0: especial. Especial número 100 del nostre programa de sèrie, el programa on parlem sempre del món de les sèries de televisió, de tota l'actualitat, al món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu un servidor, com sempre, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Hemos llegado hasta aquí. Més de 3 anys. Sí. Fent aquest programa que se dice pronto, no? Mm. Amb temporades zombie, no? Pel mig. Nosaltres ja sabem del que parlem.
1: Sí.
0: Pues, com dic, hem arribat al programa número 100 i he apuntat aquí algunes coses que volia dir. Així la Núria se les tiene sorpresa, no se les espera. No? Que deia que 4 temporades i mitja portem, que han donat per moltes recomanacions.
1: Sí.
0: La majoria sempre positives, s'ha de dir. Alguna crítica ferotge, no de la nostra part, que s'ha de dir. I sobretot, sempre pues, estem aquí per passar una bona estona, no? Parlant de què més ens agrada, no? Que és l'art audiovisual, que sempre diem que fan falta les bones històries. Cada cop més, ja ho sabem. Però bueno, també hace falta ver coses males a veces, que sempre, això sempre ho dic jo, per valorar les bones.
1: Treu l'esperit crític.
0: No? Però ens agrada parlar sempre de coses més positives. I al final, com diem, pues, les històries és lo mejor que ha creado la humanidad, segurament, no? Soy com Tyrion Lannister, deia al final de Joc de Trons, si no ho recordeu, encara que era una merda de guió, però bueno, ahí tenia razón, no? Doncs, entre altres coses, hem preparat algunes preguntes entre nosaltres, alguna que ens han fet, bueno, nos vamos a reír un rato, però primero farem actualitat, com sempre, no, Núria?
1: Sí.
0: Perquè avui és dijous, han sortit 3.000 tràilers abans del nostre programa 100. És que no ho podíem celebrar d'una altra manera, no? Amb molts tràilers que no podrem parlar avui ja, a veure si la setmana que ve tenim sort. Però, bueno, parlarem d'actualitat i estrenes perquè això no para i fins i tot el nostre programa 100 ho mereix.

0: Doncs comencem l'actualitat parlant de la venda, no? De Netflix, de Warner a Netflix, encara que, bueno, no sabíem què passaria, si s'acabaria fent realitat, tot sembla que sí, però, bueno, tenim més detalls sobre aquesta data final, no?, per la decisió de Warner Bros., Núria.
1: Doncs sí, la Paramount sembla que no es rendeix. Després de rebre molt rebuig per part de Warner Bros., continuen fent ofertes i, finalment, Warner sembla que està disposada a seure per escoltar l'última oferta i aclarir els termes i condicions de la possible fusió. El 20 de març és la data límit, ja que es farà la Junta Extraordinària d'Accionistes i allà es decidirà el destí final de la companyia. Tot i estar oberts a les ofertes de Paramount, la Junta Directiva de Warner ha deixat clara la seva inclinació cap a Netflix.
0: Que no tinguin massa confiança, no?, en que això canviï. Sí. Paramount ho està intentant fins al final. Igualment, ja dèiem que Paramount no era aquí el salvador del cine, perquè Paramount, tots els seus diners o potencial econòmic venia respaldat per un fondo árabe,
1: sí,
0: on estava el fill de Donald Trump. Llavors, bueno, a veure, Paramount no és millor que Netflix, no és el cas, no?
1: Sí.
0: Però, bueno, és una batalla entre dues empreses que no ens agraden, però, bueno, al final serà Netflix, no?, la, sí, que es quedarà en Warner, a no ser que passi aquí algo, un plot twist històric, no?
1: Sí, però, vull dir, això ja es veu venir al final també. Netflix, vull dir, és la gran empresa audiovisual ara mateix, segurament, dintre les plataformes, i sembla que ha de passar. Ja vam, bueno, ja vam comentar una cosa, una mica les coses negatives, sobretot, que pot comportar aquesta fusió, però, bueno, haurem de veure com s'acaba transformant això. Clar, això també depèn de la Warner fins quin punt decidirà, no?, que Netflix pugui transformar certes coses, sobretot tema d'HBO, no?, i les plataformes que té. A veure fins quin punt no cedeixen tant, espero, però, bueno.
0: Sí, a nosaltres, evidentment, ens preocupa també el tema pel·lícules, no?, que la gent, potser les pel·lis de Warner ara només estan dues setmanes o tres al cinema, com les de Netflix,
1: sí,
0: no? Jo crec que no passarà, o vull pensar que no, però, bueno, a nosaltres també ens importa més el tema d'HBO, no?, que dèiem que aquestes últimes sèries que estem veient ara, que comentem, per exemple, la segona temporada de Pit o El Caballero de los Siete Reinos, són les últimes produccions de les últimes d'HBO com a tal sense la mà de Netflix. I a partir de l'any que ve, doncs, ja això podria canviar, no? No sabem si HBO serà una altra plataforma, si estarà dins de Netflix, això és un misteri, però a mi, mentre m'hi deixen HBO i facin bones sèries... Però, bueno, veurem quina és la influència, no?, ja dèiem, de Netflix sobre la qualitat televisiva, no?, que sempre ha tingut HBO. Però, bueno, esperamos que salga todo bien. Rezaremos por ello en este programa. Doncs anem a la segona notícia, perquè parlàvem de tràilers, després comentarem alguns que han sortit aquesta tarda, però el que ens ha donat temps a posar en aquest programa d'avui és el nou tràiler de la pel·lícula que tindrem de Mandalorian, Núria.
1: Doncs sí, Disney va fer públic el tràiler oficial per la pel·lícula de Mandalorian and Grogu, que s'estrenarà el pròxim 22 de maig. En aquest test hem pogut veure més detalls sobre la trama del film, que anirà centrada en el reclutament del mandalorià a les files de la Nova República i es trobarà amb amenaces com els Hutt o el caçarrecompenses Embo.
0: Dèiem que en aquest programa no estem acostumats, no?, a criticar massa, però jo de Mandalorian arriba a un punt ja que no sé què dir.
1: Sí.
0: I aquest segon tràiler, molta gent diu, ara sí, tinc ganes de veure esto, no sé què. Jo em quedo bastant igual,
1: sí,
0: respecte al primer, però, bueno, anem a veure imatges, escoltem i comentem si és així o canviem d'opinió.
2: Los botones no se tocan. Necesito información.
3: Oh, por este precio te diré lo que quieras.
2: Estoy buscando un hat.
3: Está cerrado, gracias.
2: Gangsters. Criminales de guerra.
4: Larga vida al imperio.
2: Eliminaremos a todos los malos de tu baraja.
5: No se trata de venganza. Se trata de evitar otra guerra.
2: Cinturón.
0: Doncs una pel·lícula, que no parlem de pel·lícules, però, bueno, en aquest cas, doncs, ve d'una de les sèries que, bueno, que forma part del nostre programa com a sintonia, fins i tot, no?
1: Sí. Però
0: llavors, algo de cariño le tenemos, no? Però sí que és veritat que després d'una tercera temporada, que va decepcionar la majoria, no?, pues aquesta pel·lícula, que llueix igual que un capítol, i sembla, a priori, que a nivell de trama no ens ensenya res, potser ho estan guardant tot per la pel·lícula, hi ha coses que no ens esperem i fliparem, però no sembla que sigui la gran cosa, això, per estar al cinema, no?
1: Sí, sobretot jo el que trobo a faltar és com el punt narratiu, no?, de dir la justificació potser de per què necessita una pel·lícula i per què necessita continuar el Mandalorian, que és com una cosa que ja la tercera temporada intentant com justificar molt així, i amb la pel·lícula jo de moment no estoy muy dentro en aquest sentit. També és això que estèticament de moment també sembla bastant similar a una, o sigui, un capítol de la sèrie. I també la trama, vull dir, no ho sé, tot el tema d'ajudar la Nova República i tal, jo no sé fins quin punt em quadra com dintre del cànon del Mandalorià, vull dir, no sé.
0: El dia que Grogu va decidir tornar a les mans de Pedro Pascal, no? No de Mandalorian, de Pedro Pascal, no? A la sèrie, ese dia se rompió esta història. Sí. Però diré, no vaig entendre mai aquesta decisió de guió, en aquest, que ho van fer a Boba Fett, a més, bueno, una cosa molt estranya, no? I jo crec que ha afectat bastant a aquesta història, però bueno, serà el retorn de Star Wars als cinemes més de 6 anys després, des del desembre de 2019, amb l'últim episodi de la trilogia de seqüeles, no? que tan bé va sortir a nivell tan econòmic com de crítica, perquè a veure, va guanyar 1.000 milions, que diria, és molta pasta, però a nivell de... no va guanyar tant com s'esperaven, ni molt menys. Llavors, pues, no va sortir gaire bé, i bueno, veurem. Jo no sé la taquilla que tindrà aquesta pel·lícula. Jo penso més cap a la baixa que cap a l'alça. Jo crec que a lo mejor estan sobrevalorant el poder de Baby Yoda.
1: Bueno, potser sí, potser no sé. A veure, també és veritat que les criaturetes fan molt, vull dir...
0: No, ja, està
1: i a clar. Més pel·lícula potser familiar, no? Llavors sí. Això també... Jo crec
0: i Pedro que Pascal, que sortirà més del que...
1: Sí, clar, és veritat, clar.
0: S'ha justificat, és una pel·lícula.
1: És que se li treu el cas, que això també, a veure quina justificació...
0: Cap.
1: És que...
0: Le daran hòsties i se li quitaran el casco. Ha ido a rodar al más de lo normal al set este año, Pedro Pascal. Doncs, bueno, ja la veurem segurament als cinemes i comentarem què ens sembla. Haremos una excepció i hablaremos de cine, però en aquest cas cinema, que no és gas, bueno, cinema, bueno, és televisió, encoberta.
1: Sí.
0: Ja ho estem veient. I anem a comentar un altre retorn d'aquests nostàlgics, que jo pensava, esto serà un episodi especial, serà una temporada nova, pues no, serà una mierda. Así de claro, o sea, es que me han enganyado otra vez. Hannah Montana vuelve. Però no com jo volia, Núria. És que no és sèrio.
1: Doncs sí, les sèries de la nostra infància continuen sempre vivint a les nostres ments i ara algunes tornen. L'any passat van tenir el revival de sèries com Phineas i Ferb o Los Magos de Waverly Place i aquest any es farà un especial del 20è aniversari de Hannah Montana. Segons es va saber en un teaser, estarà disponible a Disney Plus el 24 de març. De totes maneres, encara no sabem massa sobre quin serà el contingut d'aquest retorn, tot i que l'actriu principal, Miley Cyrus, estarà involucrada.
0: Jo ja me busqué cosites i efectivament serà una reunió de tota la vida, amb entrevistes...
1: Com lo de Harry Potter, no?
0: Sí,
1: un poco?
0: Vale. Una mica amb escenes eliminades, que no sé què, bueno, però això ja està bé, no? Vull dir, qui vol això?
1: Escenes eliminades, esa escena de Taylor Swift que no he vist en la pel·lícula, és que jo què sé, bla...
0: Que no m'interessa.
1: És que
0: no m'interessa això, o sigui, no sé, igual que Los Magos de Waverly Place, bueno, no sé com va sortir, però bueno, va ser una sèrie almenys.
1: Sí,
0: sí, i Phineas i Ferb, pues també, no? Una nova temporada. Home, encara que fos, jo no dic que hi ha una nova temporada, que podria ser, però un episodi especial d'una hora o així, es podria fer, no? No costa tant.
1: Cada cosa també és un tema de convèncer, jo crec, a la Miley Cyrus, no? Sí. De tornar-se a posar la perruca.
0: Sí, per estar una hora allà parlant, no sé què, sí, però què te cuesta? Li donarà vergonya a Miley Cyrus tornar a ser el que li va fer famosa.
1: A veure, sí
0: lloc.
1: Que és veritat que ella... O sigui, és lo típic, que això passa molt amb les estrelles de Disney, que al principi són molt... També al Zac Efron li va passar molt amb High School Musical, que al principi era com... No em volia parlar i tal, i amb els anys jo crec que al final ho aprecien més, però perquè ho veus més en perspectiva. I a la Miley jo crec que li ha passat el mateix. Per això que jo crec que potser fins al punt, no, de tornar al personatge no, però ja. Parlar d'ella sí.
0: És el nostre Superman, no? Hannah Montana.
1: Realment, és que sí. És impressionant. O sigui, quan estrella la peli, és que a mi m'encantava la peli, estrella la peluca allà davant de tothom i tots, és una xica normal.
0: És... No sé si és pitjor això, el de les ulleres de Clark Kent. És que, ja. És que estan rivalitzant, no? Però bueno, una icona de la nostra generació, segur. Hi ha sèries de Disney. Jo ara no sé si a Disney segueixen fent sèries com a la nostra època.
1: O sigui, Disney Channel ha tancat.
0: Sí.
1: O sigui que...
0: Això no existe ja.
1: No, fan coses al Disney Plus, però...
0: I ja està.
1: Vaya. Bueno, és que els nens...
0: Ja no hi ha això que havia antes, no? S'ha perdut. El passat sempre fou millor.
1: Sí.
0: No, això és mentida, no s'ha de dir això. Però, bueno, i per acabar abans de les estrenes, volíem comentar el tema que han sortit uns teasers aquesta tarda, que ja comentarem la setmana que ve, si no hi ha més notícies, i sobre els dijous, com sempre, i és que han sortit tràiler de la pel·lícula Peaky Blinders, que la tindrem d'aquí un mes a Netflix, però en dues setmanes a cinemes. Esperem que aquí, a Catalunya, a Barcelona, encara que fos, no? Pues, podria arribar, no ho sabem. I a part, pues, el House of the Dragon, que tenim confirmació de que el juny s'estrena i ja hem tingut un teaser. Sí, bueno, muchas cosas, pero la semana que voy a hablar de eso, si tenim temps,
1: sí.
0: Y si no, os buscan los trailers en YouTube, que ahí están bien calentitos. Y doblados al español, que a vegades siempre trigan una miqueta més, pero aquests els teniu ja directament. Doncs anem amb les estrenes d'aquesta setmana, que en el primer cas doncs, és a Netflix, és la tercera temporada d'una altra sèrie de pares, no? Que és L'agente nocturno, que ens arriba avui mateix de dijous 19 de febrer, encara que aquesta sèrie tenia millors crítiques que d'altres sèries d'aquest tipus. Se centra en un agent de l'FBI de perfil baix, en Peter Sutherland, que treballa en el soterrani de la Casa Blanca pendent d'un telèfon que mai sona, fins a la nit en què ho fa, que impulsa una conspiració que el porta fins a l'oficina Oval. Una sèrie que, com deia, doncs ja porta des del 2023 emitint-se a Netflix, emitint-se entre cometes, ja sabem com a Netflix fan les coses, no? I avui tenim aquesta temporada al complet, que també doncs, té unes crítiques semblants a les anteriors temporades, o sigui que si aquesta sèrie us ha agradat abans, no us perdeu la nova temporada. Nosaltres no la veurem. Però bueno, aquí tenemos imágenes.
6: Me llamo Peter Sutherland. Soy un agente nocturno. Prometí defender a la gente. ¿Dónde me necesita?
7: Hace dos noches fue abatido un avión en un ataque terrorista. El presidente inició una acción nocturna.
8: No permitiremos que la pérdida de vidas norteamericanas inocentes quede sin respuesta.
6: Hice un pacto con el diablo, salvé muchas vidas. Pero cada vez que algo sale mal, me pregunto si la culpa es mía. Es solo cuestión de tiempo que haya otro ataque. No tienes por qué confiar en mí, pero necesito tu ayuda para saber quién está detrás de esto.
9: Cuando lleguemos al fondo de la cuestión, lo publicaré todo.
10: Cometes un grave error. Estas personas van muy en serio.
6: Tenemos compañía. El cinturón.
0: Tot molt intens, no? En aquesta sèrie de Netflix, que menos, no? Que no es podrían dar. Gabriel Basso és el protagonista i veien el cast, que també estava la... que potser pel nom, pues, la Núria no se'n recorda qui és, ni jo tampoc ho sabria, que és la Sara Desjardins, que és la filla de la Shauna, a Yellow Jackets. És una de les protagonistes de la sèrie. Per cert, no sé si... El tràiler no l'hem vist, per si no l'hauríem captat. Potser està morta ja. Claro, jo com no veo esta sèrie... No ho sé, no ho sé on està aquest personatge, però ahí està el datito. Bueno, la veurem, Núria, así que ¿para qué vamos a alargar esto, no? Anem a la segona estrena de la setmana, que ens anem a HBO Max, ens arriba demà mateix divendres, es diu Portobello, és una producció italiana d'HBO, però que està dirigida per un director que ara parlarem qui és, que té bastantes bones pel·lícules, que jo no les he vist, però això dicen, o sea que me lo voy a querer, i se centra a la història del Enzo Tortora, que va ser un famós presentador del programa de televisió italià Portobello, i va ser acusat per alguns dels col·laboradors de la justícia de formar part d'una organització de la Camorra dedicada al tràfic de drogues. Com dic, és una sèrie que està dirigida, en aquest cas, pel Marco Bellocchio, que és un director reconegut a Itàlia, i es va estrenar al Festival de Venècia, on va tenir bastanta bona crítica, tant del seu propi país com de països com el nostre, com l'espanyol, el francès. Así que bueno, es italiana, una serie italiana de HBO, ¿esto qué es? Pero potser se ha dado una oportunidad porque yo veo bastante bien.
11: Signore e signori, buonasera e benvenuti a Portobello.
12: Questa è la più grande trasmissione d'Italia.
13: Enzo Tortora è l'ipnotizzatore di 28 milioni di italiani.
14: Senza di noi tu non esisteresti.
15: Della tua bontà, della tua generosità, a noi che ci viene niente.
16: È un camorrista.
17: Direttore!
18: Se io le faccio vedere un nome. Questo nome?
19: Sì, ci sta pure lui.
20: È certo che lo riconosco.
21: Enzo Tortora è uno di noi.
22: Era il riferimento per tutti quelli che usavano cocaina nel mondo dello spettacolo.
23: Lei non ha nessuna idea del perché in tanti l'accusano.
24: Stiamo per mettere in piedi un processo che passerà.
0: Doncs no té mala pinta, no sé què hi ha, com dir que està en festivals, això habitualment pues, dona més renom, no?, als projectes. Està protagonitzada pel Fabrizio Ghifuni, aquí només italians que habitualment no salen en este programa, no? També s'ha de dir. I HBO, jo sempre estic a favor, no?, de que faci també més produccions d'altres països, que Netflix sí que és més habitual, no?, que a quasi tots els països té sèries, no?, però en aquest cas HBO és més reduït, no?, la producció, tant aquí a Espanya, que alguna ja va fent més, però bueno, no és el tema Netflix, però també és veritat que són menys, però bueno, la qualitat pues, no és la de l'altra plataforma tampoc, no? Ja sempre ho diem això, no?
1: Sí, només és interessant perquè, clar, veus produccions de diferents països també No, que, també HBO jo crec que aposta molt pel tema històric, no? Que vull dir, les produccions espanyoles que he vist fins ara HBO la majoria han sigut de coses històriques, i jo crec que és molt, molt interessant al final veure com perspectives diferents de diferents països, inclús coses que no hem vist, vull dir, jo què sé, com si se'n volen a Àsia o alguna cosa així, vull dir, de moment això no ho hem vist i em semblaria superinteressant que comencessin a fer produccions per allà.
0: I el bo és que es nota que és HBO. O sigui, veient a les imatges ja, o sigui, no fa falta gaire més per assegurar que un mínim de qualitat segur que té aquesta sèrie. Com diem, demà s'estrena, i com sempre HBO, pues, emissió setmanal amb aquesta Portobello. I l'última estrena de la setmana, segurament sigui el més potent a nivell de nom, va ser una nominada l'any passat als Emmys a millor drama, i és la segona temporada de Paradise, que ens arriba el dilluns 23 de febrer a Disney+. Se centra en una serena comunitat habitada per algunes de les persones més prominents del món. Però la tranquil·litat esclata quan es produeix un assassinat terrorífic i es desencadena una investigació del risc. El Xavier Collins, cap del servei secret de la Casa Blanca, és ràpidament investigat per la mort del president, el qui descobreix al costat del seu llit. Una sèrie que, com dic, pues, va sorprendre sobretot perquè una sèrie de ciència-ficció habitualment així, primera temporada, no sé qui sorprengui massa, pues, mai arriba a estar a premis, no? I va estar nominada pues, tant a millor sèrie com a millor actor principal, millor actriu de repartiment i millor actor de repartiment. A mi he de dir que em va sorprendre. Té... Tiene algo de Perdidos, la serie. O sea, no en general de la serie, pero tiene un toque, ¿no? Que al final la serie es puzzle, a mí me tienen siempre, evidentment, però sempre s'han de contestar algunes preguntes per poder seguir aquest tipus d'històries, no? Que sempre tenen molts plot twists i potser a vegades alguns vacíos ahí que no s'acaben d'explicar. Però aquesta Paradise val molt la pena i veurem com arranca aquesta segona temporada que llueix així.
2: Hace 6 meses, nuestras vidas cambiaron para siempre.
3: ¡No tenemos tiempo! Vale, vámonos.
2: Se ha perdido toda comunicación con la superficie.
4: ¡Dios mío!
2: El mundo exterior ya no es un lugar habitable.
5: Después de todo lo que ha pasado, podría estar viva mi mujer. ¿Podría alguien estar viviendo todavía arriba?
7: Soy Terry Rogers Collins. Busco a mi marido, Xavier.
5: Ya voy, cariño.
25: Mayday, mayday, mayday. Terry.
5: He pasado los últimos 3 años en un búnker subterráneo.
7: ¿Así que es verdad?
5: Sí, existen.
7: ¿Y cómo es?
5: És com antes, però...
0: Doncs amb la Shailene Woodley, que s'incorpora aquesta temporada, no hi era la primera entrega de la sèrie, però els protagonistes doncs, són l'Sterling K. Brown, la Julian Nicholson i el James Marsden, ja dic, una sèrie que potser pel trailer sembla més dolenta del que és, crec. A mi almenys em dona aquesta sensació. Després veia la sèrie, té un to una mica diferent, i la primera temporada sobretot va sorprendre a mi almenys per un pilot, que va ser... I ja sempre diem dels pilots, que són els episodis més importants habitualment a les sèries. I un episodi que el recordo perquè moltes sèries i pel·lícules hem vist La fi del món i tal, en desastres naturals, en desastres nuclears, molts clichés, no? I en aquesta sèrie hi ha un capítol botella, d'aquests que ens agraden tant, no? Centrat en el dia que es va acabar tot. És meravellós. O sigui, dels millors episodis de l'any passat. Jo dic que aquesta sèrie val la pena. O sigui, recomanar-la, encara que de primera sembli una cosa diferent. No sé ni si te voy a convencer. Jo lo intento.
1: A veure, els altres arguments que ho has donat m'han agradat. És això, per presentació de tràiler, no crec que l'hagués vist, però si em dius això d'episodi botella, jo...
0: Home, això sí, sempre. La clau és el primer episodi. El que sempre jo crec que t'agradaria el primer episodi, però bueno, eso pa otro día, ja veremos. Emissió setmanal tenim a Disney Plus també, però en aquest cas 3 episodis s'estrenen ja el dilluns. Doncs dit això ja, acabem amb l'actualitat, que no ens podíem perdre, encara que sigui el nostre programa 100. Si no, se nos acumulen les coses, passem a la siguiente i no se puede vivir así. I anem ara sí, ja, a fer el nostre petit especial, anem a celebrar els nostres 100 programes de la sèrie.

0: Doncs amb algunes imatges aquí de protagonistes de sèries que ens agraden, no? Jo cogí alguna que tuviera un poco de todo, ¿no? Pero bueno, sí. he agafat diverses i la Núria les anirà veient mentre jo hablo, ¿no? No he hecho los montajes, lo siento. Todos robados.
1: Todo vaya.
0: Bueno, no. Crèdit a les pàgines, com sempre. Hollywood Reporter, Variety, totes aquestes pàgines que fan dissenys molt guais, sempre, habitualment, per parlar d'especials de sèries, ¿no? Doncs anem a començar. Tenim moltes preguntes aquí. Algunes no sé si durarà temps, Núria, però anem a divertir-nos. Dentro de lo que cabe, esperemos que la gente se divierta con nosotros también. ¿Quines preguntes m'has preparat, Núria? Perquè Núria i jo hem preparat preguntes, algunes personals, sí. altres de menys, més de quiz o de sèries o de detalls, no?
1: Sí.
0: Com nosaltres som tan friquis, no? Pues lo sabemos todo. Jo vull veure si la Núria sap tant com jo penso, de les seves sèries preferides. Que, no, que esto yo no lo sé. Jo sé que algunes... Estoy loco. Jo de Joc de Trons et podria tots els números d'episodis, dels capítols, però bueno, no con todas pasa eso. Llavors, Núria... Ala, te dejo. Vale, pregúntame lo que tú quieras.
1: Preguntas sobre series.
0: A directa al grano.
1: Vámonos. Vale. Pregunta número 1. Sobre solo asesinatos en el edificio, ¿vale?
0: Sí, yo soy Steve Martin.
1: Confirmo. Y yo soy Mabel. ¿Quina d'aquestes armes, diré una llista d'armes, no ha estat feta servir per cometre un assassinat a l'Arcònia? Verí? Un ganivet, un martell o un coixí.
0: No ha estat... Hòstia, esto me vas a pillar ahí, eh? No ha estat, eh?
1: No.
0: Si les... Tres sí i una no.
1: Exactament.
0: Jo, sincerament, ara potser estoy loco, però a mi no em sona el coixí, no sé.
1: Resposta final?
0: No em sona el coixí, potser m'equivoco.
1: Incorrecte.
0: Joder!
1: El coixí, amb el coixí, maten...
0: Era la tercera temporada, potser?
1: Sí, maten el doble del...
0: És que hi havia dos assassinats a la tercera. És que por eso me confundo, ¿ves?
1: Pues el que, la que no s'ha fet servir és el martell, en aquest cas.
0: Hòstia, pues el coixí jo no me recordo. Yo estaba imaginándome la imagen, ¿no?, de alguien ahogándose. O sea, yo no recordo.
1: Era a l'hospital, quan estava ingressat al doble.
0: Sí, cert.
1: Doncs el matàvem.
0: Clar, però és que no és l'assassinat principal de la temporada, Núria.
1: Clar,
0: eso
1: però
0: no
1: bueno,
0: vale.
1: És
0: eso
1: igual,
0: no vale.
1: És igual. És un assassinat.
0: Me estás haciendo trampa. Bueno, bueno. Te lo voy a comprar, venga.
1: Venga.
0: Un fallo, ahora hay que acertar más. A ver, ¿qué te puedo preguntar, Núria, yo? De quiz, a ver si... ¿Cuántos títulos de episodios de The Last of Us saps? Ojo, vamos a ver. Ya 16. Yo si me dices 4 o 5 ya te compro.
1: Cosa, aquí las preguntas abiertas a mí no me agradan.
0: No, no, sí, pero esta me hacía gracia a mí saberlo.
1: Hòstia, bo, ara no sé, és que clar, no ho tinc tan fresc.
0: Jo és que jo tinc un problema amb això, jo és que recordo tants noms de capítols. No, no, sí, és una enfermedad.
1: A veure, n'hi ha un que es diu Future Days,
0: sí,
1: per la cançó.
0: Molt bé. El primer de la segona.
1: Sí.
0: Hòstia. És impossible que el primer, el pilot... és una de les frases més mítiques, la de Last of Us.
1: Sí, lo de Look for the Light, no?
0: Bueno, aquest és un altre,
1: però
0: és al final de la primera. Molt bé, molt bé. Va, anem a... si fas 4, t'ho dono per correcte. Ja portes 2.
1: Ai, per favor.
0: El mític episodi tercer de la primera temporada, episodi de Botella, te'n recordes?
1: Yeah, sí,
0: que era
1: clar.
0: Com una cançó.
1: Ah, vale, la de... O sigui, és la cançó de la...
0: Sí, sí, de esa mujer.
1: D'aquella senyora.
0: No voy a decir el nombre.
1: Ai, no me'n recordo.
0: Va, comença per ela.
1: Long...
0: Bueno, sí, sí.
1: Long, long road.
0: Casi. Long, long time.
1: Long, long time.
0: Te lo voy a dar, Núria, te lo voy a dar, va. I una altra, va. És possible. El primer episodi de la sèrie és un altre, és un lema.
1: O sigui, el lema dels Luciérnagas, no?
0: Mm-hmm.
1: Que és...
0: No ho pots dir en castellà, tampoc.
1: O sigui, si estàs perdido en l'oscuridad, no? Busca la luz.
0: Molt bé. Bravo. Per
1: això.
0: Bravo. Bueno, ya son 4.
1: Ya está.
0: No todo el mundo está tan enfermo como yo. Vas a ver los nombres de los episodios, ¿eh?
1: Yo no soy tan bona.
0: Mira, yo me habría recordado más del penúltim que vam veure, del flashback, ¿no?, de Pedro Pascal, que era The Price.
1: Aquest el tinc
0: perquè, sobretot, els episodis més bons són els que se't queden més al nom. Evidentment, no et diré el quarto de la segunda.
1: Sí, i ara no me'n recordo del segon, de la segona temporada.
0: Sí, l'episodi on mor el senyor.
1: Sí. Que també tenia com un títol així...
0: Through the Valley.
1: Through the Valley.
0: És que
1: clar, que és la cançó que
0: una
1: canta...
0: Una altra cançó. Bueno. De Last of Us fa molt això, de les
1: sí.
0: cançons.
1: Ahí está.
0: Pues mira, per seguir, una altra pregunta de Last of Us que tenia era quants anys creus que tenia la Bella Ramsey a l'inici del rodatge de la sèrie?
1: Uf. A mi em sona que tenia... Devia tenir 17, 18 o alguna cosa així. Més o menys, 18, 19, por ahí.
0: Dime un número.
1: 18.
0: 17. Oh, bueno. No has acertado. Un punto menos. No, de moment, 1-0, guanyes tu. Va, Núria, ara toca tu.
1: Vale, següent pregunta. Vale, sobre Heartstopper, quin pòster no té en Tao a la seva habitació? Et diré vale. quatre pel·lícules. Vale. El show de Truman, uh-huh. Los Vengadores, Encuentros en la tercera fase o Ferris Bueller's Day Off.
0: La quarta, quina pel·li és?
1: La de... És que no sé com es tradueix en castellà.
0: Sí, sé que la de Spielberg la té. Me'n recordo.
1: Vale.
0: Però aquesta última, com no sé quina és, digo que sí, també. Estoy entre les dues primeres. Vengadores i Show de Truman.
1: Sí.
0: Ah, la lògica em diria que no és Vengadores, la que no té. No?
1: Vale. Sí, menos per lògica de personatge.
0: Per lògica, no me digues que no, vamos. Sí, sí, les altres, la de Steve Spielberg sí que me'n recordo. I també me'n recordo de que hi havia un pòster, però en aquest cas no d'aquest personatge, de la germana, crec que era de Radiohead, no? Si no recordo malament. O era del prota? Hi ha un pòster de Radiohead o un disc de Radiohead,
1: sí,
0: por ahí.
1: Sí, crec que... No sé si era el Charlie o la... Sí, crec que el té el Charlie, em
0: jo sona, sí,
1: el
0: de Radiohead, Charlie, eh? Sí. Le pegava, també te lo digo, eh?
1: Sí.
0: Doncs, bueno, l'ha acertado.
1: Molt bé.
0: ¿Cuántas series de l'UCM hi ha actualment, Núria? Te voy a decir cuatro opciones.
1: Ah, vale, anda, número.
0: Venga,
1: vale.
0: 15, 17, 19 o 22.
1: Hòstia.
0: Sembla que no, però hi ha moltes ja,
1: Ja, ja. Buah, clar, és que hi va haver un moment que jo
0: he perdut
1: una mica el compte, clar. Quantes m'has dit? 15, 17?
0: 19 o 22.
1: 19, me tiro a la piscina, me da igual.
0: Lo siento. 17. No. És que són preguntes fetes perquè falles.
1: Ja, ja.
0: Soy muy mala gente. Una a una, eh?
1: Sí, si et digués aquí les 17.
0: Sí, les 17, home, això seria complicat, eh? Jo crec que és impossible. Les primeres ens recordem bastant, s'ha de dir, no? Però ja un cop ja van passar el 2023 por ahí, ja estamos perdidos ya de la vida, no? Però t'he fet una de més fàcil, que aquesta l'has encertat segur, que quin és l'únic episodi que té un 10 a IMDb?
1: L'únic episodi que té un 10 a IMDb, a la història.
0: És una base que no sàpiga, una base que es valoren episodis i sèries.
1: És Ozymandias, no?
0: Bravo, bravo, hombre. Si no llegamos a ese nivel, ya, por favor, eh. Ya hemos amb 9,9, ya 18 o 17 més episodis, i de fet l'últim episodi que va haver de Siete Reinos va estar durant un moment amb un 10. Va baixar perquè va haver-hi bomb review, review yeah. bombing d'este, sí. No? Però bueno, coses que passen.
1: Uh-huh.
0: Però sí, és Ozymandias, de moment, l'únic que té un 10 a la tota la història de televisió. Evidentment, és un 10, ja, ja ho he comentat moltes vegades.
1: Sí.
0: Doncs venga, dale, les que te queden.
1: Venga. A The Mandalorian...
0: Mm-hmm.
1: Abans que parlàvem, quantes vegades es treu el casc en Din Djarin?
0: A veure, una al final de la primera, al final de la segona, ja, després hi ha un altre penúltim episodi de la segona, ja porto tres. Boba Fett aquí no cuenta, eso de Mandalorian. A Boba Fett no es treia el casc, no? Que jo recordi.
1: No.
0: Vale, vale, igualment tampoc conteu això. No és de Mandalorian. I, clar, em falta la tercera temporada. La tercera temporada no recordo quants cops era. Se m'ha oblidat. Però comptant que porto tres... Mira, vamos a poner un par. 5. ¿Cuántas?
1: 4 vegades.
0: Oh!
1: T'has colat,
0: Anura. Només una. Sí. Jo sabia que les tres les tenia molt clares. Mm. Clar, la tercera no recordava. La tercera només se'l treu un cop.
1: Se'l treu un cop davant de l'armera per confessar, en plan, això, que s'havia tret el casc abans i que, mm-hmm. que havia traït.
0: La tercera tinc molt borrosa. Mira que me'n recordo de les dues primeres, me'n recordo superbé, però de la tercera, això ja diu molt, no? De la sèrie.
1: Sí.
0: Bueno, casi. Eso es medio punto, eh? Però bueno, 2-1. Vamos a dejarlo, con que lo perdió. I ara anem una estoneta amb preguntes les que no són nostres, no? Que ens han fet la nostra querida gente que le queremos mucho, no?
1: Sí.
0: I evidentment, doncs el Guillem hauria de ser la primera persona que mencionem la seva pregunta. Anem canviant, Núria, una cadascun, va.
1: Va.
0: La Guillem és curiosa perquè també hi ha una altra pregunta intrínseca aquí, que és que quin personatge odieu més de la vostra sèrie preferida? Clar, primera Núria ens hauria de dir quina és la seva sèrie preferida.
1: Aquesta és la gran pregunta,
0: clar,
1: realment.
0: Jo sé que la Núria té sèries preferides, però potser una, jo sé que et costa potser agafar, no? Jo sempre ho he dit, que la meva és Perdidos, jo no tinc dubtes.
1: Yeah. Clar, és que jo vaig una mica a èpoques, no?
0: Sí,
1: llavors,
0: però bueno, podem elegir una. O pots dir alguns personatges de sèries que, no sé.
1: Clar, és que personatges que odi...
0: O que te caigan mal. És que, clar, l'odi, el Guillem l'odi, el professa molt.
1: Yeah.
0: Nosaltres és que ho diem tant com... Uah, que asco. No, potser no arribem a aquest punt, no?
1: És que estic pensant, eh? Digues
0: jo de Perdidos ho tinc claríssim. O sigui, Perdidos sempre he dit, és la meva preferida, sí. No la millor que he vist, que no és lo mismo, sí. Però és la primera gran sèrie que vaig veure i per mi és un capítol que tot el món que hagi vist Perdidos ho sap. Mm. Hi ha un capítol Botella, que tots eren molt bons als Botella, menys un que era de Nicky i Paulo, que han dos personatges random que van, sí, aparèixer del no-re a partir de la tercera temporada i els van donar importància com, però, i jo estava com, ¿esta gente quién es? ¿Por qué de repente están hablando? No? Mm. I després tenen un episodi que pareix sols i és, bueno, terrible. Gente que hay que odiar-la. És impossible empatitzar amb aquesta gent. O sigui, per mi, sí, terrible. O sigui, aquests personatges no es podia suportar.
1: Jo Perdidos, fins on vaig veure, també recordo que hi havia algun personatge que no...
0: Molta gent, Michael, sempre era un dels més odiats, i l'Anna, sí, Lucía, que jo mai... Per mi no.
1: No, jo què va, a mi m'agradava l'Anna Lucía, però... A mi, per exemple, amb que ella una mica va ben, la Kate i
0: Kate,
1: el...
0: Bueno, és que... El Kate és un personatge molt controvertit,
1: és
0: no?
1: És que és com molt, no sé...
0: Jo, a la primer cop, potser estava més d'acord en que a vegades no m'agradava Kate, però la segon cop que vaig veure la sèrie vaig canviar d'opinió. Mm. Jo crec que hi ha molta història del machismo en Perdidos.
1: També.
0: També com estan a vegades escrits els personatges, potser que el Damon Lindelof ho va dir mateix, no? Després, sí, anys després... Però bueno, igualment jo crec que Kate és un personatge que a mi, en general, m'acaba agradant bastant. O sigui, sí, no és el millor personatge de la sèrie, molt menys, però bueno, tampoc perquè l'odia. Mm. I el Michael i l'Anna Lucía tenia un muntó d'odi a la seva època, me'n, sí, recordo. També, no sé si és perquè és una mujer o per què
1: sí,
0: era.
1: Sí, perquè tampoc, no fa res com super, no, almenys que jo recordi.
0: No, no, jo tampoc recordo, eh? No. I el Michael sí que fa coses pitjors, també t'ho dic.
1: Sí,
0: com assassinar gent i tal.
1: És un pesau.
0: És un pesau. Ah. Walt! Història de les sèries, no? Llavors, Núria, no ens dius un personatge, encara que
1: sigui
0: una de les tofes de Peaky Blinders, de Heartstopper.
1: Clar, jo, per exemple, Heartstopper, en pla... A mi no m'agrada el Ben, però perquè, sí, és un personatge que ja està escrit perquè no t'agradi,
0: bueno,
1: jo crec.
0: Bueno, però no te gusta.
1: Sí, ja
0: clar
1: està.
0: Que la gràcia, utilitzar el rizo, no? Personatges, sí, que odies perquè tu los odies, no? No, perquè són bona gent, que... però tu els odies.
1: Clar, és que jo que odio personatges... És que jo crec que no em passa, en general. I els, a més, és que... Clar, per exemple, els Peaky Blinders és com cada temporada presenta un tio que és pitjor que l'anterior. Yeah. Llavors, clar, és com... ¿Con quién te vas a quedar, sabes?
0: Fet,
1: I l'últim era un nazi, o sea, que hemos
0: sido... Sí, totalment. I en el tràiler que veiem aquesta tarda, que tindrem el fill de sí, Tommy Shelby, no? Pues serà altra persona la que odiar, no? Segurament, també. Mm. Segons el tràiler, no? Digo yo, un gitano malo. O sea, esto lo dice el tràiler, ¿eh?
1: Sí, sí.
0: Bueno, aquí van con todo Netflix.
1: Sí.
0: Bueno, anem amb la segona pregunta, Núria, va. La que tu vulguis, d'aquí. Això està pensant.
1: Per exemple, pregunta de l'Ada, actor i actriu preferit dels dos.
0: Això és complicat, eh? Perquè jo, sí, jo sempre he sigut una persona que a nivell de directors o actors no he tingut com un clarament que digui, buah, esto es...
1: Clar,
0: sí, és mío, no?
1: Jo sí que ets a dir que... Jo sé, això sí que ho he pensat més a nivell, potser, de cinema, sí, més que de pel·lícula i de sèries. Mm-hmm. Que, per exemple, per mi, la Meryl Streep és una de les meves actrius favorites de calle, la Emma Stone també, entra dentro del grupo. I actors, bueno, Pedro Pascal, però això...
0: Això ja ho sabem.
1: És un altre tema.
0: Home, actors, si parlem d'actors televisius, per mi estaria molt a dalt. També.
1: Sí,
0: és
1: una
0: de
1: les... la Palma.
0: Està clar, no?
1: Sí, sí.
0: Sí, sí. Jo d'actors, Emma Stone, evidentment, però parlant de més de gent de tele, home, jo, evidentment, pues, havia de dir Bobo d'Enkirk i Rias Fijorn.
1: Ja, sí.
0: Nostra gente, no?
1: Sí.
0: De Better Call Saul i també Carrie Coon. I Jeremy Allen White. Voy a dejarlo ahí. A nivel televisivo... Perquè Jeremy Allen White abans estava a Shameless, que la gent no se'n recorda, però se hizo, sí, famosa ahí. Este, bueno, era un nen a Shameless directament. I actors, he de dir que, no és que sigui preferit ni favorit mío ni nada, però he de dir que en els últims temps le estoy cogiendo cierto cariño a Chalamet. O sigui, al començament com que no sé què, però l'últim any i mig, no, després de Dune, de Bob Dylan, de Marty Supreme, bueno, ja és una altra cosa, no?
1: Sí. Bueno, jo ets a dir que o sea, jo ja...
0: Sempre has estado en el barco, no?
1: Sí, que clar, era... O
0: sea, ja no, ja m'he subido.
1: Call Me By Your Name i Lady Bird sí, me pegaron muy fuerte esas dos, o sea que...
0: I també he de dir, que no és que tengo que decirlo, sinó Ethan Hawke, també per mi és sí, un actor que el tinc molt a dalt, també.
1: Sí, sí.
0: I que l'hem vist recentment a una sèrie, per cert, que parlàvem a Disney+. Plus. Mm. O sea, que m'he de fer sèries, també en cuenta. Pues parlaves de Pedro Pascal, no? Pues l'Ada també es preguntava, que sempre parlem molt de Pedro Pascal i que, clar, que quan el veurem de convidat, no? Bueno, no depèn de nosaltres.
1: No, jo si un dia es presenta aquí, jo crec que em desmaiaré i no... O sigui, no respondria. Sí,
0: Samur, no?
1: Me moriria.
0: Jo encantat, i a més, Pedro Pascal tindríem l'opció, no?, que ell pues, pot parlar en castellà, no? Sí. Llavors, pues, seria un convidat que estaria bé, no? Bueno.
1: Que ens ensenyés coses, paraules en xilè, no? Coses així.
0: Encara que a vegades ja quan parla castellà se li nota massa l'accent ja anglès.
1: Clar,
0: eh?
1: Però perquè ha viscut molt... Sí, clar, ha viscut tota la seva vida.
0: Se están yendo las raíces, eh? No puede ser esto, Pedro. Bueno, ojalá que conteste el MD de Instagram.
1: Sí, sí.
0: Y si no, pues nada, una pena. I també he preguntat a l'Ada que quin ha sigut el programa més especial per cadascú, eh? No sé, Núria, tu, si te'n recordes així. Jo tinc alguns. Sí. Sobretot un... Jo deia, el de Better Call Saul em va fer il·lusió.
1: Sí.
0: Perquè sempre, jo sé que la Núria havia de veure aquesta sèrie, sí. I després de tanto tiempo sí. queriéndolo, no? Doncs va passar.
1: I haig de dir que recordo molt, també va ser el de la Filomena Kunk, perquè va ser com molt diferent, no? Perquè al final va ser com més comentar tonteries que deia sí. ella, més sí. que l'anàlisi profunda de la sèrie.
0: No me'n recordava que fos un programa d'això, eh?
1: Sí, va ser divertit.
0: Segur que hi ha sèries que no me'n recordo i diria, madre mía, qué sí. vergüenza.
1: I una que no vam fer al final, que jo crec que hauríem d'haver fet, però sí. va ser comentar el Soprano. Que no,
0: no,
1: vam comentar,
0: no hem fet no un programa de Sopranos. No. Tindria que veure un altre cop, jo.
1: Yeah.
0: Per estar a l'alçada. De comentar cada la Soprano. És a dir, aquest programa m'agradaria fer-ho també amb el Guillem.
1: Sí,
0: jo sé que el Guillem és molt fan del Soprano.
1: Sí.
0: I jo també volia dir que programes que sempre m'agraden són els Emmys. Jo ahí sempre estoy dentro.
1: Sí.
0: Però un altre especial, evidentment, va ser dels Bridgerton.
1: Ah,
0: perquè
1: sí. va ser, bueno, quan vas ficar tu.
0: No s'esperava això mai, sí, no? Sí. Que passés en aquest programa i va passar al final també.
1: Sí.
0: I ara ja hem fet dos perquè hem tingut recentment un i farem un altre d'aquí poc, però bueno, esto quién lo diría, ¿no?
1: Sí.
0: Hace tres años, nadie. ¿No? Pues, i altres preguntes que teníem, mi querida Júlia me pregunta que si teníeu pensat fer més programes durant la setmana. Hombre, a ver, yo creo que ya está bien, ¿no?
1: Sí, tenim bastanta feina.
0: Ja està bé, ¿no? La gent sí. està una mica farta, ja, de les sèries que... Pues, millor, amb 100 sèries a la setmana ja està bé, ¿no? 300 o 400, millor, ja parem, ¿no?
1: Sí.
0: I no hi ha més plataformes, que si no també comentaríem. Estamos locos, ja ho sabemos, ¿no? I la Gemma també tenia una, no, Núria?
1: Doncs sí, deia, si haguéssiu de ser un dels villans de Disney, quin seríeu i per què?
0: A veure, jo això sé que va més en general, però jo centrant-me en sèries, i sèries de Disney, pues, de Star Wars, de Marvel, etc. Jo, home, estoy entre dos, claríssimamente. Una és Agatha Harkness. Hombre, estilazo.
1: Sí.
0: O Miss Minutes, la Miss Minutos esta, el dibujito
1: sí.
0: de Loki. Terrorífico, ¿no?
1: És adorable, però terrorífica.
0: Sí, però és maravilloso. Però Agatha, sobretot, ¿no?
1: Sí, té molt d'estilazo. Estava pensant de... Clar, Disney, Star Wars, Marvel...
0: Complicado, ¿eh? Yo es que he dicho las mejores respuestas que había.
1: Clar, sí.
0: Es que no sé, es insuperable.
1: Clar, perquè després ja Disney pots entrar...
0: Si no, no digas un de Disney de cinema, ¿eh? te lo dejo, te lo permito.
1: Villans...
0: Scar.
1: A veure, és a dir que de les meves pel·lícules favorites de Disney sí. és Aladdin, que a mi el Jafar m'agrada bastant. Em sembla un villà bastant xulo. O sigui que diré, sí, toma ja.
0: Bueno, ara no està malament. Jo no mai he sigut... M'agrada, però no he sigut superfan de Aladdin, us ho vull dir. Potser l'he de veure un altre cop.
1: Jo estava loca.
0: Però no vaig veure tampoc... En live action jo no el vaig veure, per cert.
1: Ah, no, jo tampoc.
0: Will Smith,
1: Bueno.
0: Haciendo de genio.
1: No. O sigui, el que va fer el Robin Williams, que no solo aquí té nadie.
0: Una meravella. Doncs abans de passar les preguntes personals, que no sé si donarà temps a totes, però alguna segur... Home, pues tinc un àudio preparat del Guillem, evidentment. Com no podia ser d'una altra manera. No l'he escoltat. No sé de què parlarà. Pues yo le he deixat, yo le he dicho, haz lo que quieras. El audio dura 2 minutos, yo solo espero que sea comedia de la buena.
2: Avui vull parlar d'una sèrie que us demostrarà que no sóc només odi, que dins meu també hi ha una part cookie. Avui vull parlar de Candice Love Be Translated, o Cómo se traduce este amor. Una sèrie de 12 capítols, una sèrie coreana que està a Netflix, un drama romàntic molt divertit, en què els protagonistes són un intèrpret i una actriu, que es coneixen per casualitat i que es veuen, diguem, envoltats d'una sèrie de peripècies força diverses simplement perquè són incapaços de parlar entre ells amb el cor a la mà i dir-se les coses que com a espectador tu saps que s'han de dir, que et fan aixecar del sofà a cridar a la tele, però podeu parlar, us podeu dir t'estimo ja, us podeu fer un petó. Sí que és veritat que... Si passés això, la sèrie duraria 7 minuts i no 12 capítols, cert? Però és una sèrie d'aquestes que t'escalfa el cor, que et fa plorar, o almenys a mi, a pràcticament cada capítol, com un tonto, o sigui, com una magdalena, una cosa d'aquestes salvatges. La sèrie sí que és veritat que té un toc molt interessant, sobretot cap a la meitat,

0: I els secundaris, que tenen una trama molt curteta però molt entretinguda i molt divertida. I res, és només perquè veieu que sóc una persona cookie i espero que gaudiu de Candice Love Translated.
1: Bueno, no esperava això.
2: Realment, Guillem, és una caixa de sorpreses. No, sí. Totalment.
1: És una sèrie que es porta als temps de quan estàvem nosaltres a la UAB,
2: sí,
1: i parlàvem de sèries d'aquest tipus, no? Sèries random, no?
2: Sí,
1: de Netflix, de diferents nacionalitats.
2: Sí.
1: No? Café con aroma y mujer,
2: això
1: no? Era la sèrie estrella, no? Som com, nosaltres som com el xiringuito i l'altre apunto pelota. És el mateix, no? O sea, ha passat el mateix, no, amb aquest programa. La gente no ho sabe, però som una leyenda, no?
2: Sí.
1: En la UAB. I aquesta sèrie que parla el Guillem, que es diu Com se traduce este amor, no? En castellà, és una sèrie coreana que, com deia, que es va estrenar fa un mes a Netflix. Però és que el Guillem veu coses... És que no es pot explicar.
2: No. Sí, és que el Guillem pot passar d'això, de veure els Soprano a veure com...
1: A l'S. Shakespeare o
2: és
1: el Quijote.
2: Que,
1: o...
2: És que, bueno...
1: És una cosa... Bueno, s'ha de valorar, no?, aquesta versatilitat, no? En aquest món.
2: Està bé, bueno, així ets una mica de tot, no?
1: Sí. Cada cop queda menys persones, no?, amb aquests poders sobrenaturals que té el Guillem. Guillem, vine allà al nostre programa. La gent vol escoltar-te en directe aquí i comprendre, no?, este ser de luz que eres, no? Bueno, doncs teniu aquesta recomanació. Nosaltres, de moment, no parlarem d'aquesta sèrie coreana, però potser miro el tràiler, me'l miraré segur ja per curiositat, sí, perquè ja m'ha cridat l'atenció. I anem a fer, en els 5 minuts o 4, 6 que ens queden, les preguntes més personals. Així que, Núria, elige la que más te guste i lánzate.
2: Pregunta personal, però...
1: O resultat del programa, les que havies preparat,
2: vale.
1: No?
2: Jo havia preparat preguntes sobre el programa.
1: Vale.
2: Per exemple, quina va ser la primera sèrie que vam parlar al programa?
1: Això és una mica trampa, perquè vam fer com un episodi...
2: Sí, allò no.
1: Allò no. Va ser, no. O sigui, dels primers va ser Miércoles segur, però no sé si va ser la primera, eh? La casa, és que la casa del dragón o miércoles, no sé, miércoles, jo crec que jo... No és miércoles. Jo pensava que era miércoles. Espera, o no. És de Netflix?
2: Sí.
1: Jo sé que és de Netflix. Buah, és... Buah, que complicat esto. ¿The Crown? ¡Vale, bravo!
2: Sí, va ser la cinquena temporada de The Crown.
1: Molt bé, així me gusta. I miércoles seria el segon o tercer.
2: Segurament,
1: sí. Por ahí iria la cosa. Quan va sortir la primera, eh? ¿Qué tiempos aquellos?
2: Ja,
1: con el baile i tot això. Doncs sí, de Crown va ser el nostre primer programa. Me n'alegro perquè és una sèrie que jo sempre he dit que és una amb Dark, que és la millor sèrie per mi que té Netflix, tot i que les dues últimes temporades potser la gent li va agradar menys, a mi inclòs, eh? Però va acabar per mi bé. A l'últim episodi recordo un carinyo.
2: Sí.
1: Encara que pues, no ensenyàvem com la reina va matar Diana, no? Com tots sabem que...
2: que fue ahí a París, al cotxe.
1: No ensenyaron, no?
2: Puso ella la bomba i tot.
1: Una pena. Va posar el dispositiu allà al cotxe. Eso no salió. Doncs jo tinc una pregunta de les que tinc aquí que més gràcia em fan. Jo et plantejo, Núria, dos escenaris. Ja has d'elegir que passi un i l'altre no. Un és que Pedro Pascal, no, vingui al programa i et facis íntima amiga d'ell i estiguis a la seva vida.
2: Ojalá.
1: I l'altre és ser una Bridgerton tota la vida. O sigui, tu jo ho tinc claríssim, jo ser un Bridgerton, sin duda.
2: Clar, és que és o ser una nena consentida o
1: ser un els amics de Neymar, no sé si recordo que serien los toys, pues series un toy de Pedro Pascal. O sea, tu tienes una elección aquí.
2: Uf, però a mi m'agradaria, lo del Pedro Pascal, en veritat. És que és una persona tan divertida. No sé, és que...
1: No sé,
2: clar,
1: no sé.
2: Bridgerton també pensa que té les penques de la època, vull dir, també que fan com molt amb pinces,
1: sí,
2: que ho fan d'època.
1: Sí.
2: Però, clar, vull dir, hauria de portar corsets i coses d'aquestes. Jo, com a dona, no sé si m'agradaria tant. Jo, que sóc una persona que no m'agrada vestir molt elegantment,
1: sí.
2: No sé si me veo, però...
1: Pues llavors, millor lo primer.
2: Sí.
1: Quedem, pues yo lo segundo. Porque claro, soy hombre.
2: Ja.
1: Tengo ventajas,
2: tens ventajas,
1: ¿no?, en esa época de los Bridgerton.
2: Pot ser... Bueno, sí.
1: Pues ser... Un cabrón, sí. Així de clar. És així de clar. I també volia preguntar, que això m'interessa, i així ja podem programar algun programa ja de futuro, de quina sèrie o sèries veus necessària que parlem en aquest programa?
2: Ui,
1: i que jo no m'hagi vist.
2: Mira, una que 100%, The Riggles, que te l'has de veure.
1: Que vam parlar
2: poc,
1: sí.
2: 100%. Mm. La meravellosa senyora Maisel, que
1: sí,
2: tampoc l'has vist. I, enganxat a això, Gilmore Girls, que també és un clàssic.
1: Jo lo de Maisel, esto es la que más. Aquesta, tinc un problema de no haver-la vist, eh? Perquè és una sèrie que va guanyar molts Emmys, va estar,
2: sí,
1: molt present a molts anys, no? A nivell crític, i jo sé que aquesta sèrie segur que és molt bona.
2: És molt bona. I no sé què més, ara no se m'acudeix més.
1: Bueno, ja hemos dicho unas cuantas.
2: Sí, sí.
1: Jo què voy a decir? The Leftovers. Sempre digo, The Leftovers, es que hay que verlo, ¿no? Entre altres moltes sèries, ¿eh? Però The Leftovers... I Ataque a los Titanes, ¿tú la vas a veure, Núria?
2: No, no la vaig a veure.
1: Esto...
2: Ja, sí, la tinc pendent.
1: Pues mira, ja està. Jo con esas dos ja me quedo a gusto. I mira, pues fes una altra ja, es queda res, dos minutets.
2: Mira, una pregunta que la resposta serà

0: molt sorprenent. Quin artista és el que més ha aparegut més vegades a la cançó de la setmana?
1: Esta és bona, eh?
0: La resposta te sorprendrà.
1: La resposta te sorprenderà. A veure, vamos a partir. ¿Es una mujer?
0: No.
1: ¿No es una mujer? Oh, ¿pero eso qué es? Estoy flipando. Nos hemos quedado hasta en silencio, fíjate.
0: De la tensión, ¿no?
1: No sé, hostia, me pillas. Això és molt fort. A veure, jo... ¿Puede ser Radiohead? L'he puesto yo...
0: Sí.
1: Bueno, hombre, clar, perquè va haver molt Radiohead al principi.
0: Però és que amb diferència, eh? Vull dir,
1: la... 7 o 8.
0: 7 cançons hem posat a Radiohead en total, sí. I la següent artista és la Charlie XCX, sí, que hem posat 4. Vull dir que...
1: Bueno, però ja fa molt que no has posat Radiohead. Aquesta temporada no ha sortit Radiohead, eh, no, encara.
0: Fíjate.
1: No ha salido. Però perquè lo estoy postergando per un moment important, no? Jo tinc unes quantes preparades, per si de cas. I estic intentant aquesta temporada, estic amb una llista, intentant que no repetim artistes. O sigui, sempre artistes top, però que no se repitan, no?
0: Exacto.
1: Això, per dar-li versatilitat un poc, no? Que sí, que hi ha artistes que es poden, no roben el corazón.
0: Sí.
1: Això és així.
0: I després, en base d'això també una mica, quina és la sèrie que ha estat més setmanes consecutives al número 1 del top 10?
1: Pues,
0: bueno, consecutives no, que ha estat més vegades al número 1.
1: Hi ha dues opcions, o miércoles o The Last of Us. Això seguro.
0: Pues ni la una ni la otra.
1: No, perdón. ¿Esto qué es? Perdón, pues yo esto no, me he quedado flipando. ¿No será Succession? ¿Succession?
0: Succession.
1: Bueno, es que l'estimava molt, Succession.
0: Sí.
1: L'estimem.
0: Va estar 8 vegades, la següent que la segueix és el Pingüino 6 vegades. I després ja...
1: Consecutives, m'has dit.
0: No, no, o sigui, que no fos consecutives, eh? O sigui, en general. Que no estigues al número 1.
1: Jo crec que miércoles va estar més, eh? Jo recordo que la dictadura de miércoles va ser molt forta, eh?
0: Pues Succession va guay.
1: Yo me alegro, porque, hombre, comparado con miércoles,
0: sí.
1: ¿Dónde vamos a parar, no?
0: Sí.
1: Bueno, pues, y yo os volia preguntar una cosa per acabar, que potser és massa general i no us respondre, però que quina és la sèrie o sèries que et van fer enamorar-te de les sèries? Ja no preferides, eh? O sigui, les primeres, sí, que recordis. Per deixar com sabor nostàlgic el programa.
0: Mira, faria apologia a Ryan Murphy en aquest programa.
1: Però esto què és?
0: No, perquè Glee va ser de les primeres sèries que recordo amb molt de carinyo, vull dir...
1: Plot twist.
0: Però és veritat. No? Vull dir, és d'aquelles sèries que a mi m'encantaven i...
1: Que el nostre programa sent, acabem parlant positivament, de Ryan Murphy... És...
0: Però perquè el Ryan Murphy, quan va començar, feia bones sèries.
1: Ah, no, sí.
0: Ara ja...
1: Jo soc el primer que ho dic, American Crime Story, espectacular.
0: També.
1: Sí, sens dubte. Bueno, pues, con esta nota positiva, Ryan, ven al programa. Nosotros te queremos. Doncs fins aquí ha arribat aquest programa 100 del de sèrie. Esperem que hagueu dit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries i de preguntes i de curiositats. No? Mm-hmm. Esperem fer 100 més. No sabemos, sí, pero serán 3 años más, o sea que, fíjate, o sea, tiempo de series hay, el que tú quieras. Y Núria, nos veremos la semana que ve para hablar, por fin, del Caballero de los Siete Reinos. Juego de Tronos, por fin, otra vez en este programa. I per acomiadar-nos, us deixem amb un tema pues, llegendari, que és el Wonderwall d'Oasis. La cançó publicada l'any 1995 dins l'àlbum What's the Story, Morning Glory, apareix a moltes sèries, però la més recent va ser la tercera temporada de Yellow Jackets, concretament el seu 8è episodi. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Molt bon dia, bona setmana. En el darrer programa vam parlar de les persones que moren al carrer de fred, el sensellarisme, i avui ho intentarem continuar per mirar si trobem entre els nostres convidats quines són les causes. Només que ho poguéssim apuntar i que l'audiència entengués què és el que passa, d'acord? La crisi de l'habitatge a les grans i mitjanes ciutats de Catalunya accentua els problemes de les persones que malviuen al carrer. També passa això a Mataró, a Badalona i a les comarques veïnes. Encara tenim un record dels més d'un centenar de persones que s'han concentrat a la plaça de la Vila de Badalona per retre homenatge als morts al carrer en aquesta ciutat des de començaments d'any, que em sembla que són 5, ara ens ho diran aquí els badalonins que tenim a l'estudi, per denunciar el sensellarisme. I centrarem el programa, en aquest cas, al Maresme i al Barcelonès Nord. Aquesta setmana no ens podrà acompanyar el nostre company Gabriel Vázquez, que ell, com sabeu, parla des d'Andorra, ens parla des d'Andorra. Passem, doncs, a presentar els convidats d'aquesta setmana. Tots són a l'estudi de Mataró Ràdio. Gràcies a tots cinc per ser aquí. Començarem per en Salvador Milà, advocat, polític i primer regidor d'habitatge en el Mataró de la Transició, diputat i conseller d'habitatge del Govern de Catalunya. Bon dia, Salvador. Europa està canviant molt degut a moltes coses, especialment a la guerra de Trump, etc. Però a poc s'està entenent que per tenir un bon estat del benestar, la política de l'habitatge és essencial. Per tant, ens agradaria que ens expliquessis, breument sempre, tothom, què ha fet Europa, què està fent Europa, si fa alguna cosa, si no la fa, perquè realment la política d'habitatge sigui una política europea, que per ara no ho és.
2: Exactament, com anava a dir. No, en els tractats de la Unió no es contemplen les polítiques d'habitatge com una de les polítiques o dels pilars del funcionament de la Unió Europea o dels programes. Només hi trobem dues referències molt escadusseres a l'article 34 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, que els tractats hi remeten, però es limita a dir que la Unió Europea reconeix i respecta el dret a una ajuda social i a una ajuda per l'habitatge que garanteixi l'existència digna de tots aquells que no disposen de recursos suficients. I es remet a la Declaració Universal dels Drets de l'Home, i tenim el pilar, el que se'n diu els pilars europeus dels drets socials, que parlen d'un allotjament i uns serveis adequats per a les persones sense llar amb la finalitat de promoure la inclusió social. Per tant, en resum, la Comissió Europea, la Unió Europea com a tal, no ha tingut mai polítiques d'habitatge, i fixeu-vos que l'única orientació que ho fa és amb el concepte de subsidiari, d'ajuda a aquells que no en tenen, és a dir, com a polítiques d'ajuda social, el sensellarisme. I també, ara, això està canviant, evidentment, ja va haver-hi una declaració a Leipzig dels ministres d'habitatge fa 4 o 5 anys, que ha portat, per ara, ha portat a dues coses molt ràpides, o tres. Una, el 10 de març, és a dir, la setmana passada, el Parlament Europeu va aprovar una resolució sobre la crisi de l'habitatge a la Unió Europea amb l'objectiu de posar solucions per una vivenda digna, sostenible i assequible, que va ser un fracàs. És una... Bueno, si un altre dia tenim ocasió, podem comentar-la, sí, sí. Però va ser... És molt, molt dolenta. Molt dolenta. És francament insuficient, i després s'apunta en aquesta resolució a que les coses que aquí us poden interessar, la senyora von der Leyen es va comprometre l'any 2019 a abordar els temes del sensellarisme, però sobretot amb el tema de la pobresa infantil, que és un tema que li han recordat, i ara, i amb això acabo aquesta primera intervenció, el que s'està plantejant, sempre des del principi, de que siguin els estats que ho vulguin fer, que ara s'admeti considerar a la provisió d'habitatge social com un servei d'interès general. Aquest és un tema que vam introduir a Catalunya l'any 2007 amb la llei del dret a l'habitatge, és a dir, proveir l'habitatge social és un servei públic d'interès general. Per tant, no és una política estrictament privada. I a partir d'aquí, la Comissió i el Parlament diu, si els estats volen, permetrem que en els fons de cohesió, sabeu que els fons de cohesió són els diners que la Unió Europea destina perquè els estats fins ara feien bàsicament infraestructures, carreteres, trencs, el que se'n deia les polítiques regionals i de cohesió, ara hi puguin, si volen els estats, esmerçar diners d'aquests fons de cohesió per polítiques d'habitatge social. Resum.
1: Molt bé. Gràcies, perquè ara la següent cosa és preguntar-te, aquesta és l'Europa que ens interessa? Una Europa tan a poc, que vagi tan a poc amb un tema tan important?
2: El resum és a la votació d'aquesta resolució.
1: Sí,
2: el resum és que han votat els ciutadans europeus al Parlament Europeu.
1: Sí,
2: i en aquest moment hi ha una majoria de dretes al Parlament Europeu i d'extrema dreta. I aquesta resolució, sorpresivament, la van votar també a favor els socialistes, perquè formen part d'un gran consens tradicional de que eren populars, socialistes, liberals, que són els que han fins ara construït això. L'extrema dreta s'hi afegeix i l'esquerra va votar, i els ecologistes van votar en contra.
1: Sí, sí, sembla estrany.
2: Per tant, tenim l'Europa que volem. Tenim l'Europa que votem. La que voten,
1: per això et dic.
2: El Parlament Europeu reflecteix això i, evidentment, aquí mana molt la Comissió Europea i la Comissió Europea i el Consell d'Europa és el reflexe dels estats europeus. I en aquest moment a Europa hi ha una majoria absoluta d'estats de dreta i d'extrema dreta amb la perspectiva de que això es reforci a les properes eleccions.
1: T'agraeixo molt aquesta anàlisi perquè el programa es diu... El programa es diu Cruïlla d'Europa i sempre nosaltres intentem centrar-ho en els ciutadans que ens escolten, que tots són europeus, siguin de Mataró, de Badalona o d'allà on sigui.
2: O del Cinqui.
1: O del Cinqui, exacte.
2: Sí,
1: sí, perquè aquí t'escolten gent des del Cinqui, perfectament. Bueno, doncs saludem el segon convidat, ell és en Carles Segués, portaveu de Badalona Cull. Estem molt contentes que hagi pogut estar aquí, l'altra vegada vam passar un àudio, etcètera, etcètera. Badalona Cull, ell, el barcelonès nord, és on s'ha donat la mort de fred de diversos ciutadans sense llar que dormien al carrer des de començaments d'any. És una plataforma solidària, Badalona Cull, d'entitats que promouen accions en defensa dels drets fonamentals de les persones que hi treballen a la xarxa i treballen en xarxa a Catalunya. Bon dia, Carles.
3: Bon dia.
1: A veure si ens expliques com va anar aquest acomiadament, que nosaltres no vam poder-ho fer perquè era la tarda del dilluns passat, però sí que ens voldríem saber... La imatge era molt interessant.
3: Sí, jo crec que preteníem dos objectius, no? El primer, més important, potser, és el d'humanitzar el fet, no? Perquè sovint aquestes persones que viuen al carrer i fins i tot arriben al màxim, que és morir al carrer, doncs estan deshumanitzades, no? Sembla que sigui doncs un fet que passa perquè sí, no? Llavors vam voler, sobretot, posar-los-hi cara, posar-los nom i reconèixer doncs un acomiadament a unes persones, perquè una de les crítiques també que han fet en el govern municipal, el govern de García Albiol, és que en cap moment, amb totes les notes públiques que ha fet quan ha parlat d'aquests casos, no ha digut ni una paraula de condol, ni de començar dient lamentem que un ciutadà de Badalona... No, només dir tirar pilotes fora. Això no és culpa nostra, perquè nosaltres ja no sé què, com si hagués caigut un mur o un arbre i diguessis, oi, sí, el havíem apuntalat, que raro que hagi caigut. No, s'ha mort una persona. Per tant, una part era aquesta, el reconeixement, posar, humanitzar, fins tot d'una persona. No vam aconseguir saber ni el nom dels altres, sí. I també una altra cosa, que al cap de dos dies vam saber d'un altre mort, o sigui que quan vam fer l'acte eren quatre, i ara n'hi ha hagut cinc, que va ser un mort anterior, del 15 de febrer, en fa l'efecte, i que no es va saber. És a dir, que parlem de cinc, però potser n'hi ha 15. Potser no ho sabem, perquè això és molt difícil, no? I l'altre aspecte que vam voler posar sobre la taula en aquest acte reivindicatiu era demanar, exigir que el govern faci, actuï, prengui mesures en contra d'aquestes situacions de sense llar que hi ha. I concretament n'hi ha una que és flagrant, que és a dir, que es reobri l'alberg, que allà és de Can Bofí Vell, que es diu, que és un alberg que es va decidir tancar fa prop de 2 anys, que es podria tornar a obrir, que està equipat perquè es pugui obrir immediatament, només caldria segurament revisar la instal·lació, etc. I estem reivindicant que això és urgent que es faci. Si volen programar coses pel futur, que facin, però mentretant ja tenim això. Per tant, reconeixement de les persones i exigència de prendre mesures de polítiques en el govern local, no?
1: De la xarxa de ciutats d'acolliment tenim un representant a Mataró. A Mataró encara no hem arribat a la ciutat, a la situació que ens descrivia en Carles des de Badalona, però, com deia la Trinca, anar-hi anant. Per tant, ens pots explicar una mica com, què és el que passa a Mataró? Quina feina feu Mataró Acull? Tu ets un dels portaveus de Mataró Acull. Sí, Joan Antoni Pereira.
4: Correcte.
1: Deixa'm dir que me n'oblidava.
4: Bon dia a tothom.
1: Gràcies.
4: Nosaltres intentem abordar tota la problemàtica que aborda l'habitatge, no? O sigui, llavors, de Mataró Acull parlem d'empadronament, parlem de desnonaments, parlem de lloguers, parlem d'aigua a casa i parlem de sensellarisme, no? I quan parlem de sensellarisme, el que ens agradaria és que la gent entengui que el sensellarisme no és una persona que està al carrer, és un drogadit o és una persona alcohòlica, no? Estem parlant d'avui dia d'infrahabitatge, estem parlant de gent que dorm al cotxe, estem parlant d'assentaments, i que això va cada vegada més. L'últim cens que es va fer a Mataró parlaven de 80-90 persones al carrer. Segurament que hem duplicat i triplicat el que tenim al carrer i en les situacions que parlem, no? O sigui, que és obrir la porta, no? I quan parles, en els últims ple s'ha preguntat quanta gent hi ha dormint al carrer, i la resposta és, és que cada vegada que fem un seguiment varia la xifra, no? No donen cap xifra, no? Volen invisibilitzar aquest tema, no? Uh-huh. I quan parlem de que molta gent que es fa un desnonament ni a nanos, encara és més vulnerable, no? O sigui, i d'això no parlem, no? Uh-huh. Llavors, aprofitem que Mataró serà capital de l'economia social, hem fet una reflexió a Mataró Acull parlant de tots aquests temes i pensem que és un moment de fer de que fixem quin model de ciutat volem fer, no? O sigui, llavors tenim problemes estructurals, que és com el tema de la vivenda, no? I, bueno, una miqueta...
1: Bueno, sí, perquè tu has dit que... tu em vas dir a mi que tenies algunes dades.
4: Tinc dades...
1: Sí, les pots anar reflexionant.
4: Dades de sensellarisme, estem parlant de 80-90 persones del 2022 que es va fer l'últim cens, no? Amb la llei del sensellarisme parlen que s'haurà de fer contínuament aquest tipus de dades, no?
1: Digues,
2: Salvador. Una dada molt, molt simple. Sí. A Europa, això que parlem, a la Unió Europea, 1,3 milions de persones estan mancades d'habitatge o dormen al carrer o en allotjaments d'emergència, dels quals 400.000 nens.
4: Clar.
2: Això és la dimensió europea del problema. 1,3, que deuen ser 1,3,5 o 1,4, però per posar-ho en el context del que deia el company. Ja. Tota la Unió Europea, 1,3 milions al carrer o en albergs, i dels quals 400.000 nens, eh? Una capital.
4: Dades de Mataró de Maresme, no? O sigui, estem parlant que el primer trimestre del 2025 van veure 2.069 desdonaments. 10,6% més que l'any anterior, no? El segon trimestre, 1.973. El 77% són impagaments de lloguers, salaris precaris, etcètera, etcètera, no? Parlem que això a Mataró va afectar a unes 80 famílies en nanos i estem parlant de 160 famílies que hi havia al càmping de les incendies, no? Això, i tot això seran conseqüències de sensellarisme a curt plaç, o sigui, perquè no hi ha alternatives habitacionals. Uh-huh. No?
1: Molt bé, moltes gràcies.
4: Són 25 desaucis al dia a Catalunya.
1: 25 al dia?
4: Al dia a Catalunya.
1: Sí, això és el que no sabíem. Aquí tenim una altra convidada que es va fer famosa per aquell plano tan maco que et van fer de quan sorties a la finestra de casa teva. Ets Àngela Baleiras, metgessa de tota la vida, membre de la xarxa de Badalona Acull, que estaves, vas acollir de seguida, a la que vas entendre una mica el que passava. Bon dia, gràcies per ser aquí.
5: Bon dia a tothom.
1: Gràcies per ser aquí. Explica'ns com et va anar la teva experiència, què et va fer remoure de trobar totes aquestes persones que no tenien llar i de dir, els hi veniu a dormir a casa.
5: Bueno, Això ja ho he explicat moltes vegades, tornaré a explicar una mica,
1: sí,
5: però,
1: gràcies,
5: però per mi el més important en aquest moment, i faig ressò amb el que han dit ja els meus companys, és que estem en una cruïlla com a societat molt important, en el qual tenim que decidir quin tipus de societat volem viure. Si volem una societat amable, acollidora, que tingui cura de les persones més vulnerables, o volem la llei de la selva, on campi qui pugui, espavila't quan puguis, sobreviu quan puguis, i tothom podem trobar-se en un moment determinat nosaltres, on les nostres fills, les nostres famílies, els nostres amics en situacions similars de vulnerabilitat, donat la situació en què estem ara, no? Llavors, el que em va moure és el que em mou cada dia i el que em va moure tota la vida, que és un sentiment d'humanitat pura i simple, humanitat. Només això, quan tu veus amb algú, amb una algú que s'està ofegant, tu no preguntes qui és, si és blanc, si és negre, qui és i qui no és. Tu poses la mà i el treus. I després ja veurem com caminem junts. Però quan algú s'està ofegant, i aquí en aquest moment la gent s'estava ofegant. S'està ofegant i continuen ofegant-se. Avui la situació és del B9 ha quedat una mica entre moltes cometes, resolta entre moltes cometes, però continua havent-hi gent que s'està ofegant, com ho estem veient ara, no? 5 persones mortes i el nostre alcalde dient que...
1: Com es diu el vostre alcalde?
5: Xavi Albiol.
1: És que ho hem de dir.
5: Xavi Albiol. El nostre alcalde surt als medis dient que Badalona no té un problema de sensellarisme, perquè en Barcelona es moren més. I dic, senyor, potser a Barcelona també n'hi ha un problema de sensellarisme, però això no li excusa de la seva responsabilitat de que Badalona ho té i molt greu. Uh-huh.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la feina feta i per la teva atenció cap a aquest problema. La darrera convidada, ella és l'Abril Hernández, del Sindicat de l'Habitatge de Catalunya, amb seu a Mataró. Sou molta gent a tot Catalunya.
6: Exacte.
1: Explica'ns una mica molt breument com esteu organitzats i, sobretot, si algú vol prendre contacte amb tu, digue-li, dona'ns un mail, o que sigui...
6: Clar, és un sindicat d'habitatge, diguéssim, nacional. Es diu Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i té diferents seccions, a Badalona, no? A Mataró, a Barcelona... Estem repartits per tot el territori. Llavors, a internet tu pots trobar el contacte...
1: Però la gent que no té internet, perquè no tothom té internet, els joves sou així...
6: Jo us diria que us acostéssiu a algun... Ja segur que hi ha cartells als barris...
1: Un bar o
6: no? Exacte. Exacte. I sí, o sigui, jo volia parlar una mica del sensellarisme... que al final és l'expressió més crua, no?, d'aquest sistema capitalista, no? Al final no tenir un lloc on viure. Aquí a Mataró, per exemple, ens trobem en una situació que caminem també cap a un horitzó preocupant. Vull dir, tenint un desnonament al dia i serveis socials donant-nos 2 dies amb prou feines a un alberg, no ens podem posar les mans si hi ha gent vivint al carrer. Vull dir, són els mateixos que ens aboquen a ells mateixos a dormir al carrer, polítics, inversors, rendistes, que generen aquesta situació. Llavors, clar, en una ciutat on tenim 2.000 pisos buits, 4.000 destinats a ús turístic i esporàdic, com pot ser que hi hagi gent dormint al carrer? Vull dir, al final, aquí hi ha una cosa molt clara, que l'habitatge és un negoci. Llavors, prevalen els interessos econòmics que els drets de les persones a viure. I cap partit polític poden aprovar mesures cosmètiques que tinguin algun impacte a la nostra vida, però merament cosmètiques. Vull dir, cap partit polític està disposat a atacar aquests interessos de rendistes, especuladors, al mercat de l'habitatge com a tal. Llavors, què estem veient? Pues com estan endurint els desnonaments cada cop amb més policia, els jutjats cada cop també s'estan endurint, estem veient com utilitzen el racisme, no? Com per justificar la crisi d'habitatge. Llavors, crec que hem de ser crítics també amb això, que mentre l'habitatge sigui un negoci, el sostre de la classe treballadora no està garantida.
1: Uh-huh. A mi ara m'agradaria preguntar-li a en Salvador, perquè això no sigui així, a nivell legal, Europa és una Europa de drets, o ho hauria de ser, perquè com veiem i com has dit tu molt bé en les xifres que ens has donat i el context que has fet... A Europa, 1,3 milions de persones sense llar o amb llar de dificultats, 400.000 nens. Ens has comentat això. Evidentment, quan hi ha gent les europees i ja diem sempre als votants que tinguin cura de a qui voten, per no fer una Europa com la que tenim ara.
2: Sí, però, a veure, el problema és més complex que tot això, eh? Vull dir, a veure, tenim, molt sintèticament,
1: sí, sí.
2: Hi ha unes raons demogràfiques, hi ha unes raons socials i econòmiques, hi ha unes raons financeres, bàsicament, que són les que estan en l'origen del problema i que sintetitzen amb una idea molt clara, és a dir, la distinció entre el que és el valor d'ús i el valor de canvi. Ens entendrem. Un gram d'or, pràcticament, el màxim interès és el valor de canvi, un gram d'or, i només... Ara poso aquest exemple que sortia, que s'encarin tant que potser hauran de contingir, perquè també l'or s'utilitza per necessitats molt determinades, però predomina el valor de canvi. L'habitatge, o que diríem els béns patrimonials, està caracteritzat per el seu valor d'ús. I això ho diu la Constitució, i ho diu a tot arreu. Tot, i que això s'oblida molt, tota l'economia del país està subjecta al compliment d'interès general i la propietat privada ha de complir una funció social i s'ha d'evitar l'especulació. Article 47 famós de la Constitució i amb tota una sèrie de normes que jo crec que sí que s'estan avançant en aquest sentit per fer-ho efectiu. Llavors, clar, si no intervens, és a dir, tens una política... És a dir, com pot ajudar la Unió Europea? Per exemple, una política econòmica que també s'ha parlat, que és salaris mínims suficients per cobrir les necessitats. La llei del salari, la teoria fonamental del capitalisme, és que la llei del salari, el salari, ha de servir per la, així de bèstia, per la reproducció de la força de treball. I la reproducció de la força de treball vol dir menjar, educar-se i tenir un art bàsic. Això és la llei del salari. El salari t'ha de correspondre al que et donen. I això ja s'ha trencat. La precarització hi fa el que en diem el fenomen dels treballadors pobres. Per tant, una política europea que no sigui de liberalització d'això, sinó que fixi el tema de salaris mínims, etc. Demografia, també ho reconeixem. Ho hem de tenir en compte. És a dir, hi ha un envelliment de la població, disminueix la població activa, el nucli de les famílies està disminuint, és a dir, en aquest moment estem a poc més de 2,1 persona per habitatge i hem passat de 7 a 8 milions. Per tant, hi ha un tema també fonamental. I després, per no cansar, el tema financer, que també s'ha dit. És a dir, en el moment en què hi ha molts diners, perquè hi ha molts diners al món, i el diner busca rendibilitat, a les taxes de ganança amb el sector industrial, etc., ara anava a dir... amb ironia, eh? Afortunadament el sector de les armes sembla que donarà molt. No, diguem-ho així.
1: Sí, eh?
2: Però la taxa de benefici...
1: Que no ironia, perquè així és tota la nostra...
2: Ironia o cinisme. O cinisme.
1: Sí, sí.
2: Ara, el tema és que aquest diner es refugia amb els valors immobiliaris, ja no pel seu valor d'ús, que dèiem abans, per això, sinó per especular-hi, simplement per retenir-ho. Per tant, una altra política europea que s'hauria de fer, combatre tota aquesta especulació immobiliària i traduir en els tractats de la Unió Europea, que ara no hi són, o les polítiques europees, el forçar que hi hagin polítiques en aquest sentit. La resolució que va fer el Parlament Europeu fuig d'escola, i no només això, sinó que li preocupa molt, d'aquí el to, el que ho va fer és un ponent del PP espanyol, que aquí tenim el nom, però bueno, és igual, el van acompanyar, el van acompanyar.
1: Però digue'l.
2: Sí, si diguem, és el senyor Borja Jiménez Larraz, del PP, de Saragossa. Aquests senyors es preocupen molt de dir, sobretot, l'ús dels habitatges turístics i dels habitatges de temporada s'ha de protegir perquè és una bona font de negoci. Imagina en aquest moment que aquesta és la preocupació d'aquests senyors i també la famosa història de l'ocupació. De l'ocupació, quan ja s'està explicant, bueno, jo també ho he dit al company, que aquest és el gran factor, que evidentment hi ha hagut situacions que han afectat a barris molt determinats, però que, en el cas, em sembla que deien a Mataró, ara diu que han sortit les estadístiques de Mataró, que no han dit el número, que jo crec que periodísticament no estaria, perquè diuen que és una minoria ínfima que hi hagin hagut d'això, o bé han sigut molt poques habitatges buits de grans tenidors, o que no s'ha produït. Val? Per tant, aquests senyors també només es preocupen d'això per anar alimentant pues, el Securitas Direct i tot el gran negoci, que és l'altre que dona benefici. Però... Per tant, resumint la pregunta que em feia, o les forces polítiques i socials europees es prenen seriosament, que això sí que ho diuen aquí, el gran problema que això representa, i per tant fan polítiques públiques en doble sentit. Una, la promoció pública, tant com vulguem, però dos, la intervenció del mercat. I això és sagrat, perquè, és clar, l'Europa aquesta que hem tingut fins ara és l'Europa del lliure mercat. Llavors, o canvia això i es posa que no, que Europa també ha de regular el mercat i la llei, hi ha instruments suficients per regular, que vol dir és un bé, i ho vull deixar molt clar, per als escoltes, perquè també...
1: Sí, perquè fem el programa pels oients.
2: Hi ha un contingut de la propietat i és molt legítim que tingui una mínima rentabilitat, perquè si tu inverteixes en algú, mateix com botiguer, ven patates, no vendrà les patates més barates que el que li costi produir. Però ha d'haver-hi una rentabilitat regulada, limitada, amb un benefici garantit, que a més també té una garantia que altres productes no tenen, també diguem-ho clar, perquè tu tens el patrimoni. Per tant, s'ha de regular això, s'han de regular els lloguers de tal manera que això es correspongui. Si tot està inventat, tot està inventat, tot està pensat, tot està estudiat, hi ha d'haver-hi polítiques públiques de promoció, polítiques de reserva per habitatge de protecció oficial, és regular el preu, i polítiques de regulació de lloguers.
3: Jo el que penso que està... Hi ha com aquests dos nivells, no? La Unió Europea hauria de legislar, i hauria de legislar després els estats, etc., no? I legislar en una direcció determinada, no? Però després hi ha... ara, què podem fer? Es poden fer coses perquè sovint, quan els que estem amb el dia a dia de l'habitatge, amb els desnonaments, per exemple, perquè us feu una idea també, a Badalona, el mes de febrer, a nosaltres, a la nostra plataforma, ens van arribar 62 desnonaments, vam afrontar en 16 dies, perquè de dilluns a dijous és quan actuen els jutjats, doncs en 16 dies, aquest mes de febrer, vam tenir 62 desnonaments. Imagineu-vos que s'haguessin executat. O sigui, imagineu-vos que s'hagués complert la llei, perquè la llei et venen i diuen, la llei diu que aquesta família ha de marxar. Amb nens, tothom informa de vulnerabilitat, això, tothom, tots.
1: Sí, sí.
3: Això, per tant, què es pot fer ja fins que la Unió Europea no legisli, fins que no sé què? Hi ha els grans tenidors, digue'ls-hi Divarian, digue'ls-hi Promontoria, digue'ls-hi Building Center, Gramina Homes, Coral Homes, aquests són els que controlen l'habitatge. I tenen centenars, a Badalona sol, tenen centenars i centenars d'habitatges que no en faran mai res. Si això només que ens asseguéssim qui pogués, les autoritats, amb aquesta gent, els diguéssim, quants pisos tens a Badalona? Per què no els posem al servei públic? Això es pot fer ja, això és ja. Posar-se d'acord, negociar. Jo, per mi, que els expropin. Però això ja és una cosa, no? Llavors, això no ho farem, però parlem-ne, negociem, ens en cedeixes tants, aquells els arreglem i ens els quedem per 50 anys. Jo què sé, acords. Però això, és que això podria ser una mesura clara de solució del problema immediat.
2: Per, sí, encara més immediat, l'escut social. L'escut social hi ha, perquè això...
6: Jo tinc... L'escut social... Desenvolupem l'escut social, si voleu. Sí. Perquè, quin és l'impacte actual?
3: Sí, sí. Jo de l'escut social més que les podrien ser, ja tinc, hi ha sentències ja de, bueno, tant d'advocats, de grans tenidors...
1: Expliquem què és l'escut social pels oients.
3: Sí, bueno, l'escut social són aquesta sèrie de mesures que eren vigents fins a, de protecció, més o menys, entre altres, de l'habitatge, del dret a l'habitatge, per frenar desnonaments de famílies vulnerables, que era vigent fins al desembre del 25. I ara es havia de prorrogar fins a desembre del 26, i en el Congrés dels Diputats es va rebutjar amb els vots en contra de PP, Junts i Vox. ¿Vale?
1: Moltes gràcies.
3: I això, doncs, ja comencem a tenir desdonaments que estaven suspesos en base a això, que ens arriben ja sentències que diuen, visto que en el BOE de no sé quan es va rebutjar aquesta proposta i tal i qual, el desdonament va endavant. I advocats de grans tenidors que demanen, també tenim, que fan l'escrit al jutjat dient-li que activi de nou el desdonament perquè es havia suspès en base a això, sí, sí. I ja no existeix. Tot i que m'agradaria dir, acabo, que tenint l'escut social... Tenint l'escut social, hi havia desnonaments cada dia. Nosaltres cada dia, cada setmana, en tenim 14, cada setmana.
1: Ara, jo no... em vull aprofitar que sóc la conductora, per dir que vull que la nostra audiència sàpiga, si ara li donaré la paraula, vull que la nostra audiència sàpiga el que ens ha costat trobar en Carles aquí, perquè té una agenda tota marcada per desnonaments, que és una de les persones sí. que...
3: Els dos d'avui els vam aconseguir suspendre amb negociacions durant la setmana.
1: I per això m'ha dit, puc venir?
3: Puc venir, sí.
1: És que això és molt important. Els periodistes sempre busquem la gent més adequada. Tu ho eres des de fa temps. I, per tant, fins ara. Aviam, digues, Àngela Baleiras.
5: No, jo volia només posar un exemple de lo que, de lo que està passant amb els... A nivell molt de peu del carrer, no? Jo visc en un carrer molt petit, a Badalona, al voltant de... i tenia tres veïns al costat. Es van venir a acomiadar de mi. Mira, ens n'anem perquè ens han fet el doble, ens han pujat el lloguer, el doble, no ho podem pagar. Pensem que volen fer pisos turístics, em van dir. Cap d'un temps, els altres. Eren veïns, ens ajudaven, tenien relació de veïnatge. Ara ja no tinc veïns. Ara, els tres pisos, un carrer petit, cada tres per quatre, van canviant les cares, ja no tinc veïns. Un pis, un petit estudi, 45 metres quadrats, surt anunciat, lloguer temporal, 45 metres quadrats, 1.500 euros al mes. Això què suposa? Ja no tenim veïn, el veïnatge desapareix, els pisos que eren pisos per la ciutat, per la ciutadania, ja no són assequibles, ja no estan disponibles per ells, els lloguers s'encareixen i això fa que la cadena vagi multiplicació. Això és un exemple molt quotidià de lo que està passant a la ciutat. Sí. I tenim a Badalona una plataforma de no als pisos turístics, de no volem pisos turístics a Badalona, perquè sabem el problema tan greu que això suposa per la ciutat.
1: Moltes gràcies.

0: Joan Antoni, tu havies demanat la paraula.
1: Jo volia recalcar les dades que hi he donat abans, són del Consell General del Poder Judicial, eh? No en parlem de...
0: No, si ho has dit. Val,
1: perfecte. Llavors, jo volia parlar de... Volia parlar dels desnonaments. Perdó. Ens trobem que l'administració, totes les administracions fan xarxa, no? O sigui, per exemple, els abogats d'ofici fan el menys possible. Hem tingut al desembre i al gener el decret de desnonaments per poder arribar fins al desembre del 26, i fas els recursos i t'ho tiren enrere, no? Llavors, preguntes, i què puc fer quan me'n tiren enrere si estem parlant de persones i de famílies vulnerables, no? Has d'anar a protestar al Consell General del Poder Judicial, que no ha votat ningú, i que fan el que volen, no? Llavors, fixa't que complicat ho tenim, no? I intentant parlar una altra vegada, quan parlem d'economia social, parlem de persones, no? Llavors, ens obliden moltes vegades. I quan parlem de persones, i si ara Mataró serà ciutat... O sigui, espanyola de l'economia social és una oportunitat per parlar d'aquestes coses, no?
0: I en farem un programa.
1: I jo poso un exemple, no? El penúltim ple, la regidora d'habitatge va dir que faran un desdonament... Ai, perdó. Faran un desdonament al bloc de Pasqual Madoff, no? Per equitat. Però ningú parla de què serà d'aquesta família que es fotran fora. I van votar tots els partits a favor. O sigui, en vez de fer una xerrada i dir, ostres, com podem solucionar el problema... El fotarem fora per equitat, o sigui, posarem una i fotarem una altra al carrer perquè li donaran 3-10 dies, no li donaran res més, no? Polítiques que podríem fer, i no, és, no només és la Generalitat d'Europa, no? Tenim 1.400 habitatges, com deia l'Abril, no? O sigui, que podem fer polítiques uh-huh. fiscals perquè ens posin al lloguer social, per dir d'alguna manera, no? No ho fem.
0: Ara tu, Abril, breu.
2: Jo volia dir que crec que l'escut social és un bon exemple del que parlem, de que no podem confiar en... promeses buides que ens venen, que ens apliquen mesures, no? Com podria ser aquest exemple, per intentar pal·liar una situació, però que a la pràctica és molt limitat el que pal·lia. Vull dir, l'escut social, la quantitat de desnonaments que han seguit executant-se de famílies vulnerables, la gent que estem als barris, la gent que estem als sindicats, sabem que ha sigut un percentatge molt ínfim. Llavors, clar, jo crec que mentre que l'habitatge es pugui ser, es pugui utilitzar com una cosa d'inversió, no estem fotuts, vull dir, no està garantit l'habitatge per ningú. Llavors, per moltes polítiques que s'intentin aprovar, per moltes lleis europees, crec que hem de ser crítics amb això, perquè és que la història, si mirem enrere, la memòria ens ha de fer veure que cap partit, cap govern, ens ha pogut garantir aquest accés a l'habitatge. De tots els colors, parlo dels partits, de tots els colors. Mirem a Barcelona, com amb Ada Colau van seguir els desnonaments com mai. Llavors, com que crec que hem de ser crítics amb aquestes
3: trobo
2: propostes.
3: Trobo profundament injust el que estàs dient.
2: Per què?
3: Profundament injust.
2: Què
3: proposes?
2: Jo proposo, o sigui, crec que jo...
3: Però què proposes? T'és igual.
2: No, al contrari. O sigui, crec que proposo que hem de desconfiar...
3: Saps, els milers i milers de desnonaments... D'acord, se n'han fet milers.
2: Milers.
3: I els altres milers que s'han aturat. I els milions que s'han destinat a proposició. No és suficient.
2: No és suficient,
3: però llavors tot és igual.
2: No és igual. Però no estic qüestionant la bona voluntat. Estic qüestionant la incapacitat...
3: No, voluntat, el resultat. La insuficiència, però és...
2: Estic qüestionant la incapacitat actual que hi ha en el sistema que vivim. Cap govern pot garantir això.
3: Hem de canviar el sistema. Estem d'acord. I mentrestant, què fem?
2: Pues construir sindicats forts, organitzar-nos com a classe...
3: I esperem que fem la revolució.
2: Comencem a organitzar, plantar cara, crear sindicats forts que puguin donar una resposta a inversors, rendistes, polítics, per caminar cap a un horitzó emancipador. Vull dir, no pot ser que estiguem aquí...
3: Mentrestant, aquesta gent, li expliques això a la gent que l'han d'això?
2: Repeteixo, crec que hem de lluitar per lleis que... O sigui, si estem lluitant per lleis que puguin garantir doncs unes millores a la nostra vida. Oh, i tant, hem de seguir demanant als polítics que intentin... que facin una millora a les nostres vides, però sabem que no podrà ser qualitatiu,
3: no serà suficient,
2: això.
3: Exacte. Però, llavors, entre recuperar l'escut social i lluitar perquè s'aprovi i s'amplien les ajudes al pagament de lloguers que estan dintre de l'escut social, i en tot cas anem a veure per on t'afanya la cosa, perquè hi ha, dintre d'això, hi ha el tema d'ajudes. No n'hi ha prou amb 20 milions, posem-ne 50. Però és igual, si desapareix l'escut social, evidentment ja no hi haurà...
2: Hem de seguir amb aquestes demandes, estic d'acord.
3: Només volia dir això, perquè trobo injust dir... És igual. Però perquè la gent pugui canviar el sistema, primer ha de poder menjar i tenir un sostre.
2: Però confiarem en les institucions, hem de ser crítics, llavors. Hem de ser crítics.
3: Som supercrítics.
2: Clar.
3: Però a mi no m'és indiferent que mani la Bascal a que mani la Dara Colau. No m'és indiferent.
2: No és qüestió de bona voluntat. Estic criticant la incapacitat actual que hi ha en els governs. I crec que hem de ser honestos també amb els que ens estan
3: escoltant. Si pots demanar totes aquestes coses i més, és perquè jo i molta altra gent, el 2006 vam promoure una llei del dret a l'habitatge, que totes aquestes coses que ara podem reclamar tenen un fonament legal. Sense la llei del dret a l'habitatge no podries tenir cap agarradera.
2: I com està actualment la crisi d'habitatge a Catalunya, com crec que també, o sigui, hem d'analitzar-ho així.
3: I com està l'economia mundial, i com està la globalització,
2: estem
3: i tot això.
2: Hi ha una incapacitat.
3: Hi ha una insuficiència, però hi ha polítiques diferents per abordar-la. La del senyor Borja, el PP, i en aquest cas els socialistes a nivell europeu, que diu que l'important és mantenir el mercat i el dret a la propietat, i altres que diuen no, hem de fomentar aquests altres polítics. Només volia dir això. No per dir tot és perfecte, no, ni molt menys, és insuficient, però el que s'ha avançat i el que s'està avançant gràcies a aquestes lluites i a aquestes mobilitzacions, després es tradueix en mesures. Que del 90% que podries obtenir, n'obtens el 50%. Només volia dir això, perquè és que si no...
0: No,
3: pleguem,
0: gràcies,
3: marxem i deixem que mani.
0: Igual com vosaltres tres
3: Quanto
0: també,
3: peor,
0: si
3: mejor.
0: Escrave,
3: Quanto
0: si
3: peor,
0: si
3: mejor.
4: Sí, no, jo penso que és molt important el... que la societat civil, els moviments socials, etc., sempre hem de ser crítics. Mani qui mani, hem de dir no n'hi ha prou, això que heu fet és una bona idea, però a la pràctica s'hauria de corregir, o que és tot això, no? Ara també jo penso que quan, segons qui governa, les coses són diferents. Llavors, amb això de l'escut social, que ja he dit que nosaltres, havent-hi escut social, teníem desnonaments cada dia, eh? Vull dir que no... D'això, però se'n suspenien bastants. Per tant, millor tenir-lo que no tenir-lo, això està clar, no? Ara, és important que siguem, per exemple, els ajuts al lloguer, no? És una cosa que nosaltres, a l'oficina local d'habitatge de Badalona, que existeix, és un edifici a dintre de recursos, es limiten a rebre papers de gent que demana habitatge social, ompli tot això i torni. I després allò estan a meses d'emergència durant 3 o 4 anys, eh? Vull dir que no... Però en allà sempre nosaltres el que hem anat pensant és que, per exemple, ajuts al lloguer. Clar, perquè et facin un ajut al lloguer, has de tenir el lloguer.
3: Clar.
4: Si no, ja no t'ajuden. I llavors diem, no, és que el problema és que hi ha moltíssima gent que ningú li fa un lloguer. Si hi haguessin oficines com d'habitatge, per exemple, que es dediquessin a dir, vinga, seiem junts aquí, comencem a trucar nosaltres, t'ajudem a que trobis un lloguer, perquè quan dius el nom, si et dius Mohamed, ja costa molt que et lloguin alguna cosa, per exemple. No? Llavors, l'important és aconseguir el lloguer, i ja la mateixa administració li garanteix a l'immobiliària de torn o la gestoria o qui sigui, no pateixi, que pagaran i nosaltres els hi pagaran tant i nosaltres complementarem, no? Tot això. Però, és clar, si tu no tens un lloguer, com vas a demanar un ajut al lloguer? Que és, ja per tant, són coses a corregir, no? Tot això.
1: Bueno, el canvi d'opinions que tenia, moltes vegades ho parlem al sindicat, no? Jo sempre dic, hem de fitxar fites a curt, mig i llarg plaç. No? O sigui, i ara llavors hem de tindre una capacitat de negociar per aconseguir mesures, que això és el que farà que les organitzacions...
0: Quan dius ja ho diem al sindicat, vol dir que tu també ets del sindicat?
1: Jo faig,
0: no t'hi ha presentat.
1: Soc de moltes coses, sí. Però bueno, o sigui, estem jo també estic allà amb ella els desaucions cada dia, cada setmana, perquè ens preocupa. Sí. No?
0: I perdona que abans t'he dit Joan Manuel i t'havia dit Joan Antoni.
1: Que parlem de persones. Mira, ara, per exemple, jo faria un cas que és real, no? Del sensellarisme. Diu, la Joana viu a Mataró i treballa com a interna cuidant una persona gran. Fa la neteja, cuina i està disponible tot el dia. Està embarassada i li queden pocs dies per fer el part. La família de la persona que cuida li ha comunicat que quan neixi la criatura haurà de marxar de casa. Això és una realitat, no? Això és sensellarisme.
4: Sí, sí.
1: Això és sensellarisme. O sigui, llavors, hem fet un cas de cada desnonament, d'habitatge, d'empadronament, perquè veixin que la realitat és aquesta. I d'això no es parla. Això ho invisibilitzem, no?
0: Bueno,
5: sí,
0: digues, sort que Àngela.
1: Sort que aquesta noia la va agafar un company de Motorocull.
3: Però és un cas d'inhumanitat, en aquest cas, perquè està cuidant a la mare. Sí. Trobo gravíssim.
1: Però fixa't, a l'hospital li han advertit que si no disposa d'un lloc on viure, els serveis de protecció podríem assumir la tutela del nadó. La Joana pot quedar-se sense llar i sense filla. Afortunadament, l'Àlex Blasco, de Motorocull,

0: Jo crec que, que un altre tema també és treballar aquest missatge col·lectiu que n'hi ha, no de que les dificultats que tenen la gent, perquè tenim moltes dificultats avui dia econòmiques per sortir endavant, molta gent, un número molt important de la població, aquest missatge que el problema de les nostres dificultats les tenen els més pobres. O sigui, s'ha tornat la idea de que la meva dificultat, que sóc pobre, entre cometes, no? La té el més pobre. En lloc de mirar, de tornar la mirada i donar-se compte que el problema de les nostres dificultats no les tenen els més pobres, sinó les tenen els grans tenidors, els que s'estan engreixant a costa nostra, que és cada vegada n'hi ha més rics, cada vegada n'hi ha més pobres. Uh-huh. Això és una part, tot aquest discurs que jo crec que tenim que combatre.
1: És que ja no és els pobres. Quan parlem de treballadors pobres, sí, sí. És el que he explicat per abans, això, és que el salari no cobreix.
0: Per això, és així.
1: La gent que es pensa que aquest no és el meu problema, és el problema dels pobres, dels immigrants, s'equivoquen perquè els hi tocaran bé.
0: Però un dels problemes que tenim, un d'ells, és que aquesta gent amb tantes dificultats, que tots la tenim perquè jo sóc pensionista i cada vegada tinc més dificultats d'arribar a final de mes i em tinc que anar traient de coses que abans feia, cada vegada ens estem empobrint més com a societat, i llavors és fer la culpa de les meves dificultats als que són encara més pobres que jo, els que no tenen res. No, en lloc de tornar la mirada cap a on la tindrien que tornar, que són els veritables com responsables de que ens estem empobrint.
2: És el gran èxit del capitalisme.
0: Exactament.
2: Veure el culpable en el que està pitjor que tu i no en el que tu genera. No?
0: Per això jo crec que aquest...
3: El Joan Antoni ha demanat...
4: Torno a dir, racisme immobiliari, no? Això és una competència municipal, no? I ho veiem cada dia Idealista, els portals immobiliaris, i l'Ajuntament de Mataró no ha fet cap denúncia. Els sindicats de llogateres i el sindicat d'habitatge socialista han fet 44. És que no fan res a nivell municipal. Llavors, no? Quan és un problema que hem de sortir al carrer. No? Jo acompanyo molta gent a buscar, uh-huh, a buscar pis i en trobem el racisme immobiliari de seguida. No? No pot ser. Uh-huh.
3: Vols dir alguna cosa? Però molt breu.
5: Molt breu. Jo crec que també el que apuntàvem, de que la problemàtica d'habitatge afecta a totes les capes gairebé de la classe treballadora. Estem parlant de persones sense llar, però que t'hagis de marxar del teu barri perquè t'han pujat el lloguer també és una problemàtica. Que hagis de triar entre omplir la nevera o pagar el lloguer també és una problemàtica. Llavors, com que aquí ningú està exempt.
3: Gràcies. Tu volies dir alguna cosa?
0: Sí, no,
3: molt breu.
0: No ho he pogut dir abans. Que l'altre discurs que tenim també que combatre és la por que s'està generant també a les capes més pobres, les que no tenen res de la societat, quan se les criminalitza, i llavors per això no els hi lloguen, a part de que no arribin econòmicament, tampoc els hi lloguen als Mohamed, perquè clar, com tots estan criminalitzats, que això ser un ocupa, no em pagarà, em violarà, i llavors hi ha dos tipus de missatges a la societat que tenim que d'estar molt d'espècie.
1: Perquè no hi ha cap jove que tingui un salari.
0: Per combatre.
3: És que els joves tenen salaris de 1.200 euros o 1.100.
5: Els contractes temporals.
1: O desnonament o resolucions de contracte, per quan ara és obligatori definit, llavors es diu que no ha complert les pràctiques.
3: Sí.
1: I això ja s'ha denunciat ara fa poc, de que hi ha empreses que et contracten, diuen no ha superat el període de prova, però al cap de mig any la torna... Bueno, també això s'ha denunciat i ja estan intervenint, sí, Inspecció de Treball, però que vaig veure aquest dia.
3: Sí, sí, sí.
1: O els becaris. Sí, sí. És l'altra història. No, tot està inventat.
0: Sí, sí. La desproporció entre el salari i el preu del lloguer és molt simple, no? Una desproporció entre 1.500, 1.200 un lloguer i 1.200 el salari mínim, és així de simple. Sí, sí, sí.
3: Moltes gràcies. A mi ara m'agradaria aprofitar aquests 7 minuts que només ens queden per, si podíeu, vosaltres donar alguna opinió sobre aquesta llei del sensellarisme que està en tràmit, ja va entrar en tràmit a l'antic període legislatiu, va acabar el període, va decaure per la pròpia tramitació i ara els partits l'han tornat a posar en marxa, em sembla.
2: Sí.
3: Quina opinió teniu?
2: primer d'entrada, ja que hi hagi una legislació sobre aquest tema, és un reconeixement de que fa falta, no? Que hi ha un problema gros, que és el, li diem sensellarisme, i vol

0: i moltes coses, i aquí n'hem parlat de moltes, no? I, per tant, que hi hagi una llei, ja està bé, vol dir que alguna cosa... Ara, després haurem de veure realment l'aplicació de la llei, com sempre, quins subterfugis apareixeran perquè no acabi de funcionar, com tot, però jo crec que és bo, i pel contingut que de moment s'està tractant, també em sembla que va en bona direcció, no? Fa poc vam tenir una trobada amb gent de Sant Joan de Déu, de Càritas, d'una fundació Rocky Pi, etc., que són gent que ha participat, han estat cridats a participar en el contingut d'aquesta llei, que són la gent de Rels, perdó, que són l'entitat que més treballa aquest aspecte del sensellarisme, i estan bastant satisfets de per on van les coses, creuen que se'ls ha escoltat molt i que s'han incorporat pràcticament tot el que es demanava, no? Que passa, una de les coses importants serà la definició què és sense llar. Vol dir només aquell que està vivint al carrer o tota la gent que està mal vivint en altres llocs, però diguem, hi ha un sostre, no? Si només és que hi ha sostre o no hi ha sostre, això seria...
1: Acabant, que si no...
0: Perdó.
2: Bàsicament el que diu la llei és que la proposta suposa passar d'un model bàsicament assistencial a un enfoc basat en drets, prevenció i obligacions clares de les administracions.
1: Uh-huh. I això, el fet de que ho hagi plantejat la majoria dels partits, no sé si tots...
3: No. Jo no conec exactament com va la tramitació, però segur que aquí també hi ha expectatives electorals per part d'alguns, perquè, com sempre, se'ls pensin que això els hi servirà per perdre votants amb uns. M'imagino, eh? Sempre passa el mateix, perquè el nom espanta. I és el que hem vist a Madrid en tots els debats. És a dir, quan el tema de l'escut social... Perdona, però, és clar, dir que aquest escut social era o escut social o ocupes, és d'un cinisme i d'una perversió terrible. Hi ha el grup, com ha sigut Junts, perdó, que només ha volgut traduir aquest missatge, que estava dedicat simplement per als amics d'Aliança Catalana. És a dir, no, nosaltres som tan... Clar, dir, no, les mesures socials són per afavorir els ocupes. I tots sabem que no, perquè les mesures de l'escut social són per als que tenen un lloguer, estan pagant i els hi volen revisar el lloguer. Per tant, no és antiocupa, és per provocar més ocupes.
0: I la mateixa administració els reconeix la vulnerabilitat i, per tant, el dret de protecció.
3: Sí, però...
0: I, en canvi, la mateixa administració els fa fora, també. Bueno...
2: Jo diria que tenim 13.000 famílies...
1: Ens queden
2: familiars.
1: 4 minuts, 3 minuts. En Pere ja em diu 3 minuts, no 4.
2: Tenim 13.000 famílies en risc de que facin un desdonament, d'alguna manera. I si no trobem un escut social, això serà un salvatge.
4: Sí, que ja està començant a ser aquest degoteig de desdonaments que està sostingut ara de cop se'ns ha disparat. I venen temps complicats, sí, això...
3: Però això és treure aquesta idea de que això, no, com s'ha dit aquí, que això a mi no m'afecta, que només afecta els altres, els d'això, no. És allò de, ara vindràs tu, vindrà el tu, i molta gent, moltes famílies estan trobant, no, això era els desgraciats, els pobres, els vagos, els maleants, tot això, no. I això, als sectors populars de Mataró, i a tot arreu passa. Sí. És a dir, on hi ha més resistència, i on hi ha més desconfiança, i on hi ha més reaccionarisme, lamentablement, és el que es pensa que això va... I no. Si no, tu trobaràs pel teu fill, per la teva família, per tant, o ha d'haver-hi una revolució social, i estic d'acord, és a dir, ha d'haver-hi... Aquest ha de ser un tema candent i obligar a un pronunciament contundent, no de pal·liatiu. Sí, amb això jo estic d'acord, però què s'ha de fer?
5: No, només dic que en quant a la llei de sensellarisme, un grup de Badalona Cui l'any passat van anar al Parlament i es van reunir en els diferents partits per empènyer, perquè creiem realment que és necessària, ja és hora que es posin les piles, ja és hora, estem contents que es posin les piles. Lo important és saber que després es complirà. No, que la llei, perquè la llei a vegades...
1: Ja està, gràcies.
2: Portem un any Mataró-Cuil intentant fer una taula d'habitatge per poder mediar tot el tema dels donaments. Cap cas.
1: Molt bé.
2: Segon, el dimarts passat vam fer una presentació d'una guia de les escoles per intentar activar protocols...
1: I dedicarem un programa?
2: Faig un anticipo, no? On parla, dues frases, no? El director d'un col·legi és una...
1: No pots...
2: Autoritat administrativa. Val, parlem.
1: Doncs moltes gràcies a tots per haver-nos escoltat, a tota la nostra audiència sobretot, que els programes sense l'audiència no serveixen per res, i sobretot que la pròxima, el pròxim programa el farem amb per l'antiracisme. Mm-hmm. Per tant, que indirectament també es tocarà, perquè el dia 21 és el dia del racisme, doncs l'antiracisme. Moltes gràcies per haver-nos escoltat.

0: Jazz.
1: Són les 5 de la matinada.
2: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
3: Hola, molt bona nit, què tal? Un altre dilluns amb tots vosaltres des d'aquí, des de Ràdio Rubí. Sintonises els 99.7 de la FM. També pots escoltar-nos a través de radiorubí.cat. Els dilluns de 9 a 10 toca Musical Express. Meitat programa música country i música d'arrels nord-americanes. I meitat del programa dedicat al pop rock dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Avui comencem el Musical Express amb música de Gary Rafferty, amb la seva peça Right Down the Line, des del City to City, Gary Rafferty.

Avui hem començat la Musical Express amb la música de Gerry Rafferty, nascut a Escòcia un 16 d'abril de l'any 1947 i que es va deixar un 4 de gener de l'any 2011, conegut mundialment per la seva peça Baker Street. Però nosaltres l'hem volgut recordar amb aquest Ride on the Line des del City to City.

Sting, Summers i Copeland. Des del Holanda Zamur. Això es diu Next to You. Segueixes sintonitzant Ràdio Rubí. Això és Musical Express. Els dilluns de 9 a 10 del vespre, la millor música. Ell és Peter Frampton, des del Comes Alive. Aquesta és la gran, gran Show Me the Way.

0: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
1: Segon treball del grup nord-americà Boston, des del Don't Look Back, escoltem una peça, la tercera peça, que es diu It's Easy, amb un canvi de ritme brutal al mig de la cançó, només per genis com ells. Boston, It's Easy. Disfruta-la.

una de les grans bandes de rock nord-americanes, els Boston. Des del seu segon treball, des del Doom Lumbat, ens recorda que el seu primer treball va vendre més de 17 milions de còpies. Cap davant de la banda, el enginyer so, guitarrista i multi-instrumentista Tom Scholz, liderant la banda. Dance entre les grans bandes. Ells són els Steely Dan, amb aquesta peça realment encantadora. Això es diu Hey Nightingale.

Hey, 19. Des del gautxo als grans, Steely Dan. Tancarem aquesta primera hora de pop-rock dels 70s i 80s amb una gran banda de rock britànic, pionera de rock simfònic o rock progressiu, com els Pink Floyd, els Jazz o els King Crimson. Estem parlant dels grans Camel. Escoltarem els Camel amb la seva peça Slow, Yourself Down. Una cançó liderada per Andrew Latimer, va ser el guitarrista, i on Peter Bardens, que és el que està al càrrec dels òrganos i el piano, fa un solo increïble. És una gran, gran cançó. 4 minuts, 46 segons de genialitat brutal. Ells són els Camel.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Hem començat el temps de country amb la banda Jason Boland i els Stragglers. Això es diu The Light. Show me. Ells són els War Hayden on the Oldies. Des de l'estat de Massachusetts. Això es diu Write a Song.

una banda que vam tindre el privilegi de veure-la en directe a la sala Razzmatazz, War Hayden and the Oliers. Ell és Jake Worthington. Això és Only One Away.

T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

És una peça clàssica del repertori de Clint Black. Això és Summer's Coming. Segueix a sintonia Musical Express els dilluns de 9 o 10 del vespre. La millor música, el millor country. Junt amb aquests grups d'arrels nord-americanes. Des de USA cap a les zones de Ràdio Rubí. Últim treball del texà Charlie Crockett es diu Love Song Drifters, i on podem trobar una cançó que va donar a conèixer el nostre amic George Strait. Això és Amarillo by Morning, peça que fa la seva versió el gran Charlie Crockett.

Aquest any tindràs els gran, i quan dic gran, els gran, uns dels grans de la música nord-americana. Són els Sonbol. Escoltem els Sonbol amb la seva peça anomenada Beautiful Texas. Ja ho saps, 18 de juliol, 19 de juliol, a la ciutat de Sancho Niño, tens els Sonbols en directe.

Sempre amb bon ritme. El nostre amic Cody Jinks, des de Texas. Això és Put the Whiskey Down. Ens recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-se per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos una sugerència. musicalexpressrubi@gmail.com. De Texas cap a Florida. Ells són els Mavericks. Des del Music for All Occasions.

T'agrada més el country de Melon i Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

Tenim bons oients a la ciutat de Matadepera. Rebem molts correus electrònics i un d'ells, el del Sergi, ens demanava aquesta peça en concret, que és la peça que tancarà avui el programa. I això em volen. Vull escoltar-la, Farmer's Look. Doncs pel Sergi de Matadepera, per tots vosaltres. I això em volen. Ja em despedeixo de tots vosaltres fins al proper dilluns. Rep una salutació ben cordial de que està com sempre punxant la música, Francesc Vila. Que passeu una bona setmana. Us deixo amb Jason Boland.

0: Són les 6 del matí.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Molt bona tarda a tots i a totes les oients de Ràdio Rubí i a tota la gent que ens sintonitza a través de la xarxa. Som a l'Inspira't, l'espai on busquem el pols de la creativitat i el talent que n'és a prop de casa nostra.
1: Sí, avui venim molt inspirades perquè la primavera ja respira l'ambient.
0: Anem a inspirar-nos i inaugurar la primavera, Carmen.
1: Avui a l'Inspira't ens acompanya Jordi Colell, productor musical, baixista de referència i un dels artífacs del so de grans artistes com Antonio Orozco. Un rubinenc que va estar nominat als Goya per la millor cançó original per al cover l'any 2022 i que té un disc de platí a l'estudi. Jordi, benvingut a casa.
2: Hola, què tal?
1: Per nosaltres és de la casa ja, eh?
0: Sí.
1: Ja,
0: repeteix, de l'Inspira't.
2: Un plaer ser de la casa, és un honor.
1: Avui, com que ja vam tenir una entrevista amb tu, doncs era el 2023, vam estar revisant, i van quedar moltes coses pendents. Llavors, jo crec que avui ens toca conèixer més a fons i conèixer la part més creativa teva, el teu procés creatiu, no? Com és. I anem a veure doncs, aquesta figura del productor que comentàvem l'altra vegada, que dèiem que els productors musicals veníeu a ser uns arquitectes del so, no? Perquè heu de construir, doncs, heu de posar com les bases, no? Quan comença realment una cançó per tu? En quin moment?
2: Comença amb un estat d'ànim. Qualsevol, jo fins fa poc realment pensava on comença una cançó, no? Comença amb quatre acords, però si aquests quatre acords no et diuen res o no et mouen, no, és impossible començar la cançó, no? Si no, primer no tens aquesta sensació, no?
1: Que et desperti alguna cosa, emoció, que et mogui alguna
2: emoció,
1: cosa.
2: Sí, moviment al cos, ja sea per a bé, per a mal.
1: Això t'anava a dir perquè tu t'adaptes a diferents estils musicals i aquests estils també comuniquen emocions molt diferents.
2: Sí, sí, i sobretot en aquests temps, parlant d'estils, m'agrada veure com el no estilo, o sigui, ja podem transgredir completament, no? Sobretot les textures, els estils, jo penso que no, estem en una època amb la modernitat que tenim ara, de la mescla, del mestissatge, de tot, penso jo amb els estils com una cosa una mica abstracta ja, no? La categorització tan tancada que hi ha hagut sempre els estils, jo penso que una de les meravelles que hi ha ara de la mescla, de barreja, és això, que precisament no hi ha estilos, no?
1: Podem dir que ets un arquitecte del mestissatge o d'allò diferent?
2: No, el mestissatge és que té connotacions concretes de temps pretèrits quan els mixtures eren molt separats, no? O hip-hop, con no sé què, con, no? I el mestissatge pues, és com ese choque de cultures muy distinto, però no parlo amb aquest to concret, parlo amb el to de que ja no se sap quina l'alternativitat que té la música, com antaño el rock alternativo, o què és el rock alternativo hoy en día, o què és el rock i què és el pop. Hi ha una barrera on abans hi havia una barrera, ara clarament està un poco más difusa, no? Mm-hmm. I no se ve, perquè texturalment és tot molt semblant i realment els estils es manifesten més amb l'actitud que no pas ja amb el so, no? No us sembla que ara el trap...
1: L'actitud del músic,
2: per exemple, l'actitud del trap és com el rock que hi havia antigament, no?
0: És una evolució de la música.
2: Clar, però aquesta rebeldia, no? I aquesta... Tot això... Però clar, ara no li diem rock al trap, però fa la funció que feia el rock en su dia, no? De rebeldia i de queja i d'ir a la contrària i de... No? Per això que els estils i tot això jo m'agrada veure-ho més com les actituds. I sobretot les actituds de l'artista. Quan estàs treballant amb un artista has de saber per on va, per on va, si és rebelde, si no, si està triste, i en base a això treballar, no?
0: I tot això, Jordi, ho fas des de Monkey Sound, aquí a Rubí.
2: Ho feia en tiempos pretéritos també i sempre
0: que... Sí, inacabats.
2: I m'agrada parlar molt, sempre m'agrada reviure l'època del Monkey perquè és on vaig aprendre més i on vaig estar treballant un breu període de temps amb el que va ser el meu mestre, que era el Xavi Pérez, que sempre lo llevo conmigo todos los días, que ja no hi és, i em va ensenyar moltíssimes coses, no? Ell, en aquella època era ell qui produïa l'Antonio, a Orozco, etc. I d'aquí vaig aprendre pues, gairebé quasi tot el que sé, no? I ara tinc jo el meu propi estudi a casa, a la meva marmita en l'extraràdio rubinense, a Castellnou, en una casa, i és donde vivo todos los días fent música, no? Totalment aïllat, i tothom qui vulgui venir està convidat. Però ara ja no al Monkey, no. Fa molt de temps que no hi som allà, però bueno, va ser meravellós, no? poder estar allà.
1: Sí, sí.
0: Bueno, igual que la música evoluciona, tu també evoluciones, no?, com a persona.
2: Sí, sí, son mutables. Como decía Heráclito, filósofo presocrático, todo es puro movimiento, ¿no? Y...
1: Mm-hmm. L'aigua no és la mateixa, no?
0: I si no malament.
2: El riu no és el mateix. El riu no és el mateix, exactament.
1: Sí, sí. Jo volia preguntar-te, ja que parlàvem d'estils i de, doncs, que espera una mica com aquesta frontera o es desdibuixa, quina opinió tens del nou disc de la Rosalía i el que han fet, no?, doncs amb aquest tema de la Perla, tu com a productor?
2: Jo, com a productor, òbviament, el que està clar és que té un so que és espectacular perquè compten amb els millors enginyers del món, amb el millor equip de producció del món. Lo que jo podria filosofar una mica més amb el tema de la Rosalía en si mateix. Jo, la Rosalía, per exemple, quan no sabia qui era i vaig sentir el primer disc, penso que em va suggerir el que em passa a mi quan m'agrada molt una cançó, i és que m'oblido totalment de l'artista. Uh-huh. I no m'interessa l'artista. O sigui, a mi quan m'interessa una cançó, escolto tot el disc, però si m'agrada la seva música, no m'interessa l'artista. O sigui, no, és com que el vull treure de l'equació. I últimament, fa dos o tres discos, amb segons quins projectes de super mainstream i tal, noto que la presència de l'artista està molt per sobre, té moltíssima més dimensió que l'obra en si mateixa. I això, instintivament, a mi... em xoca una mica.
1: T'allunya?
2: No... Sí, sí, totalment, del
0: contingut. Clar, però aquí entren els efectes del màrqueting, no? Potser que els artistes, molts d'ells i moltes d'elles, s'estan convertint més en un producte que realment en un artista.
2: Es nota que hi ha molta més inversió en una cosa que en l'altra. Sí?
1: Sí, sí.
2: Cosa que amb
1: sí,
2: els primers discos s'intueix i és palpable, i això, ojo, vaya por delante, que és la meva opinió i el que jo noto en base a puro sentimiento. Tampoc hi ha un... No estic sistematitzant ni intel·lectualitzant res. El que jo sento amb els primers treballs era que hi havia algo que transcendeix tot, no? Que hi ha una proposta que és supersòlida, supernova, trencadora, amb quant al missatge, amb quant al so... Hi ha una frescor que ara mateix no connecta amb el que jo necessito. Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Què ha canviat del Jordi Colell, que va estar nominat als Goya el 2022 per aquest tema, no?, amb l'Antonio Orozco,
2: sí,
1: fins ara, no?, parlàvem d'aquesta evolució a
2: sí,
1: nivell creatiu. Què és el que creus que... Quin que, Jordi tenim ara, diferent que, del que teníem aquí?
2: Què ha canviat? Pues tot. Tornem a la mutabilitat, i és que tot ha de canviar, els sistemes, el com un es troba, si, quan t'has de plantar cada dia i tractar de ser creatiu i fer una cançó peti-qui-peti cada dia, o encetar una cançó peti-qui-peti, és molt difícil. Sobretot no entra la repetició constant i en el triamiento i a ser una cornucòpia teva contínuament, no? Has de canviar per força, perquè si no estàs condemnat, no?, a fer el mateix. Llavors, de quina creativitat estaríem parlant? De ninguna, no?
1: Clar.
2: Jo, cada dia que passa, treballo, intento trobar noves maneres o noves formes d'encetar una cançó, pues, si estic acostumat a fer-ho amb una sensació aquí a l'estudi, ara, pues, últimament, els primers acords que poso mai els faig a l'estudi. He de sortir al camp. És el que em va, ara mateix. Per canviar, per trencar... Necessito buscar formes noves contínuament per no estancar-me. Sí.
1: Podríem dir que és això com una mena de ritual que tens ara, però
2: sí,
1: que també ha canviat.
2: Sí, però el ritual més aviat és canviar les coses, que no les coses en si mateixes. El ritual és fer les coses diferent, mm-hmm, o buscar-te de diferents formes, no trobar una forma diferent concreta en un moment determinat.
1: Mm-hmm.
2: El ritual no és anar al bosc, sinó el ritual és canviar. Quan m'avorreixi d'anar a fer els primers acords aquí al costat de casa, al bosc, a Castellnou, pues buscar un altre lloc. Poder serà una esplanada sense arbres, o poder serà a casa de la meva àvia, o no sé.
1: Perquè hi ha una part...
2: És tot aleatori. El que no és aleatori és la certesa de que has de canviar. Per fer les coses diferents i per tenir propostes noves, has de pensar diferent.
0: Has de pensar i has d'incloure també eines noves. Parlem una mica de la IA. Tu com et portes amb aquest tema?
2: Pues la IA és un concepte que és brutal i encara no... I penso cada dia i m'agrada filosofar molt amb això, però no, encara no sóc conscient del que ens aportarà. Aquesta democratització que ens venen sempre, és que això democratitzarà... Després es demostra amb una millora dels resultats a l'hora de la veritat. Hauríem de plantejar-nos això, no? Jo no estic tan segur que vagi a millor el producte final.
0: Home, parlem de que és una eina, però encara no té sentiments. No sé si arribarem a veure-ho, això, però o serà molt ràpid i ho veurem molt ràpid. Doncs, però jo crec que al final la música, com qualsevol art, a través de l'AIA no sentirà igual, no? No se sent igual. No hi ha aquesta essència de la persona.
2: És que, clar, ara, i sobretot amb la música és molt paradigmàtic, la música a l'època dorada, per exemple, del rock, o a finals del segle passat, la segona meitat, amb grups com, pues, jo què sé, des de Led Zeppelin, des de Beatles, Police, Queen, bla, bla, bla, es premiava molt ser diferent. Però ser diferent amb uns nivells superdramàtics, no? El Bohemian Rhapsody no el volia ningú i va ser la clau de l'èxit. I ara el paradigma ha canviat totalment. Des de la indústria només tenim gent que vol assemblar-se a altres cançons que han sigut un èxit, perquè l'únic que volen, estem parlant de la cultura mainstream, que també, evidentment, afecta el pobre xaval que està a casa seva i vol triomfar en el món de la música. Quiere que su bombo suene como el bombo de la última canción de Drake. No vol fer una proposta amb un sonido de bombo diferente, sí? I la IA és un potenciador de totes aquestes mals hàbits, penso jo, a nivell creatiu, no?
1: Si parlem de creativitat, podríem dir que per poder connectar amb aquesta part més creativa, més instintiva, també, tu has d'anar a buscar el Jordi Nen, connectar amb aquesta part teva, o no?
2: Sí, però jo crec que les nostres versions de nen no són ni de buscar, viuen amb nosaltres contínuament i no te les treus de sobre, eh? Jo, a mi em passa, en eso soy como la luz, no tengo tiempo, o sea, estoy viviendo simultáneamente
0: m'encanta no tengo tiempo.
2: Sí, sí.
0: De tant al qual el saludo.
1: Perquè està ja al seu estudi, eh? I allà el temps desapareix.
0: Jo crec que el nen del Jordi, que ens estava comentant abans, que ell ara està molt pels grups i els artistes emergents, jo crec que el seu nen està buscant aquesta diferència, no?
2: Totalment. I a més, amb el que parlàvem abans, no?, en relació a això dels grups indies i sobretot amateurs, gent que està començant i gent que té una puresa dins, que vol explorar, que nunca te dicen un no, vamos a probar esto y nunca dicen no. Esta canción dura 4 minutos, no, porque tiene que durar 3 o 2.5, no? Que és el que passa en segons quins estaments musicals, si no vamos a enganyar-nos, això és així, no? Perquè l'última ja que he sentit és perquè et dona més plays, perquè si la cançó dura 2 minuts, amb 4, si dura 2 minuts fas el doble de plays, amb un Spotify o amb un Tidal o amb
1: alguna
2: cosa així,
1: no? Sí, sí, sí, buscant els clics, no?
2: Clar, o sigui, alejándonos cada vez más.
1: No? Sí, del concepte de pura música, crear música...
2: Exacte, crear...
1: Per despertar, no?, emocions i...
2: Totalment, i treballar amb gent que és amateur, pues, és totalment al contrari, és gent que està oberta a l'experimentació, que no té prejudicis, que estan aprenent... Tu d'una persona que estàs aprenent pots aprendre moltíssim, també, no?
0: La curiositat, que és, exacte, molt important. Exacte. I quines propostes tens sobre la taula ara? Presenta'ns alguna cosa que estiguis fent.
2: És que jo això és que
0: ho
2: no
0: tens
2: ho sé.
0: Molt amagat a tot
2: no
0: això.
2: No sé fer,
0: ja,
2: no ho
0: ja
2: sé
0: saps
2: fer.
0: Que a mi m'agrada tirar de la corda.
1: Molt, molt esperat, eh?
2: Però no ho
1: molt
2: sé esperat, fer, no ho sé fer jo, i tot i que m'estic m'estoy retirando progressivament de les redes socials. Ja estic a l'estudi retirat gairebé físicament del món real i ja també ho estic fent del món digital a poc a poc. Para convertirme finalmente en un árbol algún día, espero. A mesura que vagin sortint projectes, i sobretot d'aquest any, una nova jornada amb un nou enfoque i tal, si esteu atents a les xarxes socials, pues això sí que ho aniré penjant. I muy tímidamente, en una història o aniré posant artistes.
0: O sigui que tot el que tens ara entre mans està encara al forn.
2: Sí, està encara al forn, i sobretot perquè són persones que són els seus primers projectes, que són les seves primeres cançons. També estic contactant jo proactivament amb gent que m'agrada com canta o que m'agrada com composa i els persegueixo perquè vinguin a l'estudi. I això mateix, o sigui, estem en una etapa ara d'I+D brutal.
0: I què és el que t'atrau d'aquesta gent que tu contactes?
2: Uf, no es pot ni explicar. És que és... sentimental total, és un feeling. No sabria ni com...
0: Les papallones a l'estómac.
2: Sí, sí, sí.
0: Com
2: sí.
0: Quan t'enamores, no?
2: El mal aquest de cor, no sé, és una aleació de mal d'estómac a la boca de l'estómac i de pressió al cor, no? Com una tensió, com un nervi però agradable, és algo així.
1: Aquesta connexió, aquesta sinergia, no?, que es produeix, que a vegades és com una mica màgic, no?
2: És com una ansietat, és una ansietat però agradable. És una ansietat... Sé que és un poc oximorònico, el
1: concepte. Sí, però ens encanta aquesta comparació, no?
0: I jo també m'agradaria, com sempre aquí ens agrada una mica aquest moment d'inspiració o de projecció o de projectar, et queda alguna cosa així com dir tinc moltes ganes de fer això?
2: Relacionat amb fer cançons... Jo crec que això no s'acaba mai. Sempre tens aquesta picabaralla de me gustaría superarme a mí mismo y una de las maneras sería gustándome algo que yo hiciera, ¿no? Això també és veritat, ¿no? Aquest rotllo que no t'acabes d'agradar mai i que pues, sempre busques això, ¿no? De, ojalá algún día pase, ¿no? Això sempre em queda aquesta búsqueda que jo penso que és eterna i que no acabarà arribant mai, però bueno, mientras tanto, pues ahí vamos.
1: El conill,
2: ¿no?
1: La pastanaga, i la pastanaga...
0: I en el món del cinema, ja que t'has obert camí també en aquest sector,
2: sí.
0: Hi hauria alguna per fer?
2: Sí, vaig tenir una proposta, però encara està en l'aire, perquè el món del cinema, com suposo que us podeu imaginar, és com a palacio i va superdespacio, perquè bueno, s'han d'activar uns resortes brutales i uns mecanismes que triguen molt, però sí que hi ha propostes molt interessants al cinema, cosa que seria que a mi m'encantaria, que vaig estar fa uns anys a punt de fer una banda sonora, no va sortir, i ara probablement sortiria alguna coseta molt interessant, i sobretot amb un projecte superguai, amb una pedazo de directora cinematogràfica, una cineasta brutal, mejor persona todavía, que a més coneixes per aquelles casualitats de la vida que no saps ni com t'hi trobes, i com el que vam xerrar abans fa 5 minuts, no? de la pelu, no? I de por qué estamos, no? Sí. Casualidades d'estes, sí, brutales, sí. No?
0: O causalidades.
2: Causalidades, hòstia.
1: Sí, sí, sí, sí, una sí, mica sí. De tot, no? D'atzar i de...
0: I m'ho has deixat així, tirat a l'aire, sí, sí, i jo recullo jo quan no, pugui, no?
2: I no diré res més. Ja, sí, ho he intentat,
0: ja ens quedem amb les ganes, Carmen.
2: He intentat anar amagant progressivament, però ja està. Però sí, hi ha projectes amb el món del cinema i sobretot superinteressants i...
0: O sigui que tindrem que estar a la guai perquè hem de ser les primeres, eh?
1: Tornarà. El Jordi Colell tornarà, ja el tenim fitxat. Si no es treu el WhatsApp, eh?
2: Lo veremos.
1: Ui. Doncs no sé, haurem de mirar on està amb l'estudi.
0: Home,
1: eh?
0: Cineastes comencen a haver-hi, eh? Perquè també ens ha costat que hi hagin referents de dones en el món del cinema, però bueno, ja comencem a tenir, i de molt bones. Anirem descartant també, sí. Aviam què passa. Sí, sí. És una bona opció.
1: Però ens han deixat l'AM, ens fa un teaser, allò... Per realment deixar-nos amb les ganes. Jo no vull que marxis sense preguntar-te un altre cop, anant al tema creatiu, no? Perquè dins del món de l'art, no?, hi ha molta obsessió també. És a dir, tu en el moment en què comences a produir una peça... És una obsessió per tu i en qualsevol moment t'estan venint idees i te'n vas a dormir i és una cosa que no pots parar de pensar en això?
2: Sí, vaya por delante que jo també tinc una condició concreta i no sé com es diu això ni ho vull saber, però sabeu aquest condició que tens una veu que no calla mai en tot el dia? Això em passa. No quiero saber ni cómo es para no creérmelo más.
1: Sí.
2: ¿D'acord? I así le doy un poco de posibilidad de no existencia a eso. Clar, el món de la creativitat, en general, tu pots prendre de moltes maneres. Jo no vull dir que sigui totalment així per tothom, perquè no ho és. Jo, la meva experiència és d'exigència total i sobretot de lluita fútil completament a gustar-te. I aquesta és la grandíssima obsessió, no? Que nunca es suficiente, que tot està... Jo, a vegades, també, quan els projectes s'allarguen, em poso superdramàtic. Deien companys meus de la indústria, les canciones... Un amic meu argentí, Jordi, les cançons no se terminen, se abandonen, em deia.
1: Clar.
2: I és veritat. Totes les cançons han sido como abandonos y de ya no puedo más, ya tiene que salir porque ya no puedo más con esto. I quan estàs en aquell moment ja del release, que l'entregues a la companyia o l'entregues a l'artista, dius, está todo mal y no vale nada, y no, perquè ja has donat tantes voltes, que bueno, després hi ha cançons que han anat molt bé, cançons que no han anat tan bé, però el sentiment era el mateix, era com d'abandono total, i això sí que és una obsessió que és una mica insana, però que penso que amb el temps al final aprenem a viure i a treballar en torno a tot això i a controlar-la una mica més. No?
1: Sí, es converteix en un arbre, finalment, doncs que sigui un arbre ben, ben florit, no? I amb unes arrels molt fortes.
0: Home,
1: no?
0: Jo espero que...
1: tota aquesta veu...
2: Ficus, jo, un ficus microcarpus.
0: Jo espero, Jordi, que aquesta veu no calli, perquè si no deixaràs de crear, i no pot ser. Encara que sigui una, a vegades sigui una mica molesta, però bueno, ha d'estar la veu.
2: Sí, ha d'estar, però per sort aprenem a distreure-la. O a ponerle una manzana en la boca durante unas horas, ¿no?, al día.
1: Per això també surts al camp. Imagino la connexió amb la natura és una manera de dir... vaig a connectar amb alguna cosa més gran, no?, que la meva veu o que el meu... no sé com explicar-ho.
2: És molt perillós sortir al camp també perquè estàs sol amb els teus pensaments i li das más cancha todavía a eso, no? Però no et queda un altre. Has de fer, has de canviar. No, has de provar coses noves contínuament.
0: I ens queda una miqueta de temps. Alguna persona d'aquí de Rubí que acompanyis? Algun músic, artista? Estàs treballant amb algú d'aquí de la...
2: De Rubí no. Estic treballant amb gent de Madrid, ara mateix, de Manresa... Bueno, amb algú de... És de Rubí, vale, sí, és de Rubí. Començaré a treballar...
1: No viu a Rubí.
2: Sí, sí, crec que sí viu. De fet, comencem a treballar... Avui és dimarts? Dijous. Però vale. Tampoc diré el nom.
0: I també ens ho deixarà en l'aire.
1: Per això t'ho dic, estava investigant.
0: Això és un tràiler per tornar.
2: De fet,
1: sí,
2: aquesta,
1: és així.
2: De fet, aquesta persona de Rubí és una d'aquestes pesques que he fet per xarxes de veure. Però tu com és possible que facis aquestes cançons? O que cantis així, por favor, ven a l'estudi. I em va dir, no, perquè jo què vull fer en l'estudi? I van passar els mesos i tira una altra cançoneta per les xarxes i torno a dir, però por favor, ven. I aquesta vegada s'hi ha colat. I comencem a treballar el dijous. O sea que...
0: Ah, mira.
1: A veure...
2: La pròxima, si d'ella, us
0: puedo
2: contar.
0: Ella. Home, i la podem convidar, també.
1: Això ho anava a dir, que vinguin aquestes persones també acompanyant-te doncs, a tu, no? Que no passin els anys que hem passat ara, que jo quan mirava i vaig veure 2023, deia, què? Com? Com han passat? O sigui, si semblava que era ahir, quan estàvem allà, no?
2: Volant, compartint
1: estudi, no? Amb el cabell curt.
2: Sí, era altra persona.
0: Jo ni el coneixia quan he arribat, o sigui que... Però ara ja em quedo amb tu, Jordi, eh? Ja m'he quedat amb tu, de nou. Jordi, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Sempre se'ns passa el temps volant perquè realment és impressionant. A part, hem conegut la teva trajectòria i ara conèixer el teu moment vital d'ara ens encanta.
1: Sí,
0: Carmen, totalment. Acomiadem el Jordi.
1: Acomiadem el Jordi i ja saps que aquí és casa teva. T'esperem per seguir filosofant de la música i de tot el que vingui. I nosaltres doncs, anem ara amb un tema musical doncs, que potser ara el Jordi Colell... no està tan vinculat, no?, amb Antonio Orozco, però...
0: Li sona d'algú,
1: que no? Me busquen por dentro, doncs hem de fer també aquest perfeccionisme que tens, no?, doncs alguna vegada doncs, les coses es demostren, no?, que surten bé.
2: Sí, i tant. De vegades surten bé, sí.
0: Gràcies, Jordi.
2: A vosaltres.

0: I seguim a l'Inspira't al 99.7 de la FM amb la Cuca Fernández i Carmen Moreno, l'Estelma i Luis de Ràdio Rubí. Hi ha persones que treballen amb paraules i n'hi ha que treballen amb ànimes. La nostra convidada fa totes dues coses: escriu, acompanya, escolta i sobretot transforma. I ho fa des d'un lloc poc habitual, el sentir profund, aquest espai on les emocions no s'expliquen, sinó que es reconeixen. Narradora incansable, acompanyant en processos de dol amb una mirada xamànica, que ara ens explicarà, i veu activa en espais de lideratge com la Cambra de Terrassa, Mujeres Creatives del Vallès... una infinitat de coses, no podria menjaria tot el programa presentant-la. Deixem que Montse Clemente es presenti ella mateixa. Bona tarda, Montse.
1: Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
2: Bona tarda, Montse.
0: A tu per estar aquí, per inspirar-nos. Parles molt del sentir com, brúixola vital. En quin moment vas entendre que aquesta seria la teva, podríem dir, manera d'estar al món?
1: Doncs jo crec que ja vaig néixer així, sincerament.
0: De sèrie.
1: Sí.
0: Ve de sèrie.
1: Sí, sí. Sempre, des de que tinc un record, doncs he estat com molt... molt deixant sortir allò de dins, no?, que ens inspira. Avui estem en el lloc ideal. I t'ajuda, doncs, a transformar el teu voltant, doncs, en una cosa més harmoniosa, més bella. És una miqueta... És el meu dia a dia.
2: I amb aquest sentit, com tens tanta capacitat d'arribar a tantes coses? Doncs... I fer-ho amb el sentiment de, des de la teva essència?
1: Sí, d'això es tracta. De ser la mateixa... avui aquí al programa, com quan estic allà al comitè executiu de Cambra de Terrassa, com quan estic organitzant, doncs, un megatorneig de tennis taula, com... O sigui, has d'estar en el teu centre, i un dels meus secrets és que com més al centre estàs, en equilibri, i com traient-te capes, no?, i deixant sortir cap a fora la teva essència, qui tu ets, doncs entres amb... M'ha fet gràcia, perquè abans es sentia l'entrevista...
0: L'entrevista amb el Jordi Colell, va tot molt lligat, eh?
1: I jo connecto molt amb el no temps. I quan connectes amb aquesta manera de passar per aquesta experiència vital, doncs et dona temps a fer moltes coses, a arribar, a connectar la gent.
2: Tenir no temps.
0: Tenir no temps, però jo el que vull és saber... Com arribes aquí? Com ho aconsegueixes?
1: Com ho aconsegueixo?
0: Acompanyes a gent, sí, també per ajudar, no?, a aconseguir aquests estats d'ànim, no?, de connexió.
1: Sí, bueno, jo més que ajudar, jo el que intento és... tu ho has dit, no?, el tema de l'escolta, escolta profunda, no?, a tothom. Fins i tot, abans em m'ha fet gràcia la simbologia d'acabaré sent un arbre, i dic, home, els arbres també parlen. Vull dir, jo sento... De formació soc traductora, això no sé si ho sabeu. Soc traductora i correctora, vull dir, el tema de la llengua és important per mi, forma part del meu dia a dia, i aleshores el que faig és traduir també, doncs, aquest sentir de la gent que tinc al voltant. És aquesta escolta profunda i, sobretot, doncs, també mostrar. Jo crec que la manera d'ajudar la gent és mostrar un camí, manera diferent d'actuar.
2: De fet, aquest acompanyament el fas amb gent que escriu. Ara estàs, sí, acompanyant a gent en el seu dol.
1: Sí.
2: I molts més acompanyaments. A mi m'ha cridat molt l'atenció perquè esteu fent ara una associació també formació, no? Esteu fent una associació per formar persones d'acompanyant el dol.
1: No és exactament això. No és només acompanyament al dol, és la figura de la doula.
2: Doula.
1: Doula de la mort.
0: Però doula de la mort.
1: Sí, la doula...
2: És que em sembla increïble aquesta paraula.
1: Doula, etimològicament, és la dona, perquè habitualment eren les dones, tot i que ara tenim companys també que ho fan, que potser s'associa més al moment del naixement.
0: Sí,
1: és aquest,
0: exacte,
1: acompanyament, aquest posar-te al servei d'estar allà per, en presència, per donar suport, ànim, per acompanyar, per ajudar, per aconseguir que la que es pugui viure d'una manera natural. Aleshores, el trànsit envers la mort, doncs, també és una cosa que hauria de formar part d'una manera molt més bonica i natural en el nostre dia a dia. I ara mateix, doncs, mira, jo mateixa vaig tenir l'experiència, ara fa 2 anys, no?, va morir el meu home, i m'ha tocat viure com la gent no sap com tractar una persona que està en dol, fa por parlar de la mort, què és això, no?
0: No ho sap gestionar, no? Clar, perquè tampoc ens han ensenyat, i com que fa tantíssima por...
1: Sí, i d'això es tracta. Per això les paraules, es tracta de no silenciar el que tenim a dins. I l'escriptura, per exemple, jo el que treballo és la ontoescriptura, que és precisament l'escriptura des de l'essència, no tant pensar en estic creant una cosa molt bonica, sinó estic revelant l'essència, estic parlant del que és important, no? D'això es tracta, ja deixar-nos de tonteries i d'aparentar i de tot això, i anar a lo senzill, a lo important, i bueno, m'encanta.
0: Tu també recites, participes en recitals, llavors entenc que aquest anar endintre teu, quan tu estàs recitant, també d'alguna manera és com que vols treure i vols comunicar a tothom, no?
1: Tot sí, allò. No, és el que dèiem, demostrar. I a part, doncs, hi ha la part lúdica, a mi m'encanta. El teatre també és un molt bon exercici, cantar. Jo canto molt. Jo quan estic molt contenta canto, quan estic trista també canto. Em tiro molt per les jotes, perquè el meu pare era aragonès, i en un funeral em poso a cantar una jota, i en un casament també. De vegades no són jotes, són altres coses, però aquest expressar, i el que són els poemes, i més, per exemple, que estic treballant molt vaig estar a Mujeres Creatives, ja ho saps, Carme, que vam compartir.
0: Ens vam conèixer aquells anys, fa molt.
1: I vam fer performances molt xules, no? Que és la manera també una miqueta de ritualitzar, que és com arribes a la gent. És la part xamànica, entre cometes, no?, en el dia a dia, que ha quedat com molt relegada, no?
0: Aquesta tribu, també, sí, aquesta part bonica de l'associació era aquesta tribu que es creava de dones, creadores,
1: exacte,
0: creatives.
1: Bueno, jo és que vaig estar al front de... Sempre... Bueno, he estat al front de molts grups, però especialment de dones. Allà vam arribar a ser 100 sòcies, i sempre també he treballat en cercles de dones, després van acabar convertint-se en cercles mixtes, també, perquè tot va evolucionant.
2: També és interessant que siguin
1: mixtes. Sí, sí, sí, sí.
2: I com és conviure aquesta creativitat amb el món empresarial? Perquè també estàs a la Cambra de Terrassa, al comitè executiu. Com és aquesta... Perquè és una mica, a vegades, no?, com incoherent.
1: No,
2: incoherent en el sentit de que a vegades la gent que és una mica artista no pot estar dins del món empresarial, no? O molta gent ho pensa així.
1: No,
0: aquest prejudici,
1: jo crec que hi ha una petita confusió, estem parlant de creativitat. Una cosa és un artista, potser que...
2: Però també són empreses, un projecte també és empresa.
1: Exacte, però
2: no, tu deies incoherència perquè molta gent ho veu així. O sigui, molta gent no pensa que un projecte musical o un projecte teatral sigui una empresa, i al final també funcionen com una empresa.
0: Emprenedoria, no?
2: Clar.
0: Sí.
1: Però parlem de creativitat. Creativitat la pots tenir a casa teva quan estàs cuinant. D'això es tracta, de no seguir ordres, seguir les passes, seguir el que fa tothom, el que comentava abans el Jordi, no? Aquest, he estat a punt de dir-li... Aquesta veueta que et parla, no la facis,
0: no la
1: callis, callar.
0: Clar.
1: Sí, això està bé. O sigui, estem cercant Déu i la inspiració fora, i t'està parlant.
0: I dintre.
1: Això és el meu sentir. Un dels meus llibres, que és El poder del sentir en tu dia a dia, parla precisament d'això, de que ens hem de fer més cas.
2: Doncs aprofitem que i et presento amb una persona que tenim també aquí a l'estudi, que ja veuràs que també vibra, presenta i balla. Ell ha arribat des de València avui mateix per presentar-nos el seu últim tema, Esa cosita mami. Ja tu sabes que lo que. Ja tu sabes que lo que.

0: Iván Zayas, benvingut a l'Inspira't.
1: Bona esprada, benvingut. Estic supercontent d'estar ací en Ràdio Rubí després de l'any 2018 que vaig vindre ací a un matinal i ara estic ací.
0: Havies passat per Ràdio Rubí?
1: Sí, senyora.
0: Això no ho sabia jo, quina sorpresa.
1: Sí, en l'any 2018, presentant el meu tercer disc TDCO, vaig estar ací.
0: Això
1: en un
0: m'encanta,
1: altre estudi.
0: Que em sorprengui, m'encanta. O sigui que, sí, sí, és que avui hem tingut un canvi i hem tingut que gravar aquí en l'estudi aquest. Escolta'm una cosa, Iván, has passat pel Benidorm Fest dos vegades.
1: No, me vaig presentar la cançó, la vaig presentar. Però al Benidorm Fest jo no he anat a les gales, perquè com sabeu, és un concurs, no?, que està llançant amb molts artistes, jo vull que estar ahí, és molt difícil, i porté ja diversos anys presentant el que és la meva candidatura, però jo encara no he entrat. Espero que l'any que ve, en l'any 2027, perquè ara en aquest mes d'abril me'n vaig a Madrid de promoció i també vaig un dia a estar a estudi per a gravar la meva nova candidatura, a veure si ja elegeixen d'una vegada a Iván Zayas a Benidorm Fest.
0: Home, apostarem per tu.
2: Oh, escolta,
1: moltes gràcies.
0: Votarem a l'Iván des d'aquí, des de l'Inspira, per lo menos.
2: Bueno, és que ha començat.
1: Mira,
2: a sonar
1: igual.
2: I estàvem aquí, totes ballant. Aquí, bueno, és que ja ens aixecàvem de la cadira, perquè el Robert ens l'ha pagat la música.
0: No,
2: eh?
0: Jo és que, jo quan va parlar la Montse de Vibra, dic, pues mira, l'Iván Zayas, em sembla que ens portava molta d'ella. Escolta'm, i et presentaràs amb aquest tema?
1: No, em presenta amb un tema inèdit que gravaré en abril, perquè hi has de presentar un tema inèdit a medida que ha de durar 3 minuts, no pots passar d'ahí, has de tenir una estructura, no?, per a aquest concurs
2: concret, no? Ara, si ens centrem en aquest tema, jo ja és que m'havia viatjat al Benidorm.
0: Tu ja estaves allà.
2: No, saps què he pensat també? Just els 3 minuts els quals parlava fa un moment el Jordi Collell, no?, que t'has d'adequar al 100%.
1: Així és.
2: Però anem a parlar del tema que ens porta.
1: Esa cosita, mami.
2: D'on surt aquest projecte, Iván? En què t'has inspirat?
1: Molt bé, mira, ara estic tota esta setmana per tot arreu de Catalunya. De fet, vinc ara de Gavà. Aquest matí també he estat en Barcelona. He estat també en Sant Joan d'Espí. Demà me'n vaig a Badalona, a Sabadell, a Vilassar de Mar. El dijous estaré actuant en el Teatre Cal Niño, en Sant Boi, a les 6 de la vesprada, que esteu totes convidades. Aquesta nit surt el programa de Toni Rovira, que també estaré ahí presentant la meva cançó Esa cosita mami, i tancar moltes coses. I aquesta cançó surt perquè fa 2 anys vaig estar fent concert per Galícia, perquè allí viu ara el meu actual productor, que és Aren Suárez, que és de les Illes Canàries. Per això aquesta cançó té ese ritmo, no?, ese ritmo latino, un ritmo latino, és un merengue. I vaig gravar una maqueta perquè em va dir, mira, Iván, tinc una cosita per ti. I jo dir, a ver. I a partir d'ahí és quan vas dir, ostres, esa cosita mami pues la quiero yo, no? I era la cançó. Vas composar la lletra, fer en la maqueta, que en un primer moment la vas fer en uns raperos, no en aquest xic, en Rancel Lavata, però em feia falta algo més en xispa, algo més llatí, no? I vaig contactar amb ell, que és amic, perquè també ha estat treballant en mitjans de comunicació, i és això. Esa cosita mami, que vull que siga la cançó de l'estiu 2026.
2: Ostres, això, por favor.
0: Això t'anava a dir, ja.
1: Súbelo, súbelo.
0: Tenim ballant fins i tot el Robert, eh? Està la peixera està revolucionada.
1: Molt bé, Robert, així no vull veure't ballar.
2: I només és dimarts.
0: Els dimarts també són bons, eh?
2: Oi, tant.
1: Inspira't, així no és el programa, no? Inspira't.
0: Escolta, jo ara, bueno, ja ho hem vist, però tu què esperes que noti la gent? Que vibri.
1: Lo que estic notant en vosaltres, que ho balleu, que tinga una bona sonrisa en la cara i que vos agrade, no? Jo crec que al final la música ha de donar-te aquesta vibració, aquesta energia, aquesta positivitat, aquest bon rotllo, que és el que jo vull transmetre a tota la gent, no? A més, tenim així una experta, una coach, no?, que sap un poc de tot això.
0: No és que sigui coach, fa tot.
1: Millor. Jo me lo guiso, yo me lo como, yo soc igual.
0: Jo li diria especialitzada en vibrar.
1: Això és bo.
3: I encantar, eh?
0: I encantar, mira, bueno, encantar també, diu.
1: Si vols la segona cançó, mira, col·laborem tu i jo.
3: A veure, jo no em tallo, eh? No em tallo.
1: Perfecte,
3: per res.
1: Mira, et contactaré.
3: M'encanta, eh? O sigui, jo la vibra és boníssima, jo de seguida que em començo a moure, és bon senyal.
1: De fet, ha gravat el videoclip en la meva terra, jo soc de València, ha gravat el videoclip d'Esa cosita mami en València, també en Alacant, que és una ciutat que m'encanta. I podeu veure el videoclip en YouTube, Esa cosita mami, Iván Zayas, i també està la cançó en totes les plataformes digitals, com Spotify, iTunes, així que molt important, entreu a Spotify, poseu el coret, se l'afegiu a la vostra playlist, que esteu netejant, que esteu en el gimnàs, que esteu pel carrer, en el cotxe, i van zalles, esa cosita, mami.
0: Perquè, com dèiem, el projecte musical és emprenedoria, eh? Aquí tenim l'exemple.
1: Molt complicat, molta emprenedoria, perquè has d'apostar per tu mateix, i jo faig les meves lletres, faig les meves composicions, me busque jo tota la promoció, que és un currazo que te cagues, perdoneu per l'expressió, però és així. I més quan eres encara desconegut, així que Cuca, gràcies per apostar per mi, perquè moltes vegades els mitjans de comunicació són un poc... No, és que si no eres així de la terra, si no eres de cantant local, si no... Per què no? O sigui, vinc de València a promocionar Som Germans, catalans i valencians, vinc a promocionar la meva música i al final la música és universal, dona igual d'on sigues.
0: Jo aposto per la cultura.
1: Se nota.
0: I com dic, la gent que treballa com treballes tu, que hi ha molta gent que aposta pel seu projecte personal, se li ha de recolzar. O sigui,
1: sí,
0: que
1: la veritat
0: no,
1: que sí.
0: No ha sigut difícil, eh?
1: Moltes gràcies, Ina.
3: I el boca a boca funciona. Jo sóc molt de recomanar, ja veuràs.
1: Esa cosita, mami. Esa cosita, bueno, mami.
2: I de posar el tema i que soni allà on anem, ja t'ho asseguro que sonarà. Serà cançó 2026, almenys del meu cercle.
1: Ai, per favor, moltes gràcies.
0: Aquí ja totes les barbacoes amb Ivan Zayas.
1: Esa cosita, mami, recordeu.
2: I els vesprejos també, los tardeos.
0: Ivan, tu ets d'aquests artistes que no han parat mai. O sigui, portes des dels 4 anys, que vaig flipar,
1: correcte,
0: a dalt d'un escenari, has fet orquestes des d'adolescent, has fet funky, dansa, televisió, ràdio, concursos...
1: Soc llicenciat en comunicació visual, també he treballat en televisió, en ràdio...
0: Tens algun límit?
1: Ninguno. És que jo soc massa atrevit. A mi m'agrada, jo crec... Al final jo crec que un artista ha de ser complet. No només has de centrar-te en algo, no? De fet, jo soy un culo inquieto, no puc...

0: Casita, parejita, y todos som igual de borregos. Pero yo creo que igual una persona de tinde ilusió, t'agrada pintar, pinta, t'agrada cantar, canta, t'agrada escalar, escala, perquè al final sí que és de veres que quan és parella o tens família, apartes tot això i després ve els 70, 80, 90 i te mors i te diuen, ai, si hubiera aprovechado la vida, perquè jo he parlat amb molta gent major i sempre m'han dit, aprovecha la vida que se passa així. I esa és la meva filosofia.
1: Ivan, i la vida no te censura, no?
0: No, no, no, no, de veritat que no. Perquè esta cançó és la que vas presentar l'any passat, 2025.
1: Posem un trosset?
0: Sí, sí.
1: Que està el Robert aquí preparat. Ai.

0: ¿Tú no crees que esta canción no podría haber estado en el Benidorm Fest?
1: Podría haber estado. Aparte, unos toques así como una mica árabes, ¿no?
0: Correcte. Es que yo soy de Alsira, soy de la capital de la Ribera Alta, de València, y es va a grabar el videoclip en un saló árabe que tenían, porque todas las localidades allá en, supongo casi también, que es comencen el per al o per car, significa que tienen arrels árabes. Aleshores vas a hacer el videoclip en la meva ciutat.
1: Increïble, m'encanta. Sí, és que tot veus i tot té la seva vinculació.
0: Clar, sí,
1: tot
0: clar
1: està molt estudiat, eh?
0: Molt estudiat i molt currat, moltes hores,
1: quan
0: plorat.
1: Quan et porta preparar un tema? Amb tot, pues, amb tot, eh?
0: Jo sol tardar prou perquè mentre tinc la idea, la compose, perquè jo faig les meves cançons des de l'any 2013, vaig a l'estudi i la trap, pues igual passa un any, passa dos, mira, esta cançó, esa cosita mami la tenia en el calaix i vas dir, mira, ara és el moment, no?
1: I esa cosita mami també vas ben acompanyat, no?
0: Sí, estic en Rancel Labata, que és un artista dominicà, i és això, no? Em feia falta ese flow tropical, no?, que té la gent d'allí, i jo crec que ha estat una cançó de esa cosita mami magnífica, no?
1: Perquè ha fet aquesta barreja una mica, no?
0: Això
1: bueno,
0: és.
1: És molt latina.
0: Sí, és un merengue.
1: Un merengue, que quina part ha portat ell?
0: Ell és rapeos, la part d'ell. Mira, esa cosita mami, ole!

0: a on anem després?
1: Ara... Jo ara ja
0: no dic que prendrà alguna cosa.
2: Sí, sí, total.
0: Jo
2: t'he pillat.
1: Aquesta és l'última ràdio que fas avui, que avui he estat en 4 ràdios tot el dia per ahí.
0: Però que no t'han tractat tan bé com nosaltres.
1: No, no, tu la millor. No, esto es el broche de oro, eh? Esto es el broche de oro.
0: No, que els meus companys ho fan tots molt bé.
1: Sí, no, la veritat que estic molt content perquè al final sol vindre cada any i mig així a Catalunya i així n'hi ha molta ràdio local, això m'encanta. Televisió, sí que és de veres que la televisió ara sí en Catalunya, com no hi ha, n'hi ha alguns programes que s'han deixat un poc més, quan ja venia fans sempre n'hi havia més programes de cultura, d'entrevistes d'artistes, però així la ràdio, vull dir, així en Catalunya encara consumissin molta ràdio local, tu sabràs, i televisió local, i jo crec que això no ha de perdre's, no? Per exemple, Beca sí en Ràdio Rubí, que sí que és de veres que és pública, no? Suposo que serà esta.
0: Sí, sí, sí.
1: I està molt bé que l'Ajuntament doni suport als mitjans de comunicació, perquè també la gent del poble i de tot al voltant ha de tindre veu, no?, per a poder comunicar-se, i això està molt bé, perquè en altres localitats no tenen aquesta oportunitat com així, per exemple.
0: I tenim dels millors professionals que pots trobar a la part tècnica, els tenim aquí.
1: Robert, jo ja el conec.
0: A Ràdio Rubí, a l'Àlex, al Robert.
1: L'Àlex, bueno, clar que sí.
0: I totes les persones que
1: això és important.
0: Que no tenen veu o que no
1: rodejar-se tenen... de professionals i tindre darrere, no?, tècnics de so, producció, redacció, gent, pues, això, no?, que siga professional.
2: Mm. Un somni?
1: Mira, ser feliç en la vida, perquè al final no vull res material, vull ser jo, que és el més important del món, ser feliç, tindre il·lusió per lo que fas, i això és la meva il·lusió, i això és el meu lema de vida, perquè jo no vull lujos, saps el que te vull dir? Jo estic acostumat a viure en això. Jo treballar, apostar per mi i ser feliç, perquè al final pots tindre molts milions i ser un desgraciat.

0: O tindre una bona casa perquè per estar hipotecat i encara d'amargat, que no és el que a mi m'agrada. Jo preferís estar feliç.
1: I tens moltes gires i coses per aquest estiu?
0: Estic ara ja tancant cosetes, perquè també fas molts concerts privats, també moltes vegades fas de telonero en orquestes, així que jo encantat. A veure si vinc a Catalunya.
1: Les orquestes de poble, per tu ja saps com funciona això.
0: Sí, jo sóc també cantant d'orquesta.
1: O sigui que et podrem trobar en algun lloc per...
0: Tal vegada. Tinc ganes ja de vindre a Catalunya perquè, com ha dit el Dijous, sí que estaré actuant a les 6 de la vesprada en el Teatre Cal Niño en Sant Boi, que esteu tots convidats, però tinc ganes de fer alguns concerts meus ja per ací.
1: Però hi ha coses sobre de la taula que puguem dir quan tornaràs?
0: No, encara no. Massa pronte. Ojalá que siga pronte, que jo t'ho diré, Cuca, clar que sí.
1: Estem en contacte, Ivan. Ara ja ens coneixem. Ens he desvirtualitzat, que m'encanta això.
0: Sí, totalment.
1: De treure...
0: Posar-nos cara.
1: Posar-nos cara, i a part m'agrada trobar-me la gent tal com és a xarxes. Clar que això m'agrada molt. Que això també és important.
0: Sí.
1: Doncs, Ivan, Montse...
0: Ja sabeu quina és la cançó de l'estiu, no?
1: No. Oh, però no? Clar. Ho tenim claríssim.
2: La Cuca t'ha fet una broma. Perquè jo no me la trec del cap ja fins que no me'n vagi a dormir, que això també és típic
1: amb el ritme,
2: de, cançó,
1: no?
2: De cançó que no te la
1: doncs
2: treus
1: recorda
2: cap,
1: que és dimarts, només.
0: Ai.
1: Doncs Ivan, Montse, encantadíssim. Has vist que les causalitats, com funcionen? Has vist com tot ha tenir un fil conductor
0: avui en el programa.
1: Sense saber-ho?
0: Això és bo.
2: Els pèls de punta hi ha una. És que
1: què
2: et
1: sembla?
2: Els pèls de punta inspirades, eh?
1: Però
2: que privilegiades.
1: És que som unes privilegiades.
3: Les autèntiques.
2: I la gent que ens escolta també, perquè mireu. Bueno, mireu, no, escolteu, que avui s'escolta. No
1: doncs,
2: mira.
1: Moltes gràcies, us esperem ben aviat els dos,
0: clar
1: perquè
0: que sí.
1: Ens queden moltes coses pendents.
0: Moltíssimes gràcies. Sí. Esa cosita, mami.
2: Esa cosita, mami.
3: Ens veiem
2: i recordeu que tot torna a començar.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Al mes de maig, la revista Valors dedica el seu monogràfic a debatre sobre la propietat del cos. Segurament la majoria de nosaltres diríem que som propietaris del nostre cos. Ara bé, és una qüestió complexa que s'ha abordat des de diferents perspectives ètiques, legals i filosòfiques. La resposta no és un simple sí o un no, sinó que depèn del context. Per aprofundir-hi, entrevistarem Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut de la Generalitat. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó. Analitzarem una nova dada amb Núria Radó, recollirem la recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al cicle de conferències Mirades Blaves, que tindrà lloc dins del Festival Portal Blau de l'Escala. El projecte ofereix una proposta musical molt potent, però també dona espai al pensament crític. S'hi parlarà del paper de la dona a la Guerra Civil, d'incertesa, dels perills i oportunitats de la tecnologia, i també sobre salut. Tot plegat ens ho explicarà Miquel Fernández, director del festival. Tot això serà possible amb Joan Salicreu a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
3: Hola, Laura, com estàs? Doncs aquesta setmana m'agradaria parlar de la capital. M'agradaria parlar de Barcelona, que aquest Sant Jordi, doncs, molts dels qui van passejar pels carrers doncs, van crear un nou enemic públic, els plataners. I ara que cada vegada s'apropen més les vacances d'estiu, doncs els barcelonins segurament tornaran a assenyalar el turisme com a enemic número 1 de la ciutat, que ja suposa molts problemes durant l'any, però que s'intensifiquen doncs, molt més en l'època estival.
1: És veritat que tenim l'estiu a tocar, però de moment tenim dades turístiques de Barcelona?
3: Doncs sí, segons les dades de l'Ajuntament de Barcelona, el primer trimestre ha estat rècord en visitants. Les xifres no han crescut tant com l'any passat, però han pujat un 1,9% el nombre de persones que han visitat la capital de Catalunya, que sí que suposa un canvi significatiu en referència als visitants que rebia la ciutat abans de la pandèmia. Recordo que moltes vegades pensàvem després de la pandèmia no anirem tant de viatge, doncs mira, ho superem. Exacte. En aquell moment, per exemple, el mes de març, doncs, en referència en aquell moment, ara han pujat les xifres un 6,8% més, que és una barbaritat, entenent també el número de persones que visiten Barcelona, que estem parlant de milions. Tot plegat, sumat a la proliferació dels pisos turístics, doncs fa que els ciutadans de la ciutat se la sentin cada cop menys seva.
1: Clar, parlem de turisme, però hi ha un problema de fons, no? Que és que cada cop sembla més difícil viure a Barcelona, en general les grans ciutats d'arreu del món, però per què el focus està en el turisme, ara?
3: El focus no està tant en el turista, com sí que ho estan els establiments dedicats al turisme. El fet és que el govern de Barcelona vol modificar el pla d'usos, que és l'eina que regula els negocis que hi pot haver a cada territori, que, per exemple, doncs, limiten les botigues de cannabis que hi poden haver-hi a cada carrer. Però ara, aquesta modificació de la qual s'està parlant podria obrir la porta a que l'obertura... podria obrir la porta, perdona, a l'obertura de nous negocis encarats al turisme.
1: De quina mena de negocis estem parlant?
3: Doncs parlem de botigues de lloguer de patinets elèctrics, bicicletes o motos, locals d'armariets o lockers per guardar equipatge i nous punts d'informació o de venda d'etiquets d'activitats turístiques. Les zones més afectades per la mesura serien alguns trams del casc antic i del gòtic i, sobretot, a la Barceloneta. De fet, la xarxa veïnal del Raval i l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic creuen que el nou pla d'usos es presenta com una eina d'ordenació, però en realitat pot aprofundir la turistificació del districte. I els grups d'esquerra del consistori opinen que la modificació dona ales a unes activitats turístiques que abans s'havien limitat.
1: Perquè se sap, Carles, quina quantitat de locals podrien obrir o és un pla que encara està en una fase molt inicial?
3: Doncs Elisenda Alemany, presidenta d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, ha dit que el pla contempla que a Ciutat Vella s'obrin fins a 18 noves botigues de cannabis, 250 mercats de 24 hores o 7 discoteques. Clar, aquí, per exemple, l'Ajuntament deia que el que es volia fer era regular i limitar els locals de cannabis, però ells es referien a aquells on es pot comprar CBD. En canvi, sí que es plantegen obrir noves associacions, que són aquestes que moltes vegades generen molts problemes.
1: I què hi diu el govern de Collboni?
3: Segons explica Nació Digital, doncs fons municipals asseguren que la visió del govern és que el nou pla d'usos és continuista pel que fa a la regulació de les activitats i que encara no és definitiu. Veurem com avança, però sembla que tornarem a tenir un estiu ple de debat sobre el turisme i els seus efectes.
1: El debat s'ha servit. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
4: El 8 de maig, Lego va anunciar un canvi gairebé revolucionari. A les capses dels seus jocs deixarà de posar-hi que estan recomanades per persones entre 4 i 99 anys. A partir d'ara seran per tothom que tingui des de 4 anys fins a més de 100. El canvi és un homenatge al naturalista David Attenborough, que aquell dia feia 100 anys. No va ser l'únic homenatge que va rebre un dels divulgadors científics més coneguts del món. Aquell dia el Museu d'Història Natural va batejar una vespa endèmica dels llacs de la Patagònia xilena amb el nom de Attenborough's Tau. Se suma una flor silvestre, una papallona, un saltamartí, una gambeta, un dinosaure i fins a una cinquantena d'espècies que porten el nom del naturalista, una de les persones que donen nom a més espècies. El Regne Unit es va volcar en el centenari de Attenborough amb un gran acte de celebració al Royal Albert Hall. Ell volia una celebració discreta, però no se'n va sortir. Estimat per persones de totes les edats, els programes que ha presentat durant dècades a la BBC l'han fet popular. Life on Earth, The Blue Planet o The Private Life of Plants l'han fet entrar a milions de cases i els britànics l'han acollit fins a qualificar-lo de tresor nacional per al Regne Unit. Des de la televisió pública ha acostat la natura a tothom i ha explicat de manera entretinguda fenòmens científics complexos. La seva cara és un testimoni de primera mà de l'evolució de la televisió. Quan va entrar a la BBC l'any 1952, ell ni tan sols tenia tele. Ha viscut el pas del blanc i negre al color i ha acabat fent documentals per Netflix. Però la passió de Attenborough per la natura cal buscar-la molt abans que la televisió en blanc i negre. Quan era un adolescent, un dia estava inspeccionant roques d'un camp d'Anglaterra i en obrir-ne una amb un martell va trobar el fòssil d'un mol·lusc marí. En aquell moment va ser conscient que ell era la primera persona en veure'l des que havia mort 200 milions d'anys abans. Una sensació que el va aclaparar i el va lligar per sempre més a la vida natural.
1: Avui ens preguntem si tothom hauria de tenir els mateixos drets a l'hora de ser atès en un sistema de sanitat pública. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: tema de la propietat, així en general, dona molt de sí. Què has escollit, Pere?
1: Doncs una cançó d'en Joan Colomo, d'un disc molt, molt, molt, molt antic, que és L'oferta i la demanda, i la cançó es diu Contra la propietat. No, perquè aquí la propietat del cos, com plantejàveu al programa, jo m'he donat per pensar, i he pensat, clar, el meu cos és el meu cos i jo faig amb ell el que vulgui, però després, si la sanitat és pública i perquè he fet l'imbècil, m'he trencat una cama, què? Això qui ho paga? Ho paga la sanitat pública. I doncs, si volem que el nostre cos sigui propietat nostra, tindria que ser la sanitat privada, però no m'agrada la sanitat privada perquè és molt cara. Quin lío, eh? Por apa, adéu.
0: Ara ho dèiem, Pere, donem per fet que el nostre cos és nostre, de la nostra propietat, però avui ho posem en dubte, potser, Carles.
2: Clar, avui en parlarem a l'entrevista perquè aquest mes de maig la revista Valors es pregunta si som propietaris del nostre cos. Per aquest motiu, li preguntarem a Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut del Govern de la Generalitat, doncs pels dubtes, per exemple, que ha pogut plantejar ara mateix en Pere. Amb ell volem debatre sobre la nostra relació amb la sanitat pública i, per exemple, saber si aquells que es cuiden més haurien de tenir-ne un accent prioritari o si la nostra llibertat individual ha d'estar coartada en favor de la salut comunitària.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és Josep Maria Argimon. Josep Maria Argimon, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Com està?
3: Molt bé, i gràcies a vostès per convidar-me.
0: Un plaer, podem compartir uns minuts per parlar de salut, que al cap i a la fi és una cosa que ens afecta a tots i totes. De fet, volíem començar preguntant-li si és just donar preferència a qui té més probabilitats de recuperació o qui ha portat una vida més saludable.
3: No. És a dir, en principi, el que és la priorització dintre del món de la salut, clarament, depèn de condicions clíniques, no de si aquesta persona, anem a dir-ho de manera molt planera, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys. Això va haver-hi un intent al Regne Unit de fer una priorització, sobretot de llistes d'espera, per exemple, doncs, prioritzant aquella gent que no havia fumat o que no era fumadora, que feia més exercici físic, etcètera, etcètera, és a dir, que portava un hàbit de vida més saludable. Això no és ni ètic, no és just, i per tant el que ha de predominar és el criteri clínic. Qui més necessita, des del punt de vista clínic, és qui ha d'anar primer.
0: Mm-hmm. És molt interessant el que diu, perquè sovint ens pensem que les condicions de salut o l'estat de salut depèn exclusivament de nosaltres mateixos, i potser no és així, no? Hi ha altres factors.
3: No. Evidentment, nosaltres tenim una responsabilitat i, per tant, l'hem d'exercir, aquesta responsabilitat. Però també pensem, jo he parlat del tabac, podria parlar d'altres factors de risc, del consum d'alcohol, etc. I moltes vegades ens pensem que doncs això és voluntat, o l'obesitat, una persona que és obesa, és voluntat. No, i no només és voluntat. Les addiccions són malalties, d'acord? No tothom és addicte o no tothom cau en addicció. Per tant, des d'aquest punt de vista, les addiccions les hem de tractar com això, com una addicció. Parlo ara del consum de tabac, que és un dels components més addictius. Les hem de tractar com addiccions, per tant, les hem de tractar com una malaltia i, des d'aquest punt de vista, el que no podem fer és assenyalar, no?, o culpabilitzar a aquella persona, sinó intentar ajudar-la en la seva addicció i, evidentment, doncs, hi haurà algunes malalties doncs, que perquè tinguin un bon èxit el seu tractament o la intervenció que sigui, la intervenció quirúrgica o el que sigui, doncs potser requerirà que durant un temps aquesta persona no fumi o no tingui un determinat hàbit i l'hem d'ajudar a aconseguir això. Però el que nosaltres, des del punt de vista de la salut, no som jutges. Nosaltres no jutgem. Nosaltres escoltem, acompanyem, procurem, quan diem acompanyar, doncs ajudar a solucionar els problemes que tingui, però no jutgem. No jutgem si està bé fumar, si està bé beure, si està bé doncs, tenir determinades pràctiques. Nosaltres no és la nostra funció.
0: Imagino que això en el dia a dia deu ser més complicat, no?, del que sembla en la teoria o sobre paper, sobretot perquè ara pensava que vostè justament va ser conseller de Salut durant la pandèmia de la Covid-19. En aquell moment, sí, suposo que va ser complicat potser aplicar aquest criteri clínic, o al contrari, el fet de seguir el criteri clínic que ens deia que havia de ser una mica el pal de paller, no?, a l'hora d'atendre, sí, pacients, va ser molt evident.
3: No, va ser molt i molt evident, és a dir, és quan més evident ha de ser. Miri, fixi's també, a vegades quan nosaltres diem el criteri clínic o molta gent pensa que s'ha de fer tot per la persona que tenim davant, tot, no? Uh-huh. I hem de fer tot allò que sigui convenient per la persona, que sigui eficaç per la persona i, sobretot, que mantingui la dignitat de la persona i que no fem més mal que bé. I m'explicaré. És a dir, la Covid era una malaltia nova, una malaltia que, a més, doncs, afectava clarament els dos... Tenia moltes manifestacions, però les greus volia dir que afectava els pulmons amb una insuficiència respiratòria greu, que en alguns moments volia dir tenir que ingressar a l'UCI. I s'ingressava a l'UCI no 3 ni 4 dies, sinó, doncs, de mitjana, 42 dies, de mitjana. En alguns pacients, doncs, eren 20, 30, en d'altres 60, 70. La gent que no ho sàpiga estar 60 dies o 50 dies intubat, doncs, la recuperació és molt i molt i molt, molt difícil. A més, intubat vol dir que quan treus el tub, has de ser capaç de tornar a respirar, i això és francament difícil, o molt difícil, i després també que els tractaments, que sobretot eren corticoides a dosis alta, t'afableixen molt tot el que és la musculatura, etc. I, per tant, determinades persones, portar-les a l'UCI, tu fas més mal que bé. Això a vegades pot costar i és un criteri clarament clínic, però el que sempre has de pensar que tu has d'intentar fer el màxim per aquella persona que no la perjudiqui, que no li faci més mal que bé.
0: Mm-hmm. Clar, en aquell moment hi havia un agreujant, suposo, que és que els recursos segurament eren més limitats de cop i volta del que acostumen a ser, no?
3: Sí, però fixi's el que dic. Si tinguéssim tots els recursos, si haguéssim tingut tots els respiradors del món, mm-hmm, aquest criteri clínic es té que seguir mantenint, perquè determinades persones... ingressar-les en una UCI amb aquestes condicions que estic dient, doncs de moltes setmanes, d'estar intubat, corticoides a dosis alta, etc. Això és acarnissament, el que nosaltres en diem acarnissament terapèutic. I, per tant, encara que haguessin tingut tots els recursos del món, doncs aquest criteri clínic ha de prevaldre. Nosaltres també, per sort, i això ho he explicat algunes vegades, no es va tenir que arribar a fer decisions, diguéssim, dràstiques. Nosaltres vam tenir un moment molt, molt crític a finals del mes de març. Bueno, durant aquell mes i mig vam arribar a triplicar el que eren els espais d'UCI. Els espais, perquè una UCI al final, ho simplifico molt, però és la capacitat d'intubar i després també la capacitat, doncs, d'atendre la persona és... des d'aquest punt de vista, i això es va reconvertir, doncs, utilitzant quiròfans com a UCI, canalitzant tot una sèrie, vam arribar a convertir biblioteques, sales de simulació, els cardiòlegs, doncs, ens ajudaven, dic els cardiòlegs per a persones que tenen, o professionals que tenen malalts crítics, tota la infermeria de quiròfan va passar a fer infermeria d'UCI, etc. És a dir, que vam reconvertir, doncs, els hospitals pràcticament en UCIs. I des d'aquest punt de vista va haver-hi un moment que va ser molt crític, que va ser a finals del mes de març. A finals del mes de març nosaltres anàvem, i ho poso com un exemple, a Vall d'Hebron, que és la UCI més gran que tenim a Catalunya, ingressava un malalt intubat per hora, durant 3 dies seguits, consecutius, 3 dies. Per tant, 72 malalts. La UCI, la normal, la que tenim sempre, la que tenim ara, avui funcionant, la general, té 58 places, té 58 posicions. Clar, això era un ritme que feia pensar que si continuàvem amb aquest ritme tindríem que prendre decisions molt complicades. Per sort, el confinament va començar a funcionar i tot el que era aquests ingressos van començar a baixar i van començar a poder estabilitzar-nos una mica més. Però cert que si això hagués continuat aquest ritme, es haguessin hagut de prendre decisions dràstiques, sí.
0: I suposo que al cap i a la fi, en el seu sector, en el sector de la salut, la sanitat pública en concret, és difícil prendre segons quines decisions a correcuita, no?, d'alguna manera, i més davant d'una situació tan incerta com la de la pandèmia.
3: Sí, és difícil, però també nosaltres hem de pensar en el col·lectiu. I des d'aquest punt de vista hem de pensar que sempre està gestionant incertesa. I durant la pandèmia això va ser, va ser exponencial, realment. Estava gestionant la incertesa perquè era una malaltia nova, perquè realment no t'havies enfrontat mai amb això, i des d'aquest punt de vista sí, és la complicació que tens de gestionar incertesa. Però bé, és també la teva feina. És veritat que li has de donar moltes voltes, però has de valorar molts aspectes, has de valorar aspectes als clínics, has de valorar els aspectes ètics, has de valorar els aspectes socials, però també ho has de fer d'una manera relativament ràpida, perquè això també és el que et demana la societat, que es prenguin decisions. A vegades equivocades, eh? Però també has de saber reconèixer si t'has equivocat o no. Jo recordo que això va ser una de les primeres... Jo, quan em van nomenar secretari de Salut Pública, una de les primeres coses que vaig dir, dic, escolta'm, prendrem decisions i segurament ens equivocarem. Quan ens equivoquem, doncs haurem de fer un pas enrere i tornar a començar. És l'assaig-error, però aquesta també és part de la feina.
0: I tant. Escolta, en aquella època, com bé sap, i segurament n'ha estat parlant durant tots aquests anys, la Covid-19 va anar acompanyada d'una campanya de vacunació massiva. Clar, fins a quin punt, avui que parlem d'aquesta relació, no?, i de les llibertats individuals i col·lectives, fins a quin punt tenim dret a rebutjar intervencions mèdiques com, per exemple, això, vacunar-nos, quan pot afectar la salut pública?
3: Jo crec que des d'aquest punt de vista, avui a Catalunya i a Espanya i bona part d'Europa no tenim aquest problema. Hi ha bosses de persones que no creuen en les vacunes. Aquesta llibertat individual crec que l'has de respectar, però també és veritat que nosaltres hem d'explicar molt bé, i ho podem fer, el benefici que té les vacunes i els problemes que té no vacunar-se. Avui estem veient als Estats Units, per exemple, com el xarampió s'extén. Clar, potser la gent que ens està escoltant, que és gent jove, o pares, mares, o gent jove en general, diu, escolta'm, si el xarampió, o primer, ni l'has vist, no? I segon, escolta, el xarampió no és una malaltia greu. El xarampió, molts països, mata. I el xarampió, abans de la vacunació, matava. I això també ho hem de tenir present. I des d'aquest punt de vista hem de recordar que fa molt poc, a Catalunya, vam tenir un cas de tètanus.
0: Sí.
3: Jo recordava que jo havia arribat a visitar un cas de tètanus a urgències quan era resident. Després no vaig tornar a veure més. Però, excepte casos esporàdics, però vam arribar a veure un cas de tètanus fa poc. I recordin, si no vaig errat, va ser l'any 2013, ara, però va haver-hi aquell cas d'aquell nen, no?, amb diftèria, aquell nen d'Olot, de la Garrotxa, amb diftèria, que va morir. I també era un cas no vacunat. És a dir, són malalties que no els donem o que podem, si se'm permet l'expressió, dubtar de les vacunes perquè estem vacunats. És així.
0: Miri, 2015, el cas de diftèria d'aquest nen de 6 anys d'Olot.
3: Li agraeixo, eh?
0: No, li agraeixo. Jo no tenia gens present.
3: El temps passa que vola. Jo el que sí tinc present és el cas... Tinc present com, a la vegada, també, el nen, quan ingressa, al començament no se sabia què es tenia, perquè tu no hi penses en això. Clar. I va ser el metge de l'Hospital Comarcal que diu, bueno, escolta, això d'aquí podria semblar el que jo he estudiat, però que no he vist mai. No? I aleshores va ser quan es va traslladar, etc. Però és que és això, és a dir, ho dic amb tot el respecte, eh?
0: I tant.
3: Amb tot el respecte, a més, per aquests dos casos. Però el no vacunar-se o tenir una posició antivacunes, que jo la respecto, però també a vegades penso que és de societat opulenta, de societat que ho tenim, no? I que, per tant, això ja no ens fa falta.
0: Clar, en aquest context sí que és veritat que és inevitable preguntar-nos com es troba l'equilibri, no?, quan parlem de salut, entre la llibertat individual, que s'ha de respectar, com vostè deia, i la responsabilitat col·lectiva, no? Això potser en casos així més aïllats, com es comentàvem, potser no es posa tant sobre la taula, però en el cas de la pandèmia sí que estava en boca de tothom, no?, d'alguna manera.
3: Sí. Sí, a veure, tu tens aquesta llibertat individual sempre que no perjudiquis a l'altre, no? Que no perjudiquis l'altra persona. I tens aquesta llibertat individual sempre que estiguis ben informat. Per tant, aquesta és l'obligació també dels professionals de la salut o dels polítics o de qui tingui que ajudar a prendre la decisió, aquesta decisió compartida, sempre que estiguis informat. I també en aquesta informació és el fet de dir, escolti, sempre hem de preservar el col·lectiu i hem de preservar a l'entorn. Aquesta epidèmia, i això ho vaig repetir bastantes vegades, era una epidèmia de solidaritat. Quan tu et deia, escolti, poso la mascareta, jo sempre feia l'analogia, l'exemple de dir, escolti, quan un cirurgià es posa una mascareta en el quiròfan, no ho fa per ell, no ho fa per... No, ho fa per no llançar, no?, a microorganismes des del seu nas, doncs, en el cos de la persona, que està un cos obert, etc. Aquesta és la mascareta. I nosaltres ens posàvem la mascareta no tant per nosaltres com per no contagiar la persona que teníem al costat. Mm. I era una pandèmia també de solidaritat, i aquí amb algunes coses van fallar, quan dèiem la vacunació. I nosaltres ens vam vacunar a Europa, ens vam vacunar una vegada, dos, tres, quatre vegades, els que calguessin. Però el sud global, quan nosaltres ja portàvem dues dosis i pràcticament coberta tota la població, el sud global estava al 20%. I tu deies, escolti, però això és una pandèmia. Pan és de tot el món. Pan vol dir mundial. I aquest virus circula, els virus circulen, no els pots engabiar. Aleshores, era fins i tot, jo deia, si ens ho pensem egoistament, fem egoistament, no? Com a nord global. Home, hem de vacunar el sud. S'ha de vacunar. Si ho miro des del punt de vista egoista, i a més s'ha de mirar, s'ha de vacunar no des del punt de vista egoista, sinó des del punt de vista, doncs, de la solidaritat amb el sud global. Però aquest percentatge el recordo perfectament. Nosaltres estàvem vacunats amb dues dosis, 20% al sud global. I el virus anava circulant.
0: Senyor Argimon, estaríem aquí hores i hores parlant amb vostè perquè és molt interessant totes les reflexions que ens està regalant, però sí que m'agradaria acabar fent-li la pregunta que es planteja aquest mes de maig la revista Valors, que és si som propietaris del nostre cos. Què hi diria?
3: Jo li diria que sí, tenim dret a decidir sobre ell, això sí, sempre i quan, repeteixo, és una llibertat individual, estiguis ben informat dels pros, dels cons, del que tu vagis a fer amb el teu cos, no? I sempre també pensant en la teva pròpia dignitat, en la teva pròpia dignitat humana. En aquí també, quan jo dic que tenim a vegades aquest consentiment informat, no?, i aquesta autonomia, també és certa que l'hem de posar en un context, no? I jo no sé si refereixen, per exemple, quan parlem de la llibertat del cos, ens referim, doncs, a també, doncs, això, als piercings, a estatus, o ens referim, per exemple, també, doncs, a l'estètica, a part estètica. Aquí també hem de veure el fet, i no ens hem d'oblidar, que també tenim un context social que ens pot pressionar molt i que ens pot, d'alguna manera, condicionar algunes de les nostres decisions. I això, aquí, sí que també hem de ser conscients tots quan d'alguna manera prenem aquesta decisió individual autònoma, si realment és clarament autònoma o no. I m'explico la pressió que pot haver-hi des del punt de vista de l'estètica, la moda, perquè al final Això ho deia Michael Foucault, no? El poder no obliga directament, però sí que modela el que considerem acceptable o atractiu, no? I en un moment determinat sempre hem de pensar que la decisió és legítima si és lliure, i el que hem d'arribar a pensar fins a quin punt és lliure, certament no la tenim més o menys condicionada per aquesta pressió de dir, escolta, si no vaig tatuat no m'acceptaran, o al contrari, és a dir, no em tatuo perquè d'alguna manera vull tenir més identitat. Això jo crec que és una cosa que cadascú ha de decidir, però que també ha de valorar aquesta pressió externa. Dit d'una altra manera, la moda no anul·la la llibertat, però sí que la pot modelar, i això ho sabem tots molt subtilment.
0: Totalment. Josep Maria Argimon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per aquests minuts de conversa pausada, que sempre s'agraeix, i sobretot per les reflexions que ens ha deixat.
3: Gràcies a vostès.
0: Descobrim què destaca Carles Bancs d'aquesta conversa amb Josep Maria Argimon. Carles, què n'ha subratllat?
2: Doncs em voldria destacar que la priorització dintre del món de la salut, doncs, clarament depèn de les condicions clíniques i no de si aquella persona, doncs, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Cada mes a la revista Valors obrim un espai de reflexió a partir d'una dada. De fet, això és una secció on Núria Redó, Toni Redon i Josep Maria Vilarrúbia posen en context una dada concreta que també posem sobre la taula en la versió radiofònica. Valors a l'alça. Ho fem de la mà d'una de les persones que coordinen aquest espai, la doctora en biomedicina Núria Redó. Com estàs, Núria?
5: Bé, molt bé. Com esteu vosaltres?
0: Molt bé. Contentes de poder parlar amb tu un dia més i de posar sobre la taula, com dèiem, una nova dada. De què ens parla avui?
5: Mira, avui parlem del fenomen una mica de l'Espanya vaciada, del Teruel existe, o la Catalunya buidada, que també, que també existeix, i com el per què, bueno, per què passa, no hi arribem a tant, perquè és un tema molt complex, eh? Però com malgrat les enquestes diuen que la meitat dels catalans estan d'acord en invertir en el món rural i que la despoblació del món rural és un problema i que cal fer-hi front, i el sector primari, etc. Tot això no està passant, no està arribant, i l'actualitat ens ho demostra. I com tots, malgrat tot, tendim sempre a gentrificar-nos en les urbes, en les ciutats, a Catalunya, a l'estat espanyol i a moltíssims països, parlem del text, parlem del Regne Unit, parlem dels Països Baixos, i com podem fer front, o com podem revertir, malgrat que tots, a nivell d'opinió política, tots estem d'acord en revertir això, en què és un problema, i en donar suport en aquells partits polítics que mirin més el món rural i el cuidin més. Després això no es demostra en les eleccions, no passa en les polítiques públiques, o no passa prou en les polítiques públiques, no sóc jo ningú per jutjar-ho, i ens qüestionem, no donem cap resposta perquè òbviament no la tenim, ens qüestionem què podríem fer per canviar-ho.
0: És una bona pregunta, no? Perquè és curiós que, tot i que no tingui un efecte directe sobre aquestes persones, moltes creguin convenient invertir en el món rural, però que, en canvi, no estiguem fent res. Que suposo que potser vam començar a ser més conscients durant la pandèmia, hauríem de buscar si és realment així o no, però no deixa de ser curiosa aquesta contradicció, novament, que ens planteges.
5: Sí, exacte. Probablement és molt difícil abordar temes tan complexos des de la nostra petita tribuna d'una pàgina, eh? Però sí que caldria qüestionar-nos, de fet, quin tipus de país volem ser. Si volem ser un país molt radial, molt concentrat, on totes... perquè ja no és només estil de vida, això que comentaves tu, que arran de la pandèmia doncs tots ens vam pensar quin tipus d'estil de vida volem, però també on posem els poders polítics, on posem les infraestructures, on posem les institucions, i quin model de país volem, si volem ser França o Itàlia, o volem ser de moment més com Espanya.
0: Moltes reflexions, com sempre, que sorgeixen d'una sola dada. Sembla mentida, com una dada, una xifra, ens pot donar per tant. Núria Redó, moltíssimes gràcies i ens trobem ben aviat.
5: A vosaltres.

0: Aquest mes se celebren 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona. Va ser la primera vegada que milers de dones van sortir de la clandestinitat i es van reunir públicament per discutir sobre els seus drets en plena època franquista. I per parlar-ne, ja que es tracta d'una gran història en valors, avui ens acompanya la Maria Coll, ja ho sabeu, periodista i historiadora. Maria, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Molt contenta jo de poder-te saludar un mes més i de repassar aquesta història en valors que de fet ens porta als dies 27, 28, 29 i 30 de maig del 1976 al Paraninfo de la Universitat de Barcelona. Allà van tenir lloc aquestes Jornades Catalanes de la Dona. Quina era la seva intenció?
1: Doncs mira, primer cal tenir present el context quan van tenir lloc aquestes jornades, perquè només feia mig any que Franco havia mort i, per tant, malgrat la incertesa, el franquisme havia quedat enrere, però no tot tampoc estava normalitzat. No eren pocs mesos després de la mort i era un moment així com d'impàs. Estem en una època d'opressió per molta gent i també per les dones i es volen fer unes jornades que s'emmarquen en el que s'ha anomenat la segona onada feminista. És a dir, la primera havia estat a finals del segle XIX, quan moltes dones havien demanat el sufragi femení, el dret a vot, i aquest 1976 estem en aquesta segona onada feminista que es parla i volen organitzar un fòrum de debat on a partir de les reivindicacions i les demandes de les dones després d'anys de dictadura doncs puguin una mica aflorar. I proposen doncs un debat en profunditat sobre temes que afecten directament a les dones i com és aquestes coses es poden portar a l'àmbit de la política, perquè estem parlant d'un moment que els partits polítics encara eren clandestins i moltes vegades no tenien presents totes les reivindicacions feministes.
0: Clar, per tot aquest context que expliques, una de les grans preguntes és qui les va organitzar, aquestes jornades?
1: Qui les va organitzar i també per què es van poder fer, no? En un moment que encara era, com dèiem, d'incertesa. L'ONU havia proclamat el 1975 l'Any Internacional de la Dona i el Departament de la Dona de l'Associació d'Amics de la UNESCO va llançar el projecte de celebrar aquestes jornades. Tenien la cobertura de la Comissió Catalana d'Organitzacions No Governamentals de l'Associació d'Amics de la UNESCO i això les va protegir una mica i va fer doncs, que no fossin unes jornades cancel·lades o clausurades pel règim. S'hi van presentar dones d'un ampli ventall de tendències feministes, formaven part d'aquesta organització, també doncs, associacions polítiques, i de fet durant l'any anterior, el 1975, moltes dones doncs, de pensaments diversos es van reunir diverses vegades en petites comissions per poder preparar aquestes jornades. Eren trobades una mica encara clandestines, entre cometes, es feien en parròquies, en casals de barri o en associacions professionals per evitar doncs, que aquestes jornades fossin clausurades.
0: I quins temes s'hi van tractar?
1: S'hi van tractar moltíssims temes, des del treball, la dona en els barris, la família, l'educació, els mitjans de comunicació, la participació política. Van ser unes jornades molt transversals en aquest sentit i es van discutir de moltes coses, no? També l'autonomia del moviment feminista i, doncs, i, com dèiem abans, com articular tot això dintre aquests primers partits polítics legalitzats que començaven a aparèixer.
0: Van tenir èxit les jornades?
1: Doncs mira, només cal mirar les fotos de Pilar Aymerich, que va estar durant totes les jornades i que són fotos públiques, per veure que realment hi havia molta gent. Primer tenien la intenció de fer-ho en un local de Barcelona on hi havia una cinquantena de persones, però veient que ja hi havia doncs, molt interès i que durant les jornades prèvies d'organització hi havien participat tanta gent, van decidir demanar ajuda al rector de la Universitat de Barcelona perquè els hi deixés el Paraninfo. El Paraninf de la Universitat de Barcelona es calcula que acaben unes 500 persones i totes les fotos es veu completament ple. Però, a més, com que les jornades van durar 4 dies, es calcula que unes 4.000 dones van passar per les jornades. A més, eren dones, com deia abans, molt diverses, tant des de l'àmbit dels partits polítics, hi havia dones doncs, des de Democràcia Cristiana fins a representants de l'esquerra revolucionària més radical, també molta varietat de professions. Hi havia mestres, advocades, metgesses, infermeres. Bé, la llista podria ser molt llarga. I també hi havia molta diversitat a nivell social, per dir-ho així, no? Podíem trobar des de joves obreres fins a mestresses de casa o dones que podríem associar més amb una alta burgesia.
0: Deixem animar des d'aquí a les persones que ens escoltin a buscar aquestes imatges de Pilar Aymerich que ens comentaves perquè parlen per si soles. Com van acabar, Maria, les jornades? A quines conclusions es va arribar?
1: Doncs mira, si et sembla, llegim els punts de les conclusions finals perquè alguns ens podrien semblar que són molt antics, però també alhora molt actuals perquè no s'han arribat a fer realitat, no? És una llista una mica llarga, però jo crec que val la pena algunes fer algunes reflexions. El primer era molt clar, el dret a un lloc de treball sense discriminacions, la socialització del treball domèstic a través de serveis col·lectius, llavors encara el treball domèstic era molt femení, l'ensenyament obligatori públic, laic i gratuït i no discriminatori, l'abolició del servei social. Això ens pot quedar una mica estrany avui en dia, però recordem que durant tot el franquisme els homes havien de fer la mili, i bé, evidentment després, però i les dones havien de fer serveis socials, no?, a canvi de no haver fet la mili. Per tant, l'abolició dels serveis socials, l'amnistia general, durant molts anys moltes dones havien sigut preses pel fet d'haver fet coses relacionades amb el món femení i, per tant, demanaven l'amnistia general, l'abolició de totes les lleis discriminatòries contra la dona, la revisió de la cèl·lula familiar. Això també pot quedar una mica fora de context, però és interessant perquè, segons, com que no hi havia llei del divorci, totes les dones depenien del marit o d'un membre de la família masculí. I, per tant, doncs, volien igualtat de drets en aquest sentit i que, per exemple, els fills que eren considerats il·legítims durant el franquisme doncs, també fossin integrats a la família. La supressió de delictes d'adulteri i amistançament durant el franquisme. Si feies el salt, el marit et podia acusar i, per tant, podies anar a presó. Dret lliure a la disposició del propi cos. L'avortament també era un delicte amb pena de presó durant el franquisme. I, doncs, hi ha altres temes, no?, com la supressió de la llei de perillositat i rehabilitació social, doncs, que perseguia conductes com l'homosexualitat o la prostitució. Podrien ser moltes més, però algunes estan relacionades amb aquella època i altres, doncs, que avui en dia encara les podríem estar reivindicant.
0: Clar, i de fet, Maria, el que deies tu abans és algunes d'aquestes conclusions van tardar anys a aconseguir-se, però és que d'altres no hi hem arribat encara, a hores d'ara.
1: No, és que les jornades van ser importants, una, perquè per primera vegada les dones van tenir un espai conjunt per parlar obertament dels seus problemes, que això no havia passat mai durant el franquisme, per tant, aquest és el primer tema important aquí a destacar. I doncs l'altre és perquè va sortir a la llum pública tot el moviment feminista de Catalunya, doncs, que havia estat durant èpoques, moltes èpoques, doncs, i dècades perseguit. A més, els assistents van qualificar aquella experiència com a transformadora, no?, aquella llibertat de poder parlar de qualsevol tema sense ser mal vist. I doncs la reflexió final que hem de fer, doncs, tant de temps després, és precisament, no?, que aquí hi ha algunes coses que ens semblen que ja hem aconseguit d'aquelles jornades i encara avui en dia estan a debat.
0: Avui hem parlat de les Jornades Catalanes de la Dona que es van celebrar al Paranimfa de la Universitat de Barcelona entre el 27 i el 30 de maig de 1976. Potser no han canviat tantes coses, com tu deies, malauradament. Maria Coll, moltíssimes gràcies per aquesta història amb valors.
1: Gràcies a vosaltres.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle de conferències Mirades Blaves que s'emmarca en el Festival Portablau de l'Escala. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, la cita ofereix propostes musicals, de dansa, de poesia, però també reserva un espai per al pensament crític, i ho fa amb quatre conferències. Una proposta que avui descobrim amb el director del festival, Miquel Fernández. Benvingut a Valors a l'Alça, com està?
2: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos. Molt bé, tot molt bé.
0: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, el festival es defineix com un festival radicalment humà i això ja ens dona algunes pistes dels valors i de l'essència que hi ha al darrere, no?
2: Sí, la veritat és que no només és un festival on tenim arts, no?, arts escèniques, com pot ser, doncs, la música, el teatre i altres disciplines. No? És un festival on també tenim un pes molt important, no?, el pensament, la reflexió, i doncs portem ja, doncs, les últimes darreres quatre edicions amb el cicle de conferències Mirades Blaves, on ens agrada, doncs, parlar i pensar i tractar, doncs, diferents temes.
0: D'on neix la idea d'afegir un espai com aquest? Per què creuen que és important obrir espais de diàleg i de reflexió?
2: Doncs perquè en el temps en el que estem, no? Doncs jo creiem que que és el moment, no, idoni per parlar de temes i per parlar entre nosaltres, discutir, no, i poder debatre i poder, doncs, també aprendre, perquè és important. La gent que ve també al festival ve també a aprendre i a escoltar professionals de diferents àmbits, no, i intentem, doncs, posar sobre la taula diferents temes d'actualitat.

0: no en queda aïllada.
1: No, no, per nosaltres, ostres, perdona, per nosaltres és imprescindible, no? Dintre del que seria el festival, doncs, nosaltres diem sempre que la cultura és una eina transformadora de la societat i, per tant, els que organitzem, ens dediquem a això, intentem, no, doncs, que a la mesura del possible posar el nostre granet de sorra a això, no? I intentem, doncs, des de fa, com bé deia, doncs, 4 anys, poder, no, tenir aquests espais on poder debatre i poder vendre i poder conversar i poder, doncs, saber coses que ens preocupen com a societat.
0: Quins temes es posaran sobre la taula en aquesta edició de Mirades Blaves?
1: Doncs en aquest any presentem quatre propostes diferents, però alhora creiem que són molt complementàries, no? Per un costat, obrirem el festival amb una conferència humanista, en aquest cas a càrrec del Carles Duarte i el Francesc Torralba. El títol de la conferència és La dignitat humana en temps de violència i incertesa. Aquesta serà la primera de les quatre conferències que tindrem. La segona és en clau històrica i feminista, a càrrec de la Caral Soler, no? On parlarem sobre les dones durant la Guerra Civil com a agents actius, que han sigut, que van ser. La tercera, en aquest cas, doncs, una cosa que també està molt, molt d'actualitat, que és tota la part de tecnologia i de la intel·ligència artificial, no? Una conferència titulada La humanitat i el poder de la tecnologia, Paradís o Parany. Aquesta conferència estarà és en col·laboració amb l'EALA, no? L'Escola de Filosofia, i intervindran el Jordi Pigem, en Joan García del Muro i la moderarà l'Ignasi Rifé. I la última serà sobre salut, en aquest cas sobre els ictus, no? I com prevenir i tractar els ictus, les idees més claus. Això ens farà, ens la presentarà la doctora Yolanda Silva, que ella és metge de l'Hospital Trueta de Girona.
0: Tots els detalls sobre aquestes Mirades Blaves els trobareu a portablau.cat. Un festival, Miquel, que hem de recordar que també té una bona cartellera de música. A qui heu convidat aquest any? 19a edició, per doncs, cert, no? Em sembla?
1: Sí, exacte. És la 19a edició. Arribem a la 19a edició del festival. Un festival, com dèiem, que la música juga un paper importantíssim, però tenim altres arts, no? També com pot ser el teatre, el circ, la fotografia, etc. I la música, que com bé dèiem, juga un paper important i juga amb una doble vessant, no? Per un costat tenim artistes emergents i tenim un gruix d'artistes que estan començant la seva carrera i, per tant, sempre dintre del nostre festival, doncs, ens posem el mateix valor, no? Artistes que estan començant la carrera, amb altres artistes, doncs, ja consolidats o, diguem que, molt més reconeguts pel gran públic. Dintre del que seria el grup d'artistes emergents, tenim l'Anna Dibori, la Maya Miranda, tenim un concert de música clàssica de l'Helena Regira Sau i el Bernardo Rambó, en Roger Pedrós, l'Arana, i altres artistes, no? I després, en el grup dels artistes que ja aconseguissin més consolidats o que més coneguts, doncs està la Maria Jaume, la Maria del Mar Bonet, l'Helena Gadera, el Manu Guix, la Clara Pella. Tindrem en un altre espai, que en aquest cas, bueno, després parlem, si vols, dels espais, i de l'importància que tenen els espais al nostre festival, però tindrem també la Fúmiga, la Judith Nederman amb la Gio Sinfonia, i tancarem aquest gruix d'artistes amb Sopa de Cabra.
0: Ara parlava dels espais, uns escenaris on queda clar que cultura i història es donen la mà en aquest festival.
1: Sí, per nosaltres també un dels eixos importants del festival és no només anar a descobrir els artistes o els que ja coneixen, o alguns dels que són nous, no? Que potser no són tan coneguts, sinó també el lloc on realitzem els concerts o els espectacles. Diguem que l'Escala té la sort de tenir, l'Escala i Empúries, tenir llocs de gran bellesa natural i altres de gran bellesa històrica, no? Com pot ser, doncs, el Fòrum Romà d'Empúries, la Mar d'en Manassa, que té unes vistes espectaculars, o altres

0: espais com el Jardí Clos del Pastor o el Folí de la Sal, no? Alguns dels escenaris del festival que ens anem movent, com deia, doncs per tant, com per l'Escala i Empúries.
1: No volíem acabar sense preguntar-li pels valors, que pel que hem vist és una qüestió que també tenen molt present, aquest impacte, no?, tant social com ambiental i cultural que vol generar el festival. Per què són tan importants i capdals els valors per al Port del Blau?
0: Doncs perquè nosaltres al final a l'hora de realitzar aquest festival és l'essència del que som, no? Al final els que ens encarreguem de crear aquest festival i de portar-lo a terme, especialment la impulsora durant els últims anys del festival, que perquè, com sabeu, aquest és un espai, és un festival públic on es presenten una licitació i es presenten, no? I diguem que hi ha hagut diferents promotors musicals o promotors culturals, des de que es porta encarregant l'empresa Temp Productions, la Cristina Torres, que és com la que ha liderat tot aquest projecte i ha impulsat aquest projecte des de fa pràcticament 10 anys. Ella va iniciar, no?, aquesta etapa i després ha vingut darrere continuant amb la línia i del que ell havia creat, no? I per tant, no deixa de ser uns valors que nosaltres hi creiem perquè som així, no? I al final, quan els portes intrínsec, doncs la sostenibilitat, la igualtat, la posada, com deia abans, no?, en valor d'artistes emergents i del talent cultural que tenim al país, doncs una sèrie de valors i de maneres de ser que van intrínsecs amb nosaltres. I, per tant, a l'hora de crear aquest festival o de pensar-lo o d'intentar, no?, produir-lo, doncs ho fem també amb els valors que som, no?
1: Doncs que sigui per molts anys de Festival Portal Blau a l'Escala. Enguany, 19a edició, tots els detalls els trobareu a portalblau.cat, també del cicle de conferències Mirades Blaves, del qual avui n'hem fet un tastet amb el director del festival, Miquel Fernández. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i per donar-nos veu i per estar sempre recolzant-nos.
1: Un plaer. Fins aviat.
0: Igualment, fins una altra.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Gemma Lienas és una de les autores més destacades de la literatura catalana. En la seva obra tracta el feminisme, la construcció de la identitat, les relacions afectives i els conflictes socials i generacionals. A La vida privada, de Carmina Massot, el tema central és l'envelliment de la protagonista. Aquest és un llibre sobre la llibertat i la dignitat humana. La protagonista és una dona de 87 anys que acaba de rebre la pitjor notícia de la seva vida. Té un càncer terminal i li queden pocs mesos de vida. Però no és un relat sobre la mort, sinó sobre una vida plena. Què fa la Carmina Massot en rebre aquesta notícia? Decideix enregistrar en un caset les seves vivències per a les seves nebodes. Gràcies a això, descobrim que la tia soltera és una dona amb una vida rica i fins i tot perillosa. Els explica la història del seu primer i gran amor que la va empènyer a creuar Espanya, embarcar-se en la recuperació d'un valiosíssim quadre expoliat durant la Segona Guerra Mundial i a relacionar-se amb el nazi León de Greel. La novel·la es mou en dos plans, el passat i el present. La Carmina fa sovint comparacions entre la seva joventut i l'actualitat. Veiem la seva vessant feminista quan afirma que ella no es vol casar per no ser propietat de cap home. Amb aquesta idea i les situacions que recorda, el llibre esdevé un cant a les dones que amb el seu comportament lliure van començar a obrir portes a les noves generacions. Ella vol viure sola fins al final i té les seves picabaralles amb les nebodes per aconseguir-ho. «Soc vella, però no idiota», diu tot rebutjant els comportaments discriminatoris envers la gent gran. «No vol anar a una residència, on deixes de ser una anciana per convertir-te en una vella infantilitzada», reflexiona. A la nostra protagonista li apassiona el cinema i la lectura. «Quina sort tenir llibres! M'han salvat de moments dolents. Llegir és anar-me'n a un altre món i oblidar-me del meu». Com les bones novel·les, té diversos girs sorprenents. És un relat ben construït que no decau en cap moment. Barreja vida, mort, amor, nostàlgia, gelosia, desig i curiositat, amb una certa dosi d'humor. Com podeu veure, La vida privada de la Carmina Massot no és una novel·la trista, està plena de vida, una vida molt ben viscuda.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'R2, R2 Nori i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, al límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Tot i això, s'establirà una limitació temporal de velocitat al pas pel punt de l'afectació. I el confinament a diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal per l'incendi forestal declarat ahir al municipi del Garraf s'ha aixecat a 9:15 del vespre d'aquest dissabte amb unes alertes després de més de 4 hores en actiu. La mesura ha afectat més de 2.500 persones de l'urbanització La Costa Cunit al municipi del Baix Penedès, dels sectors Trencarroques, La Creu i Cal Candi de Castellet i la Gornal i de les urbanitzacions Mestrade 1, Mestrade 2 i les Estoreres de Cubelles. El foc estabilitzat sobre les 7 de la tarda ha afectat 8 hectàrees i agents rurals han afirmat que la intencionalitat és una de les hipòtesis sobre les quals s'investiga, tot i que no se'n descarten d'altres. A més, Protecció Civil ha tancat la prealerta del Pla Secta per un incendi de vegetació, en aquest cas, prop d'una refineria de Perafort, al Tarragonès. Avui això sí es revisarà la zona per revisar possibles punts calents. I en plana política, Guanyem i Esquerra Republicana negocien un nou cartipàs per a l'Ajuntament de Girona després de la sortida del govern municipal de Junts. Segons ha pogut saber la CN, la proposta incorpora dues noves regidories que assumirien els republicans, una d'Esports, Joventut i Ciutat Universitària, encapçalada per Adam Bertran, i una altra de Treball i Contractació Pública, que lideraria Raquel Robert. També s'inclou un paquet de mesures per agilitzar la contractació municipal i crear una oficina de manteniment d'equipaments. En l'àmbit dels residus es planteja incorporar la figura d'un assessor de govern dedicat exclusivament a aquesta àrea. La voluntat de l'alcalde és portar-lo al ple abans que acabi el mes de juliol. I en cultura, Pablo Alborán ha inaugurat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses amb un viatge íntim pels seus grans èxits. El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes com Quien, Saturno o Solamente Tu. D'altra banda, el Bars Festival ha acomiadat aquest dissabte la seva primera edició amb el concert de Morrissey al Poble Espanyol, que ha posat punt final a un cicle de concerts que ha comptat amb més de 68.000 assistents. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
4: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
5: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
6: El 21 de març és el Dia Mundial de la Poesia i des del programa ens hi sumem. Escoltarem de veu de Raquel Martínez el poema Foc d'ocell d'en Blai Bonet, de qui enguany es commemora el centenari del seu naixement. Continuarem amb Maria Àngela Vilallonga, que ens sorprèn amb la publicació del seu primer poemari, Retrat Interior, dins de la col·lecció Ossa Menor de l'editorial Proa.
7: Perquè a casa meva hi havia llibres, la meva mare ja m'inculcava el gust per la lectura i sempre he estat envoltada de llibres. I, per tant, la literatura la tinc interioritzada fins al punt que em surt pels poros, dic jo. Em va sortint i em surt, és clar, quan si faig un poema... I convoco a tots els meus amics morts, és clar, que m'han acompanyat durant tants anys, com per exemple Rodoreda, Maria Àngels Anglada, Víctor Català, Horaci, Virgili, Catulo, Ovidi...
6: I si d'en Blai Bonet commemorem el centenari del seu naixement, de la poeta Clementina Arderiu ho fem dels 50 anys de la seva mort, tot posant la mirada en el podcast Veus Indispensables que vam crear i que podeu escoltar a la plataforma La Xarxa Més. En un gir de guió radiofònic, deixarem la poesia per posar la mirada a l'art. Oriol Canals ens presenta Diví, publicada per Rosa dels Vents, una novel·la amb en Dalí com a protagonista. que ens mostra la part més fosca del mercat de l'art, de la vida i de les persones.
8: Hi ha una mica de tot. A veure, la veritat és que Dalí és un personatge que a mi em fascina des que tinc ús de raó. Crec que és el pintor de llarg que més m'agrada. Després potser vindria Andy Warhol i d'altres, però el Dalí està per sobre de tots. I és cert, té un cantó fosc, té un cantó molt fosc i una part no tan bonica. Però tot i així jo crec que li perdono tot. I em venia de gust que fos el taló de fons d'un llibre com vaig fer en el seu moment, que és aquest diví.
5: Aquest ha estat el nostre sumari. Ara, preparats per escoltar els continguts d'aquesta edició 333 del Calaix, som-hi. Temporada 7, capítol 28. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. El 21 de març celebrarem la 19a edició del Dia Mundial de la Poesia i ho farem amb el poema Foc d'ocell d'en Blai Bonet, de qui enguany es commemora el centenari del seu naixement. Nascut a Santanyí, fou poeta, narrador, dietarista i assagista d'art. Es dona a conèixer amb 4 poemes de Setmana Santa l'any 1950 i ha estat guardonat, entre altres, amb el Premi de la Crítica i el Carles Riba. La seva obra ha estat qualificada de visionària, mística i sensual. Ens deixà el 1997 i pòstumament es publicaren els seus sonets i el volum de poesia completa. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
2: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just dura el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, Poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Maria Àngela Vilallonga és llicenciada i doctora en Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona. És catedràtica emèrita de Filologia Llatina de la Universitat de Girona, presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana i membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Va ser consellera de Cultura de la Generalitat del 2019 al 2020. Ha publicat nombrosos treballs filològics i ha conreat 2 línies de recerca: l'humanisme català i la creació d'identitat a través de la relació entre la literatura i el paisatge. El 2016 li fou concedida la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Els poemes de Maria Àngela Vilallonga van ser escrits entre Girona i Nova York durant els anys 2003 i 2009. Avui, que l'autora ha abandonat algunes responsabilitats professionals, dona a conèixer el fruit d'una etapa de la seva vida, el retrat interior de la seva cinquantena. El llibre de Vilallonga sorprendrà per l'elegància, la força i la lleugeresa esmolada dels seus versos. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Tot llegint Retrat interior de Maria Àngela Vilallonga, m'anaven arribant imatges i pensava, clar, és un viatge, no? És un resum de tot allò que hem anat vivint. Tu, en aquest cas, no parles d'aquesta cinquantena. I intentava, Maria Àngela, benvinguda, gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-me. Mònica, encantada, una vegada més.
1: Una vegada més i que en siguin moltes, entre literatura.
4: Doncs jo anava llegint i pensava, és clar, al final, quan una mira cap endins i va escrivint tot allò que pensa, totes aquelles coses que a vegades ens passen pel cap o sensacions que tenim, una bonica manera de fer-ho és amb la poesia. Perquè ja sabem que no és la més popular, eh? Però, en canvi, són aquestes petites píndoles que va rentant de nosaltres.
3: Sí, i tant. Sí, sí. Despullar-se. Un retrat interior és ensenyar. Estripar-te pel mig i ensenyar el que tens a dins.
4: Clar, per nosaltres...
3: Així, eh, el llibre? No, no es deia així, no, no.
4: No iniciava així. Com s'havia de titular?
3: Jo el tenia, però esclar, això ho vaig escriure en la meva cinquantena, com bé has dit. I ho vaig deixar al calaix de casa i a l'ordinador, en un arxiu de l'ordinador, en un arxiu que es deia Standby. És a dir, que el tenia com en Bany Maria. I en un moment determinat el vaig treure i el vaig llegir al meu home i li vaig dir, mira què vaig escriure. I llavors va ser el moment de publicar-lo i vaig buscar un títol que s'adequés més que no pas l'Standby, perquè ja no estava en Standby, ja el donava a conèixer. I com que havia traduït els poemes francesos de Rilke, hi havia un poema que m'agrada molt, que es diu Retrat interior, llavors vaig pensar que s'adeia molt aquest títol i aquest poema en el meu poemari.
4: Tot entre poesia. És bonic llegir-te perquè has estat tota una vida envoltada de literatura. Així et coneixem amb cultura. Nosaltres hem coincidit, però és molt llarga la teva trajectòria perquè jo penso que, no sé, que des de que deus tenir memòria estàs envoltada de llibres i cultura.
3: Sí, és que tinc memòria, sí, certament. Perquè a casa meva hi havia llibres, la meva mare ja m'inculcava el gust per la lectura i sempre he estat envoltada de llibres i, per tant, la literatura la tinc interioritzada fins al punt que em surt pels poros, dic jo. Em va sortint i em surt, és clar, quan si faig un poema i convoco a tots els meus amics morts, és clar, que m'han acompanyat durant tants anys, com, per exemple, Rodoreda, Maria Àngels Anglada, Víctor Català, Horaci, Virgili, Catul, Ovidi, en fi, te'n diria Lamartine, Nietzsche, Rilke, en aquest cas, Goethe. Sí, perquè és una època determinada de la meva vida que llegia molta poesia francesa també i llavors hi ha aquests autors que m'acompanyaven en aquell moment.
4: Pues a més, és com, diguéssim, el teu debut, la teva estrena, perquè sí que has publicat treballs, però són treballs més aviat d'assaig, no? Treballs... Que no són com, bueno, com una novel·la, com un poemari, no són tant de creació, és més d'assaig. Per tant, és la teva manera de dir, sí. Canvio de registre.
3: Canviant de registre, sí. Vaig canviar de registre també en un altre moment de la meva vida, que va ser l'any 84, quan van comprar la casa de Romanyà, la casa que hi havia viscut i hi havia escrit Mercè Rodoreda. Llavors vaig començar a escriure uns articles que publicava cada setmana a la revista Presència, que era el suplement del Punt Diari, que els escrivia sota el títol dels arbres. I cada setmana anava publicant un arbre diferent. Vaig començar amb el xiprer, l'oliver, el llorer, el pollancre, el desmai, en fi, fins 26 arbres. Això va durar des del 14 d'octubre del 84 fins al 14 d'abril del 85. I en aquesta època jo estava embarassada. Per tant, en èpoques diverses de la meva vida he convocat els meus autors literaris i he escrit més de creació. Això eren uns articles que tenien cinc eixos. Explicava records d'infantesa, metamorfosis de persones en arbres, després records de viatges, els arbres en la literatura i els arbres en l'art. Aquests eren els cinc eixos que jo seguia en cadascun dels arbres. I això és el que havia fet de creació, ja et dic, l'any 84-85, es va publicar el 86, és un llibre preciós que em va il·lustrar en Narcís Comadira. Doncs això és el que jo havia fet de creació, eh? I ara aquests poemes. I sí que és cert que alguns articles a vegades eren molt creatius, eh? però m'he dedicat sobretot a fer estudis d'humanistes, estudis d'autors llatins, en fi, i d'autores catalanes com, ja saps bé, Aurora Bertran, Rodoreda...
4: Sí, sí. Seguir la Maria Àngela Vilallonga és sempre amarar-se, no?, d'aquesta literatura de la nostra terra i de grans autores. No sé, bé, jo sempre ara sé que estàs molt unida a Rodoreda, però per mi sempre m'aboques a l'Aurora Bertran, evidentment.
3: També.
4: Parlem, en aquest poemari no parlem, parles. Es parla molt del temps, del passat, del present, del futur. Jugues molt amb això.
3: Sí. Sí, és un dels grans temes. La vida, la mort, les absències, les presències, el pas del temps, sí. Sí, sí, el pas del temps. En la natura, en la meva vida pròpia, i sempre acabo dient que tot és present, no? Hi ha un poema en el qual parlo del passat, del futur, però acabo dient que al final... tot és present. Convoques el passat en el present. Si jo ara parlo del meu passat, estic fent present el meu passat. I si parlo del futur, estic fent present el futur. No sé com serà el futur, però jo ara l'invoco. Com puc invocar el passat, però sempre tot és present.
4: Com ha estat treure del calaix el poemari? Perquè, és clar, anem passant etapes i anem, les nostres mirades van canviant. Les experiències de vida, al final, també... deixa empatjada, no? Com ha estat recuperar aquest poemari?
3: Bé, vaig trobar que, quan el vaig rellegir, després de tants anys, vaig trobar que la veu del poemari era fresca, jo encara m'hi podia sentir identificada, jo m'havia fet gran, però el poemari havia quedat amb una joventut que m'agradava especialment i que... encara em podia sentir jo reflectida per aquesta veu. I sí, sí, va ser llegint-lo al meu marit, que no l'havia llegit mai, no sabia ni que existís. Jo l'havia deixat ja a la Universitat de Girona, una impressió que n'havia fet, perquè vaig deixar els meus papers i els meus llibres a la universitat, a la Biblioteca de Catalunya, i... em vaig quedar una còpia, n'havia fet dues, em vaig quedar una còpia per mi i un dia li vaig dir, mira, que vaig escriure fa 20 anys. I em va dir, però si això està molt bé, per què no ho publiques? Ah, vols dir que ho publiquin quan em mori? Home, no, publica-ho ara. Sí, la veritat és que pensava això,
4: Doncs no.
3: No, quan vaig veure que encara m'identificava amb aquella veu, vaig dir, doncs va, si ho enviaré a en Lluís Muntada... que és molt amic meu i que té molt criteri literari, i em va dir, això està molt bé, ho has de publicar. Ah, sí, és el segon que m'ho diu, doncs ara ho enviaré a l'editor, a veure què em diu l'editor, vaig enviar en Josep Lluc, i em va dir, ho vull publicar, i doncs endavant. I a més, en aquesta col·lecció preciosa de l'Ossa Menor, que són uns...
4: Però...
3: sempre havia admirat, perquè hi ha autors que admiro molt, en aquesta col·lecció. I a més, que la trobo preciosa com a llibre, com a objecte físic, el trobo molt únic. Per tant, estic contentíssima d'haver pogut publicar aquests meus poemes en aquesta col·lecció.
4: Pere, estàs a la nostra lleixa, perquè nosaltres, aquesta col·lecció, hem fet diverses entrevistes i l'hem recomanada, i és preciosa. M'agrada que ho diguis.
3: Sí, ho és molt. Molt, molt. Són molt ben fetes, aquestes edicions. El paper és bonic... a la mida del llibre també, les portades sempre amb aquest fris, que quan en Lluc em va dir ara hem d'anar per fer la portada, i li vaig dir fes el que vulguis perquè totes les portades que feu són precioses, ja triaràs tu. Però quan et diuen hem de fer la portada, és clar, et queda en el pensament, ah, i què hi posaria jo a la portada? Li he dit que ho fes ell, però jo què hi posaria? I vaig dir, però si això pot ser una paret pompeiana, perquè és... I el fris, i el fris dels amorets, vinaters, perfumistes, dels amorets dels oficis, que és a la casa dels Betty, de Pompeia, que jo havia visitat des d'una vegada i m'hi havia retratat amb aquest fris dels amorets. I li vaig dir, escolta, i si fem una paret pompeiana amb els amorets? I em va dir, endavant. O sigui que vam fer la paret pompeiana, és el color de la paret de Pompeia.
4: Absolutament. Quan ho vaig ensenyar als meus amics a través dels grups de WhatsApp d'història, tots sí. em van dir el mateix, diu, ostres, ja no més per això ho comprem.
3: Sí, sí, sí, és bonic.
4: És preciosa.
3: A més a més es posaven en les parets per espantar els mals d'ull, les enveges, són protectors. I per tant, mira, veus, protegeixen el meu poemari.
4: El teu retrat interior protegit. Sí. Mira, n'hi ha moltes, n'hi ha molts de poemes i no sabia ni quin triar, però n'hi ha un que m'ha encantat, que l'he trobat tan ben trobat, que és el de teoria literària.
3: Ah, teoria literària. Sí,
4: sí. El vols recitar, Maria Àngela?
3: O llegeix-lo tu.
4: Jo mateixa?
3: Sí.
4: Perquè és que està tan ben trobat, és tan bonic. Diu, vet aquí que els homes s'excusen d'arribar en vulgar per la ignorància de les dames. No saben llatí, pobretes, i les volem enamorar. Les paraules, ja se sap, són l'inici de l'amor. I les mirades, però les mirades no són en llatí, i s'entenen. Les paraules, no. És magnífic, és magnífic.
3: M'agrada que t'agradi. I la... Bé,
4: si n'haguessis de triar un, ja sé que és molt complicat, el que ho faries a obro pàgina i el que em surti, sí. O n'hi ha algun en especial que t'hi trobis molt identificada?
3: Sí, n'hi ha uns quants. L'altre dia vam presentar-lo a Figueres i va ser preciós, deixem recordar-ho, perquè hi havia molts dics estudiants meus de llatí, perquè a Figueres n'hi tinc molts d'estudiants de llatí. I em va presentar l'Anna Maria Velat, que ho va fer preciós, i llavors anaven aixecant al final estudiants i anaven recitant els poemes que els hi havien agradat. Estudiants com pot ser l'Àngels Gardella, que és novel·lista, ella, en Joan Antoni Poc, la Lourdes Godoy, en fi, que són ja grans els meus estudiants. Però va ser preciós cadascú triant el seu poema. I en fi, jo quin trio... Jo llegeixo moltes vegades en les presentacions El Jardí Bosc.
4: Oh, és preciós!
3: Però l'Àngels Gardella va llegir el d'Atena. Com es diu? I sí, esclar, és que tots tenen... En Pere Ginferrer me'l va presentar a Barcelona, a Ona, i va dir, a cadascun dels poemes hi ha una realitat anterior que és la que ha motivat aquests poemes. Però els poemes són una altra realitat. Aquella realitat ja, si algú la vol saber, doncs mira, la Maria Àngela els hi pot explicar. Però no cal saber-la, perquè el poema ja et convoca a una altra realitat. Ho vaig trobar preciós. I va posar d'exemple El senyal vell, que és un poema breu, breu, breu, que té quatre versos. I ell diu, és clar, hi ha molta gent que sap que allò és una casa, que és la casa de Romanyà, en la qual va viure Mercè Rodoreda, El senyal vell, però, i si ella, quan escrivia això, pensava en el poema, en el poemari, en el vell senyal de la poesia que es va transmetent pels segles dels segles, que els trobadors feien servir, saps, el senyal, i ho vaig trobar impressionant. Doncs bé...
4: El tinc aquí, eh?
3: El tens, l'has trobat.
4: El tinc. Diu, no s'hi ha mort ningú en aquella casa, però s'hi ha cremat tanta vida.
3: Sí.
4: És que veieu com no cal massa... Per dir molt.
3: Per dir molt, sí, esclar. Sí, sí. Hi ha una primera lectura que és una lectura així, senzilla, i que et pot ressonar a tu, perquè estàs vivint uns moments en els quals allò et conforta i et ressona, i després hi ha una altra lectura que és la que busquen els meus estudiants, que és anar a trobar tots els autors que jo he convocat en aquest... en aquest poema.
4: Digue'm.
3: Sí, te'n llegeixo un que és Arbre, que diu així. Si em punxen, no em trobaran sang. Dormir i potser somiar. Se m'han acabat les llàgrimes. Vull que sigui una altra ella que visqui la meva vida. Jo em vull plantar al jardí, com l'Adrià, i esdevenir arbre. I res més. Aquest el va triar el meu fill quan li van demanar que triés un poema del meu llibre i va llegir aquest. I va dir, és que aquí hi és tot. Hi ha Shakespeare al començament, Però després hi ha la Triada quanta guerra, que es va plantar a terra per fer-se arbre en el jardí. Esclar, jo vivia en aquell jardí que es va plantar l'Adrià. Jo també em volia plantar com l'Adrià i que fos un altre que visqués la meva vida en aquells moments. I res més, i aquest vers final que és tan breu, i res més, és un vers d'un poema de Costis Palamás, que és un poeta neogrec que a mi m'agrada molt i que sempre aquesta frase m'ha enamorat i fins i tot l'he pintada en un quadre, perquè jo també he pintat quadres en una època determinada de la meva vida. I en fi, si la gent no ho sap, aquest poema et pot interpel·lar i dir-te, doncs mira, és una persona que en aquests moments està passant unes circumstàncies dolentes i vol plantar-se i quedar aterrada allà i quedar-se clavada amb les arrels a dintre del jardí i ser un arbre, no? També aboco el meu llibre dels arbres, que jo per això vaig escriure un llibre d'arbres, perquè em volia plantar i ser un arbre. Però no cal saber que això és l'Adrià de quanta guerra, ni que es Costis Palamás, sinó que et pot convocar igualment aquest poema, que és el que deia en Jim Ferrer, encara que no sàpigues el context i la realitat que hi ha darrere.
4: Nosaltres us recomanem que us endinseu en aquest retrat interior que està publicat per Proa, aquest retrat interior de Maria Àngela Vilallonga, perquè serà, conèixer-la, encara que no us ho penseu, una miqueta més. És com entrar a casa, oi?
3: Sí, sí, és entrar a casa. Entrar a dins, sí, sí.
4: Una nova faceta de tota una vida viscuda. Tots els que la coneixeu sabeu que hi ha posat l'ànima, no? en la nostra terra, en la cultura de la nostra terra, i això és meravellós.
3: Sí, realment ahir o avui, em penso que és avui, no? Que vam tancar fa 6 anys. Vam tancar per la Covid.
4: Sí, va ser el dia 11.
3: Exacte.
4: Dia 11.
3: Devia ser, sí, sí, sí. I quan ho recordava, pensava, és clar que vam viure una època dificilíssima. Sí, els hi vaig dir a Figueres, i t'ho dic a tu, que, perquè em van preguntar si feia més poemes, ara, si en feia. I els hi vaig dir que sí. I com que em sentia tan còmode allà al mig de tots els meus estudiants, sí, que ara estava fent poemes de tota consellera. És a dir, estava poetitzant la meva vida com a consellera. Van quedar tots parats i van riure. No sé si arribarà a bon port o no, però això és una de les coses que estic fent ara.
4: Esperem que sí, perquè tenim curiositat.
3: Com que no faré unes memòries ni una autobiografia, aquesta és la meva idea, vaig pensar, doncs mira, faré poemes i explicaré les meves vivències com a consellera, que van ser intenses i dures en molts moments.
4: Bé, tot té dues cares, no, Maria Àngela?
3: Molt Déu Janus, eh? Sí, sí.
4: Escolta, moltíssimes gràcies, de veritat, perquè vas dir que sí a la primera, perquè ens ho has posat molt fàcil i perquè hem gaudit molt.
3: Jo també. M'ha agradat moltíssim que em fessis aquesta entrevista. Te'n dono les gràcies que m'hagis deixat parlar del meu retrat interior, perquè publicar un llibre és comunicar, i jo ara, com que no faig classe, no tinc tantes ocasions de comunicar així amb molta gent. O sigui que donar-me aquesta oportunitat, us ho agraeixo molt.
4: Doncs ja tenim excusa per fer alguna altra entrevista, encara que no hi hagi llibre pel mig, eh?
3: També, sí, sí. Perfecte. Moltes gràcies. És un plaer sempre ser entrevistada per tu, Mònica.
0: El calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura. El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Veus indispensables.
5: El 17 de febrer de 1976 ens deixava Clementina Arderiu. Enguany es commemoren els 50 anys de la seva mort sota el comissariat de Maria Callís. Llicenciada en Filologia Catalana, guardonada amb el Premi Carles Riba 2016 pel poemari La ciutat cansada i que actualment prepara un assaig sobre poetes catalanes dels segles XIX i XX. Conjuntament amb la música Blanca Lamar comparteix el projecte Lleona, dedicat a reivindicar i actualitzar la poesia d'autores com Víctor Català, Clementina Arderiu i Mercè Rodoreda, entre d'altres. Nosaltres recuperem avui fragments del capítol de Veus indispensables dedicat a Clementina Arderiu, que podeu trobar a la plataforma La Xarxa Més, sumant-nos a la reivindicació de recuperar les grans veus femenines en el món literari que han estat silenciades durant molt de temps. Escoltareu la veu de Rosa Ardit, que ja ens havia acompanyat al programa per parlar de la Clementina i que ens la presenta així.
6: Està bé lo de conèixer la persona i la personalitat de Clementina Arderiu, perquè la referència que se'n té així en general és que és la que va ser, vaja, la dona d'en Carles Riba. I aleshores, doncs, se sap poc d'ella i quan comences a entrar-hi més dius, caram, quina personalitat, no? Clementina Arderiu, doncs per mi una dona forta, una dona valenta, però una dona que va saber compaginar el que era la seva època i el seu entorn amb tot un món interior riquíssim que portava dins i que portava una gran sensibilitat, que la va portar i que va poder treure, que va portar a escriure i ser una de les capdavanteres com a dona a publicar. El Sam Abrams, en l'antologia aquesta, que és de l'últim, molt important aquesta, Jo era el cant, diu que, bueno, que era en aquell moment que estava solitària com a dona que havia publicat. Per tant, doncs, una dona que va saber superar, diguem-ne, doncs, el que era en aquell moment, doncs, tot el seu entorn, sense faltar-hi, perquè complia com a bona catòlica i, sobretot, donava molta també valor i els seus poemes i els seus escrits ho diuen al seu paper de mestressa de casa i que això comporta, doncs, ser mare dels fills, bona esposa, etc. Va ser una dona molt completa i llavors, doncs, i això, amb sis poemaris.
5: Nascuda el 1889 en una família d'argenters, fou educada per continuar el negoci familiar, però va decidir dedicar-se a l'art. Era una gran lectora i tenia una sòlida cultura. Havia estudiat piano i francès. Escrivia poesia i va decidir presentar-se als Jocs Florals, un fet que, sense saber-ho, canviaria el rumb de la seva vida.
6: Es va presentar, perquè escrivia poesia, es va presentar amb uns Jocs Florals. I aquests Jocs Florals, que el 1912, si no m'equivoco, doncs aleshores els va guanyar la Flor Natural. I llavors era la reina de la festa. Qui era el president del jurat? El poeta Carles Riba. Clar, se'n va quedar prendat, perquè havia vist el començament de veure qui era la Catalina Riba, no? La veia retratada com una dona clàssica, així com si fos, bueno, molt una dona que diries que era molt austera, tal. Però la seva neta, la filla del segon fill, Oriol, la Cèlia Riba Vinyes, la descriu com una persona molt bonic, molt amable, molt simpàtica, molt bonica, i que els amics de la família, doncs, més d'una vegada la van agafar com a model. El Carles ja feia ja tertúlies literàries i tal, i llavors van passar a fer-ho també anar a l'argenteria, per així, aleshores, doncs, tenir més relació.
5: Lluny del que es pugui pensar, la poeta no va viure a l'ombra del seu marit. Va ser una dona absolutament independent, poèticament parlant, i ens en va deixar testimoni escrit en el poema Cançó de la vella confiança, dins del poemari L'alta llibertat, publicat el 1920, que en recita Rosa Ardit.
6: A l'amat he donades totes les claus. Jo tinc les seves i fem les paus. Però resta una cambra al fons del fons, on entrar no podríem ni breus segons. Tantes forces ocultes, tants pensaments. Allà dins són escàpols a tots moments. Bé seria debades sutjar-hi un poc. L'aldarull colpiria més que no un roc. Contentem-nos d'una ombra o d'un ressò. Que ell es dugui els seus comptes com els duc jo. Som molt amics, jo t'ho explico tot, no? I comentem tot, però aquí cadascú amb el seu estil i la seva poesia.
5: Un altre poema on ens mostra la personalitat i la sensibilitat d'Arderiu és El pendís, una reflexió sobre el paper de la dona en aquella època, relegada a la llar i amb moltes dificultats per poder desenvolupar la seva part artística i cultural. Raquel Martínez ens en recita un fragment.
7: Jo deia ahir, essa i sentir, fortuna rara. Per què la gent, rosec mesquí, no s'enamara d'essa i sentir? I era per mi, goig pur, més ara, per un pendís rodoladís, jo faig ma via, un pas amunt i en llisco sis. Si defallia per mon pendís, tan dret i llis rodolaria. Si em vull salvar, bé cal pujar no mira enrere. En l'aire sols puc esguardar que en la vorera l'herba a secar i es revoltar sa cavallera. Fragment del poema El Pendís, de Clementina Arderiu.
0: Veus indispensables. Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura. No tanquis encara

0: Tenim més entrevistes, converses, novetats, històries, propostes. Tenim més cultura. Oriol Canals és llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat de Barcelona. Té una llarga trajectòria dins el món de la comunicació i actualment és director de negocis del diari Ara. És autor de Fills de mala mare, Els sentinelles de la llibertat, Premi Bruc Noir i No dormiràs, millor novel·la del 2024 al Festival Lloret Negre. Un assassinat macabre sacseja Figueres. Un home crucificat apareix al Teatre Museu Dalí el dia que s'ha d'inaugurar una gran retrospectiva internacional dedicada al geni del surrealisme. El mort reprodueix fidelment el quadre El Crist de Sant Joan de la Creu, de Salvador Dalí. A la signatura hi ha un nom inquietant, Diví, el sobrenom del gran mestre. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Si us dic No dormiràs, qui us ve al cap? Doncs Oriol Canals. Doncs si no vau dormir amb el No dormiràs, ja us asseguro jo que amb el TV encara dormireu menys. Oriol Canals, benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: Sí, sí. Benvingut tu, benvingut TV, però a més és una novel·la que és una absoluta sorpresa. Per què? No és l'última novel·la, Oriol.
2: No, aquesta novel·la és de 2018, es va publicar l'any 18 i ara Rosa dels Vents doncs, l'ha reeditat i l'ha recuperat, cosa que m'ha fet molt content.
1: Bé, t'ha fet molt content, jo penso que ha fet molt contents a molts lectors i lectores perquè bé, jo he descobert aquí un Oriol absolutament desenfrenat i deixat anar a nivell sanguinari. Bé, una miqueta sanguinari. No espantarem els oients, Oriol?
2: No, una miqueta, només una miqueta.
1: Una miqueta.
2: Només una miqueta. Res més bèstia del que hi hagin vist en alguna vegada, o hagin llegit alguna vegada.
1: Bé, sí, evidentment s'ha escrit molt, però és una novel·la que enganxa perquè, clar, sempre vols saber, no?, i és impactant de llegir. Ves aquesta primera que nosaltres veníem... després, amb el temps, has aprofundit, però t'has relaxat amb els temes. Però aquí no. Toques, com sempre, que a mi m'encanta, temes... En el cas de No dormiràs hi havia el Palau de la Música i tota aquesta part més corrupta. Després, a Diví, toques l'art, no? Aquest gran Salvador Dalí. I fas aquestes pinzellades, no?, també sobre la seva vida i sobre la part menys bonica, potser, de la seva vida.
2: Hi ha una mica de tot. A veure, la veritat és que Dalí és un personatge que a mi em fascina des de que tinc ús de raó, crec que és el pintor de llarg que més m'agrada. Després potser vindria Andy Warhol i d'altres, però el Dalí està per sobre de tots. I és cert, té un cantó molt fosc i una part no tan bonica. Però tot i així jo crec que li perdono tot. I em venia de gust que posa el taló de fons d'un llibre com vaig fer en el seu moment, que és aquest Diví.
1: L'art, perquè quan jo ara deia... Tu i jo parlem de coses diferents ara, perquè tu parlaves d'aquesta part no tan bonica, potser de Dalí persona, però quan tu poses la mirada per fer una crítica social, que el gènere negre també és una miqueta el que té, potser ho toques de passada, però sí que a mi m'ha arribat molt, no? Que és aquest entorn al voltant de Dalí, no? Qui tenia al costat, qui era fidel, qui no, perquè s'hi quedaven. Una mica també, i això, amb això entres en aquest tema del món de l'art i de la corrupció que existeix en tot, en l'art, en la pintura, en la literatura, en la política. Vull dir, a veure, la corrupció és a tot arreu, no estem desvetllant res de nou, però tu poses aquí la mirada aquesta vegada.
2: Sí, més enllà del que sigui la corrupció dins el mercat de l'art en si, que evidentment hi és, i en el llibre, en el Diví, poso exemples pràctics de com més es pot fer corrupció dins el mercat de l'art, en el cas d'això que deies de Dalí, jo no sóc pas biògraf de Dalí, tot i que estigui tarat pel Dalí, no sóc pas un biògraf, i això vull que quedi molt clar, però sí que crec que ell, en els seus darrers anys de vida, es devia sentir molt sol. precisament per aquest entorn plegat de voltors que tenia. I això, doncs, jo m'hi poso la pell d'un senyor de 89 anys amb dificultats evidents, físiques, i que al cap doncs, ja no li anava com era habitual en ell, doncs, home, té que ser molt fotut. I realment, jo quan hi he pensat, o he anat al Teatre Museu, o he llegit coses d'ell, o he vist reportatges, i penso en el Dalí persona, doncs, en certa manera, m'ha fet pena algunes vegades els últims anys de la seva vida, sí.
1: Això, penso que ha sigut una mirada... És que tu poses una mirada molt humana. Vull dir, jo he parlat ara de que eres una mica sanguinari, perquè ets molt teatral. A veure, et vas carregar part del Palau de la Música, escolta'm. I aquí potser no és que et carreguis res, però l'escenografia d'aquest... no fem spoiler, d'aquest assassí que signa com a diví, l'escenografia és brutal. Vull dir, a veure, aquesta imaginació, d'on la treus? Jo vull saber-ho. Aquestes alçades amb les entrevistes que hem fet.
2: Aquesta imaginació, d'on la trec? Les idees principals sempre s'acabeixen dormint.
1: Oh!
2: T'ho juro, quan estic a punt de... Ho he consultat amb psicòlegs algun i amb psiquiatres. Quan estic a punt de dormir-me, moltes vegades tinc... De fet, totes les idees inicials de tots els llibres les he tingut quan he estat a punt d'anar-me'n a dormir. I aleshores em desperto i apunto, perquè dic, hòstia, això ho he de fer. I el tema és que, com et deia, no? Vaig consultar especialistes i em van dir que el moment abans d'anar-te'n a dormir és el punt màxim de relaxació. I aleshores, en aquell moment, et venen idees... et poden venir idees que tu hi has estat donant voltes. És a dir, no és que se m'acudeixin en aquell moment, sinó que el meu cervell ha estat treballant abans. I aleshores, en aquell moment, pel que sigui, surten. I tant lo del Palau de la Música com l'inici dels Sentinelles de la Llibertat com el del Diví, doncs han sortit així. I no se m'acudeix res més que crucificar un senyor davant del Teatre Museu Dalí reproduint el Crist de Sant Joan de la Creu, que em sembla un inici, home, xulo.
1: A veure, és que és clar, ella està explicant això, vosaltres no ens veieu, però jo me l'estic imaginant i penso, estava rient, perquè dic, sort que quan està relaxat fa aquestes coses. Quan deus estar estressat no m'ho vull imaginar, Oriol.
2: A mi és igual, millor no dir-ho per la ràdio, no ho diem.
1: Anava a dir, perquè si estàs relaxat i crucifiques a la gent... en mode estrès, bueno, un dia vindré a l'oficina a veure treballar, aviam com està la cosa, però vaja, no ha passat mai res, el teu entorn laboral són tots vius...
2: Sí, sí, de moment sí. De moment sí.
1: Per tant, comença la novel·la també amb aquest segell tan particular com és aquesta part més gràfica, no? A més a més, són escenes que són fàcils d'imaginar, són molt visuals. I ara anirem potser a la part més macabra, no? Després ja baixarem una mica el to perquè hi ha altres coses que són interessants de la novel·la. Però al moment d'escriure totes aquestes escenes, clar, t'hauràs hagut de documentar sobre sang, fetge, tortures... Uf! Bueno, que si necessitem ajuda ja et truquem,
2: sí.
1: Oriol.
2: És una putada, eh? Ai, perdó.
1: No passa res.
2: A vegades passa que bueno, tu t'has de documentar, evidentment, parles amb gent, i he parlat, per exemple, amb el

0: a nivell de conversa, però que la gent tampoc s'espanti perquè dins del llibre doncs, està explicat d'una manera literària i sense voluntat de que ningú li agafin fàstics. Val? Això vull deixar-ho clar. Però sí que l'assassí, el diví, que signa les obres d'art amb aquest sobrenom que tenia Salvador Dalí, doncs és una persona teatral i és una persona que es vol acarnissar amb les seves víctimes perquè té una història al darrere que vol explicar.
1: Aquesta història al darrere que anirem descobrint amb un gir de guió absolutament també espectacular en aquest cas, com són els inicis de les teves novel·les. I, com deia, fins aquí podem llegir, no podem llegir res més d'aquesta part del final. Un altre punt que jo pensava, ho haurà fet en els seus inicis, ho feia? Sí, ho feies. Ens estimes molt, els periodistes, jo ho sé. Ens tens un gran amor. I aquí tinc un fragment. Diu, en pantalla, el presentador, que feia 20 anys, que tenia 20 anys, postura de sempre, somriure forçat de sempre i caiguda d'ulls de sempre. Tot postís. La morbositat era una aposta guanyadora. Més detalls, més audiència. Més audiència, més publicitat. Més publicitat, més diners. Més diners, amos contents. Amos contents, lloc de treball in aeternum. Un cercle viciós. I en aquest cas tenen molta importància els periodistes.
0: I tant.
1: Molta. Són un punt clau que, a banda de les obres d'art, en Diví utilitza.
0: Sí, però dins la història, el Diví fa una mica de Salvador Dalí. Salvador Dalí va ser el gran inventor del que ara se'n diu la mediatització de les coses. El primer que mediatitzava tot era Dalí. És el que es va inventar els periodistes com a ganxo i jo fa 25 anys que treballo en premsa, eh? Vull dir que en castellà diuen que el que no va mucho con el cojo sino coge arranquea. No sé com es diu en català, però ja ens entenem. Aleshores, també m'afecta, és el meu gremi, també, eh? Me'l sento meu. Però ell utilitzava els mitjans per amplificar tota la seva obra. I els mitjans li feien el joc. Tants anys després, els mitjans segueixen fent el joc a moltes coses que són censurables de publicar segons de quina manera, segons quin titular groc, informar segons què, matar segons aquí abans. Ostres, hi ha una pila de gent que s'ha mort abans dels mitjans que la vida real, perquè tothom volia ser el primer en donar la notícia. Dius, home, espera que es mori de veritat, pobret meu. No sé, tinguem una mica d'ètica amb això, és que si no respectem ni la mort de la gent, però és que realment això passa. Vull dir, aleshores, és quan la gent que treballa als mitjans aboga perquè la gent busqui fonts fiables, és precisament per això. És precisament per això.
1: Bé, jo dic que és un dels punts que a mi, que m'ha agradat precisament perquè has posat en diferents mitjans de comunicació i ho has fet de formes diferents, no? Mirades diferents. Per tant, és com un ampli ventall també del que ens podríem trobar. O sigui, que són petites, no? Petits detalls que anem trobant al llarg de la novel·la. Aquest també és un dels teus segells per radio al periodisme perquè tu el coneixes molt. Jo m'he enamorat molt d'un personatge que no explicarem... Explicarem que m'he enamorat, però poca cosa més, eh? Alberto Olazábal. Ell és un dels Mossos d'Esquadra.
0: Sí.
1: Ja té una certa edat, un cert malgatge. També té una història al darrere, no l'explicarem, però fas que tots els personatges tinguin un punt humà. Els hi dones vida a tots ells. En aquest cas, jo penso que és una novel·la on tots tenen el seu petit protagonisme. Que tot està enllaçat, eh? Però tots tenen el seu petit protagonisme.
0: Sí, era la intenció de que tot estigués enllaçat, evidentment. L'Alberto segurament és el pal de paller de tota la investigació. No diré qui és l'antagonista, perquè si no foto en l'aire la novel·la.
1: No.
0: Però sí que l'Alberto és el pal de paller, però com tu deies, dins és una novel·la molt coral i dintre tots aquests personatges que hi ha, doncs sí que és cert que cada un té la seva part humana. M'imagino que al final tothom té la seva part humana, per molt malifeta que hagi fet alguna persona, doncs, o per molt desgraciat que pugui ser algú, estic convençut que si rasques també tindrà la seva part humana. L'Alberto la té molt grossa i té una implicació personal en el desenvolupament del cas, que seria

0: que li fa de motor per poder tirar endavant els moments de màxima dificultat.
1: I a través de l'Alberto també veurem tota aquesta burocràcia, no? Tot aquest tema polític, tota la primera notícia, el resoldre el cas, les cadires calentes, etcètera, etcètera, etcètera, que d'això també hi ha un far i una teca. Quins personatges més bons, eh? Quines escenes. A mi m'agradaria saber si en els despatxos tancats, quan hi ha reunions d'aquest tipus, són així. Tu hi has estat en alguna cop desinspirat?
0: En alguna sí, i després, pues, al final sempre es diu que la gent que treballa als mitjans de comunicació publica el 10% del que saben. Jo sempre dic que això és una mentida flagrant, que és el 2%, perquè hi ha moltes coses que se saben i no es poden publicar. Doncs perquè no tens les proves, bàsicament, i si no tens les proves no pots acusar ningú de res. I això m'he trobat en tots els mitjans de comunicació que he treballat, que en són uns quants ja. Vull dir que al final sí, ja diguem que el meu bagatge laboral m'ha servit per poder fornir la novel·la també.
1: Bé, ens anem a les obres d'art. Ha sigut una tria... Sí, tenies el primer i després vas triar la resta, els vas triar tots de cop, tenies clar quines serien les obres d'art que sortirien a la novel·la, perquè en aquest cas, com a No dormiràs, també viatjarem. No ens quedarem només a Catalunya.
0: Això podem dir, el llibre fa el recorregut vital que va fer Salvador Dalí, que és Figueres, Madrid, París, Nova York, Figueres, i a cada un d'aquests, en cada un d'aquests escenaris apareixerà una obra d'art inspirada en una obra de Salvador Dalí, però feta amb despulles humanes. I la primera de totes és aquesta que et deia, el Crist de Sant Joan de la Creu, que apareix al Teatre Museu Dalí. Les obres estaven triades des d'un principi a superconsciència, sóc un escriptor molt de mapa, i aleshores sabia perfectament quines volia triar i el per què. Sí que és veritat que hi ha altres obres que potser m'agraden més de Dalí, alguna altra que no he pogut posar, però aquestes tenen tot el sentit del món per la història. Tant pel contingut, com pel significat, com pel títol, com per l'any que es van fer, tot està perfectament lligat perquè hagin de ser aquestes obres. I va acord amb la història del diví.
1: Clar, ara ha passat un temps, uns quants anys... I ara, quan vas rebre la proposta i vas agafar una altra vegada diví, quina sensació vas tenir? No? De dir, ostres, he tingut tant èxit amb el No dormiràs i ara torno a agafar aquesta primera novel·la.
0: Em va fer una il·lusió bestial, perquè de tot cor dic que és una història increïble, almenys per mi. Com a mínim per mi és una història superxula, que la vaig disfrutar molt. I al final, també és normal, en aquell moment no... Jo no estava en la posició que estic ara a nivell de ser una persona coneguda dins el món literari català. Per tant, quan m'ho van proposar, em va fer una il·lusió increïble. I vaig pensar que havia envellit molt bé, el llibre, i crec que que es pot llegir ara perfectament com es podia llegir l'any 18.
1: Sí, és que per això t'ho deia, no? Perquè han passat, o sigui, estem al 2026, han passat 8 anys. Sí.
0: I la crítica que es fa, seguim tenint com a societat els mateixos problemes.
1: Exacte.
0: Seguim pecant del mateix. Nosaltres ens pensem que el temps avança, que som superguais i que arreglem les coses, però quan fas coses d'aquestes i llegeixes al cap de 8 anys, ho sistem igual, gairebé, no canvia res, això.
1: No, és superactual, o sigui, que català llegeixes, i jo penso que molt, i fins i tot comentant amb algunes persones em deien, però no és una novetat de l'Oriol? Dic, no, és que l'ha tornat a publicar. Hi ha persones que la tenien com la novetat d'aquest any, eh?
0: Ho sé, la novetat d'aquest any ve al setembre.
1: L'escola del llibre en català.
0: Bé, el setembre, sí. El setembre publiquem novetat, que aquesta sí que serà novetat. De fet, l'estic acabant ara mateix. I l'he d'entregar d'aquí poc a l'editorial perquè ja comenci tot el circuit. Però no era... És de l'any 18 i ja et dic, quan vaig tornar-lo a agafar vaig dir, hòstia, és una passada. Perdó que ho digui així, però de debò que ho sento.
1: Doncs, escolteu-me, no ha passat el temps... per aquest diví, jo penso que es conserva sense arrugues, exactament igual que quan l'any 2018 la va escriure, perquè és fantàstica, és una gran novel·la. No sé què dir-te, que potser és la que més m'agrada, més que t'haig de dir, eh?
0: Hi ha gent que m'ho ha dit. No ets l'única, no ets l'única, no ets l'única. Al final, no ho sé, amb el No dormirà sí que és veritat que va pagar un pet, que ja t'ho he comentat alguna vegada, que dius, ostres, no m'ho esperava, i evidentment benvingut sigui, que li tinc molt de carinyo i que realment ha sigut un salt molt gran per mi com a escriptor, però de debò penso que el Divís és un tros de llibre que la gent s'ho pot passar molt bé llegint-lo.
1: Són diferents, eh? Són estils diferents. Sí. Tenen trets de l'Oriol Canals, perquè, evidentment, l'autor sempre té un segell personal, però són novel·les diferents. Jo potser sóc una mica més sanguinària i, escolta'm, com que la vida real m'haig de portar bé, doncs m'encanta. Jo molt amiga del Diví, eh? Ui, el que estic dient. A veure, vosaltres, quan acabeu la novel·la, hi ha una gran frase també que m'encanta. No llegiré tot el fragment, per si de cas, però diu, el passat malparit ell et recordarà tota la punyetera vida com la vas arribar a cagar. I aquí ho deixo. Oriol Canals, Diví, publicada per Rosa dels Vents, però no novetat, espereu-vos al setembre, a veure amb què ens sorprèn. Oriol, moltes gràcies. A mi m'ho has fet passar molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada divina.
2: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
2: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
4: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre de 10 a 11 del matí.

0: Ràdio Rubí, sempre al teu costat. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. L'R2, l'R2 Nori i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, el tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada, al límit amb Barcelona. DIF va donar per reparat l'esvoranc ahir i ja per la tarda. Renfe va començar a marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Tot i això, s'establirà una limitació temporal de velocitat al pas pel punt de l'afectació. D'altra banda, aquest dissabte a darrera hora de la nit també es va restablir el servei de l'R3, que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Avui el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora. En aquesta línia s'estan fent obres, per això els usuaris han de fer transbord amb l'R4, altrament entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig Montcada bifurcació, i des d'aquest punt fins a la Tour de Carol hi ha servei alternatiu per carrer. I el confinament a diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal per l'incendi forestal declarat aquest dissabte es va aixecar en aquest cas a 9:15 del vespre d'ahir mitjançant una alerta després de més de 4 hores en actiu. La mesura va afectar més de 2.500 persones de l'organització La Costa a Cunit, al municipi del Baix Penedès, dels sectors Trencarroques, La Creu i Calcandi de Castellet i la Gornal, i de les urbanitzacions Mestre 1 i Mestre 2 i les Estoreres de Cubelles. El foc estabilitzat sobre les 7 del vespre ha afectat 8 hectàrees i agents rurals han afirmat que la intencionalitat és una de les hipòtesis sobre les quals s'investiga, tot i que no se'n descarten d'altres. A més, Protecció Civil ja ha tancat la prealerta del Pla Secta a causa d'un altre incendi, en aquest cas prop d'una refineria de Perafort al Tarragonès. Això sí, avui es revisarà la zona per revisar possibles punts calents. I d'altra banda, l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya ha afirmat que la conseqüència de l'error en la mostra catalana de PISA és devastadora. En un comunicat, l'associació afirma que hi ha errors administratius, hi ha errors tècnics i després hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat. L'organització ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions i que se n'han assabentat per la premsa. Lamenten també que les direccions han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació. I tanquem amb cultura. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, amb un viatge íntim pels seus grans èxits. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanista realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

Començarem el programa d'avui diumenge 26 de juliol de 2026, el programa número 2140, tot escoltant a la cobla La Principal de la Bisbal amb la interpretació de la sardana Sardanistes de Santa Anna del mestre Manuel Saderra i Puigferrer.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana Sardanistes de Santa Anna del mestre Manuel Saderri Puigferrer.

Comencem l'agenda sardanista d'avui diumenge amb el detall de les ballades de sardanes i concerts previstos a celebrar aquest matí. A la Vall d'en Bas, a Joanetes, a les 11 del matí, concert amb la cobla La Principal de Banyoles. A 1:15, a Olivella, a la plaça de la Constitució, concert vermut amb la cobla Maricel. També a 1:15, a la Fuliola, a la plaça de l'Ajuntament, ballada amb la cobla Tàrrega. A Sant Julià de Lòria, Andorra, a la plaça Major, a 1:15 del migdia, ballada amb la cobla Vents de Riella. A Sant Joan de Mediona, a Mediona, a 1:00 del migdia, ballada amb la cobla Catània. A la tarda, a partir de les 6, a Avinyonet de Puigventós, a la plaça de Pous i Pagès, ballada amb la cobla La Principal de Banyoles. A Sant Julià de Vilatorta, al parc de les Set Fonts, amb la cobla La Principal de Terrassa. A Sant Joan de les Abadesses, al passeig del Comte Guifré, amb la cobla Ciutat de Girona. A Rubí, al carrer Sant Jaume, 181enes festes del carrer Sant Jaume, ballada amb la cobla Contemporània. A 6:45 de la tarda, a Centelles, al passeig amb la cobla Mediterrània. A 7:00 de la tarda, a Sant Padó, a l'ermita de Santa Anna, diada de Santa Anna, ballada amb la Lluïsos Cobla. A Campdevànol, a la plaça de la Dansa, amb la cobla Berga Jove. A Mollà, al Parc Municipal Francesc Vinyes, amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A 7:45 de la tarda, ballades de sardanes a Breda, a l'ermita de Santa Anna, amb la cobla Vila de la Jonquera. A Caldes de Malavella, a l'església de Santa Sacolina, amb la cobla Genissenca. A Malgrat de Mar, al parc de Can Campassol, amb la cobla Canigó. A Castellà del Vallès, al carrer Sant Jaume, amb la cobla La Principal del Llobregat. A la Seu d'Urgell, a la plaça de Santa Magdalena, amb la cobla Vents de Riella. A Cervera, a la plaça de la Universitat, amb la cobla 11 de setembre. A Blanes, al Passeig del Mar, amb la cobla La Flama de Farners. A Pineda de Mar, a la plaça de les Mèlies, amb la cobla Ciutat de Granollers. A Castelldefels, a la plaça de l'Església, amb la cobla Baix Llobregat. I a Calella, al Passeig de Manuel Puigvert, amb la cobla Marinada. A 8:00 de la tarda, a Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església, ballada doble amb les cobles La Principal de Banyoles i La Principal d'Olot. També a 8:00 de la tarda, a Palamós, al Passeig del Mar, amb la cobla La Principal de Cassà. A Agramunt, a la plaça del Mercadal, amb la cobla Juvenívola d'Agramunt. A Premià de Dalt, a la Societat Cultural Sant Jaume, amb la cobla Maricel. I a Sant Vicenç de Montalt, a la plaça del Poble, amb la cobla Ciutat de Manresa. A 10:00 del vespre, ballades de sardanes a Calonge i Sant Antoni, a la plaça de Catalunya, amb la cobla La Flama de Farners, i a Mataró, a la plaça de Santa Anna, i a motiu de les festes de les Santes, ballada amb la cobla Contemporània. I tot seguit escoltarem la sardana Rubí, del mestre Francesc Mas i Ros. Ens la interpreta la cobla Ciutat de Girona.

En interpretació de la cobla Ciutat de Girona, acabem d'escoltar la sardana Rubí, del mestre Francesc Mas i Ros. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns, 27 de juliol, s'anuncien ballades de sardanes a les 12 del migdia a Mataró, al carrer d'en Pujol, i amb motiu de les Santes, i prendrà part la cobla Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, a Arbúcies, a Prat Rodó, amb la cobla L'Arbucienca. A les 9 del vespre, a Perpinyà, a la Catalunya Nord, a la plaça de la Llotja, amb la cobla La Principal del Rosselló. A 9:45 del vespre, a Olesa de Montserrat, a la plaça de la Sardana, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A les 10 del vespre, a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, amb la cobla La Flama de Farners. I a 11:45 del vespre, a Mataró, a la plaça de Santa Anna, ballada doble amb les cobles Ciutat de Girona i La Principal del Llobregat. Per al dimarts 28 de juliol s'anuncien sardanes a Mataró, al pati de la residència municipal Sant Josep, i a motiu de les festes de les Santes. A 11:45 del matí, ballada amb la cobla La Principal de la Bisbal. I a 7:15 de la tarda, concert amb la mateixa cobla La Principal de la Bisbal. A Sant Joan de Mediona, a Mediona, a 1:00 del migdia, ballada amb la cobla Catània. A les 7 de la tarda, a Llafranc, al pont de la Riera, amb la cobla La Principal de Banyoles. A 7:45 de la tarda, a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, amb la cobla Baix Empordà. A Girona, al parc de la Guingueta, amb la cobla Ciutat de Girona. A les 9 del vespre, a Vallirana, al pati del Casino, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A Terrassa, a la plaça Vella, a les 9 del vespre, amb la cobla Montgrins. I a Puigcerdà, a la plaça de Santa Maria, a les 10 del vespre, amb la cobla Canigo. Per al dimecres 29 de juliol, ballades de sardanes a 9:45 de la vespre a Palamós, al Passeig del Mar, amb la cobla Baix Empordà. A Matadepera, a la plaça del Casal de Cultura, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A les 10 de la vespre, a Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, amb la cobla Els Rossinyolets. I a l'Escala, a la Riba, al costat de la platja i la plaça de la Sardana, amb la cobla La Principal de Banyoles. Per al dijous 30 de juliol, ballades de sardanes a les 7 de la tarda a Arenys de Mar, a la plaça de l'Església, amb la cobla Vila de la Jonquera. A les 8, a Riudoms, al parc de Sant Antoni, cloenda de les sardanes a la Fresca, i prendrà part la cobla La Principal del Llobregat. A les 9 del vespre, a Banyoles, a la plaça Major, 7 de 7, festival de l'Escola de Cobla, i prendrà part la cobla banda del Col·legi Santa Maria, de Blanes. A 9:45 del vespre, ballades de sardanes a Banyols de la Marenda, a la Catalunya Nord, a la plaça de Pol Reig, davant del mar, amb la cobla Els Casanoves. A Castellà del Vallès, a la plaça del Mercat, amb la cobla Ciutat de Girona. A les 10 del vespre, a Calonge i Sant Antoni, a la plaça Major, amb la cobla Foment del Montgrí. A Sant Pere Pescador, a la plaça Major, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Llançà, al Passeig Marítim, amb la cobla La Principal d'Olot. I a Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Marinada. I escoltem una nova sardana. Banyuls, Ciutat Pubilla, del mestre Max Abart. Ens la interpreta la cobla La Salvatana.

Banyols, Ciutat Pubilla, del mestre Max Abart, és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla La Salvatana. Acabarem l'agenda sardanista amb el detall de les ballades de sardanes previstes a celebrar el proper divendres 31 de juliol i el proper dissabte 1 d'agost. Pel que fa al divendres 31 de juliol a les 6 de la tarda a la Garriga, al passeig dels Tilers, al costat de l'església, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda a Olot, al Firal, ballada doble amb les cobles Sol de Banyuls i Juvenívola de Sabadell. A 7:45 de la tarda a Vacarisses, amb la cobla Sabadell. A les 9 del vespre a Argelers, a la Catalunya Nord, a la plaça de la República, amb la cobla La Principal del Rosselló. A Puigverd de Lleida, a la pista esportiva de les piscines, 21enes sardanes a la fresca al Segrià i prendrà part la Bellpuig Cobla. A 9:45 del vespre, ballada de sardanes a Manlleu, a la plaça del Fra Bernadí, amb la cobla Bisbal Jove. A Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Marinada. I a les 10 del vespre, a Sils, al passeig dels Sants Cosme i Damià, amb la cobla La Principal de Cassà. A Tordera, a la plaça de l'Església, amb la cobla Ciutat de Girona. I a Figueres, a la Rambla, amb la cobla La Flama de Farners. Per al proper dissabte, 1 d'agost, ballades de sardanes a les 10 del matí a Cabrera de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Ciutat de Manresa. A les 11, al Pla de Santa Maria, al recinte de la fàbrica, inauguració del monument a la sardana, i prendrà part la cobla Reu Jove. A les 12 de la migdia, a Andorra la Vella, a la plaça del Poble, amb la cobla Vents de Riella. A les 5 de la tarda, a Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, ballada doble amb motiu de la vigília del 40è aplec del Pirineu, i prendrà part les cobles La Principal del Llobregat i Juvenívola de Sabadell. A 6:15 de la tarda, a Torelló, a la plaça Vella, ballada doble amb les cobles La Salvatana i Canigó. A les 6 de la tarda, a Vilallonga de Ter, a la zona esportiva municipal, amb la cobla Bisbal Jove. A 7:15 de la tarda, a la Garriga, a la plaça de Can Dax, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A les 7, a Solsona, a la plaça del Palau, amb la cobla juvenil Ciutat de Solsona. A Caldes de Malavella, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Ciutat de Girona. A 7:45 de la tarda, a Malgrat de Mar, al parc de Can Campassol, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Sant Esteve de Palautordera, a la plaça de la Vila, amb la cobla La Nova Vallès. A les Borges Blanques, al passeig del Terrall, celebració del 33è aplec de la sardana, amb sessions de tarda a 7:45 i nit a 11:15, i prendrà part les cobles Reu Jove i Vents de Riella. A Tona, a la plaça Major, a 8:45 del vespre, ballada amb la cobla La Principal del Llobregat. A Olot, al Firal, a les 9 del vespre, amb la cobla La Principal de Porqueres. I a les 10 del vespre, ballades de sardanes, a Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, 7è cicle d'estiu, i prendrà part la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I a Roses, a la plaça de les Botges, també a les 10 del vespre, ballada amb la cobla Els Rossinyolets. I escoltarem ara una sardana del mestre Conrad Saló. És la que porta per títol Aires Garriguencs i ens la interpreta la cobla Marinada.

0: Del mestre Conrad Saló i per la Cobla Marinada acabem d'escoltar la seva sardana Aires Garriguencs.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 9:15 PM, Sardanes d'autor.

Avui diumenge tindrà lloc a les 6 de la tarda al carrer Sant Jaume una ballada de sardanes organitzada pel Foment de la Sardana de Rubí dins les 181enes festes del carrer Sant Jaume i amb la col·laboració de l'Associació d'Animació Cultural del carrer Sant Jaume. La part musical ha estat encomanada a la Cobla Contemporània i el programa és el següent. El mestre Puigferrer, de Josep Coll i Ferrando, Punteig festiu, de Xavier Pinyol i Garcia, 25 primaveres ballant, de Quirze, Egea i Puig de Fàbregues, Camèlia, de Joaquim Soms i Gené, Girona m'enamora, de Ricard i Ladassau i Cané, Contempullatina, d'Àngel Pujol i Maqueda, Tal com jo vulgui, de Jeroni Velasco i Corzo, Nit de batxata als 80, de Martí de Joan i Sardacoti, de Jeroni Velasco i Corzo. I com a contrapunt musical escoltarem ara la sardana Camèlia del mestre Joaquim Soms, interpretada per la cobla Ciutat de Girona.

0: En interpretació de la cobla Ciutat de Girona, acabem d'escoltar la sardana Camèlia, del mestre Joaquim Soms i Gené.
1: Notícies.
0: La sardana com a motor d'inclusió social i benestar. Som Sardana clou amb èxit el primer curs per a l'associació Àmbar. La sardana demostra un cop més la seva potència com a eina d'integració social, arrelament cultural i millora del benestar emocional. Som Sardana ha dut a terme un curs de sardanes adreçat als usuaris de l'Associació de Malalts Mentals de Barcelona. El curs, que ha constat de 4 sessions, s'ha impartit al Casal de Barri Espai 210. La iniciativa va néixer arran del contacte entre la presidenta d'AMMAR, Maria Jesús Peláez, després que un dels grups de l'associació detectés l'interès per la dansa catalana mentre treballaven diferents músiques de la cultura popular i descobrissin la història de la Santa Espina. En adonar-se que moltes de les persones participants no sabien ballar o només ho havien fet de petites, van decidir impulsar aquesta activitat formativa per primera vegada. Més enllà de l'aprenentatge dels passos i el ritme, el curs ha tingut un impacte altament positiu en la salut emocional dels assistents. Es tracta d'un grup de gent gran i persones que convivien amb problemes de salut mental que han trobat en la sardana un espai de seguretat. Segons explica Maria Jesús Peláez, presidenta d'AMMAR, la resposta ha estat excel·lent. Tothom ha quedat molt content. La formació els ha fet sentir segurs de si mateixos i les persones de l'associació sortien contentes, empoderades i orgulloses de la feina feta. Peláez també destaca la tasca de la professora Anna Tantinyà, clau perquè tothom se sentís integrat. A banda dels beneficis terapèutics i d'autoestima, el curs ha complert una funció socialitzadora i d'arrelament profunda. La majoria dels participants són persones migrades d'altres punts d'Espanya que fa molts anys que resideixen a Barcelona, però que fins ara no havien trobat l'oportunitat de viure la cultura catalana d'una manera tan propera. Les sardanes els han permès sentir-se més part de la cultura catalana i del lloc on viuen, en un entorn lliure de prejudicis i temors, afirma la presidenta de l'associació. Tot i que el taller ha estat una primera experiència i el grup tot just s'està iniciant, l'entusiasme i la motivació dels dansaires obren el camí a la continuïtat. Des de març ja s'ha manifestat la intenció de repetir l'experiència en un futur si la disponibilitat de l'espai ho permet. En projectes com aquest, Som Sardana referma el seu compromís social, demostrant que la Rotllana és un espai obert, inclusiu i universal, capaç de trencar barreres, teixir comunitat i millorar la qualitat de vida de les persones. I tot seguit escoltarem la sardana escrita per a dues cobles i timbales pel mestre Fèlix Martínez i Gomín. És la que porta per títol La reina i el trobador, i ens la interpreten les cobles Salvatana i Mongrins.

Per les cobles, la Salvatana i Mongrins, acabem d'escoltar la sardana per a dues cobles i timbales, La reina i el trobador, del mestre Fèlix Martínez i Comín. Convocats els Premis Capital de la Sardana 2026 de Som Sardana. El lliurament dels guardons es farà en una gala presencial al Vendrell el dissabte 14 de novembre de 2026. Som Sardana convoca els Premis Capital de la Sardana 2026 amb l'objectiu de reconèixer la tasca de persones, entitats, iniciatives i projectes que contribueixen a la promoció i difusió de la sardana i la música per a cobla al llarg de l'any. Les candidatures es poden aportar fins al dia 30 de setembre. El jurat, format pels membres de la Junta Executiva de Som Sardana, valorarà el conjunt de l'activitat sardanista desenvolupada durant l'any i també les propostes rebudes en aquesta convocatòria. A partir d'aquesta valoració, determinarà les candidatures finalistes i les persones o entitats guardonades en cadascuna de les modalitats. Els premis són: a l'entitat, reconeixement a una entitat que ha desenvolupat propostes innovadores en el camp de la sardana i o la música per a cobla; a l'activitat, reconeixement a una entitat o persona que ha portat a terme una acció que ha contribuït a normalitzar la sardana i o la música per a cobla; a la formació, reconeixement a una entitat o persona que ha creat una eina o un projecte formatiu que transmeti la cultura i la pràctica de la sardana i o la música per a cobla; a la comunicació, reconeixement a una entitat o persona que es diferencia i o destaca per les seves accions de comunicació vers la sardana i la música per a cobla; a l'impuls sardanista, reconeixement a una persona que hagi destacat per la seva trajectòria, iniciativa o dedicació en la promoció, difusió o defensa de la sardana i la música per a cobla. El dia 21 d'octubre es faran públics els noms de les medalles al mèrit. Els finalistes de

premis per a cada categoria, els reconeixements d'aniversari i les quatre mencions territorials. El lliurament de guardons es farà en una gala presencial al Vendrell el dissabte 14 de novembre de 2026, moment en què també es coneixeran els guanyadors de les categories dels premis. I escoltem ara la sardana que Anna Abad va escriure amb motiu de la proclamació del Vendrell capital de la sardana. El títol d'aquesta sardana, El Vendrell capital de la sardana, i ens la interpreta la cobla Maricel.

Per la cobla Maricel acabem d'escoltar la sardana El Vendrell, capital de la sardana, d'Anna Abad i Gils. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada, al seu límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc ahir i ja per la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Tot i això, s'establirà una limitació temporal de velocitat al seu pas pel punt de l'afectació. A més, aquest dissabte, a darrera hora de la nit, també es va restablir el servei de la línia R3, que va quedar suspesa al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Les demores, això sí, avui poden superar la mitja hora, ja que en aquesta línia s'estan fent obres i per això els usuaris han de fer transbordament amb l'R4, el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puigmoncada, bifurcació. I des d'aquest punt fins a l'atur de Carol hi ha servei alternatiu per carretera. I pel que fa als incendis, el confinament a diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i La Gornal per l'incendi declarat ahir a Cubelles es va aixecar a 9:15 de la nit d'ahir amb un és alert després de més de 4 hores en actiu. La mesura va afectar més de 2.500 persones de l'organització La Costa Cunit al municipi del Baix Penedès, dels sectors Trencarroques, La Creu i Calcandi de Castellet i La Gornal i de les urbanitzacions Mestre 1 i Mestre 2 i les Estoreres de Cubelles. El foc es va estabilitzar cap a les 7 de la tarda, va afectar 8 hectàrees i els agents rurals han afirmat que la intencionalitat és una de les hipòtesis sobre les quals s'investiga, tot i que no se'n descarten d'altres. A més, en aquest sentit, Protecció Civil també va tancar la prealerta del Pla Secta, en aquest cas per un incendi de vegetació a prop d'una refineria de Perafort. Avui, això sí, és revisar la zona per revisar possibles punts calents. I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes de 43 i 44 anys presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment, com és el passat 16 de juliol al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. I en cultura, el Bars Festival ha acomiadat aquest dissabte la seva primera edició amb el concert de Morrissey al Poble Espanyol, que ha posat el punt i final a un cicle de concerts que ha comptat amb més de 68.000 assistents. El festival ha assolit una ocupació mitjana del 70% en el conjunt global de la seva programació. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
4: Ràdio Rubí, sempre al teu costat. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
5: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí. La cuina és per molts nens i nenes un dels primers espais d'aprenentatge i també de convivència. És el lloc on vam descobrir les olors dels guisats, aquell soroll que fan les cassoles quan piquen, la impaciència d'esperar que el pastís surti del forn, la satisfacció de remenar una massa amb les mans. Cuinar de petits no només ens ensenya receptes, ens ajuda a conèixer els aliments, a desenvolupar l'autonomia, a compartir temps amb la família, a crear vincles que sovint després duren per sempre. Qui no recorda algun plat especial de l'àvia, de la tieta, una recepta feta amb els pares o aquella primera vegada que va preparar alguna cosa tot solet, allò, amb el davantal? Avui volem recuperar aquestes històries i parlar de com la cuina pot ser també una escola de valors, de creativitat i de bons moments compartits. I volem també recordar l'acte de fe de tastar aquell primer plat a cegues. Acompanyeu-nos, que avui el primer, segon i postre es fa Tertúlia de Xefs.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Ens hi posem, com sempre, saludem primer el xef del programa, Blai Ferran, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Com estàs, Blai?
1: Acalorat, però bé.
0: Acalorat, però bé?
1: Sí, però aquí dintre s'està bé.
0: Aquí dintre s'està fresquet.
1: Sí.
0: Queden
1: mar de bé.
0: Dos programes, aquest, i un altre.
1: El d'avui i la pròxima setmana.
0: I farà 4 anys que fas el primer, segon i postres.
1: Què fem?
0: Bueno, tu també.
1: Què fem, jefa?
0: Què fem el primer? No, jefa no, que va. Jo mano després de fer el que vols.
1: 4 anys. Des de l'hem passat volant, eh? Ahir, justament,
0: sí?
1: Ahir, abans d'ahir, estava mirant arxius de fotografia i de vídeos i coses que hem anat fent. I dius, mare Déu, de tot això, ja fa 4 anys, ja fa 3 anys.
0: I no se'ns han acabat els restaurants?
1: No.
0: Encara hi ha restaurants de Rubí que no han passat pel primer segon i postres.
1: Ja en tenim uns quants preparats de cara a la temporada pròxima.
0: De cara a la temporada que ve. Temporada de futbol,
1: sí.
0: Com vulguis.
1: Vale,
0: és el que funcionem nosaltres. Avui, per tant, fem l'última tertúlia de xefs d'aquesta temporada. Tenim la Xilimalla de Calgori. Xili, què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé.
0: El Carlos Guirado, l'emèrit de la Sidra. Carlos.
3: Buenos días, pasando calor, pero bueno.
0: I allà baix, el Jonathan Méndez, a la pastisseria Méndez.
4: Bon dia.
0: Deies que tu aquest mes de juny... El millor de l'any.
4: Entre la calor i la feina...
0: El millor de l'any, eh?
4: M'aprimaré 5 quilos.
0: T'aprimaràs 5 quilos?
4: Segurament.
2: Hola.
4: Trepillos i flautes?
1: Si t'aprimes sense menjar bledes, no està malament, no?
4: No. Menjant, però entre la suada...
1: Ja.
4: I tot...
1: Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do.
3: Jo crec que voy a trabajar contigo, eh?
4: Jo també. Vente. O sigui, que hi ha una sauna.
0: Escolta'm, aquest cap de setmana hi havia música al Gori.
4: Sí,
2: ai, blues.
0: El blues, eh?
2: Sí.
0: Va anar bé, això?
2: Sí, va anar bé. A més, van començar dos, uns que estaven allà al públic es van animar, es van ajuntar amb ells, al final era un quartet. Molt divertit. Molt bé.
1: Sí. Està molt bé.
0: Mira, avui us proposarem un joc en aquesta primera part de la tertúlia, que inclou una cata a cegues. Tenim 3 plats o 3 aliments... En dues versions. Hi ha una que és de súper i una altra que és casolana.
3: Adiós, hay que adivinar.
0: Llavors, jo tenia preparat un antifaç preciós, negre, de satí, dels que faig servir a casa. Però me l'he deixat. Llavors el Blai ha portat això.
2: Però això com vols ficar-t'ho?
1: No, però hi ha peixets.
0: Què és un buf?
1: Sí, lliga amb el programa. No?
0: Perquè la idea és que això sigui una cata cega, sí, home, perquè els que hi veieu... Podreu donar pistes tipus color, textura, sí? Perquè la persona que va a cegues pugui tenir una mica de suport, d'acord? Us dic els 3 plats i decidiu qui fa què. Us atreviu? Sí? Hi ha una crema de carbassó, hi ha macarrons i hi ha una magdalena.
2: Una magdalena?
0: Hi ha una magdalena que he comprat aquest matí. El Mende. I una altra magdalena que no és del Mende.
1: Les magdalenes proposo que ho faci el Mende.
0: Jo pensava que la magdalena era de Proust o del Jonathan, no?
3: Jo crec que no, eh?
1: No?
3: Que no la provei, no. Jo? La va adivinar.
0: A veure, creieu?
3: Lo va adivinar.
0: Abans de posar-nos-hi.
3: Les conozco.
0: Jo, la Xili i la magdalena no. Pel que pugui passar, que el Xili tot ho diu, Mendes, saps? Jo hi t'ajudo. No, home, perquè t'imagines...
2: Quina fama, per favor.
0: No, però t'imagines que t'agrada més l'altre. I tu, venga, te vienes arriba. Què, llavons? Fatal.
2: No.
0: Jo crec que el cas...
2: I ja em coneixes. Sí.
0: Per això, que en el cas concret de la magdalena, aquí el que hi entén de magdalenes és el Jonathan, sí. I jo crec que el Jonathan sabrà quina és la seva magdalena.
2: Ai. Anda,
3: que no.
2: I si t'imagines que no? Ostres.
0: Aviam, et puc donar pista.
1: Tot pot passar, oi? Tot pot passar,
3: tot
1: que
3: passar
1: sí.
3: Tot pot passar tot. Però no.
2: No diguis d'on és l'altre.
3: No,
0: jo no donaré pistes. Creieu que serà fàcil? Creieu que... Què creieu? Penseu que la part... Els plats que són casolans, menys el del Méndez, el del Méndez és teu i de...
1: I de la
0: tienda. I d'un súper.
1: I de la.
0: Sí? Clar, els altres dos, la part casolana els he fet jo. Llavors, és possible que us agradi més l'altre.
4: No, home, no.
2: Però l'altre és de súper?
0: Escolteu, l'altre és de súper.
2: L'altre és que també depèn molt del gust que tinguis tu.
0: Vull dir, pot ser que...
2: No. El casolà és el casolà.
4: Però
2: tu pots tindre un gust determinat que t'agradi d'una manera o una altra.
0: Reformulo. Allò que és casolà sempre és més bo?
2: És que no, depèn del gust de cada persona.
1: No té per què.
0: No? És el que jo
2: plantejava. Per exemple, una cosa fàcil, una maionesa, la casolana i la maionesa de pot. El que li agrada molt el gust aquell de vinagreat, la que és casolana no li agradarà. És una miqueta també això.
5: Ahí estoy de acuerdo, sí. És la veritat.
0: Però un plat com una crema de carbassó?
5: Si l'has fet tu
2: i d'allò estarà bé.
0: Si l'has fet bé ara, aquí m'has agradat.
4: Amb crema de llet i tot.
2: Ai, jo no hi poso crema de llet.
0: Ah!
4: T'ha faltat.
0: Ah! Va, ell ja s'ha adjudicat la magdalena. Ell s'ha adjudicat la magdalena. Llavors ens queden els macarrons i la crema de carbassó. Qui en se lo pide esto?
5: Vinga, jo el macarrón.
0: Tu els macarrons?
5: Vinga.
0: Xili, tu m'ho faràs la crema.
2: I el
0: suquillo. Tu faràs la crema.
2: Sí? Jo el suquillo, sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: No comences tu, Xili?
5: Vale.
2: Home, ja.
0: La senyora és primer.
5: Vale.
2: Ja ho veureu.
0: Val, doncs el primer que et demanaré, sisplau, em fas els honors de posar-li l'antifàs.
1: Pobret
0: de mi. Avui t'hauràs de... Sí.
4: I amb la càmera a la mà.
0: Compte, eh? Avui és d'aquells dies que si no ens veieu ens hauríeu de veure. Estem emetent el 99.7 de la FM. Si entreu a www.radioruit.cat veureu com es baralla el Blai Ferran i la de Xili i Malla per posar aquest pseudo antifaz, que en realitat és un buf d'aquells que fa servir el Blai per pujar la mola. Que els ha sentit de fons, així. Va. Tot això és un xou per... Molt compte, que és a terra!
2: Sí, que hi ha una mica més i...
0: Vale.
2: Ara no sé.
0: Sí, ja sé que ens sent.
1: Sí.
0: Vale. Ja està. Ara la Xili la tenim... No hi veu, eh? Blackout total, eh?
2: No.
0: Molt bé. I ara és aquell moment... en què traiem el que tenim guardat sota.
2: A veure, serà crema de carbassó,
5: eso,
2: eh?
5: A veure,
0: eso Xili,
5: le vais a dar.
0: És crema de carbassó.
5: Oye, ten cuidado lo que te están poniendo, eh?
2: No, ja, por
5: cuidado,
2: eso.
0: El que jo he fet és crema de carbassó i al súper l'etiqueta posava crema de carbassó. Ah, I a partir d'aquí...
5: Aviam. Ui.
0: A veure, perquè et posis en situació. Ben got, d'acord?
2: Sí, clar. I cullera.
1: Sí.
0: Ara tenim... dos gots amb dues cremes de carbassó.
2: A veure, eh?
0: Jo no sabia...
2: Em feu una por.
0: No, és crema de carbassó. Et prometo que el que jo he fet és crema de carbassó i et prometo també que l'altre a l'envàs hi posava crema de carbassó.
2: Sí, que jo soc molt escrupulosa, ja em coneixeu, eh?
5: Ja m'ho ganava.
0: Vosaltres que ho veieu, ho veieu clar?
5: Bueno, i tant.
0: Pel color.
5: Sí, pel color.
0: Sí?
1: El color sembla, sí. I tant.
0: O sigui, entre l'1 i el 2, mm-hmm. Quin diríeu que he fet jo? El 2?
5: Jo també, claro.
0: Tu també,
1: el
0: eh?
1: El color, el 2.
5: Però, claro.
0: Els anem a ensenyar, no? Que no em veieu des d'aquí. Doncs mireu, aquest seria l'1, aquest d'aquí, sí? I aquest, el 2. Llavors, vosaltres a casa, quin diríeu que he fet jo també? L'1 o el 2? Sí? Aquí, de moment, tothom està d'acord que jo he fet aquest, eh?
5: Ai, Dios mío.
0: Jo podria estar d'acord.
5: Si no,
4: si no has pujat la ceba. Sí.
0: Vale, parla una mica que menys acostat.
4: Parla una mica, va. S'acosta.
1: Vinga, va, la Mariona està preparant ara la Xili amb l'antifàs posat, que no és un antifàs, que és un buf, i ara cullera. Vinga, i ara la Xili passarà a provar.
4: Ui.
1: A veure, de moment no apunta bé la cullera.
0: Aquí el més difícil serà que la cullera vagi parar dins del got.
4: Baixa.
0: Vale,
4: baixa,
0: fica. Ja ho tens,
1: molt bé.
0: Ja ho tens.
2: Ui, que espès.
0: Ara, textura, com la veus?
2: Molt espès.
5: Bueno, ara està més frio.
4: Ara pots llepar la cullera.
1: És la crema de llet.
2: Ai, a veure, eh?
4: Llepa.
5: Nada, no digues.
1: Sembla que estiguis en temporada de tapes.
0: No li agradarà gens, aquest, ja ho veuràs.
5: No hi ha ningú cubo aquí, com los sommeliers, no?
2: A veure, l'altre.
1: Sí. Molt bé.
4: Baixa.
0: Ah,
1: vale.
0: Molt bé.
1: Vale.
2: Aquest és molt més líquid, eh? Està calent.
0: A veure.
2: Això és carbassó?
5: No sé.
0: Primer m'has de dir quin he fet jo i quin ha fet el súper perquè jo et pugui contestar. Primer, no t'agraden cap dels dos, dedueixo, per la teva mitja cara.
2: No, aquest, és que aquest té més gust a carbassó i aquest té més gust a sopa de pollastre.
0: A sopa de pollastre?
2: Sí, té, aquí té caldo de...
5: Todo menos calabací.
4: Sí.
2: En sèrio.
0: Sí? Llavors, sí. Tindries veredicte i em pots dir quin és el casolà i quin és el de súper?
2: A mi per crema m'agrada molt més aquest, amb el sentit de consistència, que és crema, no vale. És tan sopeta com aquesta. Uh-huh. Ara no serà la teva.
0: Això no ho sabràs fins al final, això.
2: És que a mi em sap greu, però és això, eh?
0: No, no,
2: que
0: endavant,
2: aquest
0: endavant.
2: És més consistent, és més, està més fet i és, no sé, i té més gust.
0: A carbassó.
2: Al carbassó, sí. Això té més gust a pollo.
0: Val.
2: A pollastre, vull dir.
0: Menjaries un plat sencer d'alguna de les dues?
2: Potser d'aquesta.
4: Vale.
0: D'aquesta d'aquí, sí?
2: Sí, aquesta espessa. Però no molt, perquè jo no sóc molt de cremes.
0: Tu no ets molt de cremes, eh?
5: Bueno.
2: No.
0: Val. Fem una cosa.
2: Què?
0: Treu-te. Ja hem acabat.
4: Ja has dit, eh? Ja has dit.
2: Hòstia, això... Però que m'havies metit. Esto es de pollo. I el rímel, què?
0: El rímel està estupendo, Chili, i efectivament aquesta que no t'ha agradat era, és d'un súper que comença amb Berca i acaba amb Dona. I aquest d'aquí l'ha fet una que comença amb Mari i acaba amb Bona.
5: Huele a...
2: Apollo.
5: A pollo.
0: Voleu, teniu interès a provar, a tastar? Hi ha més culleres, eh?
5: L'olor no hace mal, l'olor.
4: Fa olor de becrem.
5: De becrem.
2: De... Sí, de pollo, d'esto.
4: De, sí? M'ha vingut olor a hospital.
2: Home, no passis a poc. Però aquesta...
4: Sí, sí.
0: Té un aquesta olor intens, era... Aquesta és bona.
2: Sí.
0: Proveu la meva, va, que me fa il·lusió.
4: No, té tota la...
2: Aquesta, a la més, està fresqueta, allò està calent.
4: I tant, quin olor de carbassó que fa aquesta.
0: Sí. Home, aquí sóc.
4: Clar.
0: Anem a tastar. Aquest moment en què el Blai Ferran li posa la cullera a la boca al Jonathan Méndez. O sigui, per favor.
4: No sóc de carbassó.
5: Però està bona.
4: Només amb l'olor i
5: aquest. Només amb l'olor.
4: Sí, sí. Només amb l'olor. Bueno. I el color.
2: Hòstia, és que quan dolents, ha salido... És que això és...
4: Aquí sembla que hagin potxat ceba fins al punt de quasi cremar-la.
5: Sí.
4: I ha donat aquest color que és
2: però
4: tan
2: que
4: lleig,
2: no té
4: tan lleig, tan desagradable.
2: Però
5: el sabor del carabassó...
4: I el...
2: No, és que
4: el carbassó no el té. No.
2: De pollastre, eh?
0: La crema de carbassó aquesta té l'única cosa que jo hi poso, que és carbassó, una mica de mantega, una patata i aigua.
4: Ja, vale.
2: Igual que jo.
0: Ja està.
2: I ceba, aquest, patata
4: pues, si li tires un
2: i mantega, perquè jo no poso
4: líquida?
2: Crema de llet.
0: Bueno, perquè intento fer una cosa a no. Colesterol vale. Low cost, saps? Sí, perquè sí, a casa sí. Hi ha el papa, hi ha la mama...
2: Ei, No cal.
5: Si fiques una mica de porro i ceba...
0: També, però quan jo faig crema de carbassó, faig crema de carbassó, ja està. No de coses.
2: Ceba has posat.
0: Ja està. Una patata perquè agafi consistència i ja està, prou. Si ho fregim amb mantega al carbassó, que tregui molta aigua perquè tingui gust a carbassó... I aigua fins a cobrir, sal...
2: Jo poso
0: sal.
2: No, però ceba sí que li poso.
0: Ja està.
2: Poso patata, ceba i molt carbassó. I és carbassó.
0: Anem als macarrons, Guirado?
5: Vinga,
4: va. Au, posis vostè
0: l'antipàs. Sisplau, fes els honors tu de posar-li tot aquest... Treu-te les ulleres perquè si no et faràs mal.
4: No et facis mal.
2: Ai, que guapo!
0: Aquest moment ara sembla... Bueno, allà tenim el JK, que és el nostre tècnic nou. Normalment no fem això.
4: Què deu pensar? Sí? Aquests estan sonats. Acostumem a ser més serios.
0: Sí, perquè és que sembla que els haguem segrestat a tots. Eh? Sembla que els haguem segrestat a tots avui a venir, i no, eh?
5: Seguimos que...
0: Però no
4: parles... T'ha agradat, eh?
0: Chili, no parlis fluixet, que hi ha micro igual.
4: No, noia. Ja ho pots dir fort, ja.
0: Madre mía de Dios. Vinga.
4: Conte, treu la nevera. Treu la nevera.
0: Anem als macarrons. Ai, que hi ha les magdalenes.
4: Porta la isotèrmica i tot de marionès, vist? Vinga, va. Macarra per aquí.
5: I estan gratinats?
0: No.
4: Llavors només tindrien gust de formatge, no podries... No.
5: Bueno,
4: ja ho tinc clar.
0: També en teniu prou? La resta? Aquesta és la pinta que fan. Dóna-li una forquilla al Carlos. Molt bé. Llavors, només amb la pinta,
5: bueno,
0: què diries tu? Aquest d'aquí, no? És el que he fet jo? Sí? També esteu d'acord?
4: El primer.
5: Aquí?
1: Sí, per pinta, no?
0: Endavant, endavant.
1: Per pinta, sí.
5: ¿Dónde está para adelante?
0: Espera, espera. Ara, posa-li la maneta. Posa-li la maneta.
2: Primer.
0: Posa-li la maneta que toqui.
2: Primer.
0: Si no ens veieu, de veritat que ens hauríeu de veure, perquè això és un xou.
2: Després l'altre.
0: www.radioruïl.cat.
2: Quin proves primer?
5: Bueno, aquesta mateixa.
2: Sí.
1: Vinga, a veure, va.
5: Pincho?
4: Pincha, pincha.
0: Sí, pincha.
2: Pincha.
4: Un poquito más, un poquito más.
2: I ara, un pacarro.
0: Dos pacarros, dale.
1: Doble, vale.
0: Ara pa dentro. Molt bé.
1: Bueno. Bueno.
5: Ya sin probar el otro, ¿eh?
0: ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Di algo?
0: Sin probar el otro, ¿qué?
5: Que este me parece... Ya, vamos, es de merca y algo, ¿eh?
0: ¿Seguro? Mira que si es el mío...
5: Ya verás cómo. Ver,
1: prueba, prueba, a ver qué pasa.
5: ¿Pincho bien?
2: Sí. Pincha más.
5: ¿Sí? ¿Más?
4: Pero sí. Ahora, ahí, ahora.
1: Mira, mal que mal veren, el doctor.
5: Ya le he dicho, vamos. Este para ti. Este para mí. A ver, tiene choricito, un sofrito. Este tiene tomate de lata.
1: Tomatote.
4: Dulce.
5: Y además el macarrón está como... Cuando congelas una pasta y la vuelves a descongelar y se deshace...
1: Que quede horrible.
5: Sí, sí, queda horrible. Sí, la pasta. Queda la pasta.
2: Yo no entenc perquè
1: ho fas. No es pot fer, això.
5: Pues está como congelada esta.
4: Amb el que costa
5: morir. Ara, ¿quieres probarla también?
0: Bueno, pots treure't d'això perquè ja crec que el veredicte...
5: Es que... Igual se parece de color y tal, pero probarlo.
1: No. Es bé, sincer.
5: Se nota, eh?
1: Es veu això, tomacat totalment. Clar. I aquí hi ha una mica més de consistència. Hi ha algun tallet.
2: Molta xitxa.
0: Hi ha carn, no hi ha choricito, no, però hi havia bacon, sí, això sí.
5: És bacon.
2: Sí. Això sí que peves, eh? Això no.
5: No, a ver,
4: és que el dolor no, però...
5: Però és que
4: comer
5: ese macarrón, és que no sé com ho poden fer, esto.
1: Olor de tomàquet àcid.
5: Exacto, es tomate de
4: lata. Orlando campeón.
0: Això no és Mercadona, això és Bonària.
4: Bé, és igual, sí.
2: Home, aviam. En comparació a Bonària d'allò, potser una miqueta...
0: Bueno, també us dic, clar, el preu, aquí, ojo, eh? La crema carbassó, home, 1,50 € no m'ha costat. I això...
5: Por ahí.
0: Más menos, que... saps?
5: Ese... Eso
4: que passa que
5: no, màquines... més quantitat.
0: No, és més quantitat. Ah. Sí, és una ració, més
2: no,
0: o menys,
2: té xitxa.
0: Eh?
1: Xitxa
0: no, no, xitxa no, és aquest tomàquet.
2: Pues xitxa tomàquet, ja està.
5: Pues fijaros que esto va a terminar en...
1: Sí. Anem per aquí, anem per aquí.
5: Sí, es en costumbre, ¿no? De que ya van a quitar hasta de esto y poner...
1: Cada cop més.
5: Comida de esta, sí, sí.
4: Y el problema que tienen es que todo esto lo hacen pasteurizadoras.
5: Sí.
4: Y claro, la pasteurizadora, como tiene el calor alrededor, acaba teniendo ese color. Lo mata.
5: Y la pasta, pues te la va pasando.
4: Claro.
5: Que no.
4: Porque tiene que subir a 105 y bajar a 3, en ese tiempo es lo machaca.
2: Y después lo tienes que calentar tú.
5: Y luego
2: es otra vez que lo calientas.
1: Y si lo calientes al microones,
4: encara
1: més. Urrasa que es tot. Ya un.
2: Sí.
4: Pero no fotràs un bany-maria perquè escalfa una tarrina de...
1: I tant que no.
0: Méndez.
2: Home, és fàcil.
0: Vinga, diu.
4: Vinga, va.
0: Ja s'hi posa ell, es posa ja directament l'antifaç. Molt bé.
4: Xa-xa.
0: Jo, a mi, aquestes, visualment...
5: A ver, sí.
0: És la que em sembla més difícil.
5: Pues sí. Però jo ja sé qual és la d'ell.
0: Visualment, a mi, és la que em sembla més difícil.
1: Ho tenim malament, visualment, eh?
4: A mi m'has agafat la petita, eh? Ja tenies l'altra comprada, eh?
0: Home, clar, que estava preparat. T'he agafat la petita perquè si te la... perquè tinguis de mida més o menys semblant a l'altra.
4: Perquè avui és que hem sortit...
0: Perquè si t'has agafat el Magdalenón, només amb tocar-lo...
5: Però que no la coja, cortamos con la mitat.
2: Clar, que no toqui.
5: Que no toqui.
2: Perquè si toca,
0: home, però
2: ja
0: li poseu tan difícil, pobre.
5: Sí,
0: home.
5: Sí,
0: home,
5: sí.
2: Perquè una
5: sí,
2: és seva.
5: És clar. Suya, és suya.
1: Agafem un tros amb la forquilla, eh? I li enxufem.
4: Sí.
0: Bueno, què diríeu?
4: Si la toco...
5: Sí.
1: Complicat, eh? Aquesta sembla d'ell.
5: Ahí está.
1: Sí.
2: Està complicat.
0: Jo diria que us heu equivocat tots.
1: Sí, eh?
5: Dius.
1: Sí. Pot ser.
0: Us heu equivocat tots tres.
1: Pot ser, pot ser. Oh. Imagina't.
0: Pues...
2: No,
0: Blai.
1: Vinga, ara ell, va.
3: O sea, la de la...
0: Ja us dic que no
3: la
0: està.
3: De la, dreta, la de la dreta és d'ell.
6: A veure si s'equivoca l'amo.
0: Ara ho remenem, eh?
1: Sí.
0: Pela-li
1: sí,
0: una sí. mica i deixa'm mirar a veure jo, que era. Sàpiga...
1: Aviam, comencem vale, per aquesta?
0: Sí, comencem per aquesta, sí.
1: Vinga, va, espera't.
2: No toquis.
0: Era. Home, però toca-la.
2: No.
0: Mare meva. Pobre gent.
2: Vinga.
1: A veure,
2: un
1: manita,
2: avionet.
1: Manita, en tens un tros aquí. No, no cal.
3: Tros, fot,
1: amb la farquilla.
0: Et deixarem tocar i et deixarem tot.
2: Oh.
0: Costa, eh?
1: Oh.
2: Sí.
1: Estem dient coses aquí, les fosques, entre les altres. Vols provar l'altra?
0: Espera, m'encanta perquè està agafant sí. aigua per netejar-se la boca.
1: Home, fa la cata, sí, fa la cata ben feta.
0: Que és una cosa que no heu fet vosaltres
3: eso,
0: dos.
3: Eso porque no baja, ¿no?
2: És que aquí s'ha vist...
4: Ja m'ho fotut difícil, eh? Buscant una magdalena...
3: Sí. Sí. Sí, mira, hemos caído nosotros. Tú lo tienes fácil.
2: Hòstia.
3: Tú l'has adivinado ya.
0: A veure...
2: Què?
0: Jo ets a dir que aquestes magdalenes, les dues, a mi m'agraden. Totes dues.
2: Baixa-la.
0: Sí.
2: Això
1: la
2: sí
1: textura d'aquesta, al moment de trencar-la amb la forquilla
0: és
1: per donar-li...
0: És que per això t'he dit...
1: M'ha agradat molt més la textura d'aquesta.
0: És que per això t'he dit que l'hauria d'haver tocat.
1: Ah, deixem-li tocar.
0: Perquè aquesta part de la textura...
1: Porta cap aquí, vinga. Oh.
0: Deixeu-li tocar... Deixeu-li tocar les magdalenes i el Méndez m'aixeca la magdalena... Què ha fet ell?
1: Què li passa a aquesta?
0: Ai!
1: Molt bé!
0: Ai, que petit, Jonathan!
1: Encara que l'acabarà d'analitzar, eh?
0: Que sí.
3: Pues mira, habíamos dicho esa, por pequeñita.
1: Sí, senyor.
3: Sí, senyor.
1: Sí, senyor.
3: Recogidita. S'han passat amb la vainilla.
0: És la vainilla, no? Ai, quin calor he tingut ara, jo.
1: Ui, jo.
0: Me farà la ratlla, aquest home, me farà la creu tota l'estona.
4: Jo no volia tocar-les, perquè jo, al grapat de sucre,
1: sí.
4: li foto un sobre i queda...
0: El micro,
1: vale.
0: Que si no, no te sent. I treu-te això de la cara, que no cal ara.
1: No, que ara no vas a la muntanya, oi? No.
4: Jo volia tenim... tocar-les perquè... El grapat de sucre que li tiro jo queda un grumet a sobre.
1: Queda un grumet a sobre,
4: no
1: sí.
4: Queda...
2: I aquí,
4: no.
0: Quan jo,
3: així estava, així
0: quan jo les portava, jo me les he hagut de mirar dues vegades i les distingia per la muntanyeta de sucre. L'altra era Mercadona, i una és Mercadona i l'altra és Méndez.
2: Més compacta, aquesta.
0: Clar, visualment s'assemblen molt.
2: Mm-hmm. Sí.
0: Visualment s'assemblen molt. La textura... Aquesta,
1: la textura és molt més flonja,
2: molt més
1: agradable.
2: I aquesta té massa sucre.
0: I aquesta és molt dolça, tan dolça com perquè t'agafi aquella ansietat de menjar-te'n tres,
3: comer
0: no?
3: Sí, comer
0: de menjar-te'n tres sí. i acabar a la bossa. Sí. I després tot aquell mal de panxa, saps?
4: Has tingut sort perquè ha sortit una petita perquè has curat la màniga. Perquè si no ja has vist el que ha sortit avui.
3: Ah, que són més grans.
0: He anat.
1: Sí, les fa grosses.
4: Un mal de lo que soy.
1: Sí, sí. Molt bé.
0: Bueno, us ha agradat?
1: Genial.
0: L'heu encertat tots tres?
1: Tres de tres.
2: Sí. Home, sí. Però nosaltres aquí hem fallat, eh?
3: Sí, sí. És veritat, sí.
1: Sí, sí.
2: I és que tenim magdalena en el Gori, que la comprem, i s'assembla molt a aquesta, a la teva.
1: Que és flonja, és molt flonja, no? I porta el pebat de sucre damunt.
2: No, la imatge.
1: Ah, vale.
2: La imatge, així, no? I clar, aquesta l'he vist molt rodoneta, i dic, no, deu ser aquesta.
3: Clar.
2: L'he fastidiat.
0: Bueno, perquè les rodonetes, les homogènies, les que sí. totes són iguals, generalment són doncs, això, fabricades, perquè no hi ha una persona allà darrere fent la muntanyeta, mm-hmm. com el Méndez.
4: Jo fico la màniga i...
2: I totes surten diferents, sí. perquè totes, són casolanes.
4: Totes.
2: Són com les croquetes, com totes aquestes coses.
3: Bueno, bueno, ahora probaremos chuletones, ¿no? Uno si es de Bilbao o es de... No, o no, ja no, no.
0: Jo et volia portar una truita de patates, d'aquelles del Mercadona, que supo jo de vegades.
3: Eso sí que se nota ja.
2: La, sí, però la truita de patates, amb què era?
0: Amb xistorra.
2: Amb xistorra.
0: Ah, sí. Que tot ho arregla. La xistorra sí, tot clar. Ho arregla. Què pot dir mal? Quan li pones xistorra al huevo. Què pot dir mal? Nada. Bueno, va, anem a... Anem a recollir una miqueta, això?
2: Sí, sí.
0: Què et passa?
3: És brutal.
0: Encara estàs amb el caldo de pollo del Mercadona, eh?
2: Però és horrorós.
0: Sí, sí, sí, és dolent, sí, sí, sí. Bueno, a mi m'agrada més la meva, que voleu que,
2: no, no.
0: Que voleu que us digui.
2: És que no...
1: A tots els que
0: bueno, estem aquí. Bueno, doncs ha agradat la cosa aquesta de catar cegues, de tastar
2: sí,
0: cegues.
2: Sí, sí.
0: Ha sigut divertit, no?
3: Sí, sí, sí.
0: Val. La propera temporada ho farem una altra vegada. Sí?
3: Vinga.
0: Però ja provarem coses... No? Cuinareu...
3: Com a mas...
0: No, no mas... capitanejareu el tast. Jo he fet el tast ara, jo l'he proposat jo, i he portat coses tot. La propera vegada, dieu...
2: Ja ens està liant, eh?
0: Organitza-ho.
1: Ens està buscant feina.
2: Blai, tu que no en tens tanta...
1: Com que no?
2: Cuines tu
1: i nosaltres
2: t'hi
1: obem. Més feina que vosaltres.
0: Anem a posar un tema musical mentre netegem si Jaume... En Jaume Sisà, la coca, perquè després veurem... com es fan les coques de Sant Joan i de Sant Pere i de Sant Pau, que al final és la mateixa. Tu, Jaume Sisà.

0: que encara tenim el gust de la magdalena del Méndez aquí, que això serà com la magdalena de Proust, que ens en recordarem al llarg dels anys i dels segles i tornarem a abocar aquest moment en què en la quarta temporada del primer, segon i postres vam fer la primera cata cegues a la tertúlia de Txell. Només la primera, perquè en vindrem més. Bé, a pocs dies de Festa Major, a pocs dies de Sant Pere, a pocs dies de Sant Pau, digueu-li com vulgueu, divendres una colla de nens i nenes entre 6 i 12 anys van aprendre a fer la tradicional coca de Sant Pere, que és igual que la de Sant Joan, però n'hi diuen d'una altra manera i així ja està. És el mateix, no? Sí. Ho tenim,
1: diu,
0: no?
1: Que sí, el Méndez.
0: Eh que sí? Ja està. Des de la massa fins a la decoració la van fer sencera. Ho van fer de la mà de la gent de la Tata en Suites, dins d'una proposta, inclòs el carnet Rubí 360, allà a la cuina de l'edifici de Rubí Forma. I vam anar, i vam gravar. Molt xulo ha quedat.
1: I va sortir alguna cosa.
0: Ho veiem? I després ho comentem?
2: Sí.
0: Vinga, va. Doncs avui hem vingut fins a Rubí Forma, en aquest espai de cuina, per agafar un taller marcat en el carret 360, on ens explicaran, nens i nenes d'entre 6 i 12 anys com fer la coca de Sant Pere. La de Sant Pere, oi? Que no deu ser molt diferent de la de Sant Joan, que bàsicament és la mateixa, oi, Míriam?
3: Jo, per mi, sí. Jo,
0: sí, eh?
3: A mi serveix tot com a coca. O sigui, jo, mentre sigui brioixet i crema, ja serveix per tot. Tota ocasió. No cal que sigui Sant Pere, Sant Joan, com vulgueu.
0: La Míriam és de la Tata Suites, de formació també gastronòmica, i en sap molt de fer cuina amb nens i nenes.
3: Estem aquí intentant encara superar el repte de fer 100 receptes en un estiu. Aquest estiu tornem a fer 5 setmanes de casal de cuina, així que amb peques de 6 a 12, a 15 anys, i continuem. L'Emilio i jo estem allà tots els matins amb els peques fent cuina, tant dos com salat, i aquí encantats de fer també els tallers amb vosaltres.
0: Mm-hmm. Què farem aquesta tarda?
3: Aquesta tarda farem la coca de brioche amb una massa que, evidentment, fa falta que fermenti, que pugi tot això, però ensenyarem tots els passos a pe a pa, encara que a casa això t'ho convertirà en 6 hores, però aquí ho reduirem en una hora i mitja i aconseguirem sortir amb una coca cadascú.
0: Mm-hmm. La cuina és per totes les edats?
3: La cuina, per mi, és a totes les edats. Qualsevol edat, qualsevol nivell, i els tallers també. Qualsevol persona que tingui ganes d'aprendre ha de venir.
0: Com canvia la història quan intentes fer una coca amb algú que té 6, 12 anys?
3: Ajudant, però acompanyant. Sempre, jo sempre deixo que participin ells. Que no saben els números per passar els ingredients? Doncs l'ajudes. Una mica més, una mica menys, però sempre, per mi, la meva filla dels 2 anys està pelant patates per fer les truites a mi a casa. O sigui, que sempre poden participar d'alguna manera o altra. Ho adaptes al nivell i ja està.
0: Quan al final d'una recepta allò t'ho pots menjar i saps que ho has fet tu, aquí canvia també la història.
3: No saps, la de nens, que els pares diuen, bueno, l'apunto, però no menja res, això no ho provarà, això no li agrada, això... És intolerant, eh? Dic, segur que és intolerant, eh? O és que no ho vols que ho mengi perquè ell està negat que això ho provarà. I no et fas la idea, la quantitat de criatures que ara mengen molts menys aliments quan surten de les tallers.
0: Mm-hmm. Míriam, ens hi posem?
3: Oh, i tant, vinga, que tenim feina.
0: Vamos.
3: És una recepta que tu prepares tota la massa, amb la farina, els ous, el sucre, la ratlladura de llimona i tot això, però ha de reposar. Què vol dir? Que avui farem la recepta una mica amb els passos canviats per poder arribar a sortir cadascú amb la seva coca, amb la seva crema, amb la seva taronja confitada, que farem tots els passos aquí, però amb desordre, perquè podem sortir amb una hora i quart, una hora i mitja, amb totes les coques. Si no, me les menjaré totes jo demà, i no pot ser, no? Operació biquini? No. Llavors, el que farem, hem portat una massa preparada, que ja està amb el primer laudat, ¿vale? La primera pujada ja l'ha feta, i la repartirem, i l'Emilio us ensenyarà, que és l'expert en forns, jo, faig moltes receptes i moltes classes, però l'expert és ell amb aquests temes. Llavors, ell us ensenyarà a donar-li la forma a la coca, ¿vale? Perquè té també diversos passos que li hem de primer tensar una mica la massa perquè faci la seva feina, torni a pujar, la deixarem reposar, després li posarem la crema, la taronja i a fornejar. ¿Vale? Per arribar a tot això hem fet uns passos previs, que com us he dit és preparar la massa i preparar la crema que també ha d'estar freda per poder-la posar a la coca. Què vol dir? Que aquí heu vingut només a muntar una coca? No, aquí ho farem tot. Farem la massa, farem la crema i farem la taronja confitada. Però m'hauré de menjar jo demà, si no us importa, ¿vale? Si no veniu demà a casa i veniu a buscar la vostra. ¿Vale? Ara l'Emilio està repartint la massa del brioche perquè cadascú tingui la seva, li donem la forma i després us expliquem com es fa, ens ajudeu a pesar ingredients, ens ajudeu a trencar els ous, a separar els rovells de la clara, a fer la crema... Tenim feina. Sí? Us sembla bé? Veniu amb ganes de treballar? Pues venga, va.
1: Bueno, vamos a empezar a rallar el limón y vamos a mezclarlo con el azúcar. Con el azúcar que nos pide la receta de la coca. Esta técnica que vamos a hacer ahora, esto lo tenemos que hacer siempre un poquito antes de empezar la coca. No es, se puede rallar, incorporar directamente a la masa, pero si lo hacemos antes, la noche de antes o unas horas antes, siempre va mucho mejor porque conseguimos que los aceites de la cáscara del limón con el azúcar se maceren y eso potencia mucho después el sabor a la hora de hacer la coca. Le damos mucho más aroma y mucho más sabor. Entonces, como no tenemos tiempo, lo vamos a hacer ahora, pero si vosotros lo hacéis en casa, pues mucho mejor. El limón siempre tenemos que utilizar solo la parte amarilla, la parte blanca de dentro, no porque amarga, ¿vale? Tenemos que ir con mucho cuidadito rallando la parte amarilla i la ponemos aquí dentro, ¿vale?
0: 190 de llet. Ara hem de posar en aquest bol. Ho estem fent amb una precisió quirúrgica.
3: Tot el tipus de brioixos, pans i masses que han d'esperar i llevar abans d'anar al forn porten el llevat fresc o el de forner sec. Si en lloc del fresc a casa teniu el llevat sec, és la mateixa quantitat de fresc dividit entre 3.
1: El huevo. La sal. La sal y la levadura no se llevan bien, no son amigos, ¿eh? Entonces hay que ponerla siempre un poco separado, porque si no se pegan dentro del bol, ¿eh? No es broma, ¿eh? Y pondremos el azúcar con los cítricos, ¿vale? Nos vamos a la amasadora y pondremos ahora la leche y la mantequilla la vamos a poner cuando ya lleve un ratito en la máquina.
0: Vale, muy buena amasadora. Ara ho han col·locat tots aquí i la llet l'hem d'anar incorporant com a poc, mentre aquest aparell dona voltes i fa la feina per nosaltres, que seria la gràcia de tenir amassadora.
1: Y haremos como una pequeña barrita de pan y la dejaremos descansar así 5 minutos. Si no sabéis, yo ahora os ayudaré, ¿vale? Y hay que tensionarla para darle una preforma para después estirarla y hacer la forma de la coca. ¿Ok? Ahora yo os ayudaré a hacerla. Pero la masa no se manusea, no se maltrata. Hay que tratarla con delicadeza, que después no lo vamos a comer. Nosotros y nuestros papis. Y tiene que estar, pues, con mucho cariño hay que tratarla, ¿vale? Porque si no también degasificamos mucho y no le va bien.
0: Ara això ho posen al forn perquè faci un segon llevat, diuen. No està el forn encès, eh? És perquè agafi com un puf.
3: La crema, en aquest cas, avui la farem amb pell de taronja, vale? La podem fer amb pell de llimona, amb pell de llima. Si algun dia van només adults, amb grans de cafè. Podem infusionar la llet amb l'ingredient que més ens agradi per després donar-li sabor, amb una beina de vainilla, amb un tronquet de canyella, sí? Avui li posarem taronja i canyella. Llavors, per infusionar-la, posarem la llet a escalfar amb la pell d'una taronja, que hem d'intentar que sigui només la part taronja, però aquí no necessitem microratllat, sinó les tires senceres. Ho posarem a infusionar amb un tronc de canyella, i mentre separarem els rovells de les clares dels ous. Algun expert aquí, separador de rovells i clares? No? I a més de la crema porta una mica de sucre i la maicena. La maicena és la farina de midó de blat de moro que ens serveix perquè s'espesseixi. ¿Vale? Si la cuinéssim molta estona a foc lent també s'espessiria, però no és suficient perquè ens aguanti a sobre d'una coca. Si no, ens quedarien com unes natilles i quan fem amb la màniga pastissera les tires es quedaria com una sopa a sobre d'una coca. I és el que no volem. Necessitem que tingui una mica de consistència perquè no se'ns enfonsi ni se'ns quedi una piscina de coca. ¿Vale? Llavors posarem la maicena, sí? El rovell, el sucre i a infusionar la llet.
1: Lo removemos bien. Hemos puesto un poquito de leche para desviarla que si no nos haga... y los huevos, las yemas de los huevos. Y entonces nos vamos a ir para allá ahora y cuando la preparación aquella esté bien caliente, incorporamos esta segunda preparación y ya veréis cómo se espesa y hacemos como una natilla. La crema pastelera es como una natilla, ya veréis.
3: Quan hem de tallar una ceba, una poma, una patata inclòs, coses rodones, ¿vale? Jo sempre el que recomano és tallar per la meitat, sí? Per poder arrepenjar, ¿vale? I com hem de fer quan volem fer unes rodanxetes o uns talls fins? Fem com una urpa, sí, de tigre, un tigre, per aguantar. Què passa? Que si posem els dits així, ens podem tallar, tenim més possibilitats. No vol dir que ens tallem tampoc, però podem tenir més possibilitats. ¿Vale? Si posem les ungles com un tigre, que així se'ns amaga una mica el ditet, podrem tallar amb més seguretat almenys.
0: I ara hem posat en aquesta cassoleta la taronja per confitar en el míbar. A Míriam hi ha posat poqueta aigua perquè es faci més ràpid, perquè aquí la cosa ha d'anar marxando, saps? Per què confitem les taronges? No ho sé, ja ho sabeu que jo no sóc fan de la fruita d'aquesta així escarxada. Però, noi, a les coques n'hi va.
3: Com s'agafa una màniga pastissera sense que et fegui la crema?
0: Com puguis, Kilian, com puguis.
3: Com puguis, carinyo. Vale, posarem una mà dalt i una mà baix. La vostra mà que mana, quina és? La dreta? Amb quina mà escrius? No saps amb quina mà escrius, Kilian? Amb totes, no? Amb les dues, vale. Doncs jo normalment poso la mà dreta a dalt i l'esquerra a baix. L'esquerra el que fa és guiar a on va la màniga i la dreta a dalt apreta i fa sortir la crema. Jo faig així, d'aquí cap aquí, veieu que estic apretant amb la de dalt? Jo amb la de baix no apreto. A mi ho fa al revés que jo, no sé per què. Però jo amb la de baix no apreto, vale? Perquè em quedo sense crema en seguida, llavors has de tornar a tirar la crema avall, sí? I llavors torno a fer d'aquí, apreto, apreto, apreto, apreto, perquè faci un caminet, una tira de crema.
0: Aviam, poquet a poquet, i hem de posar un tosset de taronja, un parell o tres de taronges, a cada coca. I ara ja ho tenim, i posem el sucre a sobre. Al forn, 15 minuts, ens ha dit la Míriam. I ja està. Vale, va, que això ja ho tenim. La oloreta ho marca, que això ja pràcticament està. Ens han dit un minut, dos minuts. Mare meva, quina bona olor. Jo venia sense gana avui, però clar, és que amb aquesta pinta... Bé, no? Què, bé? Sí? Aviam, vine, Martina. ¿Qué pinta tiene, Martina? ¿Qué te parece?
2: Muy buena pinta.
0: ¿Sí? ¿Te las comerías?
2: Sí.
0: Yo también.

0: Què?
1: Està molt bé, molt bé.
0: Digueu que no són entranyables.
1: La Míriam...
2: Se li dona, et fotran la feina. Et fotran la feina.
1: No, no, quan tinguin que fer dues sentències.
2: Eh que sí.
0: No, la Míriam hi toca. A mi, sobretot, a banda de que hi toca a l'hora de cuinar, que és evident que sap el que fa, és que l'hauríeu de veure en el taller, perquè semblava una directora d'orquestra.
1: Sí, sí, sí.
0: No, i aviam, allà, anem a batre ous, allà, mesureu-me això, allà, no sé, i dirigir allò com si fossin...
1: Li ha agafat el tranquillo i...
0: I em semblava meravellós el tracte que teníem els nens i com els, sobretot com els motivava a fer les coses, perquè hi havia alguns que ho passaven malament. Clar, tu amb 6 anys et ve una persona i et diu 190. I no puede ser 191 perquè no sale la boca.
2: No.
0: Ja, drama, saps?
3: Clar, per això a mi, no em surt, a mi els postres no em surten.
0: No, no, exacte. Jo
3: perquè jo voy a ojo cubierto.
2: Els postres ha de ser matemàtica pura. Matemàtica, i tant.
0: Totalment.
4: I los niños más, ahí, vamos, sí. Metiembran hasta la mano.
2: Ui.
0: Clar, tu quan a un nen li dius ha de ser 190 i no pot ser 190, i no s'ho creu.
4: Toda su concentración.
2: Clar que sí.
0: S'ho creu de veritat?
4: Sí, sí.
0: No? No sé. Vosaltres quan veu aprendre a fer coques o a cuinar o a no sé què, recordeu ensenyar a cuinar als vostres fills? No?
3: Sí, sí. O okay. Bueno. Mala experiència amb els pòsters. Me'n recordo un...
0: El postre.
3: Sí, sí. Perquè jo ja no sé, me da molt bé.
0: No.
3: I un dia vam dir, va, anem a fer panellets. Ai, Déu
2: meu. Déu senyor.
3: Amb els meus fills. Allò de la massa i que se'ls enganxava i tot, van començar. Sabeu el taulell de la cuina del Gori?
0: Sí.
3: Començaven aquí i van acabar allà. Perquè se'ls anava enganxant i anaven passant.
2: Anaven passant.
3: I així, i anaven passant. I dic, bueno, però per què et bellugues? No cal.
1: N'hi ha masses que són...
3: Sí, sí, sí.
1: De veure la iaia i a ma mare a cuinar. I anar apropant-me i...
0: I cap avall? Nets, fills, nets,
1: bueno,
0: filles...
1: Bueno, amb la Yasmina hem cuinat tots dos, li he ensenyat moltes vegades a fer coses, i ella autodidacta, i amb el Jan fem alguna cosa, perquè és més nerviós i...
0: És més nerviós, pobret.
1: Però bueno, amb la Sandra la senta allà i pela i no sé què i...
0: Bueno, no, sí. És que també
2: està bé.
0: La cuina també és una manera de treballar la concentració,
2: sí, sí, sí.
0: No?
2: Sí, sí.
0: Si dius, això s'ha de pelar tot i s'ha de pelar tot. I allò han de ser 190 i no pot ser 191.
2: No, exacte.
1: Home, sí que pot ser 191. N'hi ha sempre un marge, però bueno, que són exactes. No li pots tirar 200 grans més.
0: Bueno, ja, però no, aquí hi ha marge o no hi ha marge, perquè a tu et passa el mateix que jo amb les coques i amb les postres, que el 190 i mig a nosaltres ens esguerra tot.
3: Total.
0: Total.
3: I allò que faci una coca i dius, ai, bueno, un bocinet més, i aleshores lo típic que fa així, i dius, ai, mira, està creixent, sí. Està creixent, no el miris, no el miris, no el miris, el teu, i
2: pum,
3: i que deia.
0: I s'enfonsa.
3: S'enfonsa.
0: I queda aquella manera de suflé, que no...
3: Que dius, no, no.
2: Suflé al revés.
3: Dic, jo millor la cuina, jo la repostaria.
0: És que la cuina la pots rectificar.
3: Sí.
4: La pastelleria no.
0: La pastisseria no la pots rectificar.
2: Que va,
0: rectificar.
2: Cop fet està
3: no, sí, això... Quan no. Està fet, quan està fet.
0: Quan està, en canvi, un guisat, sí, doncs mira...
2: Guisat,
0: si
2: sempre pot ser algun detall.
3: Ja sap, però ara si una dius, patata, li falta...
0: Màgia.
2: Quan tal no et passis de sal, que és fotut, per molt que diguin posi tal cosa o tal altra, però el de més es pot... té molts apanyos, molts arregles, sí. La cuina. La sal no.
0: La
1: coca de
0: Sant Joan,
1: si no surt malament.
0: Si no surt, no surt.
1: Les pastades han de ser exactes. Exactes. Pots jugar... Jo jugo quan tinc una mica de nata que sobra, que és greix, li tiro, però clar, resto aigua.
2: Vale.
1: Tinc allà el litro i mig d'aigua i no li tiro tota. O sigui, vaig a la nevera, hòstia, perquè n'hi ha un cul de nata. Li tires, perquè és greix i li va bé. Llavors has d'anar cuidador amb l'aigua.
0: Clar, però això s'ha de saber molt.
3: Tu estàs entenent alguna
0: cosa? Sí, sí que ho entenc.
3: Perquè, déu-n'hi-do, jo em quedo igual.
2: Quan portes uns quants
3: postres,
2: anys d'ofici...
3: Els postres, no.
0: Clar.
3: Això que hagi la nata... Vale,
0: no,
3: sí, vale,
0: no. I després,
3: vale.
0: I després restam ja. Quan em començava amb les mates, jo m'atabalo. Sí,
1: aquí tens mates per avorrir.
0: Clar, sí, sí, sí, no. Sí, sí, sí.

0: Jo això de dir, ara ets a comptar i...
1: Què dius ara? Què dius ara?
0: Sí, fem cuina per una altra cosa.
2: T'ensenyen per a dos i dices, ara pa quatre. Ai, madre.
0: Ai, madre.
2: Què fem?
0: Oye, patates frites, eh? Sí.
2: I huevo.
0: I chistorra, que arregla todo.
1: I què bo.
0: I ja està, i que hem de donar voltes.
1: Ai, Déu meu.
0: Però, noi, quantes coques de Sant Joan has fet?
3: No, de moment jo espero fer com l'any passat, 225, segons les mides, però por ahí van.
0: 225? 225? Sí. 225, vols
3: dir? O encara tortells, més o menys.
0: Més o menys.
3: Més o menys, sí.
0: Encarregueu-li, que si no s'enfada. Sí, si heu d'anar al Méndez a fer-li les coques de Sant Joan, no maneu el dia 23, a les 11 del matí,
1: no.
0: Us cridarà. I tindràs no. L'opa, broma.
1: No, mira que no pot ser.
2: No, ja ni crida, ja ni crida.
3: No cal,
2: lo
3: que hi ha
2: ahí.
0: Diu el Méndez, diu la Sant Jordi, diu totes les pastisseries que hi ha a Ruiz. Si us presenteu a les 11 del matí del dia 23, marxareu sense coca. Sí o no?
1: És així. És així.
0: Tot i així, hi ha gent que li passa això, que encara té el dia 23 a les 11 a dir, ara vull una coca.
3: Sí, i ara vull la que no n'hi ha.
1: I no me la pots fer. I no me la pots fer.
3: Sí,
1: és un moment per tu.
3: Sí, per tu. Tot és un moment.
1: Però això passa, eh?
3: Són 5 minuts. Tots són 5 minuts.
0: Tots són 5 minuts?
3: Sí, sí. Però vas sumant i al final...
2: Però no dices, sí. No dices que abres la nevera, coges un trozo, la cortas y haces medio kilo, un kilo, pues ya está.
3: Pero esas son las láminas que tengo. Pero cuando ya llega la que lo he cocido todo...
2: Ah, bueno.
3: Hago para la tienda. Pero claro, si vienes a las 11 y hay de chicharrones y la quieres de crema, pues te va a traer chicharrones.
2: Echa crema a las chicharrones.
3: ¿Algún invento así me han pedido?
0: Sí? Bueno. T'han demanat crema i llardons a la vegada?
3: Sí,
0: un visionari. I no ho has patentat, això?
3: No, perquè a mi no m'agrada.
0: No, perquè no ho has vist clar, això, eh?
3: Hi ha gustos que no veig clar. I si no es veig clar, doncs pues, no vull, no vull.
4: Home, no està tan disparatat.
3: És que el llardons és salat.
4: Sí.
3: I la crema és dolça.
2: Prova, prova.
4: Pel mig?
2: Tu prova.
3: Sí,
4: pel mig. I
3: posar
4: una miqueta?
3: Enrejada. Sí. O sigui, fer una làmina de llardons, ficar la crema i enrejar-la a sobre amb una altra làmina de llardons. No, no, no.
4: A mi llardons. No m'agradaria, perquè
3: llardons,
4: a mi ja...
1: Jo l'havia fet, L'havia fet alguna vegada.
4: A mi no ho trobo tan descabellat.
1: No, tot i que el salat jo afegia sucre.
3: Sí,
1: clar. I a més, per acabar de contrastar una mica, hi posava uns quants pinyons.
4: Sí.
1: I no trobes allò tan salat. I sí, déu-n'hi-do lo bé que quedaven.
3: Ara tinc una que ja porto una senyora gran, que me demana cada any, que feia molts anys que no l'havia fet. És la de cabell, amb briós, però capçada. O sigui, estires... Fiques el cabell i tanques una vegada amb briós. I ratlles amb màniga de cabell d'àngel. Perquè li encanta el cabell d'àngel.
4: Per sobre.
3: Per sobre també. Dintre, sobre. I surt una senyora coca, eh?
1: Déu-n'hi-do.
4: Home.
3: No, però la vol, La vol. I ja li va agradar i mira, avui ha vingut.
0: Bueno, perquè la senyora no deu ser diabètica, deixa-la.
3: No.
0: Deixa-la. Que disfruti.
3: No, sí. Però aquestes coques les havien fet antigament. Les capçades amb cabell d'àngel, amb briós i crema, igual.
2: Oye, ¿no has fet de pistacho?
3: La de full. Ah. Tengo 4 o 5, però no... Ja. Es que se quema. Entonces, el pistacho, el kinder, en el horno se quema.
2: Ah.
3: No sabe igual. Si coges una de briós y la abres y le pones la crema de pistacho o la crema de kinder...
2: La aguanta bien.
3: Es una otra historia. Pero en el horno, claro, el hojaldre tiene que ir a 200. Sí. Y tiene que estar por lo menos 25 minutos.
2: Es de chicharrones.
1: Ya, son chicharrones de
2: pistacho.
1: De pastux.
0: Senyors, que marxem.
1: Bueno, ens estan
0: que ja
1: dient.
0: Està. Que hem de desparar taula, llançar tot allò que teníem als gots. I
4: home,
0: tot,
4: la teva no cal.
0: La meva no cal.
4: Home, que és
0: Jonathan
4: bona.
0: Méndez, Carlos Guirado, Xilimalla, moltíssimes gràcies per formar part d'aquesta temporada.
4: Vinga.
0: De la tertúlia de Chef. Queden tots renovats de cara a la temporada que ve. Ja parlarem. A veure els temes de sou, que més o menys serà el doble o el triple del que han cobrat aquesta temporada.
4: Sí.
0: Aproximadament.
4: Val.
0: Sí?
4: Perfecte.
0: Amb tu sí que ens veiem la setmana que ve. Avui els fogons, com sempre, el Robert Fernández, avui amb el featuring del JK, que ens ha acompanyat a la part tècnica. Com sempre, cuineu molt, mengeu bé, tingueu molt bona setmana.
5: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan avui al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són això sí menys que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació. A més, hi ha 203 municipis més en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté també restringit l'accés als a diferents espais naturals. Es tracta del Montmell, Marmellal, Montsant, Prades, Tivissa, Vandellòs, Els Ports i Cardó Boix. A més, la Direcció General de Protecció Civil manté també l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona. Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en grau més baix al Baix Empordà, el Girones, del Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona. I pel que fa a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, al límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar les marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir així la seguretat de la circulació. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. D'altra banda, també ahir a darrera hora de la nit es va restablir el servei de l'R3, que havia quedat suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Avui el servei, això sí, es presta amb demores que poden superar la mitja hora. I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 16 dos homes de 43 i 44 anys presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment com és al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Els investigats haurien sostret una 70 de paquets després de forçar el pany del vehicle i després de perforar-lo i manipular-ne el mecanisme d'obertura. I en cultura, Pablo Alborán ha inaugurat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, amb un viatge íntim pels seus grans èxits. El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes com Quien, Saturno o Solamente Tú. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'ésser humà, com la resta d'éssers vius, neix, creix, es reprodueix i mor. Fins aquí tot bé. Però la realitat és que per fer aquest camí, l'ésser humà, a diferència de la resta d'éssers vius, passa per una sèrie de decisions culturals, polítiques, religioses o econòmiques constants. Per dotar comprensibilitat al món, les societats han creat rituals, institucions i pràctiques culturals per a gairebé tots els passos de la vida. Avui ens aturarem a analitzar la història d'una d'aquestes institucions que han tractat de regular aspectes aparentment naturals de la nostra vida: el matrimoni. Per què la decisió de lligar la teva vida a la d'una altra persona i segurament reproduir-vos junts és un fenomen històric complex que ha anat evolucionant al llarg de la història? Per què, tot i ser considerada una forma natural de relacionar-se durant segles, la institució matrimonial ha patit canvis profunds? Benvinguts, no sabem si hi ha una bonica història d'amor, però sí de convivència. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, emetent des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, per continuar amb la interessant història del matrimoni, i per on ho vam deixar, perquè ho farem per parlar des de l'edat mitjana, la història del matrimoni a l'edat mitjana, i ho fem amb els nostres historiadors de capçalera. Aquest nostre matrimoni particular, Albert Abril, benvingut.
3: Estàs fent molt paral·lelismes amb matrimonis nostres, eh?
2: Bueno, és que ja portem molts anys convivint, és com una parella,
4: és un triumvirat.
2: Benvingut, Albert Abril.
3: Hola, com anem?
2: Alberto Reche, benvingut.
4: Bones, què tal? Tu estàs bé en aquest trimoni?
2: Jo sé, ocupo la postura...
4: La central, en aquest trenet que és el trimoni.
3: Qui és la locomotora?
2: Jo estic al mig.
4: Ja, el vagó de carbó.
2: El vagó de carbó és Albert Abril, que és molt jove.
4: El Führer i la locomotora.
3: No pot ser.
2: No, perquè tu ets més jove, tens més energia.
3: Però jo estic o davant o darrere. El de carbó normalment està al mig, Sergio.
2: Merdes.
4: Bueno, igual,
3: has de triar qui és la locomotora i qui és el vagó de passatgers.
2: No, sí, com sigui, aviam on arribem.
3: A veure.
2: Edat mitjana... Canvia molt el matrimoni a l'edat mitjana?
4: Espero que sí, perquè tenim una hora per davant.
2: Pues endavant.
4: Ja veurem. Endavant.
3: Millor pregunta inicial.
4: Sí, ja veurem que canvia moltíssim i com vam veure el programa... Callo, pensant-ho. Endavant. Com vam veure el programa anterior, la institució matrimonial és una cosa dúctil, no? En cada època, en cada generació, en cada context sociopolític, aboca en com ha de ser la pràctica matrimonial, com es fan els matrimonis, en què consisteix el matrimoni. Això passa a l'antiguitat, passa amb la irrupció del cristianisme, passa amb l'arribada dels pobles germànics, i com no, durant tota l'edat mitjana, anirem veient una tensió irresoluble al principi, ja veurem com serà més tard, entre aquestes tensions entre la moral aristocràtica i la moral eclesiàstica, no? I una mica repassarem en aquest viatge molt, molt, molt, molt, molt ràpid, perquè ens deixarem moltíssimes coses, repassarem aquesta tensió.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @Portes de Troia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Crec que en tota la història del Portes de Troia no havíem escoltat una cançó com aquesta. Alberto, ens has deixat bocabadats. Sí o no, Albert?
1: Brutal, brutal. Jo no m'ho esperava.
0: No m'ho esperava, no esperava, però gens.
2: Suposo que esteu esperant que expliqui el perquè d'aquesta cançó.
0: Home,
1: home, sisplau.
0: Nosaltres i tots els oients.
1: Com sempre.
2: Doncs jo crec que és el moment d'obrir un concurs a xarxa per veure si els oients encerten el per què triaré la cançó que encara no he triat i que hem deixat l'espai en blanc fent veure que l'he posat.
1: Molt bé. Doncs esperant les respostes dels oients, comencem. Què ens trobarem en el programa d'avui, Alberto?
2: Bé, doncs, o sorpresa, en aquest segon capítol sobre... programa, no sé per què dic capítol, com si això fos Friends, saps? En aquest programa, segon programa de la història del matrimoni, ens trobarem, o sorpresa, la continuació del programa anterior sobre el tema. Avisem, ja ho he fet a la pregunta inicial, però que no serem completistes, aquest perfil completista de treure tots els platins.
0: Jo ho era abans, això, eh?
2: Sí, jo quan vas conèixer, tu eres super...
0: Tots els RPG donant el botó de la A, aviam si hi havia alguna cosa amagada. Perdó.
1: Totes les opcions de conversa, no?
0: Totes, per si hi havia alguna cosa.
2: Totes les missions secundàries.
0: Tot.
2: Bueno, el tema, no? Les formes, motius i evolució de l'esfera matrimonial a l'edat mitjana és enorme. Ha estat profundament estudiat, profundament debatut, respon també a dinàmiques canviants segons l'època i segons la zona, segons el moment, segons el grup social, segons la conjuntura històrica, i per tant farem una sort de pinzellada grossa de reflexions, grans moments, personatges importants, i deixarem en l'aire... Deixant l'aire és... Ja no dic... Podria donar pel programa, dic... Deixo en l'aire...
0: Molt bé, molt fi.
2: Retornar el tema en futurs programes, si calgués.
1: Per tant, Alberto, hi haurà futurs programes o no hi haurà futurs programes?
2: Doncs això ja no depèn de mi. Vull dir, a partir de la mitjana, el tema m'interessa relativament poc, és a dir, zero. A mi com és el matrimoni en l'època moderna? Com és el matrimoni? En l'època contemporània... M'és exactament igual.
1: M'encanta que hi hagi aquesta pregunta al guió.
2: Sí, no, vull dir, perquè quedi clar, perquè a vegades els oients que diguin és que no veus quan feu la continuació, quan continueu. Oberts a continuar? Per la meva banda, sí, sempre quan ho continuï un altre. Llavors, ara bé, si algú s'anima, Albert, Sergio, per mi guai.
0: Molt bé.
2: Que feu un programa sobre història del matrimoni
1: al
2: Concili de Trento.
0: Ho deixarem en l'aire.
2: Si algú es vol postular, de cop i volta algú té una vida tan plena que es dedica a estudiar el matrimoni en el barroc i vol venir d'oient, doncs que ens contacti.
1: D'oient, de convidat.
2: No, clar, de convidat també.
1: Sí, perquè no el faràs tu.
2: Si ve algú d'expert a fer un programa del barroc i es queda callat escoltant-nos, no funcionarà.
1: No, perquè ningú no farà.
0: Val, on havíem deixat, Alberto, aquesta història del matrimoni del programa anterior?
2: Bé, doncs vam repassar una mica la història del matrimoni a la Roma imperial i com aquesta institució va anar guanyant en densitat de significats a mesura que la gent reflexionava sobre ella, no? Sobre els pensadors senatorials, els primers emperadors, els filòsofs estoics, les diverses ànimes del cristianisme inicial, no? Els rigoristes, els contemporanitzadors, fins a aturar-nos a l'arribada dels pobles germànics, dels regnes germànics.
1: I què tindrà de nou tot aquest escenari?
2: Bé, doncs, bàsicament, la qüestió durant els primers segles de l'edat mitjana, entre els intel·lectuals, juristes, eclesiàstics, serà precisament com s'havia de conjugar, i aquí és on ho havíem deixat el programa anterior, com s'havia de conjugar una institució romano-cristiana, com és el matrimoni, amb les pràctiques familiars i sexuals, germàniques i eslaves, que tenien una relació diferent amb el cos, amb el sexe, amb l'exclusivitat...
0: Clar, clergues ficant-se a la vida sexual dels poderosos. Això, com ho porten els reis germànics?
2: Clergues ficant-se a llocs sempre...
0: Malament.
2: Acaba malament. Doncs ja us podeu imaginar l'Albert que és de cau.
1: No. Sí. Doncs,
0: ha mirat al cel, que li diu...
2: Ha mirat al cel com dient, oh, passa per l'Albert. Ja ens coneixem i sé quan no estableixes contacte visual.
1: Estàs
2: molt vermell.
1: Doncs ja us ho podeu imaginar. Sempre estic vermell, Alberto.
2: Sí, és un repte. Doncs ja us ho podeu imaginar. No anirà gaire bé. La domesticació dels costums serà una lluita constant. Per exemple, aquest debat es donarà de manera molt intensa durant el regne merovingi, perquè a més els reis merovingis passen a ser una mena com de reis sacerdots, germànics, l'atenció al cristianisme és molt xula. Penseu que clergues i vida sexual són dues coses que d'entrada no tenen perquè no, encaixar gaire bé.
1: D'entrada no.
2: Hi haurà un canvi important en aquest tema, a partir sobretot de l'extensió de la confessió privada, que és un invent dels monjos irlandesos que es donen en aquesta època, que s'instal·larà també a finals del regne merovingi al continent, i que capgirarà la relació de l'Església amb la intimitat.
0: Carai, no? Carai.
2: Abans, la confessió, en el cristianisme inicial, era un acte comunitari. Els pecats s'airejaven en públic, es posaven a disposició de la comunitat. Era una catarsis col·lectiva, no? Era una mena de redenció pública compartida dels pecats. Això feia que només poguessis penedir-te una vegada de cada cosa, perquè cada setmana estaves dient «Escolteu tots! M'he tocado mucho!» El cinquè dia ja, pues, els teus veïns et diuen «Mira, xato, o sea, ja està».
0: Uf.
2: No? En canvi, quan la confessió és privada, permet que el cicle sigui com el León infinit. Llavors, l'arribada dels confessors particulars dona a l'Església o permet a l'Església ficar una pota enorme en la intimitat sexual de l'aristocràcia europea.
0: Quines paraules has fet servir per explicar?
1: Sí, és que crec que ho està fent absolutament.
0: És que, clar, els privilegiats que tenen Patreon, que ho poden veure a través del vídeo, han vist l'Alberto fer el gest...
1: Una pota enorme!
0: Per favor. Bueno, que no sóc de cau, però, home...
1: Però ets esplai.
2: Perdona, Alberto. Això... és simplement quin Pokémon inicial tries. Si tries Bulbasaur o tries... Squirtle.
1: Vale. Hi ha gent que... Bueno, és igual.
2: Què?
1: No, recordo el programa del Totencat, que gent que defensava Ratxo, gent que defensava Pikachu. Tu vas perdre, Sergio. T'hagués agradat, això.
2: Tenies Llàstima. Coses importants que no podem...
1: T'hauràs d'escoltar el programa.
0: Sí.
2: Vinga.
1: Alberto, i com serà aquesta posada de pota enorme en la intimitat sexual?
2: Doncs hi haurà dos grans beneficis per l'Església amb la implantació de la confessió privada. Per una banda, permet conèixer a fons, no? Torno a insistir en el, a fons, la sexualitat germànica, no? Com quan les dones, sobretot, però també els homes, expliquen, no, les seves pràctiques sexuals en privat, tu pots saber que estàs... No? Perquè el que passa a l'interior d'un matrimoni, a no ser que t'ho expliquin, és difícil saber-ho. No? I, per altra banda, també permet educar i modelar les pràctiques considerades correctes. No? Aquesta confessió privada obre la porta a l'Església a inmiscuir-se a la sexualitat privada dels matrimonis, cosa que fins ara no havia passat. No? La moral, tu podia haver una retòrica sobre què és correcte o què no, però ningú anava a preguntar a tu a casa teva amb la teva dona què fas, no? A partir d'ara amb la confessió privada sí. Per tant, en aquest sentit hi haurà una derivada divertidíssima, com a mínim als meus ulls o als ulls de qui ho expliques, si ho expliques
0: ho és, bé, ho és.
2: Podria ser que els panis, sí. Has avançat el guió?
0: No.
2: Ah, vale. Que és el món dels penitencials. Els penitencials són uns llibres eclesiàstics on es recull les penitències pels pecats. No? Quan tu confesses un pecat, pues et diuen, pues si tu has dit que t'has colat... Ets una senyora gran, cristiana, i t'has colat a la cua del Carrefour, que això ho fan. A vegades els hi passa que es despisten perquè la vida va massa ràpid i es colen, pues tu, això és un pecat. No? Perquè estàs... No sé quin pecat és, però segur que és un pecat. Pues tu confesses, pues ja, pues al penitencial, pues ja la llista, no? Per colar-te, puta vieja, per colar-te a la cua del supermercat, tres Ave Maria, vale? Aquests penitencials recullen, en mode de reprovació, totes les pràctiques sexuals desaconsellades per l'Església. Llavors, de cop i volta, no? És un manual de les coses que no has de fer, però el guai és que és un manual de les coses que feu i que no vull que feu.
1: Aquí hi ha xitxa, no, Alberto?
2: Sí, aquí hi ha tela. Doncs aquests penitencials aprofundeixen en temes inesperats. No? Per exemple, reflexionar sobre... No? En aquesta, imagineu-vos, tot això ve de reculls de regnes germànics. No? La cort dels merovingis o dels carolingis, tu estàs allà fent un llibre de penitències amb les coses que t'han explicat. Quin ha de ser, per exemple? Quin és la postura de l'Església sobre el volum dels gemecs? Si tu crides molt quan folles amb la teva dona, estàs gaudint massa i és pecat. O si gemegues massa fluix, vol dir que no li estàs posant suficient interès al tema? Es pot practicar sexe oral? És permès dins del matrimoni fer coses no purament reproductives? Els merovingis explicaven que els clergues o les dones explicaven als clergues que la dona es posava sobre l'home i cavalcava en acte sexual allà com una bona amazona. Això és una postura sexual admesa per l'Església? La dona pot portar la direcció? Pot portar... ¿Puede montarse en tu velero? Mira, potser aquesta, posaré aquesta cançó.
1: Hòstia!
2: La de quiero montarme en tu velero y ponerte yo el sombrero. O no, ja ho veuré. És com un exemple d'un exercici de retrocontinuïtat. Llavors, quines postures són considerades correctes o cristianes i quines no? No? Fins a quin punt un dins del matrimoni s'ha de deixar portar per plaer o s'ha de contenir? No? Fixeu-vos, els penitencials obren la porta a que l'Església entri en una cambra que era totalment privada fins llavors.
3: Estem parlant de repressió sexual.
2: Bé, l'important aquí és que no ens hem de deixar enganyar per aquests penitencials. No? Que els clergues sancionessin tot això no vol dir que ningú els fes el més mínim cas més enllà de la teoria. No? Cal pensar, sense anar més lluny, en el fet que el matrimoni és encara, per sobre de tot, un acord privat entre parts, normalment entre famílies. En el món germànic, com havia estat en el món romà, com havia intentat canviar el món cristià, però no se n'havien sortit gaire, el matrimoni és un acord privat entre famílies. No? Per exemple, un detall que potser us peta el cap si no el coneixeu. Encara faltaran segles perquè es normalitzi que en una cerimònia matrimonial, no? Quan un amic teu es casa i et convida a la seva boda, ara ja no passa perquè els matrimonis són laics, no? Però el fet que hagi d'estar present un sacerdot, no? De que sigui un sacerdot que et casi. Tu pots ser, si tu ets cristià, la cerimònia eclesiàstica del matrimoni l'ha d'impartir un sacerdot. Doncs això no passarà. Encara estem bastant lluny, encara falten uns quants segles, perquè els sacerdots oficiïn les bodes, perquè el matrimoni és un afer privat. No? Llavors l'Església pot dir el que vulgui sobre la pràctica sexual dins del matrimoni. No? Però els matrimonis i el que passa en el seu interior, especialment en aquest món dels regnes germànics inicials, encara és estrictament un assumpte laic.
4: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
5: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Rouco Varela, ¿cómo puede usted hablarnos sobre el sexo y el amor?
1: Temazo.
2: Temazo, sí.
3: Avui t'estàs passant, Alberto.
2: Sí, veurem. Veurem.
4: De nou, a veure si arribeu... A veure si endevineu abans que jo la música que posaré en aquest programa.
3: Però és que estic pensant que com ho farem, això? Perquè quan publiquem el programa ja la posarem, la música.
1: No, doncs fem...
4: No, però endevinar el per què. Sabeu que la música sempre ha de tenir un motiu.
1: Podem,
4: no pot ser gratuïta.
1: Podem fer alguna cosa com aquesta setmana, com això es publicarà d'aquí encara un mes o així, poder... Fem una... Estem preparant un programa sobre la història del matrimoni. Mm-hmm. No estan posades les músiques. Quines penseu que l'Alberto
4: podria
1: triar?
4: I no podem dir per què no estan posades.
3: Vale.
1: Val? I, no, i això...
3: Bueno, de fet, ningú ho sap per què no estan posades.
1: Fem això i veiem què passa. Ja veiem què passa. Bueno, no sé si ho farem o no, però com avançarà el concepte de matrimoni dins del món carolingi? Alberto, hi haurà canvis?
4: Bé, a banda de possibles canvis, que evidentment els hi ha, el que hi ha principalment és una major reflexió documental, no? Ja tenim més documents, més pensadors, penseu que el món carolingi és un món de renovació cultural, no? De reflexió filosòfica, de recuperació del passat clàssic, tenim un pes creixent també de la jerarquia eclesiàstica.
3: Sí, com, aquest sí que ha passat.
4: Has fet així, i llavors, sí que he fet com un gest, jo pensava que anava a estornudar, llavors anava com, estava jo com esperant que estornudessis per cobrir-te el soroll, i el que estava fent, el molt cabron, era un badall.
3: Mira, doncs perdonem entre nosaltres.
4: He fet com el... Ai! I, bueno, ha quedat molt... Bueno, passa res.
3: Carolingis.
4: Carolingis. Llavors, en aquest nou univers de densitat documental, podem citar, per exemple, la... com un moment clau, les obres d'Ingmar, bisbe de Reims, que és autor, Mont Carolingi, 850-860, una obra sobre el divorci. Ell dedica una obra sobre el divorci. Sí, evidentment, la gent es podia divorciar, tant a l'antiga Roma com a l'edat mitjana. No? Aquesta idea de que el matrimoni és una cosa indissoluble i és un sacrament i és un contracte amb Déu i que, per tant, Déu no farà un pis turístic amb el teu cor... encara ha de venir, no?
3: Un pis turístic amb el teu cor.
4: Sí,
3: no, m'ha encantat.
4: Sí, gràcies. Oh. Oh. Ara pensem si la música que he posat la reposaré, tindré a veure amb això. El que intentarà ara l'Església... El divorci està totalment normalitzat. El que intentarà l'Església, no, que farà Ingmar, bisbe de Reims, en el seu desig de ficar-se en l'interior de les estratègies matrimonials de les cases dirigents, és començar a gestionar quan... O sigui, no és divorci sí, divorci no, sinó quan et pots divorciar, com és possible aquest divorci, no? I si aquest divorci ja no és legal, sinó si és ètic, no? Evidentment és legal divorciar-te de la teva parella, l'any 800. El que començarà a fer l'Església, no? En aquest seu intent de segrestar el matrimoni, és començar a dir quan és ètic divorciar-se i quan no és ètic divorciar-se, no? Ingmar ho farà ficant-se pel mig de dos dels grans divorcis mediàtics de la seva època. No, tampoc entrarem ara en això, però un d'ells serà un dels divorcis de més alt nivell a la seva època, que és ni més ni menys que el divorci del rei Lotari II i la reina Teutberga. Vull dir, en aquesta cosa que els reis es divorcien sense problema, no, els bisbes comencen a dir sí, però...
3: I, Alberto, això de que l'Església va ficant la puteta en els assumptes matrimonials, anirà a més?
4: Sí, l'Església sempre, les putetes van a més. Serà una constant, de fet, però és que tampoc hi ha una visió única dins de l'Església. Aquesta idea de no, estem molt lluny de l'Església moderna, centralitzada i autoritària, no? No és el mateix l'Església visigoda que l'Església franca, o no és el mateix l'Església otònida, no? Per exemple, en el món otònida, la qüestió matrimonial, tota la reflexió que gira al voltant dels matrimonis de la família imperial, polaritzarà dos espais de poder religiós, no? Ja no és tan rigorí com a l'antiguitat del cristianisme, entre rigoristes i paulistes, sinó entre la postura dels abats i de les abadeses dels grans monestirs, membres sobretot femenins de les grans famílies imperials, o entre ells, per exemple, l'Orde de Cluny, que comença a gestar-se com una gran empresa eclesiàstica, i per altra banda, la postura dels bisbes de les ciutats. No? No, llavors, en el món... otònida, no? En el món de les beceroles del Sacre Imperi Romanogermànic, el debat serà no com a, el debat sobre com serà el matrimoni, serà sobre qui ha de capitalitzar l'ètica matrimonial, els bisbes o els monjos. Qui ha de decidir els matrimonis, les dones de la família no? Aquestes abadeses, aquestes pensadores, aquestes filòsofes, aquestes escriptores, o no? No, casualment, Otó II es busca una dona que és una princesa bizantina. No? Va buscar un matrimoni, trenca completament les regles de joc de com es casen a la seva família, se'n va buscar una dona de fora, no? Precisament per fotre a la seva mare, que feia el que volia. Però no entrarem en això.
1: Molt bé, doncs, quin és el següent... La següent parada en aquesta història del matrimoni a l'edat mitjana?
4: Bé, doncs la següent parada és el programa 500, és a dir, l'any 1000. De fet, els 4 anys que van... Ja veu que en la història la cronologia és importantíssima. En els 4 anys que van del 1008 al 1012, són potser dels anys més importants en els canvis de costum de parentesc de l'aristocràcia europea. Per què?
2: Oh, bona pregunta...
4: Perquè...
3: Bona pregunta.
1: Hòstia, Alberto, és que... com està?
3: Els, no, vídeos, però... els vídeos d'aquest programa crec que seran dels millors.
4: Però sabeu per què fer aquesta pausa? Perquè el perquè estava en l'última paraula de la pàgina i havia de canviar de pàgina de guió. I llavors,
3: ho has calculat
4: per
3: molt
4: fer
3: bé.
4: Aquesta pausa, no ho he calculat, m'ho he trobat ara, però per què? I després, mentre he canviat... Hola, vídeo. Mentre he canviat el... Bona pregunta.
2: Bona pregunta.
4: Fet el canvi, no? Per què? Bona pregunta. Per l'elaboració, per part de Burkhard, bisbe de Worms, una obra cabdal dins del corpus jurídic medieval, que és el Decretorum Libri Vigintis, els decrets, els 20 llibres de decrets, també conegut com el Decretum.
3: I què és això, Alberto?
4: Ara seria un moment per una rima. El Decretum és ni més ni menys que una recopilació de textos normatius que Burkhard, bisbe de Worms, recull, elabora i codifica entre 1008 i 1012, i que reflexionen en profunditat sobre la vida sexual i matrimonial. Són una sèrie de disposicions legals fetes amb la intenció de fixar els límits de la moral. És a dir, allò que els laics poden o no poden fer. No? I és que en aquell moment el matrimoni eclesiàstic era la rara avis. Els matrimonis sancionats per l'Església no eren la pràctica normal. No? Els costums camperols ni contemplaven un matrimoni eclesiàstic. Els camperols pues, vivien junts, vivien no junts, bueno, convivien. A les ciutats, ara començarà, a partir també de l'any 1000, potser 1100, comencen a teixir-se el matrimoni burgès. Però... dins l'aristocràcia, les estratègies matrimonials de l'aristocràcia començaven a girar no ja en l'acceptació de matrimoni eclesiàstic, sinó directament a pràctiques, ja veurem, contràries a la postura de l'Església. No? I, per tant, l'Església ha de començar a pensar, ha de començar a intentar pensar en quines normes posa els matrimonis, per poder capitalitzar els matrimonis, no? Ja veurem, no? En aquest matrimoni aristocràtic no estem parlant, per exemple, de pràctiques que ja eren freqüentíssimes en èpoques anteriors. El concubinat, la fornicació, el sexe fora del matrimoni, això es feia des de feia molt, i l'Església ja estava teoritzant sobre això. Sinó, el que canvia vora l'any 1000 és un perill molt més insidiós a ús de l'Església, que és la consanguinitat.
1: El gran cavall de batalla de l'Església medieval, la lluita contra...
4: I dels Borbons.
1: La lluita contra els matrimonis entre parents, que era molt greu el tema.
4: Bueno, a nivell antropològic...
2: En absolut. Vull dir, matrimoni ha de ser consanguini perquè el clan... Això és una altra cosa.
4: A nivell antropològic, ja dic, en absolut. A nivell de l'interès de l'Església per subjectar el poder de la noblesa, moltíssim. És el tema cabdal, no? El reflexionar sobre quin grau de consanguinitat és permès o no, quin grau de relació ha d'haver-hi entre els contraients o no, serà un tema cabdal, no? Encara que es revestís de preocupació, no?, per part de l'Església, davant de la depravació sexual de les famílies dirigents, no? És que, tio, és que es casen entre cosins, o és que es casen entre germans, és que resulta que quan una dona se li mor al marit, va i es casa i folla amb el germà del marit. I els fills del primer matrimoni es casen amb els fills del segon matrimoni. Això ho fan els jueus a l'Antic Testament. Vull dir, les pràctiques de consanguinitat en el matrimoni són... I ho fan els cabdills de la Polinèsia, i ho fan les tribus africanes, i ho fa tothom. Perquè la formació d'una família passa per la concentració de la consanguinitat. Vale? Perquè quan la política... El problema és nosaltres, que vivim en un món que fem negocis amb gent que no coneixem. I com fem negocis amb gent que no coneixem, no ens importa casar-nos amb gent que no coneixem, perquè els diners van fora de la família.
2: excepte, per exemple, si vius a l'Alta Diagonal o a segons quin barri de Madrid, que és justament la gent que es casa entre si, encara avui. No? La consanguinitat és una qüestió purament econòmica. Els negocis han de quedar a la família. Les grans famílies, les 200 famílies, o 300 es casen entre si. Per molt que l'Església digui que quanta més prima, massa rima. Vale? I llavors, si entenem el discurs, si entenem això des d'un punt de vista antropològic, a la pràctica, la pràctica de l'aristocràcia o de la noblesa medieval respecte als matrimoni consanguini és perfectament normal a nivell antropològic, encara avui. Si ho mirem des de l'òptica interessada de la publicitat negativa que l'Església vol fer contra aquells matrimonis precisament per controlar-los, no, doncs aquí salten totes les alarmes. No? Llavors, el que hi havia sobre la taula era la gestió moral de la revolució feudal. No? La por a les pràctiques matrimonials i familiars, d'allò que diem els feudals, no?, que comencen a ensenyorir-se del territori. I, per tant, l'Església ha de reflexionar sobre quines normes posa el matrimoni, precisament perquè està apareixent un nou grup social que està començant a accedir al poder, a gestionar el territori, i que fa d'un tipus de matrimoni molt concret una raó de ser. Llavors, l'Església ja no es preocuparà pel matrimoni del rei, es preocuparà pel matrimoni dels senyors feudals.
3: I com serà això, Alberto? Com es concretarà? M'ha quedat
2: molt seriós, de cop i volta.
1: No, bé, bé, reflexió seriosa, toca tot seriós.
3: Com es concretarà tot això?
2: Bé, de fet, la lluita entre els feudals i l'Església es durarà en molts escenaris, vora l'any 1100, no? Per exemple, a casa nostra tindrà una forma fascinant, que segur que us sona, que és la de les assemblees de Pau i Treva. Els catalans, que pacífics som, eh? Cultura de la pau, ni un paper a terra, Pau i Treva, la batoliva. Mentida. La batoliva crea aquesta ficció de la pau, precisament, perquè és el que és contrari al que fan els senyors feudals.
1: D'això no havíem parlat en algun troia?
2: No ho sé, però és que jo ja hi ha camps en el que no vull ficar-me.
1: M'agrada quan comença a carregar-se coses preestablertes.
3: No, de l'altura no, dels
2: canelons. La gestió de la violència, el coto a la violència feudal, no és una qüestió de pacifisme de l'Església. És una qüestió de controlar l'excedent agrícola. Perquè al final, tot això no ens deixem enganyar. És una lluita pel control de l'excedent agrícola. Perquè l'Església, és a dir, els monestirs, els grans tenidors eclesiàstics, les rentes episcopals i els senyors feudals estan competint pel mateix recurs, que són les rentes agrícoles. I, per tant, l'Església demonitzarà qualsevol pràctica dels seus competidors. No? Atacar les pràctiques matrimonials d'aquests feudals és una forma de reduir el seu poder, de subjectar-los, no?, de fer-los captius de les decisions eclesiàstiques. No? Per què el delme eclesiàstic és millor que una càrrega senyorial? Si és igual. Perquè un el pagues a l'Església, que se'l gasta en casinos i en nans. Com si fos un vender a Futurama. O, no, vull dir, és simplement moltes vegades quan analitzem els problemes a l'edat mitjana estem presoners del discurs eclesiàstic, no? I demonitzem les coses que els eclesiàstics demonitzaven al segle XI. El matrimoni consanguini, els senyors feudals... Vull dir, en qualsevol cas, podem parlar del matrimoni feudal.
3: I com era, Alberto, aquest matrimoni?
2: Bé, doncs, bàsicament el matrimoni feudal és la unió de dos llinatges, no? Que ja no és una cèl·lula de convivència, no és una l'affectio o la dilectio romanes, no, no neix d'un desig de contenció sexual, no neix d'un control de les pulsions, sinó que neix de la unió de dos llinatges. És un acord entre homes on una dona s'entrega i per tant viatja, no? Les dones viatgen de família en família a casa del marit, però tot i mantenint la connexió familiar amb els seus germans, creant o teixint una xarxa de relacions a banda i banda del llinatge. No? Antropològicament estem en una estructura coneguda, no? Aneu-vos a llegir a Lévi-Strauss, per exemple. És l'avuncular, el que antropològicament es coneix com un sistema avuncular. No? Aquest és un sistema de parentesc on el pes fonamental del sistema el té l'avúnculus. Direu, què és un avúnculus? L'avoncle. I direu, què és un avoncle? L'oncle. No? No? Quan parlem de l'avúnculus estem parlant de l'oncle. Concretament, de l'oncle matern, el tiet matern. La relació, no? Com les dones viatgen, la relació important del sistema és la que els fills tenen amb el germà de la mare. Si les dones són sempre de posició social superior, el germà de la mare sempre té una posició social més elevada que el teu pare. I, per tant, tu, com a part de la família del teu tiet matern, viatges a la cort del teu tiet.
4: Està, et poses sota la protecció del teu tiet. Tots els cavallers de la taula rodona, fixeu-vos quin és el teu tiet. No? Quan Tristan va a la cort de Mar de Cornualles, va perquè és el seu tiet, perquè és el tema de la seva mare. Pregunteu-vos qui és la mare de Lancelot, qui és la mare d'Artús, aquestes coses, no? La relació dels fills amb el tiet matern, i per tant, no només amb el tiet, sinó amb les filles del teu tiet, és a dir, amb les teves cosines, no? Tu mires a les teves cosines. Ja veurem que un matrimoni típic en aquesta època de l'aristocràcia feudal és casar-te amb les teves cosines, casar-te amb les filles del germà de la teva mare, el que antropològicament es coneixen com a cosins creuats. És a dir, són els cosins que són de que el pare o mare és el contrari del teu, no? Vull dir, són les filles del germà de la teva mare, no? O els fills de la tieta, o sigui, la germana del teu pare. Sempre són creuats.
3: Vale? Recomanem fer un esquema.
4: No, jo recomano no casar-vos amb cosins.
3: No, bueno, d'entrada. Partint d'aquí.
4: D'entrada, però si en algun moment, en un Nadal boig, en una festa major, passen coses, doncs, sisplau, llegiu a Lévi-Strauss i assegureu-vos de que esteu teixint una relació avuncular i esteu fornicant amb els vostres cosins creuats. No amb els cosins paral·lels.
3: Els creuats.
4: O sigui, si el germà del teu pare, les filles del germà del teu pare, caca. Les filles, o fills, de la germana de la teva mare, caca. Ara, si són les filles del germà, de la filla del tiet, o els fills de la tieta, bueno, parlem-ne.
1: Molt bé.
4: Bueno, parlem-ne. Feu el que vulgueu, no m'ho digueu.
1: Molt bé, doncs, Alberto, retinguem de tot això el fet que el fill de la germana és el personatge clau.
4: Clar, clar, clar. Vull dir, en aquesta clau de volta del parentès familiar, no?, que primer serà dels senyors feudals i després, quan aquests pugen de categoria, el veurem també a les monarquies europees, al final del segle XII. Vull dir, pregunteu-vos amb qui es casen els reis d'Aragó i amb qui casen les filles i amb qui casen les cosines. No? Ja potser això ho dediquem un dia en programa. O no. Retinguem que el fill de la germana és el personatge clau en aquest teixit de parentesc. S'uneix dos llinatges, el matern i el patern, i dona lloc a una cosa que no hem vist fins ara, que és a la concepció bilateral de la família. La família ja no és una cosa vertical, no és una cosa que ve del teu pare, del teu avi, de no sé què, sinó que ve de les dues branques de la teva família. No? Les famílies no només són verticals, les famílies feudals no només són verticals, sinó principalment són fenòmens horitzontals. No, no importa només el teu pare o el teu avi, no importa la memòria dinàstica ascendent, tot i que s'intentarà sublimar, sinó que importen les branques laterals. Qui són els teus cosins? Qui eren els germans de la teva àvia? Quin era, no? Qui són les teves cosines? No? Qui són el cunyat de... No? Qui és el germà de la dona del teu tiet? No? De cop la família ja no és una qüestió vertical, sinó una qüestió horitzontal. I tothom en aquesta xarxa té un encaix. I els matrimonis es fan seguint una lògica d'unió d'aquests llinatges. Val? És molt complicat d'entendre, però és fonamental. No? Són fenòmens horitzontals on la dona procedeix sempre d'un graó superior i el matrimoni es busca sempre, preferentment, dins de les dones de la parentela familiar. No? Perquè són les dipositàries de la memòria del llinatge. És un paper fonamental, les tietes, les mares, les àvies, no? Són les dipositàries d'aquesta memòria del llinatge.
1: Com reacciona l'Església a aquesta pràctica?
4: Doncs intentant disciplinar els mecanismes matrimonials. El matrimoni feudal és un sistema que es regeix per les següents característiques. Fixeu-vos, jo us explicaré ara com és el matrimoni dels senyors feudals, quina lògica té, quines característiques té, i bueno, no ho faig. Primer, és un assumpte dissenyat pels caps de la família. No? Els caps de la família, els senyors de la família, els senyors del llinatge, són els que es decideixen qui es casa amb qui, quina unió dinàstica es fa, en funció de les persones solteres que hi ha disponibles, en funció dels interessos territorials, en funció de la unió de patrimonis, el que sigui. ¿Vale? Un, és un assumpte dissenyat pels caps de la família. Dos, serveix per teixir aliances de llinatge. I, per tant, s'ha de poder fer i desfer, com les sardanes, no? Ha d'haver-hi un divorci. De fet, en alguns moments, en algunes zones, hi havia matrimonis en pràctiques. Primer, clar, com el matrimoni final s'ha d'aprendre, no? Casava, quan eres jove, tenies un matrimoni, però sabies que no era el definitiu, que era per practicar.
2: Després et divorciaves i et casaves amb qui et volies casar. O et casava, o tu volies casar, et volien casar amb algú que no estava disponible, et casaves amb una altra persona. Quan aquesta persona estava disponible, o el seu fill estava disponible, o el seu cosí estava disponible, et divorciaves i tornaves a casar. Vale? Vull dir, si el matrimoni serveix per teixir aliances, el matrimoni es pot fer i es pot desfer. No? El divorci, que no era una cosa infreqüent, ara agafa el paper d'un instrument fonamental. I tercer, no? Primer, és un assumpte familiar. Segon, es pot fer i desfer. I tercer, ha de ser preferentment dins dels membres de la família, perquè serveix per juntar branques del llinatge. Vale? I això és el que funcionava a l'any 1000. A Catalunya, a França... Si us sembla, ara veiem com és el matrimoni eclesiàstic, com és el matrimoni que l'Església diu, com diu l'Església, justament en aquesta època, que ha de ser el matrimoni eclesiàstic, si us fico, que és el que durarà fins ara. Vale? Cristal·litzarà al llarg del segle XII i és el que moltes vegades heu sentit i dir i repetir, que és el matrimoni natural, el matrimoni com ha de ser. Vale? Un, és un assumpte estrictament personal. Els novis es trien lliurement entre ells sense cap coacció familiar, no? O sigui, el matrimoni aristocràtic és que els caps de llinatge trien, de cop i volta l'Església diu que el matrimoni ha de ser lliure, voluntari i sense que ningú interfereixi. Just el contrari. Si el matrimoni aristocràtic servia per teixir aliances de llinatge i, per tant, era una eina política que es podia fer i desfer, com les aliances electorals de l'esquerra, no? Imagina't, tu fes una aliança electoral a l'esquerra i de cop i volta haguessis d'estar un cabell rufiant tota la vida. Matrimoni eclesiàstic no es pot desfer. El matrimoni és un sacrament, és inviolable i ha de ser per tota la vida. Amb això t'estàs carregant el funcionament del matrimoni aristocràtic. I tres, si el matrimoni aristocràtic s'ha de fer preferentment dins dels membres de la família, amb les cosines de les cosines, o sorpresa, el matrimoni eclesiàstic, ara sí, de cop i volta, ha de ser necessàriament fora de la família. No? Ha de ser. Fixeu-vos que això encara avui és el que defineix el matrimoni.
1: Sí.
2: Té que, no? Vens aquí lliurement, ningú et coacciona, vols aquesta persona... No has de voler. Si el matrimoni és una institució jurídica que decideixen els teus pares o els teus tiets a l'edat mitjana, que has de voler. És per tota la vida, no? T'aguantaràs en la salut, en la malaltia, en la riquesa, en la pobresa, en Netflix, en HBO, triaràs les sèries, el que esmorzaràs, compraràs... per tota la vida. I després ha de ser una persona que t'agradi molt, com per formar família, però que no t'agradi tant que ja sigui de la família. Si us fixeu, les tres característiques definitòries del matrimoni catòlic, tal com ha arribat als nostres dies, estan pensades directament al segle XII per fotre les tres raons de ser del matrimoni dels llinatges feudals.
3: Per tant, o sigui, jo he de dir que, o sigui, ha estat un apartat superguai. M'ha encantat com ha quedat tot.
2: Gràcies.
3: Tot molt lligat. Arribem, doncs, en el moment en què l'Església ara sí que sí agafa les regnes del matrimoni i ja no les deixa anar.
2: Bé, estem davant d'una de les operacions més exitoses de l'Església medieval, no? El control del matrimoni, que no de l'amor. En cap moment estem decidint que l'amor i el matrimoni són dues coses diferents, eh? El control del matrimoni dels laics. La monogàmia és l'únic model viable, l'únic model admissible. No ho era fins al segle XII, eh? I costarà encara generacions en fer efectiu aquest fet. Les concubines, les amants, la poli... Que penseu també en els regnes cristians, que en aquest moment, segle XII, estan instaurats a Terra Santa. Regnes cristians amb unes estratègies matrimonials europees o feudals que s'implanten al Pròxim Orient, on aquesta és la poligàmia. I de cop i volta, els nobles croats del Regne de Jerusalem diuen, si aquí tothom és polígam, per què no puc ser jo polígam? On diu l'Església, on diu la meva fe que jo no puc ser polígam? Llavors l'Església diu, espera. Potser no, però encara costarà. Aquesta domesticació encara costarà. El matrimoni també és un sacrament. I per tant, sí o sí començarà l'Església a donar força a la idea de que aquest sacrament ha estat donat per un sacerdot. Fins ara, qui casava la gent eren els pares del llinatge, els paterfamílies romans, els senyors dels llinatges aristocràtics. Ara, cop i volta, en cada matrimoni, perquè sigui legal, ha d'haver-hi un senyor dient allà, jo us beneeixo, i us no sé què, no? I s'ha d'entrar un anell, que ja ve de tradició romana, això, eh? Però ha de ser indissoluble
4: com el Colacao, no com el Nesquik, que és molt soluble, i ha de situar la dona al llinatge, no?, en inferioritat respecte a l'home. També el matrimoni cristià, no?, diu, és una parella, no?, és una parella on hi ha igualtat, però la direcció, la potència, els teòlegs cristians diuen que la potència activa del matrimoni, tot i que hi ha una igualtat teòrica, és sota la direcció masculina, no? Si us fixeu, si la memòria del llinatge aristocràtic funciona per via femenina, no?, la potència de la memòria és femenina, de cop i volta et diuen sí, però la direcció és masculina. No? Amb això estàs intentant trencar amb aquest matrimoni pergàmic, no? Les dones sempre són de rang superior que els homes, però bueno, per aquí manes l'home, perquè és un matrimoni eclesiàstic. A la vegada, però, s'ha de crear un marc aparentment pacífic de socialitat entre gèneres, no? Es comença a donar força a la idea de que el matrimoni és un pacte conjugal, un acord mutu entre dues persones independentment de la seva família, no? Així apareix el concepte de matrimoni legítim. O que matrimoni legítim, el matrimoni és una institució que funcionava abans i que feies o no feies, no hi havia un matrimoni legítim o no legítim. Aquesta idea de que ara ja pot haver-hi matrimonis de veritat legítims, és a dir, eclesiàstics, i unions fora il·legals, il·legítimes, comença ara, no? És converteix en una imposició a la societat aquest rigorisme eclesiàstic. Bàsicament, repeteixo, perquè és una lluita contra la noblesa feudal. El matrimoni eclesiàstic és el resultat d'aquesta tensió.
3: I no hi haurà reaccions a tot això, Alberto?
4: Moltes. La més expressiva potser, per dir una, ve de la literatura trobadoresca, no?, que explora precisament els límits, justament en la mateixa època, que l'Església comença

0: dues coses, però no és amor. No? I precisament l'amor romàntic, l'amor trobadoresc, neix com una cosa que té poc a veure amb la rutina marital. No? Hi ha l'amor extramatrimonial i la rutina marital. Tota la construcció literària de les novel·les artúriques que reflexionen un i altre cop sobre el matrimoni i aquestes relacions intramatrimonial, extramatrimonials, és un altre tema. No ens aturarem en els minuts que queden. Però també hi haurà, al llarg del segle XI i del segle XII, xocs constants en aquestes dues realitats matrimonials. Casos de divorci, anul·lacions de matrimonis, condemnes morals que arribaran fins i tot a que l'Església es comuniqui a diferents monarques europeus, no?, i els faci fora de l'Església perquè s'han casat com no tocava o s'han divorciat com no tocava. Una cosa que era impensable dos, tres generacions anteriors. No? El matrimoni és una cosa laica. Que l'Església opini el que vulgui. Però de cop i volta, a partir del segle XII, s'està convertint en un instrument eclesiàstic. No? Recordeu també, hi ha mostres directes de rebuig en la institució matrimonial. Recordeu o recupereu el programa de Pere Balart i Eloïsa, quan Eloïsa li diu una frase que és devastadora, no? Ja sabeu, aquests dos amants, que no sé què, i ell la deixa prenyada, llavors li diu, bueno, ens casem o tal, i ell li diu, prefereixo mil vegades ser la teva prostituta a ser la teva esposa. No? Que expliquen molt bé el fet que la passió, que l'amor, el matrimoni no eren coses que es contemplessin alhora.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Doncs això era a les portes de Troia, amb aquest programa sobre la història del matrimoni a l'edat mitjana, i un d'aquells dies on l'Alberto ens demostra que perquè per alguna cosa és expert a l'edat mitjana. I es nota, oi que sí?
1: I es nota molt també que és expert posant músiques brutals durant tot el programa.
0: Home, és que aquesta ja, si les altres les havien deixat absolutament bocabadats, aquesta ho ha trencat.
2: No hi ha músiques
0: tot,
2: encara. Que
0: tots
2: no
0: els motlles. Molt bé, anem encarant la recta final del programa. Ja crec que intuïm que moltes coses encara per explicar. Què és el que no explicarem sobre el matrimoni a l'edat mitjana?
2: Vale, en els 5 minuts que queden del programa, no? Mm-hmm. Hi ha moltes coses que queden fora d'aquest programa. Si de cas, fem una llista o anunciem-les, no? Això sí, m'agradaria també obrir un altre meló, que no n'hem parlat, que és els matrimonis a les ciutats. Hem parlat molt dels matrimonis reials, del matrimoni eclesiàstic, del matrimoni nobiliari, del matrimoni feudal. En paral·lel a les lluites entre aristocràcia i església, s'anirà obrint pas dins les incipients elites urbanes, no? Que sobretot a partir de l'any, depèn de la regió d'Europa, però l'any 1100, comencen a teixir-se, començaran a dissenyar també una moral matrimonial pròpia, que donarà lloc a un altre tipus de concepció del matrimoni. La que té a veure no amb el manteniment del llinatge, perquè, o a la seva expansió, perquè a les ciutats no hi ha llinatge. Les elites urbanes no pensen en una lògica de control de la propietat de la terra, de memòria feudal, sinó tenen a veure amb el control de la propietat, amb la concentració de capitals, no? En explotar una cosa que comença a prendre una importància descomunal a partir d'ara, del 1100, 1200, i que cada vegada ho tindrà més, que és el paper dels diners, no? El negoci a les ciutats és el control dels diners, el control de la inversió, el control del capital, i per tant el matrimoni ha de donar resposta no a les preocupacions d'un llinatge, no a la transferència d'un patrimoni agrícola, sinó a la transferència d'una inversió, que diríem avui, no? Fixeu-vos que modern. La casa familiar, el negoci, el taller, les inversions portaran a donar pes fonamental a un tipus de matrimoni diferent a l'aristocràtic, però contemporani en el temps, centrat en coses com el mercat de la dot, no? El matrimoni comença per les elites urbanes o per les elites comercials a ser un negoci. Amb qui em caso és un càlcul econòmic, no? Què m'aporta casar-me amb aquesta dona? Què m'aporta casar la meva filla? Quan em costa? No? Mm-hmm. Quan, de cop i volta, el matrimoni és una columna més en un deu a haver, no? Amb ingressos, despeses. La dot, la unió de les inversions urbanes, per exemple, durant els segles XII, XIII, les inversions no es fan a través de, en un moment inicial, no es fan a través de creació de societats mercantils, sinó es fa la societat mercantil passa a ser una societat familiar. Si tu vols fer negocis amb algú, et cases amb aquesta família. No? Perquè la dot,

0: és la manera de vehicular la inversió privada a través del matrimoni. No? Després ja se sublimarà, com a mesura que el comerç creix en importància, doncs es crearan estructures, les companyies comercials, les societats, tot això. I per tant, no dona temps d'explicar-ho ara, però hauria estat molt divertit també parlar, no, de com es casa la gent a les ciutats, com es casa la gent a la Barcelona de l'any 1150, per exemple. No? Tampoc dona temps a parlar d'altres temes importants en aquesta història de l'amor i el matrimoni a l'Europa medieval. Si alguna vegada algun dels ens casem, ja tornarem a dedicar un programa al matrimoni, com pot ser el paper de les ordes mendicants, no? Els franciscans, com aquesta nova moral matrimonial urbana baix medieval comença a aparèixer, o el creixent corrent de misogínia que a partir del segle XIV, finals del XIII-XIV, en els ambients intel·lectuals i universitaris porten a un retrocés brutal en el paper de la dona dins la casa familiar, dins l'espai públic. No? El gran retrocés femení a la mitjana es dona a partir del segle XIV, gràcies als universitaris. Sempre a la punta de llança de la progressia. O en les noves concepcions de les relacions afectives que porten a autors com Petrarca, que porten al de Cameron de Boccaccio, la pròpia lluita interna que tindrà l'Església dins del seu propi interior per regular una cosa que també no hem parlat, que és que els sacerdots també es casen. O no es casen legalment, però també viuen en pecat. Recordeu, recupereu un programa molt, molt divertit sobre els costums sexuals dels capellans a Urgell i vereu que consejito traigo que para mí no tengo. Com veieu, un tema que no esgotem ni molt menys en el programa d'avui, ja si direm si fem més o no. No, això ja sabeu que el programa ja és viu i ja no depèn de mi. Ja, això és la manera que el meu advocat diu que ha de dir perquè no prometa programes. Però que esperem que us hagi servit per començar a interessar-vos, si és que teníeu alguna necessitat d'interessar-vos, sobre com era la història del matrimoni.
1: Fin?
0: Sí, pues sí, sí.
1: Ho deixem aquí?
0: Ho deixem aquí.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Albert Abril.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Alberto Reche.
0: A Sergi Rodríguez.
1: Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Buenas suertes y muchas noches.
1: Adrià Tirado, el control tècnic, que us parla Sergi Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: I write songs about.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són, això sí, menys que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació. A més, avui hi ha 203 municipis més en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals. Es tracta del Montmell, Marmellal, Montsant, Prades, Tivissà, Vandellòs, Els Ports i la Serra de Cardó Boix. En aquest sentit, per la seva banda, la Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona. Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en grau més baix al Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona. Hi ha rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada, al límit amb Barcelona. DIF va donar per reparat l'esvoranc ahir i per la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir-ne així la seguretat de la circulació. Tot i això, s'establir una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. D'altra banda, ahir a darrera hora també es va restablir el servei de l'R3, que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Com diem, avui això sí, el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora. I en plana política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA a Catalunya, tot i que encara no hi ha data concreta per a que ho faci. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim del 5% d'exempcions. Per la seva banda, i al fil de tot això, l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya ha afirmat que la conseqüència de l'error d'aquesta mostra catalana de PISA és devastadora. I tanquem amb cultura. Pablo Alborán, recordem que ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: d'amor.
1: Ràdio Rubí.
2: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben avui al nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. Són això sí menys que ahir, quan hi havia 195 en aquesta situació.
4: A més, Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant la pressió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: I és que ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions per l'incendi de Cubelles, que ara ja està estabilitzat. Es van cremar 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
4: On preocupen els treballs contra les flames és a la Vall d'Uxó, al País Valencià, i en dos incendis actius d'Àvila i Madrid.
2: Aprofitem, doncs, per conèixer la previsió del temps, això sí, a casa nostra, de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb un ambient molt més fresc respecte als últims dies a bona part del territori català. Després d'una nit i matinada on hem tingut ruixats que han anat lliscant sobretot pel litoral central i també s'han deixat veure punts del Ripollès, de la Garrotxa i també de l'Alt Empordà. Amb un matí que en general ha estat molt assolellat i que és cert que hem tingut nuvolades a l'Alt Pirineu i a punts de la Costa Brava. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen frenades i és que amb prou feines passarem d'aquests 31 a 33 graus. Pendents també del ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda a l'interior de les comarques de Girona, però també afectaran a les del nord de Barcelona. Aquests ruixats podran descarregar amb intensitat i alguns d'ells acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució amb un dilluns on encetarem la darrera setmana del mes de juliol, on encetarem un període de molta estabilitat, ambient molt assolellat i sobretot amb una recuperació progressiva de les temperatures. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
2: I a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
4: El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac.
2: I en plana política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, això sí, encara sense data exacta, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA 2025 a Catalunya.
4: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% dels alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions.
2: I en els esports, el Barça femení tornarà demà al matí a la feina amb les proves físiques. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben avui en nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són això sí menys que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació.
4: A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals. Són el Montvell Marmellà, el Montsant, Prades, Tivissa, Vandellós, els Ports i Cardoboix.
2: En aquest sentit, la Direcció General de Protecció Civil manté també l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
4: Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metro quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La probabilitat més elevada es situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en menor mesura al Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona.
2: Seguim parlant d'incendis en aquest cas, perquè ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions per el foc que va afectar Cubelles, que ara això sí ja està estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
4: On preocupen els treballs contra les flames és a la Vall d'Uxó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid. En dona més informació Norma Lebrero.
0: Hi ha 16 pobles desallotjats per l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Té un perímetre de 21 quilòmetres i 16.000 persones han estat evacuades de casa seva. També al País Valencià, un home mort cremat dins el seu vehicle en un incendi a Manises, que ja està estabilitzat. El Consell de Ministres aprovarà dimarts un reial decret per qualificar de zona greument afectada el territori de l'incendi d'Àvila. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez, des del lloc de comandament de l'incendi, on asseguren que les tasques d'extinció evolucionen favorablement.
1: Si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas afectadas, calcinadas en lo que llevamos de año, hoy ya estamos por encima de las 150.000 en menos de 24 horas. De 130.000 a 150.000 hectáreas, con casi una decena de grandes incendios, 32 grandes incendios en lo que llevamos de año.
0: Des de principis de juny ja s'han multiplicat per 6 les hectàrees cremades a l'estat espanyol respecte a l'estiu de l'any passat.
2: Seguim aquí a casa nostra i parlant d'incendis, perquè fa un any el gran foc al Baix Ebre, que va calcinar més de 3.000 hectàrees, va transformar per sempre el paisatge. Tot i que les cicatrius d'aquest incendi encara són visibles, la natura ja ha començat el seu procés de regeneració.
4: I com ha canviat el bosc 12 mesos després? Les tasques de recuperació i la residència del bosc mediterrani dibuixen un nou futur per a aquest entorn. I així ho analitza Guillem Argelic, tècnic forestal de Copate.
5: Veiem que, com qualsevol ecosistema mediterrani adaptat als incendis, la vegetació, la primerenca, la que ocupa primer el sòl, l'herbàcia i l'arbustiva, els garrofers, les mates, margallons, esparregueres, etc., estan colonitzant la superfície per evitar l'erosió del sòl, i a poc a poc vindrà la part arbòria, que és, bàsicament serà el pi blanc.
4: A diferència d'altres incendis que ha patit Terres de l'Ebre, aquest s'ha fet una neteja del sotabosc cremat. S'està eliminant progressivament la fusta caiguda. Aquest fet afavoreix a disposar un mosaic agroforestal òptim per a la crescuda de nova vegetació i també de fàcil accés per a persones i animals.
5: La situació que podria ser òptima, sempre que parlem d'espais oberts, el mosaic agroforestal, seria que d'aquella imatge que teníem el 6 de juliol de l'any 2025, que era un mosaic agroforestal perdent-se, espais oberts molt tancats, ara tenim un espai molt obert, que no fa falta que estiga en aquest mateix aspecte, ni molt menys, però que sí que aprofitem l'oportunitat ara per a recuperar o consolidar espais que havíem perdut, que llavors costaria molt poder-los recuperar i que ara els tenim disponibles si se fan les actuacions que pertoquen.
4: Tal com explica Argelic, es tracta d'un paisatge desolador inicialment, però que de mica en mica es convertirà en un nou entorn. Mai tornarà a ser el que era, sinó que per les circumstàncies s'ha convertit en un indret constantment en canvi.
2: Tal com ens acaba d'explicar Argelic, des del Copate, aquesta fusta caiguda normalment sol ser un dels principals contratemps posteriors a aquest incendi, i és per això que parlem ara d'aquesta fusta generada, en aquest cas per les fortes ventades del passat hivern, que ara s'està començant a retirar. Concretament a la comarca, el Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès és el que dona suport als ajuntaments en la gestió forestal del seu territori.
4: A hores d'ara, al llarg de l'estiu, s'aniran aprofitant les tones d'arbres caiguts i alguns municipis podran treure un cert rendiment econòmic d'aquest episodi. Ràdio Ripoll, Guido Sincerotti.
7: Les fortes ventades del passat hivern van deixar alguns boscos del Ripollès completament arrasats. A banda de les imatges espectaculars, hi ha hagut afectacions més petites en altres superfícies boscoses de la comarca. Els ajuntaments, amb el suport del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, han doblat esforços per dur a terme la neteja d'aquests boscos i, en els casos més positius, n'han tret rendiment econòmic segons la tipologia de la fusta. En parla Laura Villena, enginyera de Forests del Consorci d'Espais d'Interès Natural.
8: Ha augmentat de manera excepcional. Normalment programem subhastes una mica repartides pels diferents municipis, però mai abastem tanta superfície ni tanta quantitat de fusta. I el tipus de fusta, doncs, variable. Molta anirà per biomassa, però també se'n pot... Hi ha hi ha fusta de diàmetres més grans que anirà per serra.
7: Campelles és el municipi més beneficiat. Obtindrà 42.720 euros per l'extracció de 7.350 tones de fusta. Vilallonga de Ter rebrà pràcticament els mateixos diners, uns 42.000 euros, però traurà el doble de fusta, unes 14.700 tones. Les diferències de preus venen per la dificultat d'extracció dels arbres i també per la qualitat de la fusta. Municipis com Llanars o Caralps no cobraran res, ja que les feines per treure els arbres equivalen al seu valor de mercat.
2: Parlem ara de mobilitat, perquè l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
4: El tram estava interromput des del dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de circulació. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas punt de l'afectació. Els pocs usuaris de l'R2 que avui han agafat el tren a l'estació de Montcada i Reixac s'han mostrat satisfets per la represa del servei.
2: I d'altra banda, i a darrera hora de la nit es va restablir també el servei, en aquest cas de la línia R3, que havia quedat suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
4: Avui el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora, però en aquesta línia s'estan fent obres i per això els usuaris han de fer amb l'R4 el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig, Montcada i Bifurcació, i des d'aquest punt fins a Tor de Querol i hi ha servei alternatiu per carretera.
2: Obrim plana política perquè la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA 2025 a Catalunya. Això sí, encara no hi ha data concreta per a que la consellera comparegui.
4: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Alguns van ser exclosos per discapacitat física, gairebé 500 per disabilitat cognitiva, conductual o algo emocional i un 90 per domini insuficient de la llengua. Educació ha obert diligències per aclarir què va passar. I des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera Niubó.
9: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament té tot el meu suport la consellera.
4: A causa d'aquesta incidència, Catalunya apareixerà a l'informe estatal de PISA, però ho farà amb una acotació tècnica respecte a la resta de territoris. On no apareixerà és a l'informe de l'OCDE per comunitats autònomes.
2: I qui també ha reaccionat referent a aquesta fallida per part del govern referent a les proves PISA és l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, AXIA, que ha afirmat que la conseqüència de l'error en la mostra catalana és devastadora. En un comunicat, l'associació afirma que hi ha errors administratius, hi ha errors tècnics i després hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat.
4: L'organització ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions i que s'han assabentat per la premsa. Lamenta també que les direccions han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació.
2: Obrim plana de successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 16 de juliol dos homes de 43 i 44 anys, presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment, com és el districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.
4: Els investigats haurien sostret una setantena de paquets després de forçar el pany del vehicle, després de perforar-lo i manipular el mecanisme d'obertura. La investigació es va iniciar gràcies a l'avís d'un ciutadà que observa dos homes transportant una bossa de grans dimensions amb múltiples paquets i accedint a un immoble del barri. Les imatges enregistrades van permetre a la policia identificar els sospitosos i relacionar-los amb el robatori denunciat poc abans per un repartidor de missatgeria.
2: Anem a un altre punt de successió, en aquest cas per a les persones afectades per un accident de trànsit o els seus representants, ja que ara ja poden demanar telemàticament l'informe pericial extrajudicial a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses.
4: Per a fer-ho, s'ha posat en marxa un canal específic a través del portal de tràmits de la Generalitat. Fins ara, moltes sol·licituds es presentaven mitjançant peticions genèriques o fins i tot per correu electrònic. Amb aquesta nova eina, totes les sol·licituds hauran de formalitzar-se a través del tràmit habilitat per la GenCat. Aquest informe permet disposar d'una valoració mediofocoforense especialitzada sobre lesions i seqüeles patides, facilitant la resolució de conflictes entre afectats i companyies asseguradores sense necessitat d'arribar als tribunals.
2: Parlem ara d'iniciatives solidàries en l'àmbit local, perquè un santcugatenc recorrerà en moto la península Ibèrica amb un objectiu solidari, com diem, donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia.
4: Amics i familiars i regidors i un grup de motoristes l'han acompanyat en els primers quilòmetres del viatge, que començarà amb una primera parada a Tarragona. Cugat Media, Sergio Morales.
10: Enric Aguader ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
11: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motor, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
10: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa.
2: Parlem ara de turisme, i és que el mes de juliol, el qual estem a punt de tancar, sempre s'espera amb moltes ganes en el sector de la restauració en tractar-se de l'inici de la temporada d'estiu en l'àmbit turístic, com expliquem. I Girona, en aquest cas, no és pas una excepció.
4: Ara, amb el mes a punt d'acabar-se, tal com deies, a diferents restauradors del centre de la ciutat fan una valoració sobre com ha anat l'afluència de clients. Un mes de juliol on ha tingut molta influència les diverses onades de calor viscudes aquests últims dies i l'arribada del turisme internacional que marca gran part de les vendes. Televisió de Girona, Xavier Morlans.
12: Juliol és un dels mesos que els restauradors tenen sempre marcats com uns dels més forts de l'any, i a Girona no és pas una excepció. Això pel fet que aquest mes suposa l'inici de la temporada alta de turisme, on bars i restaurants aconsegueixen gran part dels ingressos que tenen al llarg de l'any. En aquest 2026, però, diferents restauradors gironins coincideixen en que les altes temperatures han afectat el trànsit de clients. Així ho explica, per exemple, Aniol Rivera Fernández, encarregat del restaurant Tarlà.
13: Bé, el juliol, com l'estiu en general, sempre depèn una mica del temps, i sí que és veritat que aquí a Girona potser ens perjudica una mica que facin aquestes calors perquè comporta que la gent vagi més a la platja.
12: O també Audrey Doré, directora del restaurant Vi.
14: El juliol sempre sabem que és un mes una miqueta complicat perquè, òbviament, el turisme es concentra més a la costa que a l'interior. Nosaltres jo crec que gairebé poc gent de nosaltres menjaríem fora al migdia.
12: En definitiva, molts coincideixen que potser aquest juliol ha estat una mica més fluix que el d'altres anys, però que confien que l'agost no vingui tan calorós i ajudi a recuperar aquesta baixada de clients, sobretot a les hores de dinar.
2: També referent a l'àmbit turístic, falten poc més de dues setmanes per a l'eclipsi de sol, visible de manera total a la part occidental de Catalunya.
4: Doncs bé, les persones invidents o amb problemes visuals també podran seguir-lo amb un dispositiu anomenat Light Sound, una tecnologia que permet percebre les variacions sonores. Tot plegat ens ho expliquen des de Ràdio Cambrils, la Marga Mallol.
15: Les persones invidents o amb problemes visuals també podran fer un seguiment de l'eclipsi del 12 d'agost a Cambrils. Serà possible gràcies a uns dispositius cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que permetrà percebre l'evolució d'aquest eclipsi a través de les variacions sonores. Ho ha explicat a Ràdio Cambrils la regidora de Turisme, Patricia de Miguel.
16: que transforma la intensitat de la llum solar en diferents freqüències sonores, que fa possible escoltar d'alguna manera, no?, com la lluna va cobrint el sol fins a la totalitat.
15: La tecnologia dels aparells, desenvolupada per la Universitat de Harvard, permet escoltar com la lluna es va movent i cobrint el disc solar, transformant la intensitat de la llum en sons. Aquests aparells, una mica més grans que un telèfon mòbil, fan que quan la llum del sol és plena emeten un to agut semblant al d'una flauta.
2: Parlem ja de cultura, comencem parlant de música. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, amb un viatge íntim pels seus grans èxits.

0: El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilómetro Cero Tour, una gira que combina les noves cancions en himnes com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de més de 4.800 persones, ha alternat moments íntims amb el piano amb altres amb més ritme. El concert ha donat el tret de sortida a una edició que comença amb 23.000 entrades venudes, una de les millors arrencades de la història del festival, segons el seu director, Xavi Pasqual. Aquest s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
1: I parlem ara de Castells, perquè els Xiquets de Reus descarreguen el primer 5 de 8 de la temporada a la plaça de la Farinera en el marc de la Festa Major del barri de Santa Anna, on tenen precisament el local d'assaig de la colla.
0: Pel que fa a la colla convidada, la colla castellà de Sant Pere i Sant Pau han completat la clàssica de 8 i han descarregat un pilar de 7 en folre, un castell que no feien des d'abans de la pandèmia.
1: Seguim amb més castells perquè la colla jove Xiquets de Valls també va participar ahir a la Diada Castellera de Sant Feliu a Constantí. Els de la camisa vermella van descarregar el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8 a la ronda de pilars es van anotar el pilar de 6.
0: A la mateixa actuació, la colla jove Xiquets de Tarragona ha sortit de plaça amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb el pilar i el 2 de 8 amb folre. Al ronda de pilars han plantat el pilar de 6.
1: I recordem també que des de les dues s'està celebrant avui la Diada de Sant Anna, en aquest cas al Vendrell, i que podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Són les 2:21, passem a parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, en aquest cas femení, perquè el Barça torna a l'activitat demà dilluns al matí amb les proves mèdiques en una temporada en què seran baixes jugadores clau com Alexia Putella, Zona Batlle, Salma Parayuelo o Mapi León.
0: Aitana Bonmatí s'entrenarà al març del grup perquè encara arrossega molèsties des del final de la temporada passada. Ho ha explicat des del seu campus esportiu a Sant Pere de Ribes.
3: Tenia dolors, però se'm va dir que eren dolors adaptatius perquè moltes vegades quan tens una lesió greu normalment tens dolors al principi perquè el teu cos ha canviat. Jo vaig acabar la temporada haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia. Vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc. No és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
0: L'última incorporació anunciada aquest mateix matí és la de Martina Fernández. La central, formada a la Masia, va ser traspassada a l'Everton ara fa un any i firma amb el club blaugrana fins al juny del 2029. Ahir també es va anunciar el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, que signa fins al 2028. El primer amistós serà el 12 d'agost contra el Montpellier al John Cruyff.
1: Seguim parlant de futbol, en aquest cas masculí. El Nàstic va perdre per 0-2 amb l'Andorra i en l'estrena davant l'afició a la pretemporada al nou estadi Costa Daurada. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
4: Els tarragonins han perdut el primer partit de pretemporada davant d'un Andorra molt més rodat i més eficient davant de porteria. L'ex de l'Europa, Jordi Cano, posava el 0-1 al minut 9 de la primera part, però fallava un penal que hauria ampliat diferències amb un Nàstic que només ha xutat una vegada porteria sense èxit. A la segona meitat, els del Principat, a través d'Hugo Solozabal, feien pujar el 0-2 definitiu al marcador. L'entrenador grana Xisco Campos ha sortit amb bones sensacions, tot i admetre que l'equip ha de créixer.
5: Ens ha costat una mica més el tema de precisió perquè estàvem molt cansats d'aquests esforços, però a l'altura que estem de pretemporada, que som un equip pràcticament nou, puc dir que estic molt satisfet.
4: Diumenge vinent, el Nàstic viatjarà a Olot per seguir amb la pretemporada.
1: Seguim amb futbol perquè el Futbol Club L'Escala també ha perdut en aquest cas per 0-1 amb l'Espanyol B en el primer test de la seva pretemporada al municipal Nou Miramar. Des de Ràdio L'Escala ens porta a la crònica Ivan García.
6: Doncs el Futbol Club L'Escala ha perdut el seu primer partit de pretemporada, en aquest cas contra l'Espanyol B, per la mínima, per 0-1. Ha valgut doncs el gol del visitant Víctor Mullerat perquè els pericos s'emportessin la victòria del Nou Miramar. El pròxim partit dels escalencs serà contra el Badalona, el pròxim cap de setmana, un partit en el que també doncs se sumaran minuts a les cames, tot per arribar amb les millors condicions possibles al debut de la Lliga el primer cap de setmana de setembre.
1: I per la seva banda, Espanyol i Sabadell han empatat a un en l'amistós disputat ahir també a la ciutat esportiva Dani Jarque, davant més de 1.500 espectadors.
0: El migcampista de l'Espanyol, José Greguera, jugarà cedit al Burgos durant una temporada amb l'opció de compra. De la seva banda, el Sabadell disputarà un nou amistós divendres contra l'Inter Escaldes Andorrà, al complex esportiu de Sant Oleguer.
1: I encara més resultats d'ahir, perquè el Girona va perdre en aquest cas per 0-1 amb l'Alavés en el partit disputat a la Vall d'en Bas.
0: El gol l'ha fet Álvaro García en el minut 89. L'equip gironí continuarà ara la seva preparació a Vilabareix. El pròxim partit de pretemporada serà el 29 de juliol contra el Castelló.
1: I qui torna també demà als entrenaments és el Terrassa, amb la visita institucional, això sí, de l'alcalde Jordi Ballar i del regidor d'Esports, Alberto Muñoz.
0: El club ha convocat els aficionats a les 7 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa per animar l'equip en aquesta primera jornada.
1: També comença la pretemporada aquest dilluns el Badalona amb l'anunci del fitxatge d'Eric Nixon.
0: El migcentre ganès és la primera incorporació internacional procedent de les proves de l'any passat a Egipte.
1: Seguim parlant del mercat de fitxatges, en aquest cas el Cornellà, que renova els defenses Manel Lozano i Diego Garzón per un any més.
0: Serà la segona temporada del primer equip per tots dos jugadors.
1: I l'Atlètic Lleida, per la seva banda, fitxa Cristian Dieste, davanter procedent del Jerez Deportivo.
0: El futbolista aragonès té una àmplia experiència en primera, segona i tercera federació. El fitxatge de Dieste se suma al de Josef Ugocati, màxim golejador de les lligues estatals, la passada temporada amb 32 gols.
1: I acabem parlant de trial, perquè Toni Bou ha guanyat la primera prova del trial de Gran Bretanya, disputada a Gales. D'aquesta manera, el pilot català fa el primer dels passos cap a un nou títol mundial. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
3: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
2: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
3: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
4: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
5: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
6: ¿Quieres empezar desde lo más alto?
7: Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no?
8: ¿Se te acaba de ocurrir eso?
7: Sí.
2: A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bunà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
9: ¿Entonces cuánto debemos?
10: El fracaso es la clave del éxito.
11: Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
9: Creo que me apuntaré a esa cosa.
12: ¿Qué cosa?
9: Nada, un programa de gimnasio.
13: Por esta razón no logras perder peso. Porque no puedes parar.
2: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment, comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
9: Estàs molt delgada. Estàs bé?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Cent 15 municipis de 12 comarques es troben avui al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són menys, això sí, que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació.
4: A més, Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, a l'INUNCAT, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: Seguim amb més incendis perquè ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions pel foc que va cremar a Cubelles, que ja està, això sí, ara estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
4: On preocupen els incendis, però, contra les flames, és a la Vall d'Uixó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid.
2: Aprofitem, doncs, ara per conèixer la previsió del temps a casa nostra de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb un ambient molt més fresc respecte als últims dies a bona part del territori català. Després d'una nit i matinada on hem tingut ruixats que han anat lliscant sobretot pel litoral central i també s'han deixat veure punts al Ripollès, de la Garrotxa i també de l'Alt Empordà. Amb un matí que en general ha estat molt assolellat i que és cert que hem tingut nuvolades a l'Alt Pirineu i a punts de la Costa Brava. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen frenades i és que amb prou feines passarem d'aquests 31 a 33 graus. Pendents també de ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda a l'interior de les comarques de Girona, però també afectaran a les del nord de Barcelona. Aquests ruixats podran descarregar amb intensitat i alguns d'ells acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució amb un dilluns on encetarem la darrera setmana del mes de juliol, on encetarem un període de molta estabilitat, ambient molt assolellat i sobretot amb una recuperació progressiva de les temperatures. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
2: I a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
4: El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac.
2: I en plana política, la consellera Esther Niubó donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA a Catalunya.
4: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions.
2: I en els esports, el Barça femení torna demà al matí a la feina amb les proves mèdiques. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan avui al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són menys que ahir, això sí, quan n'hi havia 195 en aquesta mateixa situació.
4: A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals, com el del Montmell Marmellà, el Montsant, Prades, Tevissa, Vandellòs, els Ports i Cardoboix.
2: Pel que fa a la meteorologia, la Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i també el sud de Girona.
4: Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metro quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La prioritat més elevada es situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en un grau més baix el Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa i Osona.
2: Seguim amb incendis, i és que ahir al vespre es va aixecar ja el confinament a diverses urbanitzacions pel foc que va cremar a Cubelles i que ara ja està estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
4: On preocupen ara els treballs contra les flames és a la Vall d'Uixó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid. En dona més informació Norma Lebrero.
5: Hi ha 16 pobles desallotjats per l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Té un perímetre de 21 quilòmetres i 16.000 persones han estat evacuades de casa seva. També al País Valencià, un home mort cremat dins el seu vehicle en un incendi a Manises, que ja està estabilitzat. El Consell de Ministres aprovarà dimarts un reial decret per qualificar de zona greument afectada el territori de l'incendi d'Àvila. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez, des del lloc de comandament de l'incendi, on asseguren que les tasques d'extinció evolucionen favorablement.
7: Si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas afectadas, calcinadas en lo que llevamos de año, hoy ya estamos por encima de las 150.000 en menos de 24 horas. De 130.000 a 150.000 hectáreas, con casi una decena de grandes incendios, 32 grandes incendios en lo que llevamos de año.
5: Des de principis de juny ja s'han multiplicat per 6 les hectàrees cremades a l'estat espanyol respecte a l'estiu de l'any passat.
2: I ara fa un any aquí a casa nostra el gran incendi al Baix Ebre va calcinar més de 3.000 hectàrees i va transformar per sempre el seu paisatge. Tot i que les cicatrius encara són visibles, avui dia la natura ja ha començat el seu procés de regeneració.
4: Com ha canviat el bosc 12 mesos després, les tasques de recuperació i la resiliència del bosc mediterrani dibuixen un nou futur per a aquest entorn. I així ho analitza Guillem Argelic, tècnic forestal del COPATE.
8: Veiem que, com qualsevol ecosistema mediterrani adaptat als incendis, la vegetació, la primerenca, la que ocupa primer el sol, l'herbàcia i l'arbustiva, els garrofers, les mates, margallons, esparregueres, etc., estan colonitzant la superfície per evitar l'erosió del sol i a poc a poc vindrà la part arbòria, que és, bàsicament serà el pi blanc.
4: A diferència d'altres incendis que ha patit les Terres de l'Ebre, aquest s'ha fet una neteja del sotabosc cremat. S'està eliminant de forma progressiva la fusta caiguda. I aquest fet afavoreix a disposar d'un mosaic agroforestal òptim per a la crescuda de nova vegetació i també de fàcil accés per a persones i animals.
8: La situació que podria ser òptima, sempre que parlem d'espais oberts, el mosaic agroforestal, seria que d'aquella imatge que teníem el 6 de juliol de l'any 2025, que era un mosaic agroforestal perdent-se, espais oberts molt tancats, ara tenim un espai molt obert, que no fa falta que estiga en aquest mateix aspecte, ni molt menys, però que sí que aprofitem l'oportunitat ara per a recuperar o consolidar espais que havíem perdut, que llavors costaria molt poder-los recuperar i que ara els tenim disponibles si se fan les actuacions que pertoquen.
2: Seguim parlant de fenòmens meteorològics perquè la fusta generada per les fortes ventades del passat hivern s'està començant a retirar. En aquest cas, el Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès és qui dona suport als ajuntaments en la gestió forestal del seu territori.
4: A hores d'ara i al llarg de l'estiu s'aniran aprofitant les tones d'arbres caiguts i altres municipis podran treure un cert rendiment econòmic d'aquest episodi. Ràdio Ripoll, Cudo Sangarotti.
9: Les fortes ventades del passat hivern van deixar alguns boscos del Ripollès completament arrasats. A banda de les imatges espectaculars, hi ha hagut afectacions més petites en altres superfícies boscoses de la comarca. Els ajuntaments, amb el suport del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, han doblat esforços per dur a terme la neteja d'aquests boscos i, en els casos més positius, n'han tret rendiment econòmic segons la tipologia de la fusta. En parla Laura Villena, enginyera de Forests del Consorci d'Espais d'Interès Natural.
10: Ha augmentat de manera excepcional. Normalment programem subhastes una mica repartides pels diferents municipis, però mai abastem tanta superfície ni tanta quantitat de fusta. I el tipus de fusta, doncs, variable. Molta anirà per biomassa, però també se'n pot... Hi ha fusta de diàmetres més grans que anirà per serra.
9: Campelles és el municipi més beneficiat. Obtindrà 42.720 euros per l'extracció de 7.350 tones de fusta. Vilallonga de Ter rebrà pràcticament els mateixos diners, uns 42.000 euros, però traurà el doble de fusta, unes 14.700 tones. Les diferències de preus venen per la dificultat d'extracció dels arbres i també per la qualitat de la fusta. Municipis com Llanars o Caralps no cobraran res, ja que les feines per treure els arbres equivalen al seu valor de mercat.
2: Anem ara a Rodalies. L'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
4: El tram està interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona. Adif va donar per reparar l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir-ne la seguretat. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. Els pocs usuaris de l'R2 que avui han agafat el tren a l'estació de Montcada i Reixac s'han mostrat satisfets per la represa del servei.
2: D'altra banda, també recordar que ahir a darrera hora de la nit es va restablir el servei de l'R3 que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Obrim plana política. La consellera d'Educació, Esther Niubó, encara sense data, això sí, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya.
4: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Alguns van ser exclosos per discapacitat física, gairebé 500 per disabilitat cognitiva, conductual o emocional i un 90 per domini insuficient de la llengua. Educació ha obert diligències per aclarir el que va passar. Des del Vietnam també, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera.
11: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
4: A causa d'aquesta incidència, Catalunya apareixerà a l'informe estatal de PISA, però ho farà amb una acotació tècnica respecte a la resta de territoris. On no apareixerà és a l'informe de l'OCDE per comunitats autònomes.
2: I anem amb un apunt de política local en aquest cas perquè Guanyem i Esquerra Republicana negocien un nou cartipàs per a l'Ajuntament de Girona després de la sortida de Junts del govern municipal.
4: Segons ha pogut saber la CN, la proposta incorpora dues noves regidories que assumiran els republicans, una d'Esport, Joventut i Ciutat Universitària, a Casala de Parada en Bertran, i una altra de Treball i Contractació Pública, que lideraria Raquel Robert. També s'inclou un paquet de mesures per agilitzar la contractació municipal i crear una oficina de manteniment d'equipaments. En l'àmbit de residus es planteja incorporar la figura d'un assessor de govern dedicat exclusivament a aquesta àrea. La voluntat de l'alcalde és portar-ho a ple abans que acabi el mes de juliol.
2: Ens endinsem ara en crònica local. Comencem parlant de salut, perquè l'Hospital de Palamós, al Baix Empordà, estabilitza el nombre d'urgències, però ara rep pacients més complexos.
4: Si atenem a les dates més recents, el servei d'urgències de l'hospital ha tingut una activitat un 4% menor durant el mes de juny passat. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
12: El servei d'urgències de l'Hospital de Palamós ha estabilitzat el nombre d'atencions que presta al cap de l'any. El 2025 en van ser 62.334, amb un increment de només un 1% en relació a l'exercici anterior. Del total, un 19% de les atencions corresponen a usuaris de fora de la comarca del Baix Empordà i amb un canvi de perfil dels pacients. Ho ha explicat el gerent de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, el doctor Xavier Pérez.
13: El perfil de malalts que tenim són més complexes i això fa que el temps d'estada a urgència sigui més llarg. I aquest és el gran repte que tenim, és a dir, no és tant un tema de volum, que sí que ho és, en general doncs, tenim moltes urgències a l'estiu, però especialment és el fet que els malalts, al tenir més complexitat, requereixen més proves diagnòstiques, més temps de valoració, més temps d'observació, tractaments a veure com responen, i això obliga a deixar-los en observació, en espais.
12: Gairebé dos de cada tres pacients que passen pel servei d'urgències de l'Hospital de Palamós esperen menys de 10 minuts per ser valorats pel sistema de triatge.
2: Parlem ara de comerç, perquè les queixes pel funcionament del porta-a-porta comercial a Sant Cugat del Vallès continuen sobre la taula.
4: Comerciants i restauradors del nucli antic asseguren que la recollida d'envasos és insuficient i denuncien que els cubells s'acumulen durant hores davant els establiments. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
14: Les queixes pel funcionament del porta-a-porta comercial continuen sobre la taula. Comerciants i restauradors del centre de Sant Cugat asseguren que la recollida d'envasos és insuficient i denuncien que els cubells s'acumulen durant hores davant dels establiments. També lamenten que molts locals no disposen d'espai per guardar-los a l'interior i alerten de les molèsties que això genera tant per als negocis com per als clients. El sistema es va posar en marxa l'1 de desembre de l'any passat, coincidint amb el nou contracte de neteja i recollida de residus. Des de l'Ajuntament defensen que el servei encara es troba en fase d'ajustament i asseguren que estan recollint incidències per introduir millores. Entre les principals reclamacions del sector hi ha augmentar la freqüència de recollida dels envasos i revisar el funcionament del servei. Escoltem Maria Valero de la carnisseria Sagarra.
15: El tema dels contenidors a les botigues, sobretot d'alimentació, és poc higiènic perquè hem d'entrar i treure els cubos cada dia a dintre i a fora de la botiga. Llavors, els contenidors es queden a la nit a fora de la botiga, passen els gossos, es fan pipi, tiren les brosses que no són de les botigues, els veïns tiren les bosses a dintre. Llavors nosaltres, el dia següent, sí que és veritat que la recollida funciona molt bé, els contenidors estan buits, però els hem de tornar a entrar a dintre la botiga sense netejar rodes i sense res.
14: Per la seva banda, des del consistori mantenen que continuaran fent seguiment del servei per adaptar-lo a les necessitats dels establiments.
2: I per la seva banda, les rebaixes d'estiu continuen omplint els aparadors dels comerços de Terrassa amb descomptes que un any més busquen atreure nous clients.
4: Però realment els terrassencs aprofiten aquest període per comprar. Hem sortit al carrer per conèixer els seus hàbits de consum i també per saber com estan vivint aquesta campanya els comerciants de la ciutat. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
16: Les rebaixes d'estiu continuen als comerços de Terrassa. Els botiguers asseguren que les vendes funcionen, però també que la calor passa factura. Durant les hores centrals del dia, els carrers queden gairebé deserts i l'activitat es concentra sobretot a la tarda.
17: La gent no surt al carrer i llavors això sí que ho notem molt a les botigues. I després sí que ja quasi a l'hora de plegar és quan ja omple els carrers i ja sí que es comença a notar que la gent surt.
16: Malgrat això, molts terrassencs no deixen escapar l'oportunitat de fer un cop d'ull a les botigues. Encara que no sempre acabin comprant, aprofiten els descomptes per veure si troben alguna bona oferta.
18: Puedo dejarme en rebajas unos 100 euros. En rebajas en total, no cada mes, en total.
19: Hace otros años pues sí que ibas de rebajas, encontrabas cosas que valían la pena por a lo mejor 4 o 5 euros y ahora la más rebaja que vale la pena son 10 euros o así.
20: Más que todo ropa.
21: Sí.
20: Sí, más que todo ropa.
22: Pues sobre todo ropa en Inditex, pero hay veces que, aunque haya rebajas, nos vamos a lo que es nueva temporada.
16: Les rebaixes continuaran encara uns dies més amb l'esperança que la baixada de les temperatures engresqui encara més els carrers i les botigues de la ciutat.
2: I parlem també de memòria històrica, perquè a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, aquest cap de setmana s'ha inaugurat una escultura d'un soldat per retre així homenatge a les víctimes de la Batalla de l'Ebre, coincidint amb el 90è aniversari del conflicte armat. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
23: Una figura d'un soldat que ret homenatge als combatients i a les víctimes de la Guerra Civil i la Batalla de l'Ebre llueix des d'aquest cap de setmana a la vora del riu a Móra d'Ebre, al costat del Club Nàutic. Es tracta d'una escultura a tamany real elaborada per commemorar el 90è aniversari de l'inici del conflicte i el 80è de la Batalla de l'Ebre. Escoltem Rubén Viernes, alcalde de Móra d'Ebre.
24: Móra d'Ebre viu de cara al riu. Volem també transmetre i explicar als nostres futurs fills, nets, la història de la Guerra Civil, no només per recordar un passat, sinó per recordar el futur i trobar que les guerres no serveixen per a res i que els ponts el que feien era unir.
23: La figura reprodueix la postura indumentària i fusells reals a partir d'una fotografia històrica d'època en la que un soldat apareix de peu a la vora del riu mirant l'aigua i observant el treball dels portoners durant el conflicte bèl·lic.
2: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música, de festivals. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició dels Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, amb un viatge íntim pels seus grans èxits.

0: del director Xavi Pasqual i aquest s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
1: Seguim parlant de festivals, en aquest cas el plat fort d'aquest cap de setmana a Tarragona el vam trobar al Festival Camp de Mar.
2: Y si gana la derrota, habrá que volver a empezar, apostar a un pasado.
0: La incombustible Luz Casal va presentar en gira el seu nou disc Me voy a permitir, el treball més eclèctic i inclassificable de la seva carrera, que es concedeix el capritx de mostrar 10 cares, tantes com cançons, 10 actituds, 10 mirades, 10 maneres d'entendre el món. Aquest nou espectacle és un pont entre passat i futur que certifica la seva doble condició de compositora intuïtiva i talentosa i d'intèrpret excepcional.
1: Parlem també ara de Castells. Els Xiquets de Reus descarreguen el primer 5 de 8 d'aquesta temporada a la plaça de la Farinera, en el marc de la Festa Major del barri de Santana, on precisament hi ha el local d'assaig d'aquesta colla.
0: Pel que fa a la colla convidada, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau ha completat la clàssica de 8 i han descarregat un pilar de 7 en folre, un castell que no feien des d'abans de la pandèmia.
1: I per la seva banda, la colla jove Xiquets de Valls ha participat també ahir a la Diada Castellera de Sant Feliu a Constantí. Els de la camisa vermella van descarregar el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8 a la ronda de pilars. Es van apuntar el pilar de 6.
0: A la mateixa actuació, la colla jove Xiquets de Tarragona ha sortit de plaça amb el 5 de 8, el 4 de 8 en pilar i el 2 de 8 en folre. A la ronda de pilars han plantat el pilar de 6.
1: I recordem també que des de les dues s'està celebrant la Diada de Santana al Vendrell, que podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol femení, perquè el Barça torna a l'activitat demà dilluns al matí amb les proves mèdiques, en una temporada en què són baixes jugadores com Alexia Putella, Zona Batlle, Salma Parayuelo o Mapi León.
0: Aitana bon matí s'entrarà al marge del grup perquè encara arrossega molèsties des del final de la temporada passada. Ho ha explicat des del seu campus esportiu a Sant Pere de Ribes.
4: Tenia dolors, però se'm va dir que eren dolors adaptatius, perquè moltes vegades quan tens una lesió greu normalment tens dolors al principi perquè el teu cos ha canviat. Jo vaig acabar la temporada haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia. Vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc. No és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
0: L'última incorporació anunciada aquest matí és la de Martina Fernández. La central, que estava formada a la Masia, va ser traspassada a l'Everton ara fa un any i firma amb el club blaugrana fins al juny del 2029. I ahir també es va anunciar el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, que signa fins al 2028. El primer amistó serà el 12 d'agost contra el Montpellier al Johan Cruyff.
1: Passem al futbol masculí. El Nàstic va estrenar la pretemporada amb una derrota per 0-2 davant l'Andorra, davant la seva afició a l'estadi Costa Daurada. La crònica del partit des de Tarragona, Radio Tere Ortega.
5: Els tarragonins han perdut el primer partit de pretemporada davant d'un Andorra molt més rodat i més eficient davant de porteria. L'ex de l'Europa, Jordi Cano, posava el 0-1 al minut 9 de la primera part, però fallava un penal que hauria ampliat diferències amb un Nàstic que només ha xutat una vegada porteria sense èxit. A la segona meitat, els del Principat, a través d'Hugo Solozabal, feien pujar el 0-2 definitiu al marcador. L'entrenador grana Xisco Campos ha sortit amb bones sensacions, tot i admetre que l'equip ha de créixer.
6: Ens ha costat una mica més el tema de precisió, perquè estàvem molt cansats d'aquests esforços, però a l'altura que estem de pretemporada, que som un equip pràcticament nou, puc dir que estic molt satisfet.
5: Diumenge vinent, el Nàstic viatjarà a Olot per seguir amb la pretemporada.
1: I per la seva banda, el Futbol Club L'Escala ha perdut per 0-1 amb l'Espanyol B en el primer test també de la seva pretemporada al Municipal Nou Miramar. Des de Ràdio L'Escala ens ho explica Ivan García.
7: Doncs el Futbol Club L'Escala ha perdut el seu primer partit de pretemporada, en aquest cas contra l'Espanyol B, per la mínima, per 0-1. Ha valgut doncs el gol del visitant Víctor Mullerat perquè els pericos s'emportessin la victòria del Nou Miramar. El pròxim partit dels escalencs serà contra el Badalona, pròxim cap de setmana, un partit en el que també doncs se sumaran minuts a les cames, tot per arribar amb les millors condicions possibles al debut de la Lliga el primer cap de setmana de setembre.
1: Canviem d'esport, parlem ara d'atletisme, perquè l'atleta de l'Hospitalet,

0: Ya Vicente ha revalidat el títol de campiona d'Espanya d'heptatló al campionat que acaba avui diumenge a Màlaga.
1: Era el seu retorn a aquesta modalitat després d'un seguit de lesions. Vicente ha parlat de les seves expectatives de cara a l'Open de Birmingham.
2: No sé ben bé què dir. O sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi. O sigui, que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques, vull gaudir de la competició que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tot els temes de les lesions i de més, o sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui feliç serà.
1: En les últimes hores també cal destacar el sisè títol de Sara Gallego en els 400 tanques, Pol Ferrer, que ha guanyat l'or en el decatló, Martí Sisé en salt d'altura, Marina Martínez en els 1500. Tot i això, Pol Ferrer lamentava no haver-se classificat per a l'europeu.
3: Soc molt exigent i et diré que no estic satisfet, ja que veníem amb un objectiu de buscar aquests més de 8.000 punts que suposava una mínima per Birmingham i una posició gairebé assegurada en el Road 2 que em permetria pues, competir en aquest gran campionat, però no s'ha donat. No he sabut competir a nivell mental, si és cert pues, que venia amb moltes molèsties físiques, una lesió important al colze, i bueno, el no haver fet combinades durant l'aire lliure doncs no estava del tot preparat tant a nivell físic com a nivell mental. Però bueno, com hem dit al principi, campió d'Espanya, després de tot el que veníem, està molt bé i molt agraït.
0: Escoltem també Marina Martínez, molt satisfeta també pel seu primer hora absolut de la seva carrera.
4: És veritat que he trobat a faltar les meves companyes d'anys anteriors perquè bueno, tenen un gran nivell i s'ha notat, però tot i així tenim molts nervis perquè aquí tot escorrem i aquest any les nenes han corregut moltíssim, el nivell ha pujat molt i doncs no era fàcil, sí que ho tenia en ment, en plan venir a guanyar i finalment doncs ho he aconseguit i estic supercontenta. Això sí, no estic gens contenta amb la meva cursa, crec que he corregut fatal, però bueno, ha sortit i estic supercontenta.
1: La Federació Catalana encapçala el rànquing amb 7 medalles d'or.
0: I acabem en waterpolo perquè la selecció espanyola femenina amb 13 de 14 jugadores catalanes ha guanyat la medalla de plata a la Copa del Món de Sydney a Austràlia. Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa edició migdia que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons qui us ha parlat, Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: El somni lúcid és un fenomen en què una persona, mentre somia, és conscient que està somiant. Aquest estat de consciència permet al somiador tenir un cert control sobre el somni, podent modificar l'entorn, la narrativa i les seves accions dins d'aquest. L'experiència pot ser extremadament vívida i realista. El terme somni lúcid va ser encunyat pel psiquiatre irlandès Frederick Van Eeden al 1913, encara que les referències a aquest fenomen es troben en textos antics de diverses cultures, incloent les tradicions budistes i tibetanes. Els somnis lúcids han estat objecte d'interès tant a la recerca científica com a l'exploració personal. La introducció de somnis lúcids es pot assolir mitjançant diverses tècniques. Una de les més comunes és la prova de realitat, que consisteix en preguntar-se regularment durant el dia si s'està somiant amb l'esperança de fer la mateixa pregunta mentre somia. Una altra tècnica és la inducció mnemònica de somnis lúcids, que implica repetir-se a un mateix la intenció de recordar que s'està somiant abans de dormir. Els estudis sobre somnis lúcids han mostrat que aquest estat de consciència pot activar diferents àrees del cervell en comparació amb un somni regular. Això ha obert la porta a potenciar les aplicacions terapèutiques, com el tractament de malsons recurrents i una comprensió més gran de la relació entre la ment conscient i el subconscient.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Són les 3 de la tarda.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanisca realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

Començarem el programa d'avui diumenge 26 de juliol de 2026, el programa número 2140, tot escoltant a la cobla La Principal de la Bisbal amb la interpretació de la sardana Sardanistes de Santa Anna del mestre Manuel Saderra i Puigferrer.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana Sardanistes de Santa Anna del mestre Manuel Saderri Puigferrer.

Comencem l'agenda sardanista d'avui diumenge amb el detall de les ballades de sardanes i concerts previstos a celebrar aquest matí. A la Vall d'en Bas, a Joanetes, a les 11 del matí, concert amb la cobla La Principal de Banyoles. A 1:15, a Olivella, a la plaça de la Constitució, concert vermut amb la cobla Maricel. També a 1:15, a la Fuliola, a la plaça de l'Ajuntament, ballada amb la cobla Tàrrega. A Sant Julià de Lòria, Andorra, a la plaça Major, a 1:15 del migdia, ballada amb la cobla Vents de Riella. A Sant Joan de Mediona, a Mediona, a 1:00 del migdia, ballada amb la cobla Catània. A la tarda, a partir de les 6, a Avinyonet de Puigventós, a la plaça de Pous i Pagès, ballada amb la cobla La Principal de Banyoles. A Sant Julià de Vilatorta, al parc de les Set Fonts, amb la cobla La Principal de Terrassa. A Sant Joan de les Abadesses, al passeig del Comte Guifré, amb la cobla Ciutat de Girona. A Rubí, al carrer Sant Jaume, 181enes festes del carrer Sant Jaume, ballada amb la cobla Contemporània. A 6:45 de la tarda, a Centelles, al passeig amb la cobla Mediterrània. A les 7 de la tarda, a Santpedor, a l'ermita de Santa Anna, diada de Santa Anna, ballada amb la Lluïsos Cobla. A Campdevànol, a la plaça de la Dansa, amb la cobla Berga Jove. A Mollà, al parc municipal Francesc Vinyes, amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A 7:45 de la tarda, ballades de sardanes a Breda, a l'ermita de Santa Anna, amb la cobla Vila de la Jonquera. A Caldes de Malavella, a l'església de Santa Sacolina, amb la cobla Genissenca. A Malgrat de Mar, al parc de Can Campassol, amb la cobla Canigó. A Castellà del Vallès, al carrer Sant Jaume, amb la cobla La Principal del Llobregat. A la Seu d'Urgell, a la plaça de Santa Magdalena, amb la cobla Vents de Riella. A Cervera, a la plaça de la Universitat, amb la cobla 11 de setembre. A Blanes, al Passeig del Mar, amb la cobla La Flama de Farners. A Pineda de Mar, a la plaça de les Mèlies, amb la cobla Ciutat de Granollers. A Castelldefels, a la plaça de l'Església, amb la cobla Baix Llobregat. I a Calella, al Passeig de Manuel Puigvert, amb la cobla Marinada. A les 8 de la tarda, a Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església, ballada doble amb les cobles La Principal de Banyoles i La Principal d'Olot. També a les 8 de la tarda, a Palamós, al Passeig del Mar, amb la cobla La Principal de Cassà. A Agramunt, a la plaça del Mercadal, amb la cobla Juvenívola d'Agramunt. A Premià de Dalt, a la Societat Cultural Sant Jaume, amb la cobla Maricel. I a Sant Vicenç de Montalt, a la plaça del Poble, amb la cobla Ciutat de Manresa. A les 10 del vespre, ballades de sardanes a Calonge i Sant Antoni, a la plaça de Catalunya, amb la cobla La Flama de Farners, i a Mataró, a la plaça de Santa Anna, i a motiu de les festes de les Santes, ballada amb la cobla Contemporània. I tot seguit escoltarem la sardana Rubí, del mestre Francesc Mas i Ros. Ens la interpreta la cobla Ciutat de Girona.

en interpretació de la cobla Ciutat de Girona, acabem d'escoltar la sardana Rubí, del mestre Francesc Mas i Ros. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns, 27 de juliol, s'anuncien ballades de sardanes a les 12 del migdia a Mataró, al carrer d'en Pujol, i amb motiu de les Santes, hi prendrà part la cobla Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, a Arbúcies, a Prat Rodó, amb la cobla L'Arbucienca. A les 9 del vespre, a Perpinyà, a la Catalunya Nord, a la plaça de la Llotja, amb la cobla La Principal del Rosselló. A 9:45 del vespre, a Olesa de Montserrat, a la plaça de la Sardana, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A les 10 del vespre, Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, amb la cobla La Flama de Farners. I a 11:45 del vespre, a Mataró, a la plaça de Sant Anna, ballada doble amb les cobles Ciutat de Girona i La Principal del Llobregat. Per el dimarts 28 de juliol s'anuncien sardanes a Mataró, al pati de la residència municipal Sant Josep, i a motiu de les festes de les Santes. A 11:45 del matí, ballada amb la cobla La Principal de la Bisbal. I a 7:45 de la tarda, concert amb la mateixa cobla La Principal de la Bisbal. A Sant Joan de Mediona, a Mediona, a 1:00 del migdia, ballada amb la cobla Catània. A les 7 de la tarda, a Llafranc, al pont de la Riera, amb la cobla La Principal de Banyoles. A 7:45 de la tarda, a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, amb la cobla Baix Empordà. A Girona, al parc de la Guingueta, amb la cobla Ciutat de Girona. A les 9 del vespre, a Vallirana, al pati del Casino, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A Terrassa, a la plaça Vella, a les 9 del vespre, amb la cobla Montgrins. I a Puigcerdà, a la plaça de Santa Maria, a les 10 del vespre, amb la cobla Canigo. Per el dimecres 29 de juliol, ballades de sardanes a 9:45 del vespre a Palamós, al Passeig del Mar, amb la cobla Baix Empordà. A Matadepera, a la plaça del Casal de Cultura, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A les 10 del vespre, a Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, amb la cobla Els Rossinyolets. I a l'Escala, a la Riba, al costat de la platja i la plaça de la Sardana, amb la cobla La Principal de Banyoles. Per el dijous 30 de juliol, ballades de sardanes a les 7 de la tarda a Arenys de Mar, a la plaça de l'Església, amb la cobla Vila de la Jonquera. A les 8, a Riudoms, al parc de Sant Antoni, cloenda de les sardanes a la Fresca, i prendrà part la cobla La Principal del Llobregat. A les 9 del vespre, a Banyoles, a la plaça Major, 7 de 7, festival de l'Escola de Cobla, i prendrà part la cobla banda del Col·legi Santa Maria, de Blanes. A 9:45 del vespre, ballades de sardanes a Banyols de la Marenda, a la Catalunya Nord, a la plaça de Pol Reig, davant del mar, amb la cobla Els Casanoves. A Castellà del Vallès, a la plaça del Mercat, amb la cobla Ciutat de Girona. A les 10 del vespre, a Calongi Sant Antoni, a la plaça Major, amb la cobla Foment del Montgrí. A Sant Pere Pescador, a la plaça Major, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Llançà, al Passeig Marítim, amb la cobla La Principal d'Olot. I a Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Marinada. I escoltem una nova sardana. Banyuls, Ciutat Pubilla, del mestre Max Abart. Ens la interpreta la cobla La Salvatana.

Banyuls, ciutat pubilla, del mestre Max Abart, és la sardana que acabem d'escoltar interpretada per la cobla La Salvatana. Acabarem l'agenda sardanista amb el detall de les ballades de sardanes previstes a celebrar el proper divendres 31 de juliol i el proper dissabte 1 d'agost. Pel que fa al divendres 31 de juliol a les 6 de la tarda a la Garriga, al passeig dels Tilers al costat de l'església amb la cobla La Principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda a Olot, al final, ballada doble amb les cobles Sol de Banyuls i Juvenívola de Sabadell. A 7:45 de la tarda a Vacarisses amb la cobla Sabadell. A les 9 del vespre a Argelers, a la Catalunya Nord, a la plaça de la República, amb la cobla La Principal del Rosselló. A Puigverd de Lleida, a la pista esportiva de les Piscines, 21enes sardanes a la fresca El Segrià, i prendrà part la Bellpuig Cobla. A 9:45 del vespre, a ballada de sardanes a Manlleu, a la plaça del Fra Bernadí, amb la cobla Bisbal Jove. A Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Marinada. I a les 10 del vespre, a Sils, al passeig dels Sants Cosme i Damià, amb la cobla La Principal de Cassà. A Tordera, a la plaça de l'Església, amb la cobla Ciutat de Girona. I a Figueres, a la Rambla, amb la cobla La Flama de Farners. Per al proper dissabte, 1 d'agost, ballades de sardanes a les 10 del matí a Cabrera de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Ciutat de Manresa. A les 11, al Pla de Santa Maria, al recinte de la Fàbrica, inauguració del monument a la sardana, i prendrà part la cobla Reu Jove. A les 12 de la migdia, a Andorra la Vella, a la plaça del Poble, amb la cobla Vents de Riella. A les 5 de la tarda, a Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, ballada doble amb motiu de la vigília del 40è a plec del Pirineu, i prendrà part les cobles La Principal del Llobregat i Juvenívola de Sabadell. A 6:15 de la tarda, a Torelló, a la plaça Vella, ballada doble amb les cobles La Salvatana i Canigó. A les 6 de la tarda, a Vilallonga de Ter, a la zona esportiva municipal, amb la cobla Bisbal Jove. A 7:15 de la tarda, a la Garriga, a la plaça de Can Dax, amb la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. A les 7, a Solsona, a la plaça del Palau, amb la cobla juvenil Ciutat de Solsona. A Caldes de Malavella, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Ciutat de Girona. A 7:45 de la tarda, a Malgrat de Mar, al parc de Can Campassol, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Sant Esteve de Palautordera, a la plaça de la Vila, amb la cobla La Nova Vallès. A les Borges Blanques, al passeig del Terrall, celebració del 33è aplec de la Sardana, amb sessions de tarda a 7:45 i nit a 10:45, i prendrà part les cobles Reu Jove i Vents de Riella. A Tona, a la plaça Major, a 8:45 del vespre, ballada amb la cobla La Principal del Llobregat. A Olot, al final, a les 9 del vespre, amb la cobla La Principal de Porqueres. I a les 10 del vespre, ballades de sardanes, a Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, 7è cicle d'estiu, i prendrà part la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. I a Roses, a la plaça de les Botges, també a les 10 del vespre, ballada amb la cobla Els Rossinyolets. I escoltarem ara una sardana del mestre Conrad Saló. És la que porta per títol Aires Garriguencs i ens la interpreta la cobla Marinada.

0: Del mestre Conrad Saló i per la Cobla Marinada acabem d'escoltar la seva sardana Aires Garriguencs.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 9:15 del matí, Sardanes d'autor.

Avui diumenge tindrà lloc a les 6 de la tarda al carrer Sant Jaume una ballada de sardanes organitzada pel Foment de la Sardana de Rubí dins les 181enes festes del carrer Sant Jaume i amb la col·laboració de l'Associació d'Animació Cultural del carrer Sant Jaume. La part musical ha estat encomanada a la Cobla Contemporània i el programa és el següent. El mestre Puigferrer, de Josep Coll i Ferrando, Punteig festiu, de Xavier Pinyol i Garcia, 25 primaveres ballant, de Quirze, Egea i Puig de Fàbregues, Camèlia, de Joaquim Soms i Gené, Girona m'enamora, de Ricard i la de Sau i Cané, Contempollatina, d'Àngel Pujol i Maqueda, Tal com jo vulgui, de Jeroni Velasco i Corzo, Nit de batxata als 80, de Martí de Joan i Sardacoti, de Jeroni Velasco i Corzo. I com a contrapunt musical escoltarem ara la sardana Camèlia del mestre Joaquim Soms, interpretada per la cobla Ciutat de Girona.

0: En interpretació de la cobla Ciutat de Girona, acabem d'escoltar la sardana Camèlia, del mestre Joaquim Soms i Gené.
1: Notícies.

La sardana com a motor d'inclusió social i benestar. Som Sardana clou amb èxit el primer curs per a l'associació Àmbar. La sardana demostra un cop més la seva potència com a eina d'integració social, arrelament cultural i millora del benestar emocional. Som Sardana ha dut a terme un curs de sardanes adreçat als usuaris de l'Associació de Malalts Mentals de Barcelona. El curs, que ha constat de 4 sessions, s'ha impartit al casal de barri Espai 210. La iniciativa va néixer arran del contacte entre la presidenta d'AMMAR, Maria Jesús Peláez, després que un dels grups de l'associació detectés l'interès per la dansa catalana mentre treballaven diferents músiques de la cultura popular i descobrissin la història de la Santa Espina. En adonar-se que moltes de les persones participants no sabien ballar o només ho havien fet de petites, van decidir impulsar aquesta activitat formativa per primera vegada. Més enllà de l'aprenentatge dels passos i el ritme, el curs ha tingut un impacte altament positiu en la salut emocional dels assistents. Es tracta d'un grup de gent gran i persones que convivien amb problemes de salut mental que han trobat en la sardana un espai de seguretat. Segons explica Maria Jesús Peláez, presidenta d'AMMAR, la resposta ha estat excel·lent. Tothom ha quedat molt content. La formació els ha fet sentir segurs de si mateixos i les persones de l'associació sortien contentes, empoderades i orgulloses de la feina feta. Peláez també destaca la tasca de la professora Anna Tantinyà, clau perquè tothom se sentís integrat. A banda dels beneficis terapèutics i d'autoestima, el curs ha complert una funció socialitzadora i d'arrelament profunda. La majoria dels participants són persones migrades d'altres punts d'Espanya que fa molts anys que resideixen a Barcelona, però que fins ara no havien trobat l'oportunitat de viure la cultura catalana d'una manera tan propera. Les sardanes els han permès sentir-se més part de la cultura catalana i del lloc on viuen, en un entorn lliure de prejudicis i temors, afirma la presidenta de l'associació. Tot i que el taller ha estat una primera experiència i el grup tot just s'està iniciant, l'entusiasme i la motivació dels dansaires obren el camí a la continuïtat. Des de març ja s'ha manifestat la intenció de repetir l'experiència en un futur si la disponibilitat de l'espai ho permet. En projectes com aquest, Som Sardana referma el seu compromís social, demostrant que la Rotllana és un espai obert, inclusiu i universal, capaç de trencar barreres, teixir comunitat i millorar la qualitat de vida de les persones. I tot seguit escoltarem la sardana escrita per a dues coules i timbales pel mestre Fèlix Martínez i Gomín. És la que porta per títol La reina i el trobador, i ens la interpreten les cobles Salvatana i Mongrins.

Per les cobles, la Salvatana i Mongrins, acabem d'escoltar la sardana per a dues cobles i timbales, La reina i el trobador, del mestre Fèlix Martínez i Comín. Convocats els Premis Capital de la Sardana 2026 de Som Sardana. El lliurament dels guardons es farà en una gala presencial al Vendrell el dissabte 14 de novembre de 2026. Som Sardana convoca els Premis Capital de la Sardana 2026 amb l'objectiu de reconèixer la tasca de persones, entitats, iniciatives i projectes que contribueixen a la promoció i difusió de la sardana i la música per a cobla al llarg de l'any. Les candidatures es poden aportar fins al dia 30 de setembre. El jurat, format pels membres de la Junta Executiva de Som Sardana, valorarà el conjunt de l'activitat sardanista desenvolupada durant l'any i també les propostes rebudes en aquesta convocatòria. A partir d'aquesta valoració, determinarà les candidatures finalistes i les persones o entitats guardonades en cadascuna de les modalitats. Els premis són: a l'entitat, reconeixement a una entitat que ha desenvolupat propostes innovadores en el camp de la sardana i o la música per a cobla; a l'activitat, reconeixement a una entitat o persona que ha portat a terme una acció que ha contribuït a normalitzar la sardana i o la música per a cobla; a la formació, reconeixement a una entitat o persona que ha creat una eina o un projecte formatiu que transmeti la cultura i la pràctica de la sardana i o la música per a cobla; a la comunicació, reconeixement a una entitat o persona que es diferencia i o destaca per les seves accions de comunicació vers la sardana i la música per a cobla; a l'impuls sardanista, reconeixement a una persona que hagi destacat per la seva trajectòria, iniciativa

Anna Abad va escriure amb motiu de la proclamació del Vendrell capital de la Sardana. El títol d'aquesta sardana, El Vendrell capital de la Sardana, i ens la interpreta la cobla Maricel.

Per la cobla Maricel acabem d'escoltar la sardana El Vendrell, capital de la sardana, d'Anna Abad i Gils. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet

al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals per perill extrem d'incendi forestal. Les zones amb més risc són Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Segrià. A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals. Es tracta del Montvell Marmellà, el Montsant, Prades, Tivissa, Vandellòs, els Ports i Cardó-Boix. L'incendi de Cubelles declara aquest dissabte i que obliga a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castanyet i la Gordal està estabilitzat. Tot i això, encara es mantenen 12 dotacions terrestres per seguir refredant els punts calents. La consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions sense data exacta al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa en un màxim de 5% d'excepcions. Des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera Niubó.
2: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament té tot el suport la consellera.
1: L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions i que se n'han assabentat per la premsa. Lamenten també que les direccions han estat assenyalades com les responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació. La Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, a l'INUNCAT, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord-est de Barcelona i el sud de Girona. Segons Meteocat, es preveu que la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metro quadrat a mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment pedra petita. La prioritat més gran se situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i al grau més baix, Empordà, Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona. I pel que fa a cultura, les Terres de l'Ebre són seu de dos festivals de música clàssica avui diumenge. Per una banda, hi ha el Delta Chamber dedicat a la música de cambra, amb propostes efímeres, i per altra banda, el Protofest, centrat en música clàssica de renaixement fins a l'actualitat. Les propostes de tots festivals sorgeixen d'una gran cultura de bandes musicals i conservatoris. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Separa correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
6: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, al programa Foodie de Ràdio Rubin. 17.000 tapes servides, més de 800 vots emesos pel jurat popular i un missatge alt i clar: a Rubí ens van les rutes gastronòmiques. La primera de tapes ha baixat el taló amb una participació massiva i amb un gran protagonista, la gastronomia de Rubí. La ciutat confirma així l'èxit de dues cites imprescindibles per als amants de la cuina: la ruta de tapes del novembre, impulsada per l'Ajuntament, i aquesta primavera de tapes organitzada pel Gremi de Restauració i Hostaleria. Sigui que sigui l'organitzador, les respostes sempre és la mateixa: els rubinencs, les rubinenques surten al carrer per tastar, descobrir i gaudir de les propostes dels restauradors i restauradores locals. La Sushiteca s'ha endut tant el primer premi del jurat professional o especialitzat com el de la ciutadania, gràcies al seu sant de forall de salmó trufat. També han coincidit els veredictes del tercer lloc, que ha estat per l'artesana amb el seu salmorejo de remolatge amb chutney de mango i tàrtar de llagostins. En segona oposició, el públic ha premiat el Leró restaurant veneçolà per la seva mini xapata de reini pipiada amb formatge de mà veneçolà, i el jurat especialitzat ha reconegut la creativitat i la tècnica del Dick Bomb, la seva sinfonia d'estiu. La nova ruta, que tanca amb molt bones xifres, confirma allò que ja sabíem: Rubí té gust per les tapes. Acompanyeu-nos, que avui dediquem el primer, segon i postres a tancar, d'una vegada per totes, la primavera de tapes.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: De seguida ens hi posem a la Xilimella, no li agrada aquesta sintonia. Robert, no li agrada mai, tu insisteixes a posar-la des dels fogons. Saludem el xef del programa, Blai Ferran, què tal, com estàs?
1: Molt bé, estem molt bé, estupendo. Sí,
0: valoració sí, sí. Així ràpida de la primera, de la primavera d'etapes?
1: Home, jo suposo, ha estat tot un èxit pensar pues, que s'ha superat els participants, inclús a la de novembre, i després parlar de 17.000 etapes no és poca cosa, déu-n'hi-do.
0: Així d'entrada, les xifres genial. Ens semblen excel·lents.
1: Jo penso que molt bé, molt bé, molt bé.
0: Allà hi ha la Xili, encara bon escoltant dia. Aquesta cançó que tant li agrada, Xilimella, bon dia. Membre de la tertúlia bon xef, ja ho sabeu, també del jurat especialitzat. Contenta, Xili?
2: Sí, molt contenta. Han sigut uns resultats molt xulos i, a més, és que anaves pels dijous, que anàvem de fer de jurat i així, i veies tanta gent i els llocs tan... no sé, una sinfonia d'alegria, no?, diguéssim. No, no, molt bé, molt bé. Jo molt contenta.
0: Hem fet una festa major d'etapes.
2: Sí. Mm-hmm. No? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Mica aquella sensació, la ciutat tenia aquella sensació. Ja s'acosta la festa major, ja s'acosta aquest moment.
1: Un inici de primavera fantàstic.
0: Fantàstic. Sí. Saludem els restauradors que avui ens acompanyen, que formen part alhora de la junta del gremi que organitzava aquesta ruta i alhora presenten o representen els guanyadors d'aquest concurs d'etapes. Cristian, de la Suchiteca. Noi, és que has arrasat, eh?
3: Ha estat bé, no?
0: Ha estat bé, no?
3: No, no, ha sortit molta gent, ha sigut una ruta exitosa i per ser el primer cop que fèiem una ruta nosaltres ja només com aquest, el que esperem és que els pròxims anys això sigui una burrada.
0: Ja estem pensant en l'any que ve?
3: Clar. Però ja no només nosaltres a nivell de quina etapa farem, sinó a nivell de gremi, què volem fer perquè sigui encara més...
0: Més gran, eh?
3: Sí.
0: Ai, madre mia.
3: Més gran i millor.
0: Espera, saludem sí. El Pau Barceló de l'Artesana. Pau, què tal?
4: Molt bé, bona tarda.
0: Content?
4: Molt content, la veritat. Sí, sí.
0: Aviam. Anem a posar-hi passos, anem a aprofundir una miqueta en aquesta valoració, perquè aquí tothom està molt content. Expliqueu-me, abans de parlar de les vostres etapes, què ha estat el més difícil a l'hora d'organitzar aquesta primavera d'etapes? Pues... Ara es miren amb aquella cara, si no es veieu, ens hauríeu de veure. Amb aquella cara d'aviam què podem dir d'aquí, Mariona, amb això ens estàs preguntant.
3: No. A veure, el més difícil ha sigut el començar des de zero i saber què havíem de fer cadascú, qui ens podia ajudar a tirar endavant tot això i treure temps del dia a dia nostre, que ja és complicat, per tirar endavant això. O sigui que el complicat ha sigut... fer-ho. Ara ja està fet. Ara ja sabem que l'any vinent ja sabem com es fa.
0: Clar, de portes endins, quan feu l'escandall, mireu què ha funcionat bé, què ha funcionat malament, què diríeu que us plantegeu millorar de cara a la temporada que ve, de cara a la propera ruta?
1: Es tornen a mirar, oi?
0: Sí. Es tornen a mirar, sí. Tenen una cara...
5: És que realment encara no ens hem juntat així com a junta, com per fer valoració del que ha sigut la ruta. Tot i que estem molt contents, segur que hi ha un cor a millorar, s'hauria de parlar també una miqueta amb el resto de restaurador, a veure com els ha anat, coses que ells des de fora veuen que poden millorar o que no.
0: Cristian, tu esperaves que el teu Sandokan aquest, que jo no he dit mai bé en tot el mes de maig, funcionaria també?
3: A nivell de vendes sí que m'ho esperava, perquè és la mitja que normalment fem quan fem una ruta d'etapes.
0: Més o menys quan has fet?
3: Una mitja de 400 i pico per servei.
0: Per dijous.
3: Sí, dijous. I l'últim van ser 500 i alguna cosa. O sigui, moltes en 3 hores són moltes tapes. Sí, sí. Mm-hmm. Però sí que estem a la mitja, sí que m'esperava això. Tenia una miqueta de neguit de dir, a veure què és la primera, que la gent li arribi, que el poble sàpiga que estem fent això perquè hi hagi moviment. I en respon superbé.
4: Sí.
3: I la gent, el poble estava ple de gent...
1: I des del primer dia.
3: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Nosaltres que anàvem de jurat, el primer dia veiem aquella quantitat de gent ja fent cua segons quins llocs, que veiem, bueno, l'èxit està assegurat, si el primer dia és així, el segon, tercer i quart, que s'irà, no? I realment ho esteu dient.
3: Sí, sí.
5: És una bona època, també, no? Fa bon temps, sí, el dia llarga...
0: Bueno, buscàvem l'efecte Terrassa, buscàvem l'efecte bon temps, i crec que això estava aconseguit.
3: Solet, sortir una miqueta, que tornés l'aire, que el novembre està bé, però fa fred. Mm-hmm. I es fa de nit molt d'hora.
4: Sí.
3: I aquesta és primavera.
0: Cristian, quan vas venir a presentar aquesta ruta en nom del gremi, vam parlar de, bueno, busquem una ruta que tingui un cert nivell gastronòmic, que tinguem això, que oferim alguna cosa més que les tapes clàssiques. Això, ara ja tot el passat, veient una mica la resposta de la ciutadania, ho heu aconseguit, heu aconseguit el nivell gastronòmic que buscàveu?
3: En molts casos sí, en altres potser ens hem quedat encara per arribar, però és una, potser és una de les coses que per la següent ruta de tapes tindrem més en compte per fer-la una miqueta més fort.
0: Bueno, jo què us diria, que davant de propostes brutalment honestes que funcionen, escolta'm, no cal que tot sigui aquí el salmorejo amb xutni de no sé què.
3: No.
0: O què?
3: El que sí que es busca és que sigui una elaboració pròpia. Això sí.
0: Això sí.
3: Ens hem d'anar de quintes games, de...
5: I algú que representi, no?, cada local, no? Que puguis anar un dia i trobar-t'ho, allò que has tingut a la tapa.
0: Clar, el Bar Ferrocarril, per exemple, se m'acut, així sí. Ràpid. El Bar Ferrocarril proposava una bruixeta de carn a la brasa amb una torrada i allioli. I estava brutalment bo.
5: Exacte.
2: Era senzill, però és el que fan ells.
0: I, evidentment, no votaves una creativitat o no votaves allò
2: però el
0: no
2: sabor...
0: Votar, però aquella carn estava ben bona, estava ben feta, no estava resseca, tenia gust a fumat, la llioli no era xoví, no?
2: No,
0: el veus, dius, serà la llioli del Mortero, això.
3: I aquest és l'objectiu, no ha de ser una cosa que sigui molt...
2: Complicada no cal, és que sigui teva, feta, i no sé, que no sigui una cosa afegida i ja està. Que hagi una elaboració, que es vegi una mica la feina del restaurant.
3: Exacte.
2: Una miqueta, això.
0: Bueno, insisteixo, el Bar Ferrocarril fa això. O sigui, la seva carta és això. És posar carn allà, marinar-la i
2: ja està.
0: I ens va semblar boníssim. A banda que sents l'olor brasa des de la meitat de la rama del Ferrocarril.
2: Sí.
0: Allà dius això.
2: Ja ens estem acostant.
0: Que ja ho estic notant, no?
5: Sí, bueno, i també buscar que no es repeteixin moltes tapes, no? Bueno, que hi hagin molts restaurants, que hi hagin 4 o 5 hamburgueses, no? Que hi hagin... coses repetides.
2: Home, això es va aconseguir.
5: Per això, que això ho hem fet, ho hem intentat.
2: Havia un parell de canelons o així, però eren diferents, totalment diferents.
3: Exacte,
2: vull dir que també pot ser el mateix, però elaborat diferent.
5: Sí.
0: Què creus que ha connectat també del Sant d'Ofroi? Que t'ho he preguntat abans i t'has ido por la tangente, Cristian.
3: Que ha connectat... És que no ho sé.
0: Hombre, algo habrás hecho bien.
3: Sí, a veure, el producte és bo, però això ja ho sabem.
0: O sigui, sí, correcte.
3: Partim de la base que el producte que nosaltres oferim és bo, i ho tenim molt clar. I potser el nostre èxit és més a nivell operatiu de ser capaços de, en 3 hores, servir aquesta borrada de tapes, que la gent, encara que hi hagi moltíssima cua, com a molt, esperaven 10 minuts i tenien la seva tapa, que no l'altre. No sé... I la tapa és sota cavall o rei, o sigui, però sí que estava elaborada, tenia cosetes i ja estava bona. I a gent que ha vingut, doncs estadísticament, doncs tens més votacions.
0: Bueno, però la gent que et votava havia d'haver fet 5 segells abans.
3: Sí, clar.
0: Per votar-te
3: no, repetia,
0: tu,
3: que jo estava allà, ja he estat alguna tarda per allà, i gent que feia una tapa i donava la volta i agafava una tapa.
0: Clarament, el sistema de votació per segells, físic i amb urna us sembla que funciona molt millor que el sistema online o telemàtic que fan servir el novembre, sí?
5: Jo crec que sí. Sí.
0: Home, desenvolupem una mica això.
2: Home, telemàticament és que no et demana res. Tu estàs allà i votes. En canvi, aquí ja et demana que hagis provat 5 tapes. Ja és que et posis una miqueta en el conjunt de la ruta.
5: És el joc, no?
2: És el joc.
5: D'anar assajar a cada lloc, de poder ficar, que hi hagi uns premis després...
3: Exacte, és que no tindria sentit sense els premis. És una manera de... Tu vas a 5 puestos, et posen el segell i t'estan obligant a fer el segell perquè quan tu posis la votació, després... participes en premis que els restauradors estan donant.
1: I després molt més fàcil, un tros de paper i un polígrafo, i ja t'has acabat. No cal obrir l'app, anar al lloc, ara això falla, que aquí, que allà...
0: No, veure, obrir l'app tampoc és difícil.
1: No, però un tros de paper...
5: Però jo crec que a la gent li costa més.
1: Molt més ràpid, jo penso, Jo penso. Jo, si fos pel telèfon, igual li votaria.
0: Nosaltres vam votar a mà.
1: I si l'any que ve hem de ser jurat, que sigui a mà,
0: Amà. Sí. Vols dir que hi hem de tornar?
1: Jo dic si som jurat, no sé. Home, feina n'hem tingut i n'hem fet, eh?
0: No, feina n'hem tingut i n'hem fet, sí.
2: Home, 10 tapes cada dijous ha sigut...
0: Guapo, bé, no, ha sigut dur.
2: Les últimes... Clar, havia una miqueta de problema ai. Que... No. És que els restaurants, que potser era la primera vegada, no ho tenien a mà com vosaltres, que ja heu fet altres tapes, altres rutes. Llavors, què passa? Que aquests, que és la primera vegada, aquesta velocitat de fer-les o de tindre-ho preparat, no hi era. I ens havíem d'esperar. En quants llocs ens havíem d'esperar molta estona?
0: Sí,
2: acostumava a ser els primerencs.
0: Sí.
3: No, però això aprendran també i és...
2: No, però això, a mica en mica, a la que vagin entrant i tot això,
5: Jo porto 9 o 10 anys fent tapes i és el primer any que surto. Per què? Perquè he trobat una tapa molt fàcil d'emplatar.
2: Fàcil emplatar i també que si més o menys ho tens preparat...
5: Exacte, no,
2: ja
5: això,
2: està.
5: Això...
2: Si la fas des d'un principi cada vegada, malament errar, sí, i s'hauran d'esperar molt.
5: Però l'any passat, per exemple, feia una entrepà de cansalada i no em podia moure de la cuina.
1: Clar.
5: En aquest cas, sent dues persones a la cuina, una sola persona podia fer tot el servei de la...
2: De la tapa i d'allò. I al ser la primavera també no cal que estigui la gent a dins del restaurant.
5: Això, el que deia la Mariona de les terrasses.
2: Que poden anar a les terrasses i no hi ha cap problema. Nosaltres vam acabar un dia al banc, no? Amb un banc.
1: I bé que s'estava i tranquils.
5: I fresquet.
3: És que dius de terrasses, però per exemple... L'objectiu també és agafar una etapa i anar caminant fins al següent puesto que tens a la ruta. O sigui, hi vas pel poble, caminant, prenent un refresc, una cervesa, no sé què, i fins a l'altre puesto.
0: Clar, això clarament les vostres dues tapes ho permetien tranquil·lament. Nosaltres, perquè el jurat no podia més de caminar i seia, eh? Però si haguéssim volgut, permetia... que la tapa fos ongoing, que poguessis anar fins a un altre lloc.
2: Sí.
0: No totes les tapes ho permetien, això. Això també, a l'hora de la presentació també es valora això, no es valora només estètica, valora també una mica...
2: No, diverses coses.
0: No?
2: Sí.
0: Sí? Ho hem fet bé? El jurat ho va fer bé?
5: Jo crec que molt bé.
0: Tu no val, perquè vosaltres dos heu guanyat.
3: Quina pregunta.
0: Què heu de dir, no? En tot cas, què us ha fet més il·lusió? El premi del jurat o el de la ciutadania? Aquesta és bona. Espera, que els hi deixo un rato de pensar.
3: Jo personalment, la ciutadania.
0: Vaja, sí, no es podia saber.
3: Les dues, però òbviament per volum de persones que han passat, que han tastat, que han votat i de més, estadísticament diu molt.
2: Home, jo crec que tant un com l'altre, no?
5: Sí.
2: Perquè també els professionals doncs, et valoren també.
3: Sí, sí.
2: I aquesta vegada han coincidit bastant. Exacte.
1: Millor és això, la coincidència dels dos jurats, no? Sí.
0: Clar, a mi és el que em va semblar més acurat, que coincidíssim en el primer i com a mínim en el tercer. I també veig molt clar per què no coincidim en el segon.
5: Exacte.
0: No?
2: Sí.
0: Perquè les tapes, claríssimament, les seves eren les millors. El jurat va valorar molt la tècnica del Dic Bo, que potser no era una tapa per tots els públics, era una tapa que no es podia fer a nit... o que no podia fer a nit, perquè l'home tanca, no? Que estava una mica fora de la ruta aquesta de sortir a festa major, havies d'anar expressament, l'havies de tastar, però en canvi tècnicament i de gust era impecable.
5: Sí.
0: Hagués pogut anar cada dijous, jo buscava bombons.
2: Sí.
0: No?
2: Sí.
1: Cada dia també, aquests quatre bombons.
0: És que era espectacular.
5: I veies molta gent al carrer, no?, amb la bosseta del Dic Bo.
0: Exacte.
5: Que vas a buscar la d'això i t'ho menja a la casa, tranquil·lament.
0: Tranquil·lament. És un altre rotllo, la proposta que feia.
5: Exacte.
0: No? I, en canvi, el Laró... Clar, el Laró és que va posar que no quedaven tapes tres dels quatre dijous. És lògic que molta gent també els votés a ells, perquè hi va anar moltíssima
2: gent. No? A mi l'únic que una miqueta, si te'n recordes, Mariona, que vam fer la ruta exterior... el segon dia o el tercer... Clar, allà no tothom arriba.
5: Clar.
2: I clar, potser no han tingut tots els vots que haurien de pogut tindre perquè no hi anava la gent. Perquè hi ha un parell de llocs que era...
1: Perifèria
2: entre cometes, que pots anar perfectament caminant.
1: Però fantàstic per ells. per però... voler participar, sí, per voler ser-hi.
2: I eren molt bons.
5: Perquè la dificultat que és, oi?
1: Sí, sí, sí.
2: I eren molt bons.
1: És per valorar també això, no?
5: I potser una de les coses a millorar, no?, que dèiem abans, no?, de com poder arribar, no?, fer arribar la gent en aquests jocs.
0: O clar, bé. Jo us demanaria, de cara a la propera ruta, si compteu amb aquesta humil presentadora pel jurat.
5: I tant.
3: No dubtis.
2: Ja està contenta.
0: No, potser hagués anat bé una votació final de quines són les tres primeres tapes, les tres millors tapes, sí, que t'han agradat, que és una cosa que ha dit la Txili. Perquè al fer-ho en quatre setmanes diferents, tu no votes igual la primera setmana
2: la primera que l'última. Això ho vam comentar diferent. Nosaltres.
0: I la primera setmana vam començar com molt forts, com molt estrictes, com, sí, molt, no, com molt més, sí, exigents.
2: I després
0: I
2: ja no
0: tant. I l'última, depèn de què t'havies deixat, deies, ai, va, ja està.
1: Bueno, són coses a millorar. No? Sí. A millorar, sí, per les bases de l'any que ve.
5: Sí, i tant. Sí.
1: És la primera.
5: És la primera.
0: I que la teva referència és que has votat la primera vegada. Llavors, si dius, ara m'ho invento. Si li he posat un 8 al Pau, ara aquest que li poso? Ara no li puc posar un 8. O no li puc posar un 9. O sigui, tu ets conscient de quina és la votació que has fet la setmana passada o l'anterior i votes una mica en funció d'això.
2: Sí.
0: Doncs potser al final fer un primer, segon i tercer més en global hagués anat.
2: Sí, en lloc de fer-ho per estadística o per com teníem totes les votacions, no donar al jurat, no donar el que pensem fins al final. Que ja tenim, mm-hmm, nosaltres les nostres votacions i cada un que doni el que creu.
0: Bueno, ho poden estructurar com un mig punt més, si surts a la valoració. Sí. No sé, això a vosaltres hi ha moltes maneres de donar-hi volta.
3: El tema de votacions del jurat, jo ho veig superbé. El tema, al final sou... i hauràs de dir què m'ha agradat més. I esperar-te fins al final té tot el sentit perquè ho has tastat tot i tens el mateix criteri.
2: Sí. Al final tens el criteri d'analitzar-ho tot junt.
3: Exacte.
2: Que, clar, el que has votat a la primera setmana a l'última és totalment diferent.
3: Sí, sí,
2: sí.
0: Votàvem presentació, relació qualitat-preu, gust, creativitat, dificultat i servei. Hem rigut molt.
2: Sí.
1: No.
0: Hem rigut molt.
2: Ens ho hem passat bé.
0: Llavors, Txili, el vídeo ha fet... El Blai ha fet un vídeo de tomes falses.
2: No,
0: sí,
2: no.
5: Sí. Aquesta és bona.
0: Sí.
2: En sèrio?
0: Hi ha algun embarbussament? Hi ha algú que salta?
2: Ah.
0: Hi ha algú que riu molt? Hi ha un idili, també, provant el Sando Furai, una mossegada del tigre, també. Robert, ho tenim, això? Sí? Mirem-ho?
2: Que dolents, això no val, eh?
0: Ho mirem i després ho comentem.
6: Vinga, cap aquí.
0: Va, endavant.
7: És dijous avui, 7 de maig. Avui comença la ruta d'etapes. Rubí estrena aquesta primavera d'etapes que proposa, ja ho sabeu, les 40 etapes per 4 euros i mig cadascuna. I procedim ara

0: Doncs anem a, ens han portat la canyeta.
1: I Olivet.
2: I que no sé què dir.
3: Ja que xic.
0: Va, som a la plaça Anselm Clavé. Aquest és un loc. Ja pot fer-ho?
4: En Terrassa també tenim algunes cosites així.
0: Sabrava i pasta farcida, freixida i cruixent. Vinga.
1: Ara cap allà. Ara entres. Tira, va. Aquest no, aquest no, aquest no.
0: Escúchame una cosa. ¿Tú aquí en el distinto qué haces?
5: Nada.
0: ¿Cómo que nada?
3: Ayúdame a mí.
0: D'aquests que la gent gran i petita. I mentre els nens salten, els pares van al tinglado. Hem passat l'equador d'aquesta segona nit, d'aquest volum, d'aquest... Veus com es va donar?
1: Això,
0: es comença...
1: això.

0: amb un bar.
1: Sí, ara vinc.
2: Mira quina ventolera, ué. Ué.
0: Tenim com a tapa això d'aquí.
3: Superaconsellit, hem d'esperar el 4 de juny per saber quins són els guanyadors, tant del jurat especialitzat com del jurat popular. Per tant, a nosaltres només ens queda dir que desperem taula, que cuineu molt, que mengeu bé i que fins la setmana que ve.

0: dale, dale.
1: Us heu passat bé, eh?
2: Molt.
3: Sí, ens ho hem passat molt bé.
2: Molt. Ens hem passat molt bé. Ens hem passat molt bé, i part de la gràcia de s'ho passem molt bé és que hi havia aquests dos individus aquí, el Mai i la Txili, que jo no sabia que la Txili era tan extremadament divertida i que m'anava tant...
0: Cap aquí,
2: cap allà! Aquest clip que heu vist era l'Alfred qui conduïa, eh, pobra, i que anava... Aquí, mira! La meva, meva.
3: I ells al darrere...
2: Grava. Hem descobert llocs, també, que potser no haguéssim anat si no haguéssim anat per la primavera de tapes. El taco del taco madre, per exemple, ens ha sorprès molt, que aquí surt l'embarbussament aquest, perquè això és culpa de la cervesa, dels patrocinadors. Que la segona... I jo crec que la ciutadania també li ha passat una mica això que ens ha passat a nosaltres, no? De fet, aquest era un dels objectius de la tapa. Us ha vingut gent que no coneixeu, a vosaltres?
4: Sí. Sí, a mi a nosaltres passa cada any, o gent que ve poc, a lo millor, que no et sona tant, o...
2: Gent que ve poc,
4: sí. Bueno, vull dir, igual ha vingut fa temps, o...
2: I que aquell dijous sí, exacte. Eh? Sí? Tu també?
5: Sí, l'objectiu de l'etapa és que si no et coneixen, que et coneguin, i si et tenia una miqueta oblidat, que et recordin.
1: Que recordin.
2: No?
1: Està molt bé.
3: Home, és l'objectiu. És l'important.
5: No és vendre, és que realment no és un tema econòmic, és un tema de escolteu que estem aquí.
2: Clar, econòmicament vosaltres us en sortiu amb això de la ruta de tapes?
4: El benefici molt poc.
5: Sí,
4: de cada etapa.
5: A 4 hores i mig, si fas una cosa ben parida amb la beguda i tot, no sé què, si ja vas a qualsevol puesto i la beguda són gairebé 3 euros.
4: Sí, exacte.
5: Has de posar personal de més. Bueno, hi ha una història darrere que potser la gent es pensa que és per guanyar molts calés i no, això és purament perquè la gent et vegi i fer una miqueta de publicitat.
2: I tot i així hi ha gent que encara diu que 4 euros i mig
1: que és car.
5: Sí. Però amb això no podem fer res.
1: No.
2: I mira que es van ajustar, perquè és exactament el mateix preu que el novembre.
4: Exacte.
2: Que el novembre anterior feia això, 4 o 5 mesos, i van fer el mateix.
1: És molt correcte,
4: sí.
2: I hi havia tapes de ració.
3: Sí, hi havia tapes molt grans. Hi havia tapes que nosaltres no ens fèiem una cada un, sinó en partíem una. Vull dir que
1: sí,
3: estaven bé.
1: Deu per cap, cuidada.
4: Sí.
1: No. Avui no estaríem aquí.
2: No.
3: Fèiem una, dues, pels tres.
4: Per tres.
3: Perquè, si no, no...
2: A molts pocs llocs en vam fer tres.
3: Sí.
2: Amb ells dos, sí.
3: Sí.
2: Ja us ho dic. Però és que, clar, també veníem amb les nostres fílies i fòbies, això.
3: I també depèn si era petitona, aleshores fas un cadun, perquè si no ja no tastes.
2: I si és el final, no? Recordo que vam fer Sushiteca, era l'última cosa que fèiem.
4: Ja per rematar-ho,
2: sí.
4: No?
2: I ja ens dèiem, bueno, hi ha espai? Sí, hi ha espai, vinga, vam.
4: Vinga,
2: no? Pues fas la primera, l'any que vam fer, el dijous que vam començar, el Distinto, que tenien aquell canaló meravellós, sí. Però que era així, i vam demanar un cadun.
3: No el vam demanar, portar. No ens va donar temps a dir-los.
2: Ah, porta... bueno, perquè la Mari va dir, vinga, vamos.
3: Sí, I ens va portar un a cadun. I quan vam veure allò vam dir...
1: Ja vam sopar. Vam sopar.
4: Sí.
1: Quedaven 9.
4: Mare de Déu.
2: Aquesta senyora que no feia res, que és la mare de la...
1: Sí.
3: Ui, sí.
2: Ahí ja està, eh? Senyors, moltes gràcies per haver vingut a tancar la primavera de tapes. Avui el primer, segon i postres. Ens ho hem passat molt bé amb aquesta ruta. Però ja no ens busqueu més fins l'any que ve.
5: Agrair-vos també tota la feina que heu fet, tot el temps que heu dedicat, i perquè sense vosaltres tampoc hauríem fet tot el que hem fet. Ni la gent ens hauria escoltat tant, ni ens... No, de debò. Moltíssimes gràcies perquè ha sigut superimportant.
2: Hauríeu fet igual, però una mica pitjor.
1: No, diguem d'una altra manera.
2: Què? No?
1: D'una altra manera, dona.
2: No.
3: Que no hagués arribat a tanta gent, potser, perquè també volíem veure.
2: És bonic això que ha dit el Robert, sempre em diu jo què faria sense tu, i sempre dic el mateix, però una mica pitjor. Això és veritat. Què faríem? Pues el mateix, però una mica pitjor del que ho estem fent ara. I ja està. Que ens hem enamorat de molts restaurants, això és veritat. I hem descobert molts restaurants que espero que ens deixin també convidar-los al primer, segon i postres, i que no els teníem controlats, i que a partir també de la ruta hem descobert restaurants que ens agradarà que passin pel programa, oi, Blai?
4: Sí,
5: està molt bé.
2: El Blai anava amb la llibreta, anava demanant telèfons, anava demanant, i també hem fet molta feina per aquí. Sí? Doncs moltíssimes gràcies i ja ens direu que ens enredeu més de cara a la tardor, si és Venga. Que ens enredeu.
3: Hem de fer.
5: Sí.
3: Sí, sí.
2: Heu de fer, no?
3: No, ja...
4: Estamos en ello.
3: Experiències gastronòmiques, no?
2: Sí. No, sí, clar, comida, és lo vuestro. Sí, sí, sí, sí.
3: Bueno, vale, però... Sí.
5: Tindrà notícies nostres.
3: Sí.
2: Molt bé, perfecte, així m'agrada. Gràcies, Cristian, que aixafau. Xilit, vols quedar? Sí, no?
3: Sí.
2: Perquè ella ja forma part del programa. I posem un tema musical, perquè no se senti els cops dels auriculars damunt la taula... I acabarem avui amb seguretat alimentària.

0: Escoltàvem la proposta musical Hoguera, l'heu reconegut, eren Sergi Estella i l'Albert Solà, que ens cantaven Dos Voces, perquè són dos i cantaven Dos Voces. Digue'm, Festa Major, ah, que toquen per Festa Major? Per Festa Major no, pel Random, no? Bueno, no, no és el mateix, el Random és el festival de música de Rubí, el Random, que coincideix amb Festa Major. Digue-li sombrero, digue-li barret, però sí, coincideix amb Festa Major. Va, anem amb la nostra experta de seguretat alimentària, la directora general de l'ITEC, la Cristina Garrido. Què tal, Cristina, com estàs?
1: Oh, molt bones, molt bé.
0: Ara feia dies que no et veiem.
1: Ja feia dies, sí.
0: Hem trobat a faltar.
1: Bueno.
0: Hem estat una mica liats, com has vist.
1: Molt liats. Molt divertits, també.
0: També.
1: Molt bé, molt bé. La pròxima m'heu de convidar.
0: També.
1: Sí, em graduem una altra cosa, també.
0: D'acord. Sí, són coses que per nosaltres són una mica juntes. Anar liats i anar divertits, no?
2: Generalment, sí, és que si no...
0: Perquè si no, què, la vida?
3: Podem afegir les puntuacions l'any que ve a l'aspecte sanitari.
2: Deixa-ho estar. Deixa-ho estar.
1: Que es posaran més nerviosos.
2: Sí, sí.
0: Què vols dir, que no ho trobaríem tot net?
2: Sí, home, sí, sí, i tant.
0: Doncs ja està.
2: Clar.
0: Tot seria un 10, per això dius que no cal que ho posem.
2: Sí, per això, no cal.
0: No caldria.
2: No.
0: No?
2: No.
0: Val. Avui la...
3: No,
0: us obriré un canal de YouTube, vosaltres.
3: No.
0: La Cristina ens va parlar avui d'alertes sanitàries. Sí?
1: Correcte. Bueno, això em vau convidar per parlar d'això.
0: Sí, perquè va sortir aquest tema tangencialment en una secció de les que vas parlar i vaig dir, en parlarem un altre dia. És una cosa que faig molt jo i després se m'oblida. Però aquesta no, se m'ha oblidat.
1: Súper.
0: Cristina, perfecte. Què és una alerta d'aquestes sanitàries?
1: Doncs mira, quan em vas dir de preparar el programa, vaig estar pensant molt com fer-ho fàcil per digerir tot el rotllo tècnic.
0: I perquè no ens espantem molt, no?
1: Sí, sí, perquè saps què passa? Que a més em diuen cada vegada que obro la boca i vinc aquí, la meitat de la gent ha de tirar les coses de la neviera. Per tant, al final, dius, ostres, avui seré comedida.
0: Però podies que ho fem molt malament tot, eh?
1: No, que va, segur que no.
0: Però
1: és la por que és molt, molt dolenta de vegades.
0: Reconec que jo tinc un cuballet petit des de que ho vas dir.
1: I uns fregalls magnífics,
0: sí,
1: segur.
0: Sí.
1: Dit això, una alerta alimentària vindria a ser com el...
0: això,
1: una notificació.
0: No, alimentària,
1: sí, alimentària. És una notificació oficial conforme a un aliment pot resultar perillós, d'acord? Vindria a ser, metafòricament, podria ser el detector de fums d'un sistema d'incendis, vale? Quan salta, abans que l'incendi sigui ja inassumible, oi? Doncs això vindria a ser en paral·lel amb els aliments, d'acord? Quan surt aquesta alerta, quan hi ha una cosa que s'ha de vigilar, que s'ha de parar, que s'ha de retirar, etc, etc. Això vindria a ser la definició.
0: Molt bé. I això qui ho emet?
1: Doncs, a part de quan ens enterem a nosaltres, sempre hi ha una alerta, allò, doncs, surt a les notícies i això és fatal. Però sí que és veritat que això ho gestiona des de... M'agrada veure com quatre cercles concèntrics. El més petitó seria l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, gràcies, Robert, que és el que recull a la nostra regió, doncs, les alertes aquestes que puguin sorgir. Després, la següent anella per sobre seria l'ISANC amb la xarxa que es diu Estiri, que és la següent diapositiva que el Robert ens posarà, que aquesta recull les diferents alertes que puguin sortir amb les comunitats autònomes d'Espanya, d'acord? Què passa si traspassa fronteres, que és molt habitual? Surt una altra xarxa, que aquesta es diu RASF, que és un sistema ràpid de comunicació d'alertes sanitàries, alimentàries, de menjar i de pinsos. I finalment, si és a l'àmbit més global, està l'InfoSan, que això ho controla l'OMS i la FAO, paral·lelament, per coses, qüestions molt més globals. Si us adoneu, per exemple, en aquesta, bueno, si entreu en aquestes webs que he ficat per aquí, veureu que moltes vegades les alertes que tenim a casa nostra poden iniciar-se a Bèlgica, o poden iniciar-se aquí i acabar a Bèlgica, o al revés. Vull dir que al final és com una mena de WhatsApp, vale, europeu, mundial, en el qual la rapidesa és superclau i surt una alerta aquí, a Catalunya, i en qüestió d'hores s'ha de poder distribuir per tota Espanya, per tota Europa, depèn quin és l'àmbit de distribució. I aquesta seria una miqueta qui emet les alarmes aquestes, les alertes, vale?
0: Clar, la ciutadania el que veu és això, les notícies, el fuet, sí. L'OT 3424, no sé què, barra, Alerta.
1: Clar, penseu que, a més, aquestes alertes, dius, bueno, però com s'inicien, no? Perquè al cap i a la fi, per què surten? Recordeu que hi ha quatre perills crítics per fer una, per ser una, un, no sé, per fer un brot, per exemple, o una alerta, que poden ser contaminacions físiques per restos de filaments o restos de, no sé què, de plàstic en un lloc on no hauria d'anar, qüestions químiques, metalls pesants, recordeu, per exemple, allò de l'òxid d'etilè que vam estar arrossegant fa 2 anys que estava tot arreu, qüestions químiques, biològiques, microbiològiques i d'al·lèrgens. Per tant, aquestes quatre perills són els que fan aixecar aquestes alertes. Qui les detecta? Controls oficials habitualment, les pròpies empreses amb els seus autocontrols, cosa que direu, ostres, com és possible, no? Això s'autodelaten? Com és això? Bueno, no és això exactament, és senzillament complir amb la normativa. Si ells estan obligats a fer una sèrie d'anàlisis als seus aliments, si detecten alguna no conformitat, doncs han de poder notificar i aixecar aquesta alerta perquè es posi en marxa tot un sistema que està superrodat. Nosaltres només veiem la punta de l'iceberg, però hi ha sota d'això un sistema molt rodat. Hi ha la detecció. Hi ha la notificació amb aquests sistemes que us he comentat abans, de l'AXA, de Siri, de l'ESAN, d'acord? Després hi ha la retirada. S'ha de retirar dels canals de venda habituals. I a més, de forma ordenada. Aquí és molt important el tema de la traçabilitat, el tema dels lots, perquè d'arrel, gràcies a això, podem saber quin és l'àmbit de distribució, fins a on ha arribat, fins i tot a les botigues de casa nostra, d'acord? Per tant, aquesta és una informació supervital. Després de la retirada hi ha un seguiment. Una vegada pot sortir una alerta sanitària, per exemple, que tenim ara molt per sobre, que és un formatge fresc de vaca, amb listèria, que es va notificar a mitjans de mes a l'Aragó, em penso, i ara mateix no n'hi és un lot, són diverses marques, diversos lots, hi ha un seguiment, és a dir, paral·lelament que es van retirar es van fer investigacions de tipus de condicions de fabricació, de temperatures, de possibles lots afectats, si només són aquests o hi anem de més, si s'han fet marques blanques on s'han distribuït, per tant, amb aquest seguiment aquesta alerta va creixent i paradoxalment la gent deu pensar, ostres, quin horror, no? Això és molt pitjor, que inicialment no. L'hem de veure com que hi ha un sistema de vigilància que funciona. El detector aquell de fums que us he dit inicialment està connectat i per tant allò funciona i hem de creure que això serveix doncs, perquè no fem mal a la gent de la forma que sigui, per al·lèrgens, per físics, per ofegaments, per una listèria, d'acord? Per tant, aquestes serien una mica els 5 passos de com finalitzar el tancament. Tot està retirat? Sí. El risc està controlat? Sí, perfecte. Llavors es tanca. Aquesta fase és molt important, no ben tant com la primera de comunicar, no?, de l'alerta, però es dona i si veieu i entreu per curiositat en aquestes, o poseu en el Google alertes sanitàries, entreu directament en aquestes webs, n'hi ha moltíssimes.
0: Clar, n'hi ha moltes.
1: Moltíssimes tot el rato, doncs perquè és... és normal, hi ha indústries que fabriquem de la millor manera possible, però el risc zero no existeix enlloc, ni a les grandíssimes multinacionals. Per tant, s'ha d'estar preparat i aquest sistema funciona força, força, força bé.
0: Clar, tu vas tranquil al súper, no, Cris?
1: I jo vaig tranquil al súper.
0: Ja està. Ja està, sí, ja tranquil al súper, jo també.
1: Vaig tranquil al súper, hem d'estar tranquils. Clar, em preguntaran, no? Em preguntaràs potser, i bueno, què hem de fer quan veiem això, no? O com hem de gestionar aquesta història? Jo sempre dic el mateix, a intentar, en primer lloc, buscar fonts oficials. Amb informació, veràs, rotllo, lots, aquests, marques, aquests, perquè pot ser que de la mateixa marca hi hagi lots diferents que no estiguin contaminats. Per tant, en aquest moment és identificar si tenim això o no a casa. D'acord? Informació sí, pànic no. Tenim allò. Avui, a diferència d'altres dies, no diré que ho llenceu. Avui, si teniu això i no està més a més encetat, doncs el millor, el més recomanable seria poder tornar-ho a la botiga per afavorir aquesta retirada que us he comentat abans, perquè hi hagin aquests registres i perquè, a més, sovint abonen el que t'ha costat, d'acord? Per tant, aquesta seria una mica la recomanació a tot plegat. De fet, tornem-hi a dir, abans de que aquesta alerta és abans de que la situació ja sigui inassumible. No ha fet mal, no ha fet prou mal, o en tot cas, perquè alguna que altra vegada és veritat que la notificació pot venir perquè...
0: Perquè ha vist algun consumidor,
1: clar,
0: no?
1: Exacte. però no seria, potser és el que més ven, però no és el més habitual. Si entreu aquí veureu que hi ha moltíssimes de frontera, de controls oficials, analítiques, per tant, hem d'anar més tranquils. Quan veiem això, hem d'anar més tranquils al súper.
0: Hem d'anar més tranquils al súper. Sí. I quina diferència entre una alerta alimentària i una alerta sanitària animal, que seria això...
1: Les pestes, les
0: porcines,
1: bueno, és que així fem,
0: i les grips aviars i tot.
1: És que aquí fem una amanida, una barreja
0: bueno, perquè
1: perillosa,
0: la ciutadania
1: no?
0: Veu alerta i ja no veu res més. Veu alerta i veu pànic.
1: No, i a més a més tu et menges aquests animals.
0: Correcte.
1: Per tant, dius, ostres, al tanto.
0: No? Correcte.
1: Al tanto, però sí que és una cosa molt diferent. A més a més, els canals de vigilància són absolutament diferents, els controls i els riscos cap a nosaltres, completament diferents. Recordeu que aquestes, per exemple, que hem dit, les últimes que hi havia, que vam comentar l'altra vegada que vaig venir, era la dermatosis nodular de les vedelles. Aquestes són vírics. Els tres, grip aviar, grip porcina i la dermatosis són vírics, d'acord? El primer, no hi ha contagi cap al ser humà, d'acord? I el bistec, la llet, no entren en l'equació del perill. Perquè és una qüestió, una malaltia, són totes tres són malalties dels animals, no tenen que veure amb el que mengem, amb la nostra nevera, d'acord? El que mengem a la nostra nevera, ben cuinat i avall. Això es fa per prevenció, perquè em diràs, escolta, mi tanta, si no és tan perillós, per què tanta prevenció i tanta... Home, especialment amb les grips, sabem que el virus és un campió mutant, el virus de la grip. Per tant, en alguns casos no s'han donat encara el salt entre espècies, o entre animals, però d'altres sí. Per tant, el que hem de preveure és tenir un pangolín d'os aquí. Llavors, la idea no és que ens ho mengem, la idea és que pugui representar finalment un perill per la salut humana, a nivell de tipus Covid, per exemple, d'acord? No volem extrapolar amb això, no? Però la idea seria, s'es treballa molt amb un concepte que es diu One Health, que és una salut, que és la combinació de tres àmbits, la seguretat alimentària, la salut dels animals i la salut ambiental. Si aconseguim l'equilibri entre els tres, el que intentem, l'objectiu és que hi hagi una millora cap a evitar malalties i de forma, a més, sostenible, que això és el que ens costa encara bastant més.
0: Bastant més, eh?
1: Però hem de tenir molt clar que són àmbits diferents, d'acord? Que això és una cosa que a vegades doncs, costa una miqueta. I vull posar aquest punt de tranquil·litat, no? que torno a dir, el bistec, els ous, la gallina i la llet no forma part de l'equació de lo que representaria un perill per nosaltres de seguretat alimentària. D'acord?
0: Ens hem quedat embobats escoltant.
2: Sí, sí, però per exemple, sí. Estàs dient tot això, però amb el bistec.
0: Ai.
2: No.
0: Sí, sí, sí.
2: La gent que el vol quasi cru.
1: Ui, sí.
2: Aleshores, aquí ja sí que hi ha un perill, no?
1: Sí.
2: Perquè has parlat de que si l'aliment està ben cuinat, ja està, no hi ha problema. Però la gran majoria diu, no, jo poc fet.
1: És així.
2: I de llavors, fet, aquí sí que podem tindre un problema,
1: no? Hem d'arreglar un termòmetre d'aquests que us vaig regalar a vosaltres.
3: Sí,
1: la veritat és que això és una pregunta que, a més, molts restauradors i moltes indústries m'ho diuen, no? És veritat, el cuinar per sobre de 65 graus és vital per reduir riscos. Això és indispensable. Què passa si ho volen així? Bueno, doncs clar, aviam, ho has de fer. Però llavors què passa? Que això passa habitualment en els restaurants, on hi ha una immediatesa absoluta des que ho treus de la nevera fins que ho dones de menjar. Per tant, ho fas al moment, volta i volta, perquè si no allò no s'ho menja ni Déu. No?
2: Yeah.
1: Llavors, hem de procurar de maximitzar les prevencions en la recepció del producte, que sigui un producte bo, protegit, identificat, que ho podem guardar en unes neveres meravelloses entre 0 i 4 graus, que ho he repetit cada vegada que vinc aquí.
2: Sí, no,

0: amb les temperatures adequades, i suposo que...
1: Hi havia aquest... un dit, que jo us vaig comentar alguna altra vegada, que era que el menjar al final o estava a la nevera, o al foc, o al plat. El que passa entremig ha de ser el més àgil possible.
0: Sí.
1: Vale? I d'aquesta manera, doncs, assegurem... No assegurem, perquè el risc zero, torno a dir, no hi ha.
2: No hi és. No.
1: Però reduint tot el que estigui a la nostra mà.
2: Déu-n'hi-do.
3: I ens hem apuntat que les alertes sanitàries es poden tornar a la botiga.
0: Exacte. Ja t'he vist, ja t'he vist.
3: Perquè jo anava a llançar.
1: Bueno, jo ja venia amb la idea de... No, llançar avui, no llançar,
3: aquí,
1: Cristina.
3: Aquí m'ha sorprès, si aquí no es llença.
0: Home, suposo que així també és un control més per ells, perquè dius, bueno, jo en aquest supermercat he portat 100, hauria de tornar...
3: N'haig de tornar 100, si només en tinc 98, és que n'hi ha dos.
2: N'hi ha dos, okay, que estan fumats per ahir.
1: Que s'ho han menjat algú.
2: Clar.
3: Que algú acabarà.
1: O l'ha tirat, no passa res.
3: O l'ha llançat, no?
1: Sí.
3: Ja està, però sí. Bueno, sí que hi ha cert control amb aquesta retirada.
1: Sí.
3: No, a mi això m'ha sigut molt interessant. Si m'he de tornar a l'escalet, doncs ja meravella. No, que el pa de mollo vam tirar perquè hi havia aquells fils cap endins que vam patir molt aquella vegada.
1: Bueno, però aquells, clar, aquells van passar a casa, no? Aquell, el del fong, no?
3: El fong.
1: Sí. L'ocupa aquell que va
3: tenir. Aquell ocupa, sí. Sí, després vaig veure un reels que va fer en Jordi Cruz, sabeu, el famós chef.
2: Vale.
3: Va fer un reels no fa gaire explicant això mateix del pa de mollo. I van ser això una mica Cristina, ja m'ho ha dit. Que m'ho digui el Jordi Cruz. Cristina ja m'ha explicat el mateix. I m'ha explicat els fils que van cap endins i tot. I que no podem tallar 5 centímetres ni res. Que tot,
2: no.
3: Va a la brossa.
2: Fora tot.
3: I a la brossa i baixar-la de seguida.
2: Que també
3: hi ha espores.
1: Això mateix.
3: No?
1: Sí,
3: és que m'ha après tant amb la Cristina aquesta temporada.
0: Això no ho havia... Com que hi ha espores? Que s'ha de treure aviat?
2: Netejar aviat la...
3: Clar, perquè la cosa aquesta del verdet, pels amics,
0: sí.
3: també emet espores per l'aire. Llavors tu no pots tallar-ne un tros...
0: Això ho tinc ben clar.
3: La parauleta com era?
1: Okay,
3: els filets de plastilina, que no són... com era la paraula?
1: No me'n recordo la
3: mateixa. Lio no sé què. Era una cosa... Bueno, això que era com d'Stranger Things, saps? Que se'n va com cap endins. Aquella cosa... Quan la talles, també emet espores per l'aire. I llavors també les pots inhalar i tampoc és bo això.
1: Bueno, bàsicament també perquè, a més, com que quan estan les coses... i es posen un al costat dels altres, doncs és fàcil que es...
0: No, clar, sí, a la cuina és fàcil.
1: És fàcil, és molt fàcil.
2: Déu-n'hi-do.
3: Ja està. Però tu això no t'ha passat mai, perquè tu no tens mai a la vida, Xili.
0: No.
3: No tens verdet ni tens res a casa.
0: No, perquè ja procurem que no n'hi hagi. I quan la veiem, va directe a la brossa.
3: I ja està.
0: No, ni tallem ni res, no.
3: No.
0: És que no te la jugues.
3: I la nevera la tens buida cada 2x3, i si no, vens avui, venen tots
0: venga,
3: a dinar Calgori, venga.
0: Que lo regalo.
3: Ja està. Cristina, et renovem oficialment per la temporada que ve.
1: Vinga,
3: som-hi. Ja veurem a veure en quines condicions, segurament... Però...
1: I que us explico?
3: Segurament et doblarem el sou, perquè ho has fet molt bé.
1: Perfecte.
3: Val? A tu també, Xili. També per dos.
2: Dichoses d'elles.
3: Si jo ja no sabem què dir.
2: No, dichoses d'elles. Sí, exacte.
3: Correcte. A la Cristina avui l'acomiadem per aquesta temporada. A partir del setembre, si tot va bé, el primer, segon i postres farà ja la cinquena temporada en antena, el 99.7 de la FM. Cinquena.
0: Un aplaudiment,
3: sí. Aplaudiment al setembre, quan la comencem, i sobretot el juny de l'any que ve, quan l'acabem.
0: I copa de cava.
3: Exacte, ella de ràpid, la copa de cava. Ella de ràpid. En tot cas, aquesta edició ja està. Avui ja està. I hem acabat. Esperem taula, que es fa tard. Ja sabeu que el programa el fem a la taula Blai Ferran, la Xilimalla, i qui us ha parlat, la Mariona Álvarez, als fogons, el Robert Fernández. Cuineu molt, mengeu bé, el mollo, si és verdet, tot a llançar, si és alerta sanitària, a tornar al súper, que tornen els diners, i que tingueu molt bona setmana.
4: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Protecció Civil de la Generalitat manté el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat, per la risc d'incendi especialment alt a comarques de Terres de l'Ebre, Tarragona i Segrià, sobretot per la possibilitat d'entrada de vent que pugui extendre les flames si es dona la situació. A més, un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals per perill extrem d'incendi forestal. A més, també hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. L'incendi de Cubelles declarat aquest dissabte i que va obligar a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit, Castellet i la Gornal està estabilitzat. Tot i això, encara es mantenen 12 dotacions terrestres per seguir refredant els punts calents. En política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya, tot que encara no se sap la data exacta. Des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat suport a la consellera Niubó.
2: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
1: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per raons com discapacitat cognitiva, conductual o emocional, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim del 5% d'excepcions. La Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant la previsió per aquesta tarda de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord-est de Barcelona i el sud de Girona. Es recomana consultar la situació meteorològica i l'estat de les vies a l'hora de planificar un trajecte en vehicle, sobretot avui diumenge, per aquells que es desplacin cap a l'àrea metropolitana. I precisament fem un apunt de trànsit, ja que hi ha retencions a la l'onda litoral a la B10 de Santa Coloma al Nus de la Trinitat han sentit Besòs per un vehicle avariat. L'R2 Nord i l'R2 11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe, això sí, amb una limitació temporal de velocitat en el pas on hi havia l'afectació de l'esvoranc del soterrament de les vies. I pel que fa a cultura, les Terres de l'Ebre són seu de dos festivals dedicats a la música clàssica avui diumenge. Per una banda, hi ha el Delta Chamber dedicat a la música amb propostes efímeres i el Protofest, centrat en música clàssica del Renaixement.
0: Notícies en xarxa.
3: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Tarda a tots, bona tarda a totes, benvinguts una setmana més amb aquest ritme, una setmana més i ja en van 21 aquesta temporada, a un nou programa de la gent normal, el programa que sabem més o menys, com comença, però que no sabem mai com s'acaba. Ay, doctor Pitanguí, qué milagros han hecho los millones que te di. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. L'ésser humà tendeix a mirar enrere en el temps i pensa que allò que forma part del passat va ser millor. La boira del temps, a vegades, per això desdibuixa els drames que ens han anat passant durant la vida, drames i no drames que ens han marcat i ens marquen com a persones, com a individus d'una societat que és l'actual i que serà la futura. Mirar el passat està bé, no seré jo qui digui el contrari, sobretot per allò de que el poble que no mira el passat està condemnat a repetir-lo, sobretot quan parlem de coses negatives, no? Però ara bé, relativitzem el passat, no el convertim en la Ítaca dels nostres somnis. Els que ja tenim una edat, per exemple, tendim a veure la nostra infantesa i l'adolescència com un oasi, com una mena de paradís. Jo que estic a la frontera dels 50, vaig viure l'EGB. Sí, sí, allò que hi havia abans de l'ESO. Hi havia una història abans de l'ESO, hi havia un passat. Educació general bàsica, en deien, o educació general bàsica, depèn del moment històric en el qual et situessis. Dit d'una altra manera, la primària dels nostres dies, dels nostres fills. I vam viure l'eclosió de la televisió, del vídeo domèstic, VHS, Betamax, Sistema 2000... Les carreres de bicicletes i els genolls pelats, els primers amors explicats als nostres diaris personals o manifestats a través de cartes que alguna vegada enviaves, poques, i doncs la majoria es quedaven allà, en el tintero. El nostre conversador d'avui ha sabut treure-li punta a tot això. Com? Doncs amb un revival en clau d'humor, un espectacle d'això que en diuen stand-up comedy, que es titula Jo sobreviví a la EGB i que resideix els caps de setmana aquesta temporada amb uns quants sold-outs ja al Jove Teatre Regina. Jordi Merca, molt benvingut a la gent normal.
1: Gràcies. Quina entradeta...
0: Que sí,
1: quedat, sí, no sé si m'ha mereixia tant, però bueno, ja està prou bé.
0: Bueno, està bé, jo intento correspondre a la gent normal,
1: normal
0: que
1: ve
0: en el programa per doncs, agrair-li una mica aquesta presència. Ho comentàvem ara fa una estoneta, 8 temporades de Jo sobreviví a l'EGB, i encara hi ha gent que ve i hi ha molts supervivents a l'EGB.
1: Sí, sí, de moment sí. L'altre dia parlava amb un amic i em deia, home, però hi haurà algun punt en què tota aquesta gent de l'EGB se t'anirà morint, has d'anar amb cuidado.
0: Correcte.
1: Has d'anar amb compte, diu, bueno, però encara queden molts, eh?
0: Encara en queden,
1: sí, sí. Jo crec que encara queden molts. Al final de la temporada passada, no, al final de l'any passat, el 2025, vam comptar més o menys, perquè és molt difícil portar els números exactes, però creiem que portem uns 300-350.000 espectadors.
0: Déu-n'hi-do.
1: A tota Espanya.
0: A tota Espanya.
1: Perquè, clar, això, tu has dit, estem residents a Barcelona, residents a Madrid, però no parem de viatjar per tota Espanya. I creiem que això, que uns 300-350.000 espectadors.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí i no, perquè quanta gent va fer la EGB?
0: Ostres.
1: Jo crec que 10 vegades més de 350.000, possiblement.
0: I tant.
1: Llavors, no són tants, eh?
0: No són tants. Hi ha molta gent que encara no ha vist l'espectacle. I és un espectacle que, com dèiem, es pot veure els caps de setmana al Teatre Jove Regina, al barri de Gràcia de Barcelona. I explica una miqueta, Jordi, què és aquest espectacle. Vull dir, així, si l'haguessis de definir així com de manera sintètica, què diries que és? Com
1: al final, Jo sobre l'EGB és un show de locatura. Has dit, l'estand-up comedy, el que tota la vida hem conegut com monòlegs, com el club de la comèdia, no? Per la gent que estigui una mica despistada, que hi ha gent que surt a explicar les seves històries. Jo sobre l'EGB és això, és un show de comèdia en el qual l'únic que volem i l'únic que volem fer és que la gent entri allà, gent que va viure aquella època, l'època dels EGB, dels 80, dels 90, i surti amb un somriure, i surti dient, m'ho he passat bé i he desconnectat, no? Simplement és això, és un show de comèdia per recordar com érem i per passar-nos-ho bé.
0: És molt interessant l'exercici, fer l'exercici sociològic, perquè, clar, jo vaig anar-lo a veure, per tant, jo sóc de la... Anem a dir-ho així, de la... Em vaig sentir bastant jove, t'ho haig de dir, eh?
1: Bien. Aquesta és una opció molt bona.
0: Una, és a dir, a veure, faig la puntualització. Em vaig sentir molt jove, no sé
2: si perquè la gent tenia la mateixa edat i estava més espatllada,
1: que això passar, passa... Sol passar.
2: O si realment la gent que m'envoltava aparentava realment l'edat que tenia i, per tant, em vaig sentir una mica... No estamos tan mal.
1: El tema és que vam donar... No, vaig donar amb la clau perquè, al final, la EGB no és una època curta.
2: No, home, no.
1: És una època molt llarga, hi ha molta gent. Hi ha gent que avui en dia té 60 anys
2: i va fer l'EGB.
1: I la gent que en té 40-41 també va fer l'EGB. Vull dir, ja són 20 anys. Però, a part, hi ha aquella gent que potser no va fer l'EGB, però els seus fills sí van fer l'EGB. Hi ha aquella gent que tampoc ha fet l'EGB, però els seus germans grans sí han fet l'EGB.
2: Exacte, i els hi sona d'alguna cosa.
1: Clar, i aquesta gent també ve, no? Perquè diu, home, jo no soc de l'EGB, però jo sé el que és una cinta de casete. Jo sé el que era el Naranjito. Jo sé qui era tal, no? Aquesta gent també és el nostre públic. Vull dir, no només la gent que va fer l'EGB, que ja són molts, sinó aquesta gent que té fills que han fet l'EGB o que té germans grans que també l'han fet, no? I a les quedades familiars, pues, sempre, això sempre passa, no? Les quedades familiars acabes el mateix tirant de... Te recordes quan vam anar de vacances a Sevilla el 1992?
2: Correcte.
1: Ah, exacte. Pues, de, també d'escoltar aquestes històries, diuen, pues, per què no anar a veure un show EGBero?
2: I a les... És que ara em ve al cap, per exemple, o quan fas una mudança... que treus caixes del fons d'un armari i comencen a sortir, per exemple, això que deies tu, no? Cintes de caset, cintes de vídeo.
1: Jo tinc unes molt bones amigues meves que van fer... Va morir un avi seu o alguna cosa així i tenia una casa a Múrcia. Van anar a buidar la casa. I va aparèixer de tot allà, que gràcies a elles, al meu show, hi ha ple de cosetes, que són d'aquestes amigues meves.
2: Clar, perquè al dalt de l'escenari...
1: Sí, al dalt de l'escenari
2: tenim...
1: Hi ha tot de gadgets.
2: Exacte, tenim punts...
1: Uns quants gadgets. Això està molt bé, perquè quan la gent entra va dient, ai, mira, jo tenia allò, ai, el Wallman, ai, tenim una làmpara de lava, aquella làmpara de lava, no?, que estava enxufada, passa que la toia va caure i ha patat la bombeta, i no trobem bombeta. Vull dir, si algú...
2: Fem una crida ara que està... Ara,
1: si algú de Rubí... Té una bombeta.
2: Per una làmpara de lava.
1: Una làmpara de lava, jo pago, regalo entrades. Mira, que em porti el que porti aquí a Ràdio Rubí.
2: Queda dit, això, eh? És a dir, ara, i això després, ja ho farem difusió. Exacte. A través de les xarxes socials, és a dir, el nostre Instagram, recordeu, la gent normal guió baix Ràdio Rubí. Si algú té una làmpara de lava...
1: La bombeta. Me conformo una bombeta. Si me donen la làmpara, me la quedo.
2: Ho dic pel recanvi, saps?
1: Ah, vale.
2: I vol regalar-te tota la làmpara, perfecte. Si et vol donar només la bombeta doncs
1: ha de ser
2: bombeta.
1: Una bombeta de làmpara de lava, perquè és que, clar, allò havia d'escalfar aquella cera que tenia dintre, que es movia, clar, i això... les de LED no escalfen.
2: Ah, això ho escalfava la bombeta.
1: Clar, això era com un got molt gran,
2: clar,
1: transparent.
2: Estem parlant de les bombetes incandescents.
1: Ah, exacte.
2: Les que es carregaven al planeta.
1: Jo tenia dos, ja es va fondre una, i l'altre dia va caure la làmpara. La làmpara està indestructible, perquè allò és un tros de ferro i un tros de vidre indestructible.
2: És un volcà, allò.
1: Exacte, però la bombeta no. Llavors hem comprat una bombeta de LED que no escalfa la lava.
2: I, per tant, no mou la lava.
1: No mou. S'engega, però no fa aquell efecte xulo.
2: Jo recordo, jo en vaig tenir una.
1: Home, jo ja...
2: I em passava moltes hores mirant...
1: Estudiant, no. Mirant la làmpara.
2: Clar, la vaig treure del costat de la taula d'estudi perquè em distreia molt.
1: Allò era... Veies...
2: Anaves veient i mai no era la mateixa forma.
1: No.
2: Llavors et t'empanaves molt mirant aquelles formes.
1: Era el
2: no?
1: salvapantalles dels 80, no?
2: Era el salvapantalles dels 80.
1: Perquè això passa amb els salvapantalles aquests de les teles o dels ordinadors, que hi arriba un moment que dius, estic veient...
2: Bueno, hi havia el famós salvapantalles de la peixera.
1: Sí.
2: No sé si ho recordes.
1: Hi ha algú molt més friqui, això no sé si ho saps. A Netflix hi ha un vídeo d'una hora entera d'una xamanella.
2: Correcte.
1: És el vídeo, és el vídeo més reproduït d'aquest Nadal. El vídeo més reproduït d'aquest Nadal a totes les plataformes, de totes les plataformes del món, és una ximenea. Algú que va dir, vaig a gravar en HD la xamanella de casa meva... I la posaré aquí i ja veuràs.
2: Com som, de curiosos els humans? Perquè al final...
1: Anem cap enrere, possiblement, no?
2: Bueno...
1: Som una mica crancs, no?
2: A veure, amb això no et diria que no, eh? Perquè, clar, ostres, al final és això. Vull dir, no porta res, això.
1: No.
2: Jo no porta ni escalfor.
1: Jo quan hi ha algú molt modern, jo sempre els dic a la gent... Tu imagina't que tu ara pots... veure el teu avi una altra vegada i li expliques, avi, és que nosaltres al Nadal posem a la tele una ximeneia. Què diria el teu avi?
2: Bueno, l'avi segurament, l'avi segurament tornaria d'allà on, d'allà, saps, de, del...
1: El teu avi diria, no esteu bé.
2: No.
1: No, què esteu fent amb aquest món?
2: Però això, tu no creus, Jordi, que això sempre, els nostres pares també ho deien, de quan érem, saps què et vull dir? Vull dir que al final és una constant d'aquests salts generacionals que sempre, quan mirem enrere, allò que dèiem al començament, no? Quan mires enrere sempre penses, ostres, ara estem fatal, eh?
1: Això és una cosa que et passa quan ets pare. Tu ets pare, clar, sí. Et passa quan ets pare, no? Jo ara veig la música que escolta les meves filles.
2: Home, hem obert un altre meló.
1: I mira que no escolten molt de reggaeton, però escolto cançons que dic, mare meva, això... Que és el que els hi passava als meus pares a mi.
2: I que és potser, el mateix comentari que feien els teus pares.
1: Potser posava Extremoduro i mon pare deia, en sèrio?
2: Això perquè no és música.
1: Mon pare escoltava Serrat, no? Però a mon pare li va passar amb el meu avi, que possiblement escoltava Antonio Machín, i Serrat li semblava no sé què, no? I a mon pare... És veritat que no ens modernitzem igual que es modernitza el món. El món es modernitza molt ràpid. I
2: això
1: nosaltres...
2: ho veiem amb la tecnologia, per exemple. No?
1: Vull dir, per exemple.
2: La capacitat d'adopció de la tecnologia pels éssers humans, home, és bastant més limitada que no pas la velocitat a què va.
1: Exacte, totalment, sí. Cada cop les teles són no sé què, llavors has d'estudiar el mando, perquè abans el mando tenia molts números, ara ja no té números, té tres fletxes. I amb tres fletxes...
2: Amb tres fletxes
1: ho has de fer tot, no?
2: Fins i tot poses la llar de foc.
1: La llar de foc amb les tres, amb quatre botons, no? I abans tenies aquell mando amb totes aquelles tecles de colors, números, tal... Què és més fàcil de fer servir? Pues no ho sé.
2: Comandaments...
1: Comandaments antics o comandaments nous?
2: Mira... Tornant a la EGB, si vam ser capaços d'aprendre com funcionava el comandament del vídeo i programar el vídeo, i atenció, que això ja era un nivell expert, programar el vídeo.
1: La meva veïna, que és una senyora molt gran, que encara viu, em donava 25 pessetes, si anava a casa seva, a programar-li el vídeo per gravar-li la telenovela.
2: Fixa't tu.
1: Deia, Jordi, ven. I em donava 25 pessetes i jo li programava perquè ningú sabia programar aquell
2: vídeo. És que el vídeo, o sigui, hi havia... Eres dels pocs...
1: Sí.
2: Era
1: magnífic.
2: Sí.
1: Perquè tu havies de mirar el teleprograma, aquella revista del teleprograma, el TP.
2: El TP.
1: Que allò va tenir uns premis, premios TP d'oro,
2: Sí,
1: que allò que et donaven un TP d'oro i era com un Òscar, eh?
2: Eren els Òscars de la televisió dels anys 80 i 90.
1: Llavors havies de mirar a quina hora començava, llavors ho posaves 5 minuts abans, per si de cas. Però a quina hora? O sigui, si allò posava que acabava a les 11, tu fins a quina hora posaves de gravar?
2: Home, sempre tiraves molt llarg.
1: Llarg, deies, perquè acaba, després, posa a les 11?
2: Perquè després què feies? O sigui, gravaves a sobre del que et sobrava.
1: Però tu deies, això acaba a les 11, vaig a posar que gravi fins a les 12 i mitja de la nit. Mm-hmm. Quina era la sort? Que gravaves la pel·li porno de després.
2: Home, aquesta és una altra cosa també molt de la EGB.
1: Molt de la EGB, home, sí. Això s'ha perdut també,
2: Canal Plus...
1: Canal Plus codificat,
2: Canal Plus codificat.
1: Hi ha molta gent amb presbícia per culpa del Canal Plus
2: pel Canal codificat, Plus, exacte, sí. Amb 10 minuts ens han sortit aquí tots els... uns quants ja tòpics de l'EGB.
1: Sí.
2: I aquest és l'espectacle, és a dir, aquest...
1: Aquest és l'espectacle. És veritat que és un espectacle que dura hora i mitja, més una mitja hora que hi ha al principi de pre-show, no? Que mentre la gent està entrant al teatre, hi ha un pre-show, això s'ha de dir, no? Que la gent que vingui d'hora, que no apuri de dir, no, vaig entrar a menys 2 minuts.
2: Creus que val la pena que expliquem aquest pre-show o
1: sí,
2: ho deixem amb la incògnita?
1: És que jo crec que després de 8 anys ja no hi ha incògnita, no? Ja. Hi ha molt poca gent, de fet ho posa, eh? Si llegeixes a la Clapalo, per exemple, ho posa, eh?
2: Sí, però és un moment entranyable.
1: És un moment maco. És un moment maco, és un moment que...
2: Trenca molt gel.
1: Que cada cop es fa més, lo de tenir un pre-show. Abans no es feia, abans era impossible, abans la gent entrava mitja hora abans, s'asseia, i llavors què fas aquella mitja hora? El que arriba d'hora? Hi ha gent que arriba mitja hora abans al teatre. Què fa aquella gent mitja hora allà?
2: Són els que arriben d'hora sempre als puestos.
1: Sí, hi ha gent que arriba sempre d'hora excessiva.
2: I després sempre hi ha els que arriben tard.
1: Sempre. Això
2: I
1: sempre.
2: Això en el teu espectacle també serveix com a palanca per
1: començar a
2: burxar la gent. Perquè tu burxes a la gent.
1: Nosaltres no m'agrada dir burxes a la gent, sinó nosaltres el que fem és fer protagonista a la gent. Se m'està baixant la cadira, eh? No sé si ho estàs veient, que se m'ha baixat sola la cadira.
2: Vas veient.
1: M'heu fet una mica de... Ara surto de plano i tot, eh? Ara, vaig a tornar a pujar, a veure si puc.
2: Tomàs, les tomes ara. Falses, això, és, ara. Això serà per les tomes falses.
1: Sí, sí, aquesta
2: pots
1: cadira.
2: Pots canviar la cadira, si vols, i ja tindrem no, tot el xou fet,
1: esperem,
2: eh?
1: Esperem que no torni a baixar i ja està. És això, no sé si burxes a la gent, sinó a mi m'agrada fer protagonisme, protagonista a la gent. Per què? Perquè la gent que ve a veure jo sobre LGB tenim una edat. És molt difícil... Quan tens una edat i tens fills, feina, no sé, és tan difícil trobar un dia, tu amb la teva parella o tu amb els teus amics, que coincidiu tots,
2: i et diré...
1: que tots pugueu deixar els nens por ahí, que tots pugueu agafar un transport, arribar a Barcelona i veure aquest espectacle i després anar a sopar. És tan difícil, és molt difícil, eh?
2: Sí.
1: Quan tens una edat és molt difícil, sí. Això. Que...
2: Per moltes coses,
1: els hem de fer protagonista, aquesta gent.
2: I et diré, t'afegeixo dues coses damunt de la taula. Veig el teu argument i t'afegeixo te'l doblo. Perquè una, a veure si sóc capaç de recordar-los tots dos, eh? Una, arriba un moment que també et dona tot igual. És a dir, que ja no, sí. Que ja tens una mica la pell, sí. La pell de foca i et rellisca, sí, tot una mica.
1: Sí,
2: eh?
1: Les vergonyes passen amb els anys.
2: Exacte.
1: Sempre.
2: I després, la segona que et volia dir és que, home, i ja que surts un dia, ja vas a tope.
1: Sí, jo ho dic en espectacle, aprofiteu. Passeu-vos-ho bé, crideu, aplaudiu, que per un dia que salís...
2: Exacte, que per un dia que salís...
1: Que per un dia que salís, aprofiteu. No us quedeu, bueno, sí, bueno, hem sortit... No, hem sortit, què tal us ha passat? Bé, normal. Home, per normal, no gastis aquest dia, no gastis
2: perquè
1: el...
2: Perquè no tornaràs a sortir. Clar, fins aquí 6 mesos.
1: No gastis el comodín per un dia normal. Si gastes el comodín és per donar-lo tot. És com la gent que se'n va de vacances a patir. No, jo me'n vaig de vacances i arribes de vacances... Arribo més cansat de vacances...
2: Però tu saps per què la gent es cansa de vacances?
1: I dius, jo no vaig de vacances a cansar-me, jo vaig de vacances...
2: Però hi ha gent que va de vacances i jo aquí m'hi reconec perquè m'ha passat i llavors has de ser capaç de canviar el xip, no? Imagina't, eh? Jo agafo i me'n vaig a París. I me'n vaig 5 dies a París. I amb 5 dies a París...
1: Me parecen.
2: Muchos. Però amb 5 dies a París pretens veure-ho tot.
1: Bueno, això, clar, sí, perquè per el mateix, perquè t'ha costat una pasta i
2: però,
1: dius, home...
2: Clar, però hi ha un moment que has de canviar l'experiència, això també t'ho dona, has de canviar el xip, no? De dir, escolta, no podràs veure. És com... T'has de traslladar a una ciutat gran com podria ser Barcelona, no? Tu, en 5 dies, veuràs tota Barcelona? No.
1: Si vas molt ràpid, sí. Si no,
2: però
1: no,
2: veuràs
1: clar.
2: Barcelona a càmera ràpida.
1: Amb el pujat al bus turístic aquell...
2: Turístic,
1: i,
2: clar,
1: i
2: però amb el bus turístic fas dos voltetes al bus turístic en un dia i dius, bueno, és que ja he vist Barcelona.
1: Ja he vist Barcelona.
2: Ara, i surts amb el cul quadrat d'estar assegut en el bus turístic, no?
1: Però és això, ens hem de prendre les coses, sobretot a l'oci, amb més tranquil·litat. No podem, tenim una edat que no podem...
2: bueno, anar perdent oportunitats.
1: Sí, anar perdent oportunitats. No, home, no, aprofitem les oportunitats. Veniu al teatre i passeu-vos-ho bé. Encara que jo ho faci malament, passeu-vos-ho bé.
2: No, l'espectacle, i ho dic en primera persona perquè l'he vist, és un espectacle que fa riure molt i que té aquell punt de nostàlgia de, doncs això, no? De recordar, allò que deia al començament, no? De recordar una mica el passat amb bons ulls, no? De dir, ostres, doncs això, no? El Naranjito,
1: el Oso Yogi,
2: el Covid...
1: El Vamos a la Cama...
2: Aquí tenim... Aquí els catalans tenim dos Covids.
1: Sí,
2: Covid, sí. Vull dir, es pot generar aquí aquest dubte. Totes aquestes coses que ens porten a un passat. I, de fet, ara... Abans de començar ho explicàvem, no? Des del punt de vista musical, no? Hi ha cançons que d'aquella època que ara serien absolutament impensables.
1: Impensables. Tot i que hi ha cançons avui dia que per mi serien impensables de fer.
2: Bueno, de fet, hi ha cançons avui dia que penses com dimonis s'han fet,
1: sí,
2: com s'han gravat,
1: exacte,
2: i com algú les publica.
1: Inclús com algú pot pensar que allò pot ser un hit, no? Com pot dir algú, no, és que aquesta cançó, hi ha aquesta història de... A mi no m'agrada gaire, però l'Aitana, aquesta noia Aitana, fa unes cançons que a vegades dius, a veure, què m'estàs explicant, no? O tot el que... El reggaeton i totes aquestes històries, que jo ja n'hi entro, perquè és veritat que
2: Final, jo el reggaeton l'hauria
1: si,
2: de...
1: Si algú el consumeix... Si està aquí és perquè algú el consumeix.
2: No, home, això és evident. Això està
1: clar. Llavors, bueno, doncs que el consumeixin. Que no me'l facin consumir a mi i ja està. No, no hi ha més.
2: Jo amb el reggaeton em passa que hauria de veure'l amb subtítols, moltes vegades.
1: Bueno, perquè, sí, això també, sí.
2: Perquè no sóc capaç de processar sí. tota la a quantitat mi... de bajanades i de barbaritats
1: exacte.
2: Que es diuen.
1: A mi em passa amb aquell... Amb el, hi ha un, a mi em fa molta gràcia, a vegades faig un xiste sobre ell, que és aquest, el Bad Bunny aquest. El
2: Bad Bunny, sí.
1: El Bad Bunny aquest, que és un senyor que canta sense ganes de cantar. No t'has donat compte?
2: Sí, tant.
1: Que canta...
2: És un desmenjat.
1: I dius, si no et ve de gust cantar, canvia de feina. Home, ja que cantes, home, pren-t'ho en sèrio, afina, fes que se t'entengui. Aquest senyor va a cantar com ara farem un d'això, però com un funcionari va a treballar, no? Allò que diu, bueno, me'n vaig a esmorzar perquè no tinc ganes de no sé què, no? Doncs pues aquest senyor però igual...
2: Imagina tal, o sigui, si amb disc sona així, jo no ho he vist, no? Però imagina't un
1: directe.
2: Concert. Oh. Cuidado, que farà 10 concerts a Madrid, aquest paio. Bo? Un darrere l'altre.
1: Bo? A mi, jo, mira, ni gratis.
2: Jo per anar, no. per anar a veure'l, igual
1: ni gratis,
2: sí.
1: No, home, no. No
2: sé, igual surts avorrit.
1: I aquest senyor, després a casa seva, parla així, vull dir, a la seva dona li diu que bueno, com està? Anem a sopar o què? No sé, clar, perquè diu, parlarà així aquest senyor a casa? No ho sé, eh?
2: Imagina tal...
1: Tinc aquest dubte, jo.
2: Ja no només... Torno, eh?
1: Sí, sí.
2: Poso una altra carta sí. damunt de la taula, eh? Imagina't acabat de despertar.
1: Bo! Que o ja potser, vas... potser és al revés, potser és que s'aixeca molt a tope... I durant el dia va perdent pila.
2: Ah, i grava la nit.
1: Mòbil.
2: I grava la nit.
1: Bueno, és com el mòbil. Tu a última hora del dia, tinc un 20% de bateria, no? El mòbil ja diu, modo ahorro de bateria. Pues sí. Potser el tio està en ahorro.
2: Igual està en modo ahorro. Pues... Això igual, si hi ha algun metge a la sala, igual ens diria que sí. té alguna d'aquestes vitamines una mica desestressades.

0: Tunkandú, 100 gaviotes.
1: 100 gaviotes. Que no és l'himne del Partit Popular, eh? També s'ha de dir.
0: No.
1: Hi ha perquè, molta gent que ho pensa, aquell, però no, eh?
0: Perquè en aquella època només tenien dues gaviotes.
1: Dues gaviotes.
0: Aquí se n'anaven de mare. Ostres, aquesta cançó...
1: Un clàssic.
0: L'hem cantada moltes i l'hem ballada milions de vegades.
1: A més, són aquelles cançons... Hi ha moltes cançons d'aquella època que eren... potser molt senzilles de cantar,
0: sí.
1: Que era la gràcia, no? Perquè tothom se la pogués saber. El salta sí. Conmigo, digo salta, no? Mira que és salta conmigo...
0: I és absurda.
1: I aquesta, tenga aviotas sí. Donde... I te repetia moltes vegades la d'això, no? Perquè aquesta senzillesa dels anys 80, dels anys 90, que anem perdent també amb el temps, perquè cada cop sembla que si no sorprens, si el que fas no sorprèn, no és bo. No?
0: Sí,
1: llavors,
0: perquè ens hem acostumat
1: a ser, aquesta... Llavors, jo sobre l'EGB és un espectacle que es podia haver fet als anys 80, perquè tampoc té una sorpresa especial, no hem inventat res amb aquest espectacle.
0: No. De fet, recuperem coses,
1: imatges, música, aparells, no? Llavors, jo sobre l'EGB és això, és un espectacle que podíem haver fet als anys 80 perfectament.
0: Clar, als anys 80 viuen una nova època daurada, per dir-ho així. Bueno, hi ha aquesta rivalitat entre els 80 i els 90, perquè els 90 també tenen tota una...
1: Sí,
0: uns festivals de música, sí. Uns DJs de referència, etcètera, etcètera, no? Però sí, com sigui, és una mica aquest exercici de mirar cap enrere, de mirar el passat i
1: és bueno. Que és guai mirar el passat. Per què és xulo mirar el passat? Perquè tu estàs mirant el passat des de la persona que ets ara.
0: Sí.
1: No? Ara són persones adultes amb 50.000 milions de problemes, no? Dius, la feina, els fills, que si no sé què, la hipoteca, el rebut del no sé què, el cotxe... Llavors, quan poses a mirar, no només el meu espectacle, sinó tots aquests festivals que dius, a vegades anar a un festival de música dels 80 o tal, o inclús anar a veure el cine... Ara es fa molt això de potser anar a veure al cine una pel·li dels 80, dels 90.
0: Bueno, les reposicions
1: aquestes.
0: Les reposicions
1: han fet amb més qualitat, no? I dius, si és una pel·li que he vist 50 vegades, per què? Perquè llavors tu, com a adult, et transportes aquell nen que eres i deies, que bé
0: que vivia.
1: Que bé era que el meu problema fos que la professora de matemàtica me tenia mania. Llavors, això et fa molta gràcia.
0: Clar.
1: I després hi ha una cosa que passa molt en el show, que és molt guai, que jo ho noto molt des de dalt, que quan faig una anècdota, hi ha molta gent que diu, oh, i a mi també. Perquè a vegades pensava que les coses només ens passaven a nosaltres. Que si el bocadillo, quan te pillen el bocadillo, dame un bocao, no? I li posaves el dit. Perquè el bocao era fins allà, no?
0: Clar.
1: Potser penses que això només ho feies tu, i ho feia tothom, no? O quan et vestien amb el xandall de tàctil, o quan et passava no sé què, no?
0: Llavors, el moment xandall de tàctil és molt... Vull dir, genera
1: perquè tots
0: molta...
1: han portat aquell xandall de tàctil. Tots han portat
0: aquella mena de vestit d'astronauta.
1: Hi havia gent, i jo tinc un col·lega que encara conserva un, que la gent anava a esquiar amb això. Vull dir, no sé si te'n recordes aquells trajos d'anar a esquiar, que eren com tot un mono.
0: Sí, i tant.
1: Però de colors molt
0: llampants. Llampants.
1: Per què? Perquè pensàvem que ens perdríem a la neu, possiblement, no? Per què el tratge d'anar a esquiar era rosa fosforito?
0: Home, jo suposo que...
1: Suposo perquè la neu era blanca, i no podia ser blanc el tratge. No sé, eh?
0: Igual era més barat,
1: també podria ser, no?
0: La tinta era més barata.
1: El color que no se gasta, no?
0: El color que ningú volia era el que ens... Perquè, clar, aquí tampoc no tenim milers de pistes habilitades per esquiar. Vull dir, hi ha les que hi ha, tampoc
1: no... Home, però déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, però vull dir que és difícil perdre's en una
1: pista. Sí, no hi ha un allau d'allò...
0: Exacte.
1: No, és que me va venir l'ombre de les nieves, me va llevar, no?
0: És una... No, aquí tenim... No és tan nostrat,
1: exacte.
0: Això, eh? Aquí, en tot cas, bueno, això igual era una mica com, saps, aquests partits de futbol de les lligues nòrdiques que quan neva molt treuen una pilota que és fosforito.
1: Sí, de color
0: taronja, exacte. Que igual això.
1: Sí, potser, clar, perquè era per això, per diferenciar-nos.
0: Oi, mira, aquell atac aquella és algú que ha caigut i no es pot moure.
1: No es pot moure.
0: El tenim localitzat.
1: Com a mínim el tenim localitzat, no?
0: Sí, sí.
1: I amb el col·le passava això, no? Que tu anaves pel carrer i veies que tots aquests nens eren d'aquell col·le. Tots aquests nens que van amb aquell xandall llampant, clar, tots eren del mateix col·le.
0: Clar. Jo això encara ho veig, eh? Al barri on jo visc,
1: sí?
0: Hi ha una escola en la qual...
1: Bueno, perquè van amb tots vestits igual.
0: No, el xandall només.
1: Ah, el xandall.
0: Encara es porta.
1: O sigui, encara hi ha col·les que tenen el xandall del col·le?
0: Correcte.
1: Ah, mira, això no ho sabia jo.
0: pantaló...
1: Això a l'escola pública no passa. Que és
0: no, bo. Aquesta no és pública, exacte, evidentment.
1: Clar, evidentment. Sí, sí. A l'escola pública...
0: A l'escola concertada passa i és divertit veure'ls perquè penses, mira, avui tenien educació física.
1: I és de tàctil?
0: Ja, afortunadament, jo crec que el tàctil ara, no sé, el
1: possiblement
0: protocol,
1: això...
0: protocol de Kyoto, jo sí, crec que possiblement devia prohibir,
1: possiblement allò devia prohibir el tàctil. Devia contaminar una barbaritat, no?
0: Home, tota aquella...
1: I que no tinguessis ja una edat en la que fumaves. Perquè allò que ja, el que tothom sap que és una xina, saps allò que estaves fumant i que sí, hi ha un trosset de cigarrito clar, i feia allò... Pa! Home, feia un forat com feia un la, de forat, la capa d'ozono.
0: Un cràter feia, directament.
1: Un cremava allò, eh?
0: Sí, sí.
1: Mare meva, eh?
0: Home, jo, o sigui, ara diré una cosa com molt de iaio. Déu-nos en guard.
1: Déu-nos
0: en guard, que, o sigui, que allò t'acostessin un misto o una bengala d'aquelles de la nostra, de l'època, també, les bengales de Sant Joan.
1: Aquella estufa de la iaia, perquè tots hem tingut aquella iaia, o amb brasero, perquè abans la iaia tenien aquells braseros.
0: O estufa de butano.
1: Aquella estufa de butano negra,
0: en flama.
1: Passaves per allà i es feia petit el xandall, eh?
0: Sí.
1: Perquè allò no cremava, es feia petit.
0: I tu ho comprimit allà dins.
1: A sota és com una bossa de... Es comprimia, eh?
0: Doncs això que estem fent aquí és una mica el que es fa a l'espectacle Jo sobreviví a la EGB. Jordi, d'on arrenca tot això?
1: M'agradaria, perquè m'ho pregunteu...
0: M'agrada que em facis aquesta pregunta.
1: Sí, m'agradaria poder començar... La resposta m'agrada que em facis aquesta pregunta, però no tinc res molt maco preparat. M'ho hauria de preparar, potser. Perquè no neix de res. Aquest show neix de la necessitat de fer un show.
0: Exacte.
1: Jo estava a Barcelona amb un altre show. Jo estava a un lloc molt maco de Barcelona que es diu Cafè Teatre al Llantiol.
0: Sí, i tant.
1: El Llantiol és un clàssic del barri del Raval, el carrer de la Riereta, que és on jo vaig començar ja fa molts, molts anys amb altres coses. I és... Perquè la gent ho localitzi, la gent sabia que aquí és el local on es gravaven les cintes de caset en directe del gran Eugenio.
0: Què dius?
1: L'Eugenio té dos o tres cintes de caset. Moltes les gravava a casa seva, perquè, tal, però hi ha dos o tres cintes que si,
0: estan
1: tu,
0: gravades al
1: si tu les compres i les gires, doncs gravades al Cafè Teatre del Llantiol. Entre altres coses, allà ha actuat el gran Juan Tamariz, allà ha actuat...
0: Home, per allà ha passat molta
1: gent. Per allà ha passat moltíssima gent. I jo estava allà, és un teatre molt petit, però molt maco, molt encant, en un barri curiós de veure.
0: Home, els 80 era curiós,
1: els 80 era...
0: Ara també ho és, eh?
1: Ara ho és.
0: Els 80 era bastant més macarra.
1: Ara es diu el barri del Raval, però els 80 era el barrio chino.
0: Correcte.
1: De tota la vida. Perquè els carrers es van gravar...
0: I no precisament perquè hi haguessin gaire xinos.
1: Exacte. En aquell barri es van gravar sèries i pel·lícules com Màquina Baja.
0: Home, a veure, un moment, clar, cuidado. Ara estem traient personatges de l'època,
1: sí,
0: Màquina Baja.
1: Jo ara et diré, dintre de la Màquina Baja, ara et posaré en un brete. Tu eres del Màquina Baja de Pepe Rubianes o eres del Màquina Baja de Esteso, de Pajares?
0: A veure...
1: Perquè la sèrie la va fer Pepe Rubianes, però la peli la va fer Pajares.
0: Aquí, sense...
1: Diguis
0: sense,
1: el que diguis...
0: Sense moure
1: girarà
0: una parpella, sempre, sempre, sempre Rubianes.
1: Sempre, sempre. Perfecte, clar.
0: Sempre.
1: Això és Catalunya, Rubianes, i aquí Rubianes és...
0: O sigui, si hi ha una cosa... Ara també diré una cosa, una obvietat, hi ha gent que se'n va massa d'hora.
1: Sí.
0: Que hi ha gent que mor massa d'hora, no? Segurament Rubianes estaria en aquesta llista.
1: Sí,
0: de gent que ha mort massa d'hora i que podria haver... És a dir, que tot i haver mort molt d'hora, va aportar... I no estic parlant només del gag d'Espanya
1: i el
0: campanari i tal, sinó la seva manera de fer. Jo recordo haver anat a un espectacle
1: sí,
0: de Rubianes.
1: Sí, sí.
0: I jo recordo haver sortit del teatre amb agulletes a
1: sí,
0: la panxa
1: sí,
0: i, a les, i aquí a la mandíbula perquè era un no parar.
1: Jo crec que, sense cap mena de dubtes, el Rubianes solament és el millor espectacle de comèdia que s'ha fet fins a dia d'avui. De lo que ho entenem com a comèdia, com a stand-up comedy, és el millor. O sigui, ja poden venir altres artistes.
0: T'ha servit a tu d'inspiració,
1: Rubianes? Molt. Jo soc molt Rubianes, m'agrada molt. Dintre de l'espectacle hi ha un guinyo al Rubianes, hi ha un gag que per mi, potser no per l'espectador, és guinyo a Rubianes, igual que hi ha un guinyo a Eugenio. i perquè per mi va ser un tio molt important a la meva carrera. Jo vaig decidir, o jo vaig saber que volia ser monologuista veient el Rubianes.
0: Quan ho vas decidir, això?
1: Ho vaig decidir molt abans de dedicar-m'hi.
0: També,
1: jo dintre del món de la interpretació he fet moltíssimes coses des de...
0: Pastorets, també?
1: No, perquè no he anat a una escola religiosa. Llavors els pastorets era com...
0: Pastorets et quedava
1: era
0: lluny.
1: Sí, era com d'escola concertada, entre concertada i religiosa. De fet, no he vist mai els pastorets. I l'any que ve vull anar amb la meva filla, perquè la meva filla ja té unes amigues que estan a un grup de teatre i fan els pastorets. Llavors l'any que ve portaré que la meva filla a veure els pastorets, que serà la meva primera vegada de pastorets.
0: Que maco veure, o sigui, tots dos veureu els
1: pastorets
0: per primera vegada.
1: Exacte, per primera vegada.
0: Pare i filla.
1: Llavors no vull spoilers.
0: No.
1: No vull spoilers. Està la gent, no quiero spoilers.
0: Bueno, va de pastors.
1: Va de pastors i de diables i aquestes coses. No?
0: Ja està. Si està aquí podo leer, que deia Mayra Gómez-Quem.
1: Exacte. Jo amb 16 anys vaig muntar amb una gent de la meva classe, la meva primera companyia de teatre.
0: 16 anys,
1: des del 16, tinc 42, no he parat. Sí, jo no he parat des del 16. He fet mil coses. Jo he anat a l'Institut del Teatre, he anat al Col·legi del Teatre, vaig fer la carrera d'actor, quan vaig acabar la carrera d'actor vaig donar compte que jo no era el meu, he fet despedides de soltero...
0: Què et va fer veure que l'actor no era el teu?
1: El mundillo dels actors no era el meu. Jo no sóc un tio que m'agradi destacar per sobre dels altres. I el món de l'actor és... sobretot... jo em vaig donar compte fent càstings. Perquè, clar, estàs al Col·legi del Teatre, estàs a l'Institut del Teatre...
0: Surt un càsting...
1: I et passes el dia fent càstings. Uh-huh. O sigui, fas tres càstings en un dia per coses que realment no saps ni què són, eh? Vull dir, jo he fet càstings que he sortit... I de què era? No ho sé, però he fet un càsting. Per què? Perquè algú m'ha dit que havia de fer un càsting. Llavors, quan vas als càstings, et dones compte de que és... vaig a ser millor que tots els altres. Llavors, jo no vull que la gent m'esculli per jo ser el millor, sinó jo vull que la gent m'esculli per el que soc.
0: Clar.
1: No per ser el millor en una cosa que potser no ho soc, sinó a mi m'agrada que la gent vingui a veure'm al teatre perquè diu, què tio més graciós? Vaig a veure. No, és que és més graciós que aquell altre que està no sé on. No? O es fa més el graciós que... Llavors vaig decidir que no. Vaig veure que era un munt que no m'agradava, vaig fer un volantazo i vaig entrar a una escola que es deia el Timbal, al carrer Portaferrissa, a fer un curs de clown, de pallasso. Sempre vaig dir, mira, de pallasso, m'agrada. Vaig estar 6 o 7 anys fent de pallasso, m'encantava, però jo volia parlar.
0: Els pallassos parlen poc.
1: I els pallassos parlen poc.
0: Pallasso és molt mímica, molt gestualitat.
1: Molta, sí, i m'agrada molt, i ho feia molt, i treballava molt. Però jo volia parlar. I la que era la nostra directora, la Merche Ochoa, una pallassa de Barcelona, que és un mite dintre del món del pallasso i del clown a Espanya, em va dir, si vols parlar, has de fer stand-up comedy. I va dir, què és això?
0: Clar, perquè això... Clar,
1: jo va dir, què és això?
0: Tu,
1: no hi havia el Club de la Comèdia...
0: Ara tu obres la cartellera d'una ciutat com Barcelona, per exemple, o Madrid, o fins i tot ciutats més petites, I hi ha un munt de propostes de stand-up comedy, no? Però, clar, segurament a l'època que tu m'estàs parlant...
1: Jo t'estic parlant de fa, possiblement, 18, 19, 20 anys. Hi havia molt poqueta cosa. Hi havia molt poca cosa. I hi havia dos llocs a Barcelona. Un era... Pepe Rubianes, al Capitol.
0: Correcte.
1: I després hi havia una sala molt petita que es deia... que estava al Teatre Principal de Barcelona, la Cova del Drac, que es feien monòlegs els dimarts, crec. Doncs nosaltres sortíem a altes hores de la nit i anàvem a la Cova del Drac a veure els monologuistes, que hi havia el gran Xavi Franquesa.
0: Correcte.
1: Que abans parlàvem d'ell.
0: Sí, sí.
1: Que està també al Teatre Jove Regina abans que jo. Jo
0: amb el seu espectacle Escofia.
1: Exacte. I jo allà vaig conèixer el Toni Franquesa, vaig conèixer el Toni Muc, vaig conèixer l'Albert Boira, que eren els tres que estàvem allà com tal, i vaig conèixer el Pepe Rubianes a la seva essència com a monologuista. I vaig dir, esto. Jo ja havia anat a veure el Rubianes. Amb 16-17 anys jo ja havia anat a veure el Rubianes. Però potser amb 16-17 no entens el que és el Rubianes.
0: Uh-huh.
1: Però clar, ja anant amb 20, dius, home, sí.
0: Aquest paio és molt això, gran.
1: Aquest
0: paio és aquest molt gran.
1: Paio. Fixa't si va ser la locura màxima que jo vaig... hi havia el DVD, ell ja havia tret un DVD de
0: Rubianes solamente.
1: I el vaig transcriure a mà tot sencer.
0: Ostres.
1: El vaig transcriure tot a mà. Això, tot. No hi... Anava parant i escrivint.
0: No hi havia IA, eh?
1: No. Era un DVD, jo anava, parava... ho escrivia. Parava, ho escrivia. I tenia, amb una llibreta, tota l'espectacle del Pepe Rubianes, que me la sabia de memòria. O sigui, ara hauria de fer molta memòria, però jo sabia l'espetacle del Rubianes perfectament. Jo el podia fer una tarda a casa meva.
0: Doncs mira, et vaig a posar un petit repte.
1: Vinga.
0: Vaig a tirar una cançó.
1: Vinga.
0: Et donaré 30 segons, 30-40 segons, perquè vagis a la carpeta d'allò, a veure si te'n recordes.
1: Vinga, va.
0: Vale? Vinga, va. Posem cançó i
1: vinga, ho intentem.
0: Vinga.

0: Si una cosa estem fent aquesta tarda, crec que és passar-nos-ho bé. Què?
1: Clar, hi ha diverses parts que hem escoltat moltes vegades. Al principi, a mi al principi del show del Rubianes em semblava una marella. Soy José Rubianes Alegre, actor galaico catalán. Galaico porque nací en Galicia, aunque nunca viví allí. Catalán porque siempre he vivido en Cataluña, aunque nunca he vivido aquí. Aunque nunca he nacido aquí. Decía, este chiste es una mierda, pero se lo regalo para ustedes. Hagan lo que quieran con él, ¿no? Y le pensaba que haya part mítica del trabajo dignifica, ¿no? Hostia, el trabajo dignifica, el trabajo es la hostia, el trabajo te puleta, brillanta. El trabajo es la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, tú. No hay más que ver la gente a las 6, las 7 de la mañana cuando va a trabajar, ¿eh? Vamos a trabajarla. ¿Dónde vas con esa alegría mañanera? A trabajar, a trabajar. No he podido dormir en toda la noche pensando que tenía que ir a trabajar. Y después de ello, vaya invento social, no se lo meterán en los huevos y les estallará y le quedarán los huevos colgados del campanario, tú.
0: I a partir d'aquí...
1: Lo que fuera.
0: I el que fos. És ben bé, dos moments molt mítics...
1: De fet, el de la solteria, ¿no? Que deia, me he quedado soltero, nene, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me miran los niños por la calle? Mira, mamá, un soltero. No le mires, niño, que te vas a quedar ciego.
0: Això ara també...
1: Això està de moda, està solter, eh?
0: Sí, ara està molt
1: de moda. Ara està de moda, ara si tens parella ets el raro, eh?
0: Ara s'hi lleva lo single.
1: Lo single, sí.
0: Lo single. Ara, de fet, hi ha tot un mercat de coses per la gent single.
1: Jo no sóc single, però ara també et dic una cosa. Si algú, als 40 molts, està solter, eso es un outlet, eh?
0: Ets un outlet.
1: Ets un outlet. Ets una pieza de outlet. Ja tens algú que no...
0: Bueno, ets una...
1: Ets un outlet. Ets no, o sigui, a tu t'agradaria... No, soy...
0: Una tareta.
1: Sí, exacte. No, t'agradaria... No, és que soy edición especial. No, eres... No. Estàs per estar en Wallapop. Saps el que et vull dir, no?
0: Se t'ha passat una mica l'arròs.
1: Exacte. El Tinder, si obres el Tinder i poses de ratio más de 40, el Tinder directamente te abre Wallapop. Directamente.
0: Y venta por correo.
1: Venta por envío, sí.
0: Porque ya en persona no.
1: No, pago por adelantado, tú. Porque no se aceptan devoluciones.
0: Yo recuerdo de Rubianes, recuerdo también un seguramente un recordarás, ¿no? La famosa asistente del Rubianes, la María, que se le ponían los nervios en el estómago y llavors se comía mucho. Sí, y María se ha puesto así...
1: Sí, porque se ve que el nervio engorda. Se ve que el nervio engorda. Tú te comes un chuletón, pero dejas el nervio y no te engordas, ¿eh? Sí. Y luego el de la caixa, digo, home, no, es que el Jaume Roures de la caixa, mi amigo de la caixa, me ha dicho que si yo cada día pongo un poquito de dinero, yo cojo de mi sueldo un poquito cada día y lo pongo en una cuenta corriente, cuando tenga 75 años lo saco y a vivir como, bueno, como un rey, ¿no? Con 75 años, ¿no? A darte la vida padre de tener 75 años con... ¿eh?
0: I pobre Rubianes, es va morir sense haver arribat als 75 anys.
1: Això molta gent ho va dir, eh?
0: Clar.
1: Molta gent quan va morir Rubianes van haver-hi molts gags perquè se'ls mereixia. Jo crec que quan mor algú que ha sigut tan gran com el Rubianes o tan gran com el Gila o com l'Eugenio, els hem de despedir de la seva manera. No podem despedir-los dient pobrecitos de ellos, al revés. No? I molta gent va dir, home, Jaume Roures...
0: Clar.
1: Molta gent va posar a Twitter, Jaume Roures s'ha salido con la suya.
0: Clar. Sí.
1: Què s'ha fet amb aquells diners que el Rubianes posava? No?
0: Doncs mira, han anat a parar, vés a saber...
1: ¿Dónde está Rubianes? Pelándosela en la playa, no? Pelling in the beach.
0: Era molt gran, Pepe Rubianes. Llavors tu decideixes... Perquè moure's en aquest món des de la base on tu comences no, i en aquella època no era fàcil.
1: Era molt més fàcil que ara.
0: Era més fàcil
1: que
0: ara.
1: Sí, per què? Perquè hi havia molts menys llocs, llavors tenies menys oportunitats, però les oportunitats eren més directes. Jo quan vaig començar a fer comèdia, jo vaig dir, vale, jo vull fer comèdia. Vaig anar a veure moltíssima comèdia, vaig llegir molt de comèdia, etc. Llavors vaig dir, vinga, vaig escriure, i amb un grup de col·legues vaig dir, vinga, comencem a fer comèdia en un local de Badalona, ta. I això em va donar que un amic meu, que es diu Carlitos, no sé si coneixes el Carlitos, Carlitos que sortia amb el Buenafuente, aquest era molt amic meu, i em va dir, escolta, doncs hi ha un local a Barcelona que fan un open mic de comèdia, un micro obert de comèdia. Vaig anar allà i vaig provar 5 minuts, el dia següent 5 minuts més, 6, 7, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Però hi havia un local de comèdia a Barcelona. Ara a Barcelona tens
0: Bueno, ara ja
1: 30 més, locals de comèdia, possiblement.
0: Aquests restaurants, espectacles, restaurants,
1: espectacles, etc. Però quan jo vaig començar, només hi havia un. Llavors, és veritat que hi havia menys vies, però la via era molt clara. Ara què passa? Si tu ara algú que ens estigui escoltant, que tingui edat de ser emprenedor i digui vull fer stand-up comedy, què he de fer? Primer de tot, has de fer un Twitter, un Instagram, has de començar a gravar-te, pujar vídeos, escriure, anar
0: aquí... Has de començar a visibilitzar-te.
1: Visibilitzar-te, tal qual. Clar, l'altre dia a un programa que estic a Ràdio Nacional d'Espanya, parlàvem, no?, de la tecnologia. Jo el meu primer sou com a monologuista me'l vaig gastar amb un tom-tom.
0: Ostres, un tom-tom.
1: Un tom-tom. I ho vaig decidir anant cap al bolo. A mi em van dir, escolta, has d'anar a fer un bolo a Girona. Al bar, era un bar discoteca. Clar, abans com anaves al bar de Girona quan no hi havia Google Maps?
0: Bueno,
1: jo no havia anat a Girona en la meva vida.
0: Portaves un mapa o...
1: Però si conduïes no podies mirar el mapa.
0: Per tant, preguntaves.
1: Preguntaves. Em va costar arribar a aquell bar. Ho vaig passar tan malament. Jo pensava que no arribava. No ho trobava mai. Jo em vaig... O sigui, a casa, en l'ordinador, vaig descarregar-me les indicacions des de casa meva.
0: Però això sempre fallava.
1: Clar, hi havia, perquè abans ja hi havia, no hi havia el Google Maps, però hi havia una cosa que es deia Via Michelin. Sí. Llavors et deia, des de casa teva,
0: fins
1: a la porta d'aquell lloc, giri a la dreta, en la calle no sé què,
0: clar,
1: en la salida 34, no sé què. Llavors jo em vaig imprimir tot allò i anava conduint i mirant què havia de fer.
0: No vas xocar.
1: No vaig xocar, per sort, per sort. Però clar, un cop ja arribes a cert lloc, que llavors el carrer que et diu de girar ja no pots...
0: I vaig sortir canviar la direcció.
1: Exacte, vaig sortir d'aquell bolo amb els diners a la mà i vaig dir... Demà vaig a comprar un... Si em vull dedicar a això, demà he d'anar a comprar un
0: tom-tom. Pels que no siguin d'aquesta generació, un tom-tom era...
1: Un GPS.
0: El GPS.
1: Lo que avui en dia és Google Maps.
0: Exacte.
1: Que i només que es abans, posava el cotxe i es portava en el cotxe.
0: Abans els cotxes no portaven aquestes pantalles que porten ara amb tot el mapa ja integrat. Eh?
1: No, vull dir, no.
0: Havies de col·locar una altra pantalleta suplementària.
1: Que era un aparato amb una ventosa, te'l foties allà davant.
0: Correcte,
1: aquest després me'l van robar amb el temps.
0: Sí.
1: I vaig haver de comprar-me un altre.
0: Que s'havien d'actualitzar.
1: Havies d'anar a l'ordinador i actualitzar amb una targeta, perquè, clar, les coses canvien, els carrers canviaven de sentit, etc.
0: Clar, és que ens hem acostumat a una sèrie de coses que abans no existien.
1: No existien. I per això que avui en dia, si et vols dedicar a la comèdia, la manera de començar és totalment diferent a la manera que jo vaig...

0: feia mitja hora, l'altre còmic feia mitja hora, i al final fèiem una ronda de xistes ràpids. I llavors omplíem aquesta hora i quart, més o menys, hora 20 que havies d'estar. Érem jo, el... Bueno, el burro delante, no, bueno. L'Andreu Casanovas, sí. Tindre sorpresa, un capo. Un noi que es deia Sergio Marín, uh-huh. Un còmic d'aquí prop, de Sant Boi del Llobregat, Javi Sancho i jo. Llavors, entre aquests quatre, ens anàvem compartint els bolos. I vam estar doncs, així uns 6 mesos, mentre que creàvem tota aquella altra part que ens faltava, i un cop la vam tenir vam dir, doncs ja...
1: Cadascú
0: per la seva banda. Però vam estar això, 6-7 mesos compartint actuacions perquè no teníem tot el temps que s'havia de fer.
1: Què és el més raro que t'ha passat, el de l'escenari?
0: És que moltes coses curioses, des de trobar-me malament, perquè, clar, els que estem allà dalt...
1: Què fas quan et trobes malament?
0: Clar, la gent no ho entén, però...
1: T'agafa un atac de pixera o t'agafa una...
0: Per exemple,
1: seré molt
0: una cagalera. A mi m'ha agafat un apretón als 10 minuts de començar un espectacle.
1: Hòstia, 10 minuts vol dir que encara et queda molt, eh?
0: Clar, encara et queda molt per la mitja part, perquè abans, quan fèiem locals, no? Tu actuaves mitja part, feies una paradeta de 15-20 minuts perquè la gent és a la barra a demanar.
1: Correcte.
0: Que és on estava el negoci pel que et pagava, i feies la segona part, i als 10 minuts vaig haver de dir, bueno, hasta aquí la primera part, me voy.
1: La gent es devia pensar que era una conya, això.
0: La gent va flipar, el dueño del garito va flipar quan em va veure sortir corrents, i quan vaig tornar li vaig dir, ha passat això. Diu, no preocupis, que ara la segona part recuperarem tot el temps perdut. I em va dir, hombre, si és eso, estoy tranquilo.
1: Clar, sí, sí.
0: I ja, des d'això, hasta que se t'adormi algú... A l'espectacle...
1: T'ha passat això?
0: M'ha passat,
1: sí. Però té delicte, perquè clar...
0: Bueno, era un grup d'amics, eren dos amics que... Hi ha molta gent que... Clar, el show moltes vegades a Barcelona és a les 10:30 de la nit. Clar, si tu has quedat a les 6 de la tarda...
1: I ja portes 2 o 3 cerveses...
0: Clar, a les 11:30 de la nit, tu cuerpo...
1: Amb segons quines edats...
0: Segons quines edats, tu cuerpo se pone en modo ahorro, també, no?
1: Sí,
0: I sí, sí, el tio es va quedar adormit, no roncava, per sort, i clar, jo em vaig donar compte, en un moment d'aquest de parlar amb el públic, hi ha un tio dormint i el tio... I bueno, vam riure una mica d'ell fins que es va despertar. Sí, sí, i això, o bueno, hemos tenido desmayos, gent que per tema de calors o nervis es desmalla, tal...
1: Perquè en aquests espectacles sempre hi ha la gent que entra amb por, i ara t'explico per què, amb por de... Ai, que es ficaran amb mi.
0: Bueno, això és culpa nostra. Vull dir, això és culpa dels monologuistes, eh? Vull dir, la comèdia ha anat per aquesta via, no? Ara...
1: Bueno, és una mica la cubana, que la exacte, cubana feia exacte, participar exacte, de l'espectacle.
0: Exacte, això abans només ho feia la cubana. Els monologuistes no ho fèiem ni locos. Vull dir, quan jo vaig començar, o quan va començar el Xavi Franquesa, no es parlava amb el públic. Estava prohibit. I estava prohibit que el públic et digués alguna cosa, et contestés. Vull dir, hi ha molts recursos de comèdia, però un d'ells és, no s'ha passat nunca què? I la gent no contestava, perquè estava prohibit contestar. I ara, si no fas aquesta altra part del públic, sembla que ja no ets bon còmic.
1: Ja, sembla com si aquesta interacció fos necessària.
0: Els puretes de la comèdia, no? La gent més de tota la vida o que portes més anys, lluiten en contra de tot això, no? Alberto Romero, no sé si has anat a veure l'última espectacle d'Alberto, es passa tot el show parlant d'això, deia, no, jo no quiero, que no m'hableis. Que no me habléis, que no tal, no? I perquè és veritat que els puristes de la comèdia no volen que el públic parli.
1: De fet, ara, abans d'entrar aquí, parlàvem precisament una anècdota que va patir el Xavi Franquesa
0: fa unes setmanes,
1: del típic espectador que té ganes de liar-la i et boicoteja sistemàticament des de la primera fila tot l'espectacle.
0: És que hi ha gent que es pensa que és molt graciosa, perquè en el seu...
1: Bueno, hi ha molt de monologuista frustrat, que normalment va associat al fenomen cunyat.
0: Sí, sí, exacto. Sí, lo que avui en dia és un cunyau, no?
1: Sí.
0: Que, a més, si ve con su círculo de amigos, encara és més
1: bueno,
0: cunyau.
1: I si, exacte. Exacte. I si abans ha passat per una cerveseria, tot això és un còctel.
0: Però, bueno, aquí també ve part de la nostra feina, que no l'hauríem de fer, però que la fem, que és, bueno, saber tractar també aquesta gent i saber com baixar-li les revolucions, que també està guai, no? Que també és feina nostra de baixar-li la revolució a aquesta gent.
1: Sí, sí. Doncs ho hem dit, que se'ns allargaria sí? això i que patiríem pel temps i ja està, ja hem arribat al cap del carrer.
0: Ah,

0: Bueno, està...
1: És ara, ara sí. Que és, en el teatre és aquell moment que es baixaria el sí. taló. Ja no es baixen els talons al teatre.
2: No, hi ha gent que sí, però en principi no. És que ja...
1: és un teatre com molt formal, molt
2: sí,
1: antic, no?
2: Sí, les obres de teatre moltes vegades
1: Nacional,
2: sí, perquè...
1: Nacional i lliures.
2: Perquè no vols descobrir l'escenografia, però cada cop menys, sí. Abans hi havia una persona al teatre que es dedicava al taló. El telonero era el taló, era el senyor que estava només preparat pel taló. Clar, aquesta persona s'ha quedat sense
1: ara
2: feina.
1: S'ha quedat,
2: quedat moltes vegades sense feina.
1: S'ha
2: ja.
1: quedat a l'atur.
2: Sí.
1: Jordi Merca, moltíssimes gràcies per venir. Sapigueu... Ah,
2: sí, la promoció.
1: Ràpidament.
2: La promoció.
1: Hi ha dues promocions. Eh? Tenim sí. la de la bombeta de lava.
2: Sí, la bombeta de
1: la
2: lava.
1: La bombeta de la lava. I seguiu-nos a través de xarxes socials perquè tenim dues entrades disponibles per l'espectacle que faràs el dia 11 d'abril al Teatre Jove Regina.
2: Dissabte 11, Teatre Jove Regina, i la gent que no li toqui, que estarem fins a final de temporada al Jove Regina, aneu. O a prop de casa vostra, que dintre de la meva web, josobrilege.com, estan totes les dates... perquè potser anem a la porta de casa teva algun dia a actuar.
1: No tenim excusa per no fer un remember.
2: Jo crec que no.
1: Un plaer haver-te tingut aquí, Jordi.
2: Igualment.
1: I escolteu, la resta, vosaltres, oïdors i oïdores, moltes gràcies per estar aquí un dimecres més a La Gent Normal, a Ràdio Rubí, 99.7 de la FM. I recordeu-ho, això que us deia, el nostre concurs començarà ja a través de La Gent Normal, _ Ràdio Rubí.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
2: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porsche han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis socials.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
4: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
6: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Són les 6 i us parla Lídia Porta. Protecció Civil de la Generalitat manté el pla essencial d'emergències per incendis forestals de Catalunya per la risc d'incendi, especialment a comarques de Terres de l'Ebre, Tarragona i el Segrià, sobretot per la possibilitat d'entrada de vent que pugui extendre les flames si es dona la situació. A més, un total de 115 municipis de 12 comarques estan a nivell 4, al Pla Alfa dels Agents Rurals, per perill extrem d'incendi forestal, i també hi ha 203 municipis a nivell 3, per perill molt alt. Moment ara per conèixer la previsió del temps. Marc Jauriga, bona tarda. Arran de l'incidència que ha afectat les proves PISA a Catalunya, la consellera d'Educació Esther Niubó donarà explicacions al Parlament, encara no se sap la data exacta. Des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat suport a la consellera Niubó.
2: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions. Vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
1: Segons el govern, en un any va deixar fora de l'avaluació 23% d'alumnes per raons de discapacitat cognitiva, conductual o emocional, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Fem un apunt de trànsit, ja que tant l'accés a la C-14 des de l'A2 a Tàrrega com la pròpia C-14 en aquest punt es troba tallada en els dos sentits per una manifestació. També es troba tallada la B-24-15 en dos sentits o l'Erdola per un accident. L'R2 i l'R11 Nord han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. Això sí, una limitació temporal de velocitat en el pas per punt de l'afectació de l'esvoranc que es va produir en el soterrament de les vies de Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona. D'altra banda, aquest dissabte a darrera hora es va restablir el servei R3 que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava la regulació del trànsit ferroviari. Avui aquest servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora. I passant a cultura, a Terres de l'Ebre és seu de dos festivals dedicats a la música clàssica avui diumenge. Per una banda hi ha el Delta Chamber dedicat a música de cambra amb propostes efímeres que es plantegen únicament per ser representades en cada edició i per altra banda el Protofest centrat en música clàssica.
0: Notícies en xarxa.
3: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals per perill extrem d'incendi forestal. Les zones amb més risc són Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Segrià, sobretot per la possibilitat d'entrada de vent que pugui extendre les flames si es dona la situació. A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, també es manté restringit l'accés a espais naturals com Montmell Marmellà, el Montsant, Prades, Tivissa, Vandellòs, els Ports i Cardoboix. I els bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de Cubelles que es va originar dissabte i que va obligar a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jauregui, bona tarda.
2: Hola, què tal? Hem tingut la treva pel que fa a les temperatures i avui la màxima, sobretot, l'hem trobat a Tarragona amb aquests valors en les màximes de 33,7 graus. També a punts a la Catalunya central aquests valors s'han enfilat lleugerament per sobre dels 33 graus. Amb una tarda que ha estat tranquil·la, amb nuvolades que han aparegut al Pirineu i algun ruixat que han anat circulant a cavall de les comarques de la Garrotxa i de la Selva. Però, en definitiva, repetim, un diumenge molt tranquil, amb un dilluns que començarem la darrera setmana del mes de juliol, amb un ambient que serà molt assolellat. Sí que és cert que al matí algunes nuvolades a la Costa Brava, on aquí podria caure alguna gota. Ben poqueta cosa, amb unes temperatures que a les hores centrals del dia es mantindran molt semblants. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona setmana.
1: Fem un apunt de trànsit i és que es troba tallada la BB-2415 en els dos sentits a Olèrdola per un accident. I també hi ha retencions intermitents a l'AP7 a Vilafranca del Penedès en sentit nord a causa d'un vehicle avariat. A més, està tallat l'accés a la C14 des de l'A2 a Tàrrega, com la mateixa C14 en aquest punt en els dos sentits, per la manifestació que els pagesos estan duent a terme en contra de la sobrepoblació de conills i la gestió de la ZEP. Aquesta és la segona mobilització de la setmana i arran d'això el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat el sector agrari a una reunió demà dilluns a Montblanc. I en plana política, arran de l'incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya, la consellera Niubó donarà explicacions al Parlament, encara no s'ha de la data exacta, i des del Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat suport a la consellera. I pel que fa a cultura, a Terres de l'Ebre, és seu de dos festivals dedicats a la música clàssica avui diumenge.
0: Notícies en xarxa.
3: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Un jove de 25 anys ha mort ofegat al riu Segre al seu pas per Camarsa a la Noguera. A 3:15 de la tarda, emergències ha rebut l'avís que dos joves s'havien llançat al riu, però que només un havia pogut sortir de l'aigua. Els bombers han activat un helicòpter i 11 dotacions terrestres i cap a 4:45 de la tarda s'ha localitzat el cos a la zona del Congost del Mu. L'any passat, el 21 de juliol, dos joves van morir també ofegats prop del mateix punt, també a Camarasa, i els serveis d'emergència van localitzar els seus cadàvers el matí següent. Amb aquesta víctima, són 5 les persones mortes ofegades en aigües interiors des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny, segons Protecció Civil. Unió de Pagesos assaja el Gremi de la Pagesia Catalana, la Plataforma Pagesos O'Connells i la Federació de Cooperatives Agràries tallen des de les 5 de la tarda a la C14 a Tàrrega per segon dia aquesta setmana per la sobrepoblació de conills i la gestió de la zepa. La pagesia reclama un pla d'actuació a les zones més afectades per aquesta sobrepoblació de conills i compensacions per les pèrdues productives causades per la problemàtica de la fauna cinègica. Arran d'això, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat el sector agrari a una reunió demà dilluns a Montblanc. La pagesia indica que continuaran amb les mobilitzacions els propers divendres i diumenge al Segrià si la trobada acaba sense mesures concretes. I pel que fa al trànsit, retencions i acumulacions en diverses vies. Connectem el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. En aquests moments tenim, recordem encara, la C14 tallada a l'altura de Tàrrega a causa d'una manifestació. Per tant, de moment aquesta via es manté tallada en els dos sentits de la marxa i també tenim algunes altres incidències. És el cas de l'autopista AP7 a Vilafranca del Penedès, una causa d'un vehicle variat. El trànsit encara va molt ple en aquesta zona, lentitud i retencions a tot el tram de Vilafranca en sentit nord i també per un accident hi ha molta lentitud i algunes aturades a la zona de Llinars del Vallès, d'aquesta autopista AP7, en aquest cas en sentit sud. L'autopista del Maresme, sobretot carregada a la zona de Sant Andreu de Llavaneres, sentit Barcelona, o també la C31, entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, en sentit Llagostera. És tot, bona tarda.
1: En plana política, arran de la incidència que ha afectat les torres PISA 2025 a Catalunya, la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament, encara que no se sap la data exacta. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora l'avaluació un 23% d'alumnes per raons de discapacitat cognitiva, conductual o emocional. I en esports, a punt d'acabar l'última etapa del Tour de França a París, Pogacar és matemàticament campió d'aquesta edició i amb aquesta victòria aconsegueix el seu 5è Tour de France. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: Clàssics, hits, dance, urban,
6: fórmula, Rubí.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
2: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porsche han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
0: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
4: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen a la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a Ràdio Rubí.

0: Són les 10 de la nit.
1: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
2: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre.
3: I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
4: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a Ràdio Rubí.

0: butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
2: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
0: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
4: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò

0: Són les 11 de la nit.
1: Ràdio Rubí.
2: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
2: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
3: Bona nit en punt, són les 10 del vespre. Una nit més en antena el programa Long Play fins les 11 de la nit per gaudir, com sempre, d'una selecció musical gourmet. Et saluda davant del micròfon i a la producció del programa en Xavier Baltà. Avui, per iniciar el programa, ho farem amb la banda de rock americana més important de tots els temps. Estem parlant, evidentment, dels Eagles, per gaudir d'un tema amb una durada de 10 minuts, el seu treball Long Road of the Dead.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.

Doncs hem començat aquesta nit d'una manera lenta amb aquesta fantàstica cançó de l'any 2007. Un llarg camí per sortir de l'Eden. És el setè i darrer àlbum d'estudi del grup nord-americà The Eagles, com et deia, publicat en el 2007. Després de gairebé 6 anys de gravació, aquest àlbum va ser el primer LP editat del grup gairebé 3 dècades des del llançament del seu darrer, anomenat The Long Round, en el 79. Va ser també el primer treball del grup des de la marxa de Donfelder, que va ser el 2001, així com l'últim treball discogràfic amb Glenn Frey, abans justament de la seva defunció el 2016. L'àlbum va debutar en el primer lloc de la llista nord-americana Billboard 200 i va guanyar 2 Grammys. Va suposar el 6è número 1 del grup, l'àlbum més venut en l'any 2007, als Estats Units, on va vendre, atenció, 3 milions i mig de còpies, tenint en compte ja que el suport, en aquest cas en disc compacte o en vinil, doncs havien caigut molt les vendes. Continuem. Anem a l'any 1969.

A la nit de l'Omplay, aquí a la sintonia de Ràdio Rubí, el 99.7 de la FM, estem gaudint d'aquest tercer àlbum d'estudi de la banda britànica de blues rock Fleetwood Mac, llançat, com et deia, un 19 de setembre de l'any 69. Aquest àlbum portava per nom Then Play On i va ser l'últim àlbum en què Peter Green, el fundador i líder original de la formació, va estar precisament en aquesta mateixa peça. Aquesta cançó, My Dream, el tema que estem escoltant, va aconseguir el número 6 de la llista d'àlbums del Regne Unit. I estem escoltant, com et deia, aquest senzill My Dream. I ara ens volem vestir de categoria perquè volem donar la benvinguda a la reina, Aretha Franklin.

Day I Sing the Blues, escrita per Curtis Lewis, interpretada per la fantàstica reina del soul, Aretha Franklin. Aquesta cançó aconseguiria el número 10 a la llista nord-americana de Rhythm and Blues, era el 1960, i es va incloure ja en el seu àlbum de 61, que va ser l'àlbum de debut que portava per nom Aretha, llançat el 27 de febrer del 61 per la companyia Columbia Records.

0: Ara mateix sonant una de les grans cançons dels Crosby, Still and Nash. Va ser cara B del seu single de debut Marrakech Express. Aquesta banda de folk rock nord-americana. Helpless Hopping, el tema que ara mateix estem fent sonant, esperant impotent. Publicat un 29 de maig de l'any 1969, sonant a la ràdio.
1: A Ràdio Rubí, Long Play. Yesterday my life was filled with rain. Un espai on la música és la protagonista. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Long Play, un espai on la música és la protagonista.

Si abans escoltàvem una cançó de l'any 69 dels Crosby, Still and Nash, ara ho estem fent de la mà de la cantant de pop, rock i jazz, i també folk, evidentment, doncs la gran Joni Mitchell, amb una cançó inclosa en el seu àlbum Clouds, llançat, com et deia, en l'any 69. Ella justament ens va inspirar en l'habitació que ella tenia en el barri de Chelsea, a la ciutat de Nova York, per fer justament aquesta cançó, Chelsea Morning. I ara, també en el 69, aquesta altra. Inolvidable Bob Dylan. I aquest tema, Lady, Lady, Lady.

Una cançó que la podem trobar inclosa en l'àlbum del 69, Nashville Skyline, Lay Lady Lay, una cançó d'en Bob Dylan. Cal dir, com a curiositat d'aquesta peça musical, que es va escriure originalment per ser inclosa a la banda sonora de la pel·lícula Midnight Cowboy, però no va arribar a temps i, per tant, no va ser inclosa finalment. I també, com a cosa curiosa a comentar sobre aquesta cançó, ell la va interpretar per primera vegada davant d'un grup d'amics, entre ells, doncs, Johnny Mitchell, Graham Nash i Kris Kristofferson, a la seva casa, que tenia justament a les afores de Nashville. Selecció Gourmet, Long Play 99.7 Ràdio Rubí.

Home va ser l'àlbum de debut de la banda de rock i soul nord-americana Delaney & Bonnie. I aquest àlbum inclou aquesta interessant versió del tema Piece of My Heart, una cançó escrita per Jerry Dragoboy i Bert Burns i originalment gravada per la reconeguda Erma Franklin, la germana d'Aretha Franklin, en el 67. La cançó va passar un primer pla d'atenció quan en Janis Joplin i la Big Brother and the Holding Company van fer una versió de la cançó en l'any 1968 que la van incloure en el seu àlbum Cheap Thrills. I parlant de la Janis Joplin, aquí la tenim amb una molt bona cançó.

0: Era un terratrèmol en directe. Estem escoltant la magnífica Janis Joplin, Try Just a Little Bit Harder, una cançó que trobem inclosa en el seu àlbum del 75 que portava per nom Janis. I després, amb una edició ampliada del Pil, que es va fer el 2003, també es trobava inclosa aquesta cançó, encara que era original de l'any 71. I també cal comentar que hi ha un àlbum en directe que porta per nom Life in Vostok, publicat l'any 1969, però que es va reeditar a l'any 1992, i també hi podem trobar justament aquesta cançó de la gran Janis Joplin. La música sona a la ràdio, estàs a la 99.7 de la FM, això és en Ràdio Rubí, fent-te companyia.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Just what's on your mind. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Just what's on your mind. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

Sonant Somehow Town, una cançó escrita per a Smokey Robinson i interpretada per primera vegada en el 66 per la banda The Temptations, Get Ready, però aquí de la mà de la gran Ella Fitzgerald, amb un àlbum publicat en el 1969 que portava per nom Ella i que s'ho feia amb aquesta fantàstica cançó, un àlbum que incluïa cançons populars de finals de la dècada dels 60. Ara anem també a categoria musical, perquè anem a escoltar a la banda Genesis.

Escoltant aquest sol silenciós de Silent Sun, va ser el primer senzill de la banda anglesa de rock progressiu en Genesis, en ser inclòs en el seu primer àlbum From the Genesis to Revelation. Va ser escrita per en Donny Banks i en Peter Gabriel amb la producció de Jonathan King. I us vull comentar una curiositat sobre aquesta cançó, perquè precisament en Donny Banks i en Peter Gabriel bàsicament la van gravar per agradar al seu productor, que era un fan total dels Bee Gees. I si us fixeu en la cançó, doncs recorda les primeres cançons que havien publicat justament els Bee Gees a finals de la dècada dels 60.

La parella sentimental de Jerry Goffin i Carole King van publicar aquesta cançó, que es va incloure precisament en l'àlbum de Carole King del 71, Tapestry, Smack Water Jack. I després també aquest senzill es va incloure juntament amb So Far Away com a segon single publicat del mateix llarga durada, que arribava a la posició número 14 a la llista del Billboard Hot 100. Posteriorment, molts artistes la van versionar i interpretar. La més famosa, potser, d'aquestes interpretacions va ser la que va fer el productor Quincy Jones, que va donar títol al seu àlbum del 71 que portava per nom Smack Water Jack. I ara, amics, suavitzem, baixem el ritme per escoltar una cançó d'amor del desaparegut John Lennon.

Amor és llibertat, llibertat és amor. Amor és viure, viure l'amor. Amor és necessitar ser estimat. Amb aquests versos captivava tota una generació en John Lennon. El tema va veure la primera vegada la llum en l'àlbum del 1970 que portava per nom John Lennon amb la Plastic Ono Band.

un moment escoltàvem a un dels components de la banda Beatles, en John Lennon, i ara ho fem amb un altre, amb George Harrison, amb aquesta cançó Give Me Love, principal tema de l'any de l'àlbum del 73, Living in the Material World. Aquesta cançó arribaria a ser número 1 de la llista Billboard Hot 100 americana a la fi del juny de l'any 1973. Aquesta cançó, doncs, treia del cim de la llista Billboard el seu company, en aquest cas en Paul McCartney, amb la cançó My Love. Justament, la cançó My Love, que Paul McCartney interpretava amb la seva banda Wings, és la que anem a escoltar ara mateix.

L'àlbum del 73, en Red Rose Speedway, incluïa aquesta cançó, My Love, tot una declaració d'amor que avui es podeu imaginar justament a la seva companya sentimental, que a més també formava part d'aquesta formació, Paul McCartney and the Winds, Linda McCartney. My Love, el meu amor. Resten pocs minuts per arribar a les 11 de la nit i intentarem encabir encara dues cançons. Torna Paul McCartney amb aquest tema.

0: Another Day, una cançó publicada en l'any 71 després de la separació de la banda Beatles de la mà d'en Paul McCartney, quan justament estava fent les gravacions del seu àlbum Ram en l'any 70 a Nova York, encara que no es va incloure mai en aquest àlbum. I el temps ens tira a sobre, estem a punt d'arribar a les 11 i per tant hem d'acomiadar el Long Play. Com sempre, produint aquest programa i parlant-te, soc Xavier Baltà. Molt bona nit, que passeu molt bona setmana i que descanseu. Gràcies per estar amb nosaltres.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'ésser humà, com la resta d'éssers vius, neix, creix, es reprodueix i mor. Fins aquí tot bé. Però la realitat és que per fer aquest camí, l'ésser humà, a diferència de la resta d'éssers vius, passa per una sèrie de decisions culturals, polítiques, religioses o econòmiques constants. Per dotar comprensibilitat al món, les societats han creat rituals, institucions i pràctiques culturals per a gairebé tots els passos de la vida. Avui ens aturarem a analitzar la història d'una d'aquestes institucions que han tractat de regular aspectes aparentment naturals de la nostra vida, el matrimoni. Per què la decisió de lligar la teva vida a la d'una altra persona i segurament reproduir-vos junts és un fenomen històric complex que ha anat evolucionant al llarg de la història? Per què, tot i ser considerada una forma natural de relacionar-se durant segles, la institució matrimonial ha patit canvis profunds? Benvinguts, no sabem si hi ha una bonica història d'amor, però sí de convivència. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellar i a la xarxa de comunicació local, com hem dit, la història del matrimoni dels romans als pobles germànics. Amb els nostres historiadors de capçalera, Albert Abril, benvingut.
1: Què tal? Avui equip complet, eh?
0: Equip complet, perquè també avui està amb nosaltres l'Alberto Reche.
2: Bones, què tal?
0: Alberto, per què farem avui un programa sobre la història del matrimoni?
2: Doncs ara mateix no sé què contestar.
1: És veritat que la pregunta està com buida, oi?
2: No. Bueno, per què no, no? La institució del matrimoni és potser una de les grans constants, no?, de la història occidental, no sé si és com el dinosaure que sempre ha estat allà, però forma part, no?, d'aquests trets culturals, socioeconòmics, polítics, religiosos, ideològics, que han acompanyat a les diferents societats europees. I, per tant, creiem, l'Albert Abril i jo, que era un bon motiu, podria haver-hi d'altres, per triar, no?, el matrimoni com a fil conductor, no?, d'aquest passeig per la història del matrimoni. Avui, dels romans als pobles germànics, segurament un altre dia, una miqueta més endavant.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Música que no ha sonat a cap boda mai.
1: No, ni a cap petició de mà, ni a cap flash mob d'aquells d'internet. No sé. Hauria de sonar en alguna boda?
0: No sé. És molt habitual.
2: De què anirà avui el programa, Alberto?
1: Ah, doncs tenim a Bruno Mars, de Història de l'Astrologia. No. Bueno, el que farem una mica al llarg del programa d'avui és un recorregut molt a vol d'ocell sobre les principals fites en la construcció del matrimoni tradicional, és a dir, el matrimoni... podem dir eclesiàstic o no, ja anirem veient com es configura, però una mica per veure aquesta idea que tenim actualment, no, de com ha de ser un matrimoni, com és el matrimoni religiós, com és el matrimoni de tota la vida, per veure com de diferent era abans i com ha anat incorporant els elements que per a nosaltres el fan reconeixible, no? Ho farem a través de diferents obres, a través de diferents pensadors, a través de diferents matrimonis concrets que van canviar el paradigma, no, del que era permès o no en un matrimoni, o que van anar consolidant diferents formes de fer, no? Farem un recorregut una mica seqüencial sobre aquesta institució tan nostrada.
0: Vaja, que el matrimoni, tal com el coneixem ara, no ha estat sempre així.
1: No, de fet, això és aplicable a qualsevol ítem cultural que ens posem a la cara, no? Perquè, de fet, som un 99%... En aquella dèria de fer percentatges inventats, som un 99% cultura. Morgan Freeman, a internet, diu que som un 99% cultura i un 1% natura.
2: Fuente.
1: No? Fuente, la Cibeles. I qui defensa que això és natural o que una cosa és natural, com un criteri social o referint-se a un aspecte econòmic, social o polític, doncs, bueno, si allà aquesta persona s'hi vol fer el ridícul, no? Moltes de les coses que nosaltres creiem com naturals o que quan des de diferents sectors es defensen com a naturals, no? El matrimoni ha de ser així. No, el matrimoni no ha de ser com tu vulguis que sigui perquè és una construcció cultural. I al llarg de la història ha tingut realitats, no? I formes diferents. Llavors, creure que alguna és natural i creure que els neandertals o els homo habilis ja es casaven i tenien parelletes de fills, pues bueno, Josep Ramon, perfecte.
2: Ara se'm fa una mica estrany preguntar-te això, però com, si haguéssim de posar unes bases comunes, no, com definiríem el matrimoni?
1: Bueno, així... És que el programa també dona per...
0: Això era el programa del cunyadisme.
2: Ah, és el que anava a dir,
1: té traces de barrica de roure. En línies generals, podem definir el matrimoni com una institució social que regula un vincle conjugal entre dues persones, no? O en principi ja veurem entre dues. Aquest vincle s'ajusta a unes normes de funcionament, ja vinguin donades per la via legal, pel costum, per la moralitat o per la religió imperants, no? Hi ha, per tant, uns drets i unes obligacions que el defineixen i que cal saber, doncs, abans de casar-se.
0: Molt bé, i aquests drets, aquestes obligacions, quins són? Com, per exemple, quins?
1: Doncs n'hi ha actualment, i també n'hi ha hagut molts, de molts tipus al llarg de la història, no? Algunes normes tenen a veure amb l'esfera de les relacions sexuals permeses o no permeses, no? El matrimoni pot ser moltes coses, però al llarg de la història ha estat també una forma de regular les pulsions sexuals, no? Ara potser ja no passa tant. Per exemple, què fas amb l'incest? Què fas amb l'adulteri, què fas amb la poligàmia, què fas amb el concubinat, què fas amb les relacions extramatrimonials. Altres qüestions tenen que veure amb la propietat privada, no? Recordeu que el matrimoni també, a banda de tot el que és també, no, una cèl·lula de reproducció de la propietat privada, i les dots, les separacions de béns, les gananciales, o fins i tot en temes que ara donem per suposat, però que són relativament recents a la història del matrimoni, com la voluntarietat, no? De que tu et cases si vols i et cases amb qui vols, no? Tot això són producte d'una sèrie d'evolucions històriques i del que farem una mica, no? Pues, veure com aquesta institució del matrimoni, per si algú dels nostres oients encara decideix casar-se, doncs sàpiga a què atenir-se i pugui donar la xapa quan estigui ben borratxo després del...
2: Després de la celebració.
1: De la celebració.
2: Esperem que després...
1: Agafi els padrins de boda i els foti la xapa de... Tu sabies que el matrimoni... Doncs, va per ell.
2: Doncs perquè aquests oients que s'han de casar tinguin més informació, podrien començar el nostre recorregut històric per l'antiga Roma.
1: Sí, o sigui, bàsicament perquè el nom del títol del programa, a veure que el miri era Història del matrimoni dels romans al poble germànic, jo, és de bon to, és de bona educació.
2: No per
1: no pels romans. Podíem haver iniciat el viatge abans, no? Ja que el món grec, el Pròxim Orient, els egipcis... altres cultures de l'antiguitat ja tenien també institucions matrimonials o alguna forma d'institucions matrimonials. Però per un tema de brevetat, no? De la brevetat que ens caracteritza, i de coherència respecte al relat que explicarem a la propera estona i segurament en algun programa posterior, vaig pensar que un bon punt de partida era el matrimoni romà. Bàsicament també perquè sabeu que el matrimoni és la fi de l'amor, i amor al revés de Roma, doncs matrimoni romà és també molt, molt bonic. De...
2: Espectacular.
0: Molt bé. El tècnic ha marxat i dit tot.
2: Bueno, no s'ha deixat abandonar.
1: Ha marxat. Bueno, tenim algú que creu en l'amor. No passa res.
0: Molt bé.
1: Demano disculpes.
0: I com era aquest matrimoni romà?
1: Bé, el primer que hem de retenir és del matrimoni romà és que l'objectiu principal és el manteniment de la propietat. No? L'amor, com en tants institucions matrimonials històriques, l'amor no pinta res. L'amor, l'afecte, el sentiment, el carinyo, que aguantis aquella persona... Bueno, pues això és un signe...
2: Molt moderno.
1: És un signe de la modernitat.
2: Molt moderno.
1: No? Si tu estimes la teva dona, ets un moderno. Bueno, passa res. El matrimoni, a més, en l'antiga Roma, és un gest de classe. No? No una pràctica universalment estesa al comú de la societat romana. El matrimoni existia a l'antiga Roma, però ni de bon tros tothom a l'antiga Roma es casava. No? Igual que ni tothom era sacerdot, ni tothom era senador, o ni tothom tenia doncs, una vila romana de moltes hectàrees on vivia. No? Per exemple, fins i tot en un primer moment, a nivell legal, fins al 445 abans de Crist, només els patricis... El nostre amic Patrick podria... només els patricis tenen dret a unir-se al matrimoni. El matrimoni, de fet, és una institució de les elites romanes.
2: I llavors la resta de la gent què?
1: Pues la resta de la gent feia el mateix que podria fer dins un matrimoni, però sense casar-se. Vull dir, hem de deslligar la institució matrimonial del froti-froti. Vull dir, froti-froti.
2: A partir d'ara,
1: froti-froti.
2: A la resta del programa serà froti-froti.
1: Froti-froti. Se m'entén, no?
2: Sí, sí,
0: bueno,
2: se
0: m'entén
2: perfectament.
1: T'imagines que ara de cop i volta sonem a, com a material educatiu a escoles i clar, imagina't, no puc difullar.
2: No.
1: Ups.
2: Froti-froti.
1: Bueno, la gent podia fer el que nosaltres entenem que es fa dins un matrimoni, però sense casar-se. El matrimoni és un acte jurídic. No? Tu decideixes estar o no estar amb una persona, o conviure o no conviure amb una persona, posar en comú una vida amb una persona i tenir o no tenir descendència, i això no depèn de que jurídicament passis per una institució matrimonial o no. No? La realitat de la vida en parella, o el reconeixement social d'estar en una relació o d'una vida en comú amb una altra persona no es qüestionava. Simplement això no se li deia matrimoni. No? Jo no tinc cap problema, però que no li diguin matrimoni, diria un senador romà, perquè el matrimoni és el que fan els patricis romans. No? El matrimoni neix com una qüestió de distinció social i de manteniment d'uns privilegis.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Bueno, Manu Chao i veure l'Alberto...
1: Manu Chao, no Chao.
0: Manu Chao.
1: Que tu vulguis que se'n vagi?
0: Manu Chao.
1: Que tu li diguis Manu Chao, no vol dir que el pobre senyor no tingui dret...
0: Ha sigut un plaer veure l'Alberto ballar, movent a...
1: Ah, sí? Sí, ballat?
0: Així, els ombros, tiqui, tiqui, tiqui.
1: No n'ha estat conscient, ha estat com la màgia del...
0: La màgia de la música.
1: L'esperit de la música. Mira que va ser... Ha envaït el meu cos.
0: Aquesta cançó, que passada en el seu temps.
1: De fet, a Manu Chao me'l vaig trobar una vegada, que vaig anar a Catalunya Ràdio, i justament l'entrevistaven ahir abans, i va fer com...
0: El dia de...
1: Jo he donat la mà a Manu Chao. Jo li vaig dir...
2: Li vas donar la mà?
1: Chao, Manu. De fet, crec que vaig dir això, i se'm va quedar mirant.
0: Chao, Manu Chao.
1: No, però Chao Manu Chao ja seria riure's d'ell.
2: Bueno, no sé. Bueno, a veure, Déu-n'hi-do, eh?
1: Crec que li vaig dir Chao Manu.
0: Vale,
1: i em va mirar amb una cara de... És el tio gilipollas, i vaig dir...
0: Era el dia que vas anar a parlar de Juego de Tronos?
1: Sí. Vinga.
2: O sigui, fa temps, això.
1: Fa temps, fa això.
0: Fa temps, ja, eh?
1: Vinga, Manu Chao, avancem.
2: Quines fórmules matrimonials hi havia a l'antiga Roma?
1: M'encanta que no em pregunteu per què poso Manu Chao.
2: Per què?
1: Entenc que vosaltres assumiu que és perquè me gusta lo que sea, me gustas tú. No? I com estem parlant del matrimoni, però ja hem dit que el matrimoni a l'antiga Roma no té a veure amb l'amor, no t'havia d'agradar la teva dona o t'havia d'agradar el teu marit, no? Bàsicament, suposo que m'anaves a preguntar...
2: Ho he fet, però hem tirat enrere. Ah, però quines fórmules hi havia?
1: Doncs bàsicament, dins de l'antiga Roma hi ha dues grans fórmules jurídiques de matrimoni. El matrimoni cum manu o el matrimoni sine manu. Llavors... Si algú de vosaltres es casa alguna vegada, us faré la pregunta de què si voleu. Si voleu un matrimoni, cum manu o sine manu?
0: Quines vale. són les diferències? Va, això m'interessa.
1: Interessa, eh? Bueno, doncs, en el matrimoni cum manu, no? O in manu, no? amb la mà, vull dir, la dona passava de mans, de l'autoritat del pare a l'autoritat del marit. No? Te la donaven en mà, entregaven a la dona en mà. Com Manu, no sé si sonava Manu Chao. Aquest transvasament podia fer-se a partir de diferents fórmules. No? Hi havia en el matrimoni cum manu dins del corpus legal romà, hi havia doncs, tres formes. La confarreatio, la quemtio i els usus. No? Molt ràpidament, perquè tampoc ens aturarem en això. La confarreatio és la forma tradicional, solemne, de casament. No? Quan tu vols fer un casament allà a la catedral de Barcelona, no? Amb els prohoms de la ciutat, fas una confarreatio. Era una cerimònia que només podien fer-la els patricis, i ben especialment aquells que es dedicaven a tasques sacerdotals. Era com una mena d'aquells que tenien càrrecs sacerdotals del culte romà, podien casar-se d'aquesta manera extracerimonial. No? De fet, només els fills de matrimonis que s'havien casat d'aquesta manera podien accedir a càrrecs sacerdotals. No? Per exemple, Octavi August, quan encara només es deia Octavi, es va casar amb la seva dona Lívia seguint aquesta tradició. No? És la més solemne de les formes solemnes de matrimoni romà. La coemptio és una mena de compra simbòlica de la dona, no? En què el marit pagava unes monedes al pare de la núvia. Ja no és tan guai casar-se ja com una mena de cerimonial, solemne, no sé què, a posar-li dos monedes al teu sogre a la mà i dir-li, quédate con el cambio, guapo. I l'usus era literalment el matrimoni per costum. No? Quan la parella portava ja un any vivint junts, pues ja es considerava que bueno, pues ja estaven acostumats, no? L'ús, la tradició, una mica seria com si ara de cop les parelles de fet actuals. No? Portes un any vivint amb una persona a la que saludes cada matí, pues estàs casat. No hi ha res més, no? I els usos eren molt divertits perquè per divorciar-se també era així de fàcil, no? Per exemple, es contemplava que si la dona feia un trinoctio, que un trinoctio no és el tipus de trio que esteu pensant, no? Però si la teva dona feia un trinoctio, hi havia divorci. Que volia dir que si dormia tres nits seguides fora de casa, hòstia, es podia consumar el divorci, no? Si és un matrimoni per costum i és el costum de que viviu junts, pues, en el moment en què algú es pira de casa... si durant 3 dies està fora de casa. Això és molt bonic perquè si aneu de colònies, si sou profes...
0: Ha pensat exactament el mateix, Alberto.
1: Vinent, aneu de colònies...
2: Al límit són dues nits, no?
1: Dues nits. La tercera nit ja...
0: A cap a casa.
1: Cap a casa. La tercera nit, penalti i expulsió. Per això els profes no volen fer colònies l'any vinent.
2: Mira, això és correcte, entre altres coses.
1: Estem tocant la institució matrimonial.
0: Molt bé, molt bé. I el matrimoni sine manu? Doncs
1: pues el matrimoni sine manu és un matrimoni trist perquè no sona Manu Chao, no? Doncs aquí bàsicament la diferència és que la potestat no passava del pare al marit. Direu, oh, que bé, no? La dona era lliure perquè no passava del pare al marit. No, simplement vol dir que el pare retenia l'autoritat sobre la dona, no? La família de la núvia continuava tenint autoritat sobre la núvia. No? Llavors, aquests dos tipus... No? Això vol dir que, per exemple, en cas de divorci, la dona podia portar-se la seva dot, perquè mai havia estat del marit, sinó que havia estat de la dona. No? O, bueno, aquest tipus de coses.
2: Molt bé, deies que el matrimoni, en principi, era només una qüestió de classe. Quan començarà a repensar-se la institució?
1: Bé, com en tantes altres coses dins del món romà, un punt d'inflexió important serà aquella forquilla cronològica que va des de finals de la República i inicis de l'Imperi, no? Ja n'hem parlat bastament d'aquesta època, no? I, de fet, en l'imparable huracà de canvis que es generen a nivell polític, a nivell social, a nivell cultural, a nivell econòmic, en aquesta època, potser la institució matrimonial va ser una de les institucions romanes més afectades. No? Tant era així que, en qüestió de poc temps, els vells tradicionalistes romans es trobaven incapaços d'entendre, no?, la nova deriva de la institució, i una mica com aquells senyors grans que de cop i volta tots els sembla massa moderno, perquè s'han canviat moltes coses a la vegada, doncs, justament, l'antiga forma tradicional de casar-se ha canviat moltíssim, no? I per tant, vivia en un món com accelerat en qüestions matrimonials.
0: M'encanta modern com a insult, eh?
1: Modern.
0: Modern! No? I criticar tot allò... modern!
1: L'home que cridava als núvols.
0: No? Molt bé. I per què es van ficar tan nerviosos? Què és el que va canviar?
1: Bé, per diferents motius que no venen al cas ara mateix entrar-hi, no? Però que, o per diferents motius, s'ha de repensar la vida marital dels romans. Motius que tenen a veure amb baixades de taxa de fecunditat. Venim d'una època de guerres civils constants, una època en què els romans de cop i volta, ells no ho saben, però estan tots intoxicats de plom. Que en altres coses causa esterilitat i coses així, no? Una reconfiguració en les elites senatorials per l'aparició de l'imperi. I això fa que August, el primer emperador romà, comenci a repensar algunes pràctiques matrimonials. Per exemple, ho vam comentar, crec, en el programa Ovidi, no? Parlàvem d'aquelles lleis morals d'August, o quan parlàvem del mecenatge. August promulgarà una sèrie de lleis, no? La Lex Julia de Maritandis Ordinibus, el 18 abans de Crist, o la Lex, m'encanta molt, Papia Popea, és que sona com a Papia Popea, del 9 abans de Crist, que universalitzen la institució del matrimoni entre les classes altes romanes. No? El matrimoni passa de ser una opció, tu pots casar-te, pots no casar-te, pots casar-te d'aquesta manera, pots formalitzar-ho d'aquesta manera, o no sé què, a obligar a tots els membres, homes i dones de les classes senatorials i equestres a contraure matrimoni, sota pena de quedar exclosos de les herències, no? Perquè el matrimoni passa de ser una cosa opcional a ser la institució que garanteix la transmissió del matrimoni, no? Posem ordre...
0: El patrimoni.
1: Del matrimoni al patrimoni, ja. Al matrimoni, a l'otrimoni, no? Que arribes a... Hosti, quin dolent. Però perquè no puc dormir tres nits separat de mi mateix, si no em divorciaria.
2: Però si una cosa tenim clara, després de llegir els clàssics, és que els romans eren una mica de moral qüestionable, no? Com conjugava això amb el matrimoni?
1: Doncs sí, els... saps què passa? És que he vist el guió que vas posar, eren uns viva la vida, i això és perquè en un moment intrahistòria, en un moment inicial del programa, jo tenia pensat que la música del segon separador fos Viva la vida de Coldplay. I llavors anava a fer crema una salvació. I ara veient que vaig dir Coldplay, ciao, o la mano...
2: Li podríem haver demanat a l'Adrià que la posés. Bueno,
1: fora conyes, els dubtes sobre la moralitat sexual dels romans, no, especialment d'algunes dones de la família imperial, tenen més a veure amb qüestions polítiques. No? A nosaltres ens ha arribat aquest efecte de que els romans, sobretot en època imperial, eren una orgia contínua i desenfrenada. Però això és efecte, no?, d'una literatura política que les classes senatorials, no?, que de fet estan qüestionant aquestes noves maneres de casar-se, trasplanten, no?, tots les seves crítiques, els seus neguits, les seves fòbies, les seves dèries contra la família imperial, en crear una imatge, no?, de perversió sexual. No? No? El matrimoni ja no és el que era, s'està pervertint. Agafem, per exemple, el cas d'un afer matrimonial que va fer córrer rius de tinta a la seva època i que encara la fascina, que és el lío que va haver-hi entre Valèria Messalina i el seu marit, l'emperador Claudi. Messalina, de fet, ho tenia tot. Bellesa, bona posició, i de fet, tant per via materna com per paterna, descendia de la germana d'August. No? Era una dona de la dinastia de Juli Clàudia, de la família imperial, amb uns fills ben col·locats, que tocaven poder, amb riquesa, amb llibertat per fer el que volia, i com tantes, com tants altres romans de la seva època, tenia amants, afers, i de fet, podia fer el que volia, i és el que va fer. No? I va prendre una decisió que va fer trontollar les bases del funcionament dels bons matrimonis imperials. De cop i volta fa una cosa que va en contra precisament de tota la moral matrimonial que s'estava imposant.
0: I quina és aquesta cosa que va fer Messalina?
1: Doncs encara Messi, encara... va decidir deixar-ho tot per anar-se amb l'home del que s'havia enamorat bojament, que no era un altre que el cònsol Gai Cili, no? I va decidir deixar el seu marit per anar-se amb el seu amant.
2: Un triangle amorós, Alberto?
1: Sí, però molt més que això, vull dir... El problema no és aquest, no? El problema no és que ens van voler explicar els escriptors prosenatorials, no? Que la moral de les dones de la família Juli Clàudia era laxa, que eren unes depravades, que eren unes aïtes al sexe, que deixaven el seu marit perquè es follaven tot el que es movia. O sigui, el problema no és el fet, l'escandalós del cas no és el fet de tenir un amant, que tothom en tenia, recordeu la literatura d'Ovidi, ni tan sols el fet... Fins i tot hi havia gent que tenia amants que es deien Corina, se'n recordeu?
2: Sí.
1: Ovidi tenia una amant.
2: Sí, sí, sí. Sí. Van fer broma.
1: Sí, sí. Bueno,
2: òbviament, per descomptat.
1: Van fer periodisme d'investigació.
2: Això és el que fa.
1: No era el fet de tenir una amant, no era el fet tan sols de voler divorciar-se al seu marit, que era una cosa perfectament legal a l'època. El divorci era una... de fet, hi ha hagut més èpoques de la història en què el divorci és una pràctica normal que el fet de que no existeixi, ja ho anirem veient. Sinó, el quid de la qüestió era el fet de que Messalina, en divorciar-se, volia recuperar allò que havia portat al matrimoni. No? Volia la seva dot. No? Ella havia alegat que s'havia casat sine manu, no? Que havia trencat, no havia estat, no, el matrimoni que havia fet no havia estat un matrimoni a l'ús, i que, per tant, si ella aspirava amb el seu amant, el problema no és que es follés a un altre, el problema és que es volia portar la seva riquesa. No? I estava qüestionant, i per tant, si et portes la teva riquesa, estàs desheretant els teus fills legítims. No? I per tant, si el matrimoni serveix, és una institució que serveix per garantir l'estabilitat de l'herència als teus fills, aquesta decisió, feta per la dona més poderosa de l'imperi, socava, no, de socarrel, tota la pràctica que la seva pròpia dinastia estava fent per justificar que el matrimoni és una institució fonamental de la societat. No? Llavors, emmascarada en una història de desig sexual, el que hi ha és un debat obert, no, sobre la independència política de les dones, sobre la propietat privada, l'herència, no? I això potser és el que fa que les generacions posteriors reflexionin tant sobre aquest episodi.
0: Clar, i aquest tema, doncs, justament, com va acabar l'afer Messalina?
1: Bueno, se'n va anar al PSG. No importa tant com va acabar, sinó amb el fet de que aquest fet de Messalina té de radical respecte a no només a com era el matrimoni a la seva època, sinó com serà, no? Vull dir, l'important no és tant què fa, sinó com és rebut per la generació posterior, en què la idea del matrimoni es va consolidant en dos grans grups. Hi ha dos grans grups al segle II després de Crist que comencen a repensar el matrimoni. I aquests dos grups són els estoics, és a dir, els antonins, i els cristians. I tant uns com els altres repensaran què ha de ser un matrimoni, no? El vell matrimoni romà anirà canviant-se, no? Segons afegits que faran els filòsofs estoics i segons afegits que faran els cristians.
2: I quin serà el canvi?
1: Bé, doncs, durant l'època antonina, no? Segle II, per entendre'ns, s'assenta un concepte, no? Procedent de les reflexions de Sèneca. Aquí tothom escriu sobre el matrimoni, no? Sèneca té un llibre titulat sobre el matrimoni, i és el primer que, dins de la tradició romana, llença el concepte de parella. El matrimoni, a banda de ser una institució de reproducció de la societat, de transmissió dels béns, de cura de la transmissió patrimonial cap als fills, dins del matrimoni també és una institució en equilibri entre dos elements. No? El que hi ha és una relació, un equilibri entre el marit i la dona. Apareix el concepte de parella, no? Que és fonamental per com el món tardoromà, el món cristià, el món medieval definiran el matrimoni. No, no importa tant el fet de com s'entrega la dona, sinó el fet de que un cop el matrimoni es fa, es crea un vincle igualitari. No? Si algú de vosaltres alguna vegada es casa, amb la persona que es casa s'està creant un nou vincle. No? En una, actualment, moltes parelles viuen sense casar-se. Casar-se o no és fer un pas més, és reforçar aquest vincle de parella. No? Doncs, pels estoics, una mica és això, no? Davant dels gestos desenfrenats d'aquesta moral Juli Clàudia, els estoics plantegen que el matrimoni és una font de virtut. No és tant només una cèl·lula de reproducció econòmica, sinó que és una manera de això, els estoics, els de veritat, no els del gimnàs ara. No els que inverteixen ara en criptos.
2: Els que llegeixen dues frases de Marc Aureli, no?
1: I diuen, sí, bon dia. No? Marc Aureli comença, bon dia.
2: Suficient per ser estoic.
1: Els estoics consideren que el matrimoni és una font de virtut. No és una manera de frenar els excessos sexuals anteriors. No? El fet de triar viure en parella, el fet de lligar-te, de vincular-te a una altra persona, a banda de tot el que suposi legalment, bla, bla, bla, és una manera d'autocontenció. No sé si esteu d'acord o no. Un hedonista diria una altra cosa. Per exemple, Plutarc definirà una cosa radical, que és que l'afecte mutu, que és una barbaritat, ha de ser la base d'un matrimoni. Aquesta cosa de que la teva dona t'ha de caure bé, de que t'has de casar amb una persona...
2: Que moderno, Plutarc, no?
1: Que t'escalfi el cor.
2: Que moderno.
1: Aquesta cosa, si algú té queixes, a Plutarc. Puto Plutarc. I a més, com a bon romà, ell també avança la idea de que els matrimonis, la base d'un bon matrimoni, a banda de l'efecte mutu, sempre ha de ser d'un home amb una dona de classe superior. Perquè com el matrimoni és una virtut, el que fa és elevar-te, i per tant tu has d'aspirar a una dona de classe superior. Bueno, coses que passen.
3: Doncs ja hem vist les aportacions dels estoics, i quines seran les del cristianisme?
1: Bé, doncs, clar, el cristianisme des de l'origen planteja una sèrie de normes severes sobre la sexualitat dins del matrimoni. No? Una cosa que els romans no havien portat mai... que és la sexualitat dins del matrimoni, no? Perquè el matrimoni és una altra cosa, és una qüestió de grup social, és una qüestió de prestigi, és una qüestió de transmissió de l'herència. Els cristians, des de l'inici, reflexionaran molt sobre la sexualitat dins del matrimoni. Ha d'haver sexe al matrimoni?
3: Deixem uns segons perquè els oients reflexionin.
1: Cadascú reflexioni.
2: Que hi pensin.
1: Poden pensar des de la teoria, no cal que recorrin a la pràctica. Vull dir, no,
3: tampoc no està malament.
1: Poden teoritzar, però que no cal que opinin segons el seu cas concret.
3: Si volen practicar...
1: Bueno, i si és dins del matrimoni, ara, ja...
3: Si volen practicar sexe mentre escolten aquest programa...
2: Mentre escolten les portes de
3: Troia. Mentre escolten l'Alberto parlar d'aquest tema.
1: Jo, a veure, briconsell. Si heu de follar amb el Portes de Troia, poseu-vos un problema a l'Alberta Vil, que té un joc de greus.
3: Té un greu.
2: Tots,
3: una escala de greus.
2: Tots molt tenim unes veus molt maques.
1: Oh, mama.
2: No ho faré. A Patreon.
3: Pena, eh?
2: Penjarem un àudio a Patreon de 30 segons.
1: Sí. T'imagines una llista de Spotify de sexe amb Portes de Troia.
2: No, ui.
1: I tu dient...
2: Crec que no.
3: Bueno, no crec que és impossible que hi hagin oients que ens escoltin quan estan practicant sexe.
2: Jo crec que tampoc és impossible. Jo crec que no és impossible.
3: Parles per coneixement de causa?
2: No,
1: per error. Perquè et poses el programa...
3: I salta un...
1: Te lies i...
2: Estàs plegant roba. Escoltant a les portes de Troia. I passen coses. Mm-hmm. Això va passar.
1: Hòstia.
2: Vale, o sigui...
1: Vale.
2: La gent escolta el podcast.
1: Si algú li ha passat, sisplau que no ens ho digui.
3: No.
1: No ens ho digui. Vale? En qualsevol cas...
3: Són molt cristians aquí, que això, clar. És molt... Cadascú la seva intimitat.
1: I Déu a la de tots.
3: Exacte.
1: És sempre molt inquietant. Està sempre mirant.
3: Clar.
1: Bueno, en qualsevol cas...
3: els cristians.
1: Aquesta idea sobre la sexualitat, no? Aquesta reflexió sobre la sexualitat dins del matrimoni... És...
2: Mantra calor. Crec que m'haig de posar l'aire condicionat.
1: És que no ho esteu veient, però l'Albert està vermell i suant com un pollito de Troia.
3: Així que plegant roba, eh?
1: Sí, plegant roba. Jo crec que ha connectat amb algun moment fos de la seva vida. En qualsevol cas, va, avancem això. Les postures del cristianisme inicial respecte al matrimoni responen a la tensió entre els dos grans sectors importants dels inicis del cristianisme. No? Els sectors més rigoristes, no? Més... els que propugnen el retir del món, l'espiritualitat, no, els eremites, les comunitats monàstiques, que fins i tot arriben a refusar el matrimoni o el contacte sexual, no? Per ser un bon cristià has de renunciar al sexe, per ser un bon cristià has de renunciar al matrimoni, i les postures més conciliadores, com per exemple les que defensaran en origen Sant Pau, no? Per exemple, que busquen crear un microcosmos marital, no? On el sexe tingui encaix, no? Si ha d'haver-hi matrimoni, perquè el matrimoni és una base de la reproducció social, no només física, sinó també econòmica, patrimonial, un bon cristià ha de conjugar el fet de reproduir-se amb el fet de no doblegar massa roba.
3: Val. Però també es pot entendre com les preliminars. Crea un microclima.
1: Separatir petting és despullar-la i però doblegar molt bé la roba. Després.
3: Has parlat tu de petting, eh?
1: No.
3: Microcosmos, pues, generem aquí l'ambient perquè es donin les circumstàncies, no?
1: Vale.
3: Vale. Posem noms.
1: Posem noms a aquestes dues postures, no? De nou, no tenim temps per aturar-nos massa, però podem posar sobre la taula...
3: Posem nom a aquestes postures. No? La pregunta és molt inquietant.
2: Jo m'acabo de seure d'encendre l'aire condicionat. I he llegit aquesta pregunta i dic...
3: Posem nom a les postures. Endavant.
1: Necessitem un psicòleg, eh?
2: Ja ens tenim a nosaltres.
1: O un psicoanalista. Tenim unes pulsions...
3: Les que són.
1: Pues imagina't haver gravat aquest programa al maig. A plena primavera.
2: I a l'estudi petit.
1: Per exemple, Sant Pau reflexionarà en algunes de les seves epístoles, no? Pues carta als no sé què... Com per exemple a la primera, no? La primera epístola als corintis, de fet ell combat aquesta postura dels sectors rigoristes, no? Hi havia, resulta que a Corint hi havia un gruix de cristians que havien decidit renunciar al matrimoni, renunciar al contacte amb les dones, no? I el propi Sant Pau els ha d'escriure una carta dient, però a veure, que el matrimoni no és una cosa dolenta. De fet, més endavant encara no ho és, però més endavant serà un sacrament, no? De fet, una del checklist que has de fer com a bon cristià... En fi, i un exponent del sector rigorista, per exemple, podia ser Tertulià. Tertulià...
2: M'encanta que...
1: Sí, anava a tots els platós a parlar del tema. Tertulià és un ésser bastant fastigós, perquè és un rigorista. Estem a inicis del segle III, és un d'aquells rigoristes de la moral cristiana. I de fet va escriure un llibre sobre, no, disfressat amb un llibre sobre consells de cosmètica i de bellesa. Reflexiona sobre l'aparença que han de tenir les dones cristianes, és a dir, les esposes cristianes, no? Dius, bueno, molt bé, que bé, soc un teòleg, però també escric a la Superpop. Ell, per exemple, defensava literalment que un atribut de les bones dones cristianes havia de ser que fossin lletges. Lletges. Ah, mal pentinades, no maquillades, havien de portar vel perquè no se les veiés, havien de fer pudor.
2: Ho havies molt clar, eh?
1: Tu t'apropaves a una cristiana i allò havia
2: de notar-se.
1: No? Una mica, ella ho mascara amb un al·legat sobre l'aposta per allò natural en contra d'allò artificial. No? Busquem la dona eco. No? Al final hi ha una crítica a l'artifici de les matrones romanes, no? O sigui, agafeu aquells pentinats romans de l'època del segle II, no? o aquest gust pel maquillatge, per cuidar-se, no? Però en definitiva el que està dient és que un cos net, un cos de dona net i arreglat és perillós, no? Perquè porta el pecat. Clar. I que per tant, si un cristià s'ha de casar amb la dona més lletja possible. No diu res de que els homes també siguin lletjos, però...
2: No.
1: Això, ja està. De fet, el Notes arriba a dir que els banys calents són pecats. Són pecat. Si tu t'has de banyar amb aigua freda, perquè banyar-te amb aigua calenta et treu la brutícia, Després, els medievals són els bruts, però...
3: Ja ha sortit el tema.
1: Ja, bueno.
3: Ja...
1: Tertulià.
3: Minut 35.
1: No tornareu a veure els tertulians de la mateixa manera.
2: I hi havia rèpliques a tota aquesta postura de Tertulià?
1: Sí, clar, de fet, podem mencionar algunes, no? De fet, mencionarem dos. Una rèplica d'un emperador i una rèplica d'un bisbe. No? Posem a dos personatges molt importants de la cultura cristiana del segle IV, principis del segle V, que reflexionaran o donaran la rèplica a aquesta postura tan radical de Tertulià.
3: i tindrem un emperador que serà Constantí el Gran, el primer replicador de Tertulià.
1: Sí, molt bé.
3: Molt bé.
1: Que em preguntaries quin emperador? Però
3: no, és ja... que m'ha fet por preguntar quin emperador, per si hi havia alguna rima.
1: Rima.
3: Ja, aquestes preguntes
1: quin emperador...
3: ja n'hem après ja, eh?
2: Sí, perquè vigila quan et digui advocat. Perquè
3: no, perquè després amagueu coses al guió, coses que no estan, i després passes. Ja, per tant, no vull preguntar quin emperador, sempre, perquè no sé per on pot anar la rima.
2: Sempre s'ha de demanar consentiment.
3: Per tant, Constantí el Gran...
1: Constantí... molt bé. Constantí el Gran, però tots sabem que no era ell, sinó que era la seva mare. No? Flàvia, Júlia, Augusta, Helena... potser conegut, potser la coneixeran com a Santa Helena, que és la cristiana dels dos, no? Quan Constantí arriba a poc d'arribar al poder, en 320, una de les primeres coses que fa, a banda de reconèixer el cristianisme com dins de les religions reconegudes a l'imperi, és elaborar una nova llei matrimonial per l'imperi, no? És una societat tensionada a nivell religiós, no? Entre pagans, entre cristians, entre comunitats jueves distribuïdes per tot l'imperi, però la idea de Constantí és que el matrimoni és element comú, tant a pagans com a cristians. I, per tant, és una institució que garanteix l'ordre social, no? En un context on la societat s'està tensionant religiosament, la reproducció de la societat, la reproducció de la propietat privada, és una institució a protegir, no? El sentit de la vida conjugal no consisteix, sento dir-ho, en la recerca d'una felicitat carnal, no hemos venido a divertirnos, sinó, tampoc serà un espai on que es regeixi pel control dels impulsos, com dirien els estoics, sinó que el que s'ha de fer, el que permet el matrimoni, és el manteniment de la societat, no? És una cèl·lula de reproducció social. De fet, el projecte de Constantí fixa la idea de la casa cristiana, no? És un element... No? Un element, quan pensem en el matrimoni, en la vida en parella, que no hem parlat fins ara, és la casa, no? Perquè el matrimoni sí o sí és una cèl·lula de convivència que porta la construcció d'una cosa de la que no hem parlat fins ara, que és la família. Bàsicament perquè la família al món romà és molt diferent a la família que l'entenem ara, no? I per tant, es fixa la idea de la casa cristiana, de la domus, no? Però que deixa de ser la domus romana, no? Ja no és només l'espai físic de la casa, sinó també és l'espai virtual, no? Ideològic, que és la família cristiana, l'espai domèstic, no? De convivència cristiana. I per tant, al llarg del segle IV, els teòlegs, els pensadors eclesiàstics, comencen a configurar la forma que ha de tenir la casa cristiana, en contraposició a la casa romana. I comencen a aparèixer coses que comencen a ser diferents. Per exemple, la necessitat de que marit i muller comparteixin llit. Mm? Bueno, direu, no? De cop i volta comença un capítol d'Oliver i Benji, no?
2: Estava pensant la mateixa broma. Sí.
1: Bueno. La necessitat de que aquesta unió sigui també una unió marital. A posar en valor els fills. No els fills com a producte d'una parentela senatorial, sinó el valor dels fills dins d'aquesta família nuclear, no? El rebuig a les pràctiques anticonceptives. Si el matrimoni és la reproducció social, no? La finalitat ha de ser la reproducció de la societat. La domesticació de la sexualitat, el fet de que la sexualitat està orientada dins del matrimoni. I què passa quan el matrimoni acaba, no per divorci, sinó per... no per susto, sinó per muerte, no? Apareix la figura dels vidus, no? La idea de que s'ha de mantenir un record, no? Si estem creant no només un element de transmissió patrimonial, sinó també un element de cèl·lula de convivència, comença a aparèixer la idea de la viudetat, respectar el temps, no? De viudetat, tant si es mor ella com si es mor ell, no? En definitiva, el que s'està construint és la transformació del matrimoni en una institució purament legal en un marc moral de la societat.
2: No sé com preguntar-te això.
1: No hi ha rima, no preocupis.
2: Però
1: hem parlat d'un emperador, ara suposo que la teva pregunta...
2: és veritat, perdó, és veritat. Has parlat d'un emperador
1: que va... Està quedant un programa raro, eh? Sí.
2: Has parlat d'un emperador que va rebatre a Tertulià i ens has promès un bisbe, també.
1: Un bis. Bueno, a veure, podríem deixar dos segons de reflexió perquè cadascú pensi de quin bisbe parlarem, però vaja, si estem parlant de finals del segle IV, principis del segle V, estem parlant d'un bisbe, segurament que tots aquells que es llencin un triple pensarien en Sant Agustí. No? Sant Agustí d'Hipona, que és potser no, el gran intel·lectual eclesiàstic de la seva època. Com no, Sant Agustí, que és un personatge molt... Li vam dedicar mig programa, però donaria per molt més, perquè sabeu que ell és de conversió tardana, i ell, de fet, fa les seves confessions, que és la primera autobiografia, una de les primeres autobiografies, on ell explica la seva pròpia vida, reflexió sobre la seva pròpia vida, i explica que ell de jove, quan estava estudiant a Milà, Erasmus.
3: Doblegava molta roba.
1: Doblegava molta roba i molta... Sí. Estava una mica mecedora.
2: Orgasmos.
1: Sí, anava d'orgasmos, literalment. Després ell té la seva conversió, no? Bueno, rebutja els plaers... Però un dels llibres que conservem d'ell és un opuscle sobre el matrimoni perfecte, no? Escrits a inicis del segle V, i on posa sobre la taula precisament això, no? Un fet fonamental pel futur. És el primer que posa sobre la taula la idea de que el matrimoni ja no és una institució romana, ja no és un costum jurídic, ja no és una tradició de convivència, ja no és una reproducció de la societat, ja no és un mètode de transmetre la riquesa de generació a generació, sinó que el matrimoni és un sacrament. El matrimoni... ja no hem de decidir si els cristians accepten o no accepten el matrimoni, perquè el matrimoni passa a ser part del credo del cristià. És un sacrament, és a dir, és un signe visible de la mà de Déu a la Terra. No? Igual que el baptisme, igual que més endavant l'extrema unció o el que sigui. I per tant, és sagrat. El matrimoni passa de ser una cosa opcional, bueno, que pots tenir-la o no tenir-la, pots respectar-la o no respectar-la, pots tenir amants, pots fer, pots no fer, pots anar a prendre un bany calent o no, pots maquillar-te o no, però passem de ser una cosa, bueno, pues com fer la declaració trimestral de l'IVA, també és una institució social, però a partir d'ara, pels cristians, el matrimoni comença a ser quelcom sagrat, o com a mínim per la jerarquia eclesiàstica, que ja sabeu que hi ha una gran dissonància entre el que pensen els eclesiàstics i el que fa realment la gent, però comença a considerar-se una institució sagrada, marcada per la caritat, per l'afecte entre els contraients. No? La convivència marital comença a ser una cosa vinculada a la religió. No? Penseu que, ho hem dit abans, no? En aquesta època el cristianisme estava encara, des dels seus orígens, arrossegant una lluita ideològica molt forta, la dels rigoristes, les dels... talibans del desert, que aquells eremites monàstics que creien que la religió era una renúncia a la vida de societat, no? Que s'anaven al desert, que s'anaven al bosc, que es vinculaven en comunitats masculines o femenines i renunciaven a la corrupció del món, i els que creien, seguint a Sant Pau, que el cristianisme havia precisament de ser, no de renunciar a la societat, sinó vehicular la societat, no? I són els responsables de que el cristianisme acabi fagocitant l'esfera pública romana, no? El cristianisme no és un rebuig a la societat, sinó que és la direcció de la societat, no? I el matrimoni és el cavall de batalla importantíssim sobre aquestes dues postures, no? Perquè si tu rebutges el món, per tu el matrimoni és pecat. Si tu abraces el món, el matrimoni és un sagrament, no? Fixeu-vos que fins i tot durant els primers 4-5 segles de la religió cristiana, el matrimoni ja no era un sacrament, sinó que simplement per molta gent era una cosa a eliminar. Fixeu-vos quan parlin, no? És que el matrimoni sempre, és que els valors... Bueno, doncs durant 500 anys d'història del cristianisme, casar-se era pecat per molts cristians.
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: recta final del Portes de Troia d'avui. Ens queden uns quants minuts encara.
1: Ja per fi s'acaba això.
0: Ja per fi s'acaba.
2: Quina tortura. Que terrible.
0: Però encara ens falta parlar dels germànics i és el que farem a continuació, perquè, clar, deixem enrere el món romà i comencem a endinsar-nos en l'Europa dels pobles germànics, inicis d'edat mitjana. Quin és l'escenari?
1: Aviam. Molt murri, he tret tot el problema. Dels romans als pobles germànics. Punt d'inici, punt de final. No cal, o sigui, allà hi ha qui digui, estem en el minut 49 del programa i encara no hem parlat dels germànics. Sí. Jo dic dels romans als germànics. Hem arribat als germànics.
2: Fin. Ara podríem acabar aquí.
1: Sí, podríem acabar aquí. Acabat, eh?
0: Però no. Però no. Ens queda una mica.
1: Només poden queixar-se els de Patreon. Que hi ha que pagar, però la resta... Bueno, pagant, col·laboren. La irrupció dels pobles germànics i el seu assentament sobre el territori romà portarà també, evidentment, a grans tensions culturals i polítiques a molts nivells. No? I, indubtablement, en la història que ens ocupa avui, en la història del matrimoni, també serà un tema que es tensionarà moltíssim, no? Perquè les pràctiques matrimonials dels pobles germànics no tenen res a veure, no? La tradició germànica o eslava no tenen res a veure amb les tradicions judeo-cristiano-helenístico-romanes, no? de l'imperi. El que es debatrà en aquest moment és com integrar aquesta cultura germànico-eslava dins la matriu matrimonial que hem vist que s'ha anat gestant al llarg d'aquest programa. I això és el que intentarem parlar en aquests minuts.
2: I com serà això? Quin tipus de matrimoni tenim sobre la taula?
1: Bé, doncs bàsicament el que es debatrà a inicis de l'edat mitjana són, de nou, dues concepcions oposades dins de l'imaginari moral del matrimoni. No? Una de mundana, que neix de l'eròtica, no? El matrimoni és el terreny de la sexualitat, ara l'Albert, que ja ha deixat de tenir calor, tornarà a tenir calor, no? I una d'eclesiàstica, no? Que sustenta en la retòrica, no? La retòrica de com ha de ser la moralitat del matrimoni. No? Tenim la tensió entre el matrimoni germànic i el matrimoni cristià és la tensió entre l'eròtica i la retòrica.
2: Que bonic. Que maco. Que bonic.
0: Molt bé, molt bé. Està perfecte, però explica una miqueta. Si
2: però, perquè és molt maco, però...
1: Merda. Ara ho has d'explicar. Vale. Ho explicaré i amb això tancarem el programa amb un exemple. No? De tots els pobles germànics, un exemple. El de matrimoni i conversió, és el pack, saps? El combo del Burger King, que tens hamburguesa i patata, suposo, o beguda.
2: No sé, no.
1: No ho sé. Matrimoni i conversió. Hi ha un Clodoveu, Clovis, el capdill dels francs, fa doble combo, agafa el menú, es casa, i perquè es casa, es converteix. No? I això ens explica que el matrimoni és quelcom més que una institució purament jurídica. També ja s'ha instituït com una institució religiosa. Ell es casarà amb una burgúndia, amb Matilde, que és cristiana, que és catòlica. De fet, els francs seran dels pocs pobles germànics que es convertiran al catolicisme. No? Els visigots, per exemple, faran l'arrianisme. I aquest doble combo de matrimoni i conversió serà una forma d'integrar-se dins de les institucions romanes. No? La manera d'integrar... que té aquest Clodoveu, aquest capdill franc, d'integrar-se en les institucions, de legitimar-se dins de les institucions romanes, és legitimar-se a través de dues coses. La conversió al catolicisme i la conversió al matrimonisme. No? Es casa. Però, clar, no és tan bonic, perquè aparentment hi ha aquesta acceptació de la retòrica eclesiàstica, però xoca amb la realitat de Clodoveu i els seus guerrers, que és la realitat de les pràctiques eròtiques. No? Els francs practicaven el concubinat, no? Tenien moltes concubines, amants legalitzades, el matrimoni no excluïa... El sexe no era exclusiu del matrimoni pels germànics. En canvi, pels cristians sí. Llavors, quan tu et converteixes al catolicisme i et cases, de cop i volta l'Església t'està dient les concubines... Caca.
0: Tanca l'aixeta.
1: Caca, tanca. Hòstia, l'aixeta. Has fet una metàfora visual de la polla de Clodoveu amb una aixeta?
2: Sí,
1: o sigui, pot ser una cosa... Està molt, molt ben triada. El concubinat és una pràctica immoral a ulls de l'Església. No? Llavors, com conjugar els dos mons? Com domesticar una sexualitat diametralment oposada a la moral cristiana? Com encaixaran els pobles germànics, no? Les seves tradicions de concubinatge, d'amants, la seva liberalitat respecte al sexe, sobre no només el sexe en general, sinó pràctiques sexuals concretes que potser eren mal vistes per la societat cristiana. Tot això, jo crec que són preguntes que espero tindran resposta en un programa no gaire llunyà.
0: doncs no tenim...
1: Us deixo amb la mera als llavis.
0: No tenim temps per molt més d'aquest programa, perquè em sembla que, com ha dit l'Alberto, potser seguirem parlant de la història del matrimoni.
2: Potser.
0: I sí que ens queden uns quants segons per recordar els nostres estimats oients que sempre poden donar-nos un cop de mà amb el Patreon que tenim a sobre la taula, oi que sí, Albert?
2: Sí. Ens poden donar un cop de mà a Patreon o a iVoox, si volen. Estarem encantats i molt contents.
0: Exacte, ho podeu consultar les nostres xarxes socials per si voleu saber-ne alguna cosa més.
1: No és com que si us caseu amb nosaltres, però també és una forma de reproduir el manteniment de la societat.
2: Home, i ara mateix hi ha gairebé 30 vídeos de programes sencers a Patreon, cada cop hi ha més programes exclusius, vull dir que comença a haver-hi xitxa.
0: Hi ha xitxa?
2: Hi ha xitxa, hi ha xitxa.
0: Molt bé, doncs ara sí. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
2: A vosaltres.
0: Alberto Retxe.
1: A tu.
0: A Adrià Tira, del control tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi d'aquest...

0: És la una de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.